les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica
0: i el cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

escoltes i cants.

un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit, aïcat.

0: dels videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
1: Pels videojocs.
0: Generació Digital amb Albert Murillo. Ara els diumenges a les 10 de la nit a ICAT.
5: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors. Dos presentadors. Dues hores de programa.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Anna Alfonso. El Barça s'ha proclamat campió de Lliga per 29a vegada en la seva història després de superar el Real Madrid al Camp Nou per 2-0 amb gols de Rashford, de falta directa i Ferran Torres a la primera part. Els blaugranes sumen un nou títol quan encara queden 3 jornades pel final del campionat i damunt la gespa ja han rebut la Copa de Campions de Lliga.

0: Hansi Flick com a entrenador del Barça en dues temporades i el cinquè títol amb ell a la banqueta. Més notícies, Carola Gil.
1: Avui s'acabarà el desembarcament i repatriació des del port de Granadilla a Tenerife dels passatgers del creuer Ondius, afectat per un brot d'antivirus. Els 5 catalans i la resta dels 14 espanyols desembarcats del creuer ja es troben en un hospital de Madrid, on hauran de fer quarantena. El govern espanyol assegura que no presenten símptomes.
0: Recte final del judici contra els fills de l'expresident Jordi Pujol per la suposada ocultació de la fortuna familiar. Tots han dit al tribunal que els diners que tenen Andorra provenen de la deixa de l'avi i dels rèdits que en van treure. Aquesta setmana, després de mig any, el judici ha de quedar vist per sentència.
1: La Fundació Catalana de l'Esplai xifra en un 70% la davallada de les reserves a les cases de colònies de cara al curs que ve per l'amenaça de mestres i professors de no fer colònies ni excursions. La presidenta de Fundesplai, Núria Valls, ha explicat que no estan rebent reserves en ferm.
2: Perquè a hores d'ara, algunes escoles que van a paraulat no et fan la bestreta esperant a veure què passa. Per això nosaltres pensem que ha d'haver-hi alguna solució, alguna negociació. No sabem si totes les escoles ho faran o no ho faran. Bueno, estem una mica pendents d'això, la veritat.
0: La sèrie britànica Adolescència de Netflix és la gran triomfadora de la 72a edició dels Premis BAFTA de televisió que es van entregar ahir al vespre al Royal Festival Hall de Londres. Ha aconseguit 4 estatuetes, inclosa la de la categoria de millor minissèrie dramàtica i la de millor actor de repartiment per Owen Cooper, de 16 anys. Avui és el primer dia feiner en què els usuaris de Rodalies hauran de tornar a pagar per viatjar.
1: El govern justifica la fi dels més de 3 mesos de gratuïtat per a una millora progressiva del servei, però les plataformes d'usuaris de Rodalies en discrepen. La portaveu de Dignitat a les Vies, Ana Gómez, avisa que els viatgers no tornaran a confiar en la xarxa ferroviària fins que s'acabin els retards, els trams de velocitat reduïda i les obres d'emergència. Són declaracions a aquesta emissora.
3: La gratuïtat va venir perquè el servei no era òptim i el tornem a pagar quan el servei segueix sent de baixa qualitat, és a dir, la gent se li dupliquen i tripliquen els temps de viatge, mentre el tren sigui un calvari pels usuaris, doncs no s'hauria de pagar.
1: Segons el Ministeri de Transports, la factura dels 3 mesos de gratuïtat a Rodalies deixa un forat de més de 50 milions en les arques de Renfe.
0: Esports, més enllà del títol de Lliga del Barça de futbol, en hoquei patins, el Barça ha perdut la final de la Champions masculina disputada a Coimbra, Portugal, contra el Porto per 3-1.
1: De nou en futbol, aquest dilluns el Girona tancarà la 35a jornada al Camp del Rayo amb un sol punt de marge sobre el descens. El tècnic de l'equip gironí, Mitchell, s'ha mostrat convençut que aconseguiran la salvació.
0: A la Lliga F, Tenerife 1, Barça 3, amb gols de Brooks, Quica Nazaret i Clàudia Pina.
1: En motociclisme, aquest diumenge han operat Marc Márquez tant de la fractura al dit petit del peu dret com dels seus problemes a l'espatlla dreta. D'altra banda, Jorge Martín s'ha posat el Gran Premi de França.
4: Fins aquí les notícies.
5: Les 5 i

0: Matiners, benvinguts al dilluns 11 de maig. Si acabeu de sortir d'allí, heu de tenir en compte que el dilluns ens portarà més hores de sol i poca pluja, com una treva transitòria a moltes zones de l'interior. Fresca matinera lluny de la façana costanera i algunes boirines o boira baixa local. Tarda en ruixats aïllats al voltant del Ripollès, Osona i la Vall d'Aran. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Martorell el sol sortirà a les 6:38 del matí i el dia durarà 15 minuts més que fa una setmana, exactament

0: 14 hores i 22 minuts.
1: Maiol, Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Home, felicitat absoluta, Maiol, per favor, que faci la cara avui de dissabte, fill, que
2: de dissabte a les 6 del matí, perquè he dormit poquíssim.
1: Vas a veure el partit ahir?
2: Vaig a veure el partit, el Barça s'ha proclamat per 29a vegada la història campió de Lliga davant del Real Madrid, i per tant és un dia d'alegria i felicitat que es palpa als carrers, perquè avui ja venim marxant ahir cap a casa i avui venint en aquestes poques hores de diferència he vist molta gent celebrar-ho amb eufòria i alegria, i això és positiu.
1: Crec que tenim per aquí el Guillem Soler, que l'hem enviat al Ludegas, que és on hi havia la posterior a aquesta victòria del Barça. Guillem, bon dia.
3: Bon dia, bon dia.
1: Què tal? Escolta'm, fes-me un breu titular. Què està passant ara mateix a les portes del Ludegas?
3: Doncs que la celebració segueix, encara aquí la gent va sortint, ja han buidat aquí la discoteca, però encara aquí fora, no sé si sentiu de fons, però sí. Encara se celebren moltíssimes samarretes del Barça, i clar, nosaltres no hem estat dintre, però sí que quatre nois que tinc aquí, el Guillem, el Gil i l'Arnau, han estat dintre. Nois, com ha anat això?
4: Espectacular, hem tingut en Jan fins a les 3, ja espectacular, la festa espectacular, l'Ludegas no ha fallat, ha fet una celebració com es mereixia el Barça, i bueno, que esperem repetir-ho molts anys més, la veritat, i a la Champions.
3: Això ja és icònic, Jan Laporta aquí a l'Ludegas, el rei de la
1: clàssic,
3: festa, no?
1: Clàssic.
3: El rei de la nit.
5: Home, en Jan és dueño d'aquí, és l'home que porta tota la festa, el que ens fa ser culers, i per ell serem més culers que mai.
3: I clar, m'heu dit també que jugadors no, perquè crec que ha anat a una altra discoteca, però molta presència de les seves famílies, no? Com ha sigut això?
6: Hem estat allà on estaven les famílies i bé, hem pogut veure com estaven allà celebrant, tots molt contents, eufòrics, amb en Joan també hem estat, i bé, és un dia molt gran pel Barça i esperem viure molts anys més això, i ja està.
3: Molt bé, ja per acabar, m'han dit que també que havíeu estat al camp i que millor l'ambient aquí una mica que allà al Camp Nou, no?
7: Sí,
1: diferent.
7: Dos llocs superbé. Al final, quan ets culer es nota, i tal com aquí ha estat, al camp també se sentia l'afició de la gent, i molt contents per lo que som, no?
5: I que guanyar la Lliga al camp contra el teu rival, al Madrid, no hi ha preu.
3: Doncs deixo marxar.
7: Ale, ale, ale.
3: Deixo marxar ja aquests nois, perquè és que aquí la festa segueix, vull dir...
1: Sí, es nota, i a més...
3: S'ha de celebrar gros, això,
1: M'encanta que veuen ja en la porta com un gurú del Ludegas, que m'encanta, Vull dir que no només és el president del Barça, sinó també que és l'artífex de la festa posterior, que em sembla una meravella.
3: S'ha de celebrar tot. Sí.
1: I tant. Guillem, queda't per aquí el Ludegas, que al llarg del matí anirem connectant, a veure també com va despertant-se... com va despertant-se part de l'afició i com se'n va dormir l'altra part de l'afició.
2: I per l'afició que es desperti ara i que també tingui ganes de celebrar, que recordi que aquesta tarda, a les 5 de la tarda, pel centre de Barcelona hi ha la Rua dels Campions amb l'autobús descapotable que surt del Camp Nou, va fins al centre i torna al Camp Nou. Per tant, hi ha una festa per tothom i per totes les zones de llevar-se.
1: Tenim tot el dia per celebrar aquesta victòria del Barça. Guillem, gràcies. De seguida connectem amb tu una altra vegada.
3: A vosaltres, em quedo per aquí.
1: Vinga, a veure quins espècimens trobes a aquestes hores.
0: No teníem veu, ja.
1: No teníem veu. No, i Jan, a mi m'encanta el fenomen Jan.
0: Sí, fantàstic.
1: Jan com a figura contemporània.
0: Ja està, ja el tenen un mes.
1: Bé, avui dilluns arrenquem el programa, ja ho heu vist, amb la celebració en directe des de l'Ludegas del Barça, i també arrenquem el programa amb una cançó que és impossible, que de fet no et faci sortir del llit amb un somriure i sobretot amb un bon ritme. Que baixi la bola de discoteca, vaja, a l'Ludegas ja baixa't fa estona, i que comenci la festa.

0: són els mítics Bee Gees i un dels seus grans èxits, Stayin' Alive, i és que tal dia com avui, un 11 de maig, però de l'any 1967, la banda va debutar a la televisió britànica, el programa Top of the Tops. Però tot i aquest debut, el salt definitiu va arribar als anys 70 amb l'explosió de la música disco. Els Bee Gees van participar en la banda sonora de la pel·lícula Saturday Night Fever, protagonitzada per John Travolta. El disc va ser un èxit mundial i gràcies a aquest treball el grup es va convertir en un símbol de l'era disco. Amb el pas dels anys, el grup va patir moments difícils. Maurice Gibb va morir l'any 2003, Robin Gibb el 2012 i des d'aleshores Barry Gibb ha continuat vinculat al món de la música i mantenint viu el llegat del grup. I amb el so disco arrenquem els matiners d'avui dilluns amb molts i moltes culers despertant-se amb un somriure d'orella a orella i un actor que és a punt de fer el primer cafè del dia amb tots nosaltres, i és que avui passarà pels matiners Pedro Alonso, l'actor protagonista de la sèrie Berlín i que molt recordeu per La Casa de Papel. Fins les 6, doncs, us prometem una hora de ràdio optimista, us hem donat un parell de motius per saltar del llit, la resta és cosa vostra.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 12 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, bon dia de nou.
2: Molt bon dia de nou.
0: Què passarà avui a partir de les 6?
2: Especial victòria del Barça a la Lliga. Farem totes les notícies, òbviament, de 6 a 2 quarts de 9 i després una agora esportiva fins a les 10 per repassar tots els detalls del partit d'ahir, de la temporada, per saludar protagonistes amb moltes sorpreses. Avui és de programes d'aquells d'agafar el pitet i aprofitar... I sobretot escoltar el Ramon Bés, el Pitxer Alonso, la Laia Tudel i el Joel Díaz del nostre equip titular, però ja et dic que tindrem més sorpreses. Després saludarem a la Laura Fa. No crec que ens expliqui res de la Lamine Yamal i Olivia Rodrigo, però compta les miradetes d'ahir. Contra les miradetes d'ahir, perquè
0: s'ha
2: n'ha parlat molt.
0: Caramba, caramba.
2: Però si surten el paper cuixer ja arribaran d'aquí uns dies, encara no. I després tindrem a la Núria González, l'advocada de Rosa Peral, o exadvocada ja de Rosa Peral, perquè va anunciar que deixava el cas. Per tant, un programa avui farcidot.
0: Home, uns titulars que en traurem del programa d'avui.
2: I tant, ja veuràs.
0: Gràcies, Maiol. Fins ara. 2 minuts, un quart de 6 del matí. Molts vam anar a dormir sense saber què passaria exactament amb el Barça i per això ens ho resumeix la Carola Gil. Carola, molt bon dia. Què ha passat el moment de dormir, evidentment?
3: Bon dia, matiners. Doncs Barcelona aquesta matinada no ha dormit gaire, com hem comprovat fa uns moments. El Barça és campió de Lliga i la festa s'ha traslladat directament al carrer. I atenció, perquè aquesta nit hem tornat a veure una imatge que ja s'està convertint en tota una tradició. Marc Casador celebrant el títol entre l'afició com un culer més. I aquest cop no ho ha fet sol. Alejandro Valdés també s'ha sumat a la festa improvisada a Plaça Catalunya, que aquesta temporada ha substituït la mítica Font de Canaletes, que actualment està en obres. Els dos jugadors han aparegut enmig de la multitud amb la samarreta blaugrana, saltant, cantant, gravant vídeos amb els seguidors.
0: Clar, home.
3: Una escena molt poc habitual en el futbol d'elit i que demostra la connexió d'aquests jugadors amb l'afició. De fet, Casador ja va protagonitzar una imatge molt semblant l'any passat a Canaletes i enguany ha repetit el guió. Hores abans del partit ja es veia venir, perquè Instagram ha preguntat on ens veiem, culers.
0: Clar.
3: I bé, quan ha aparegut doncs, a Plaça Catalunya, l'eufòria s'ha desfermat, en els aficionats han acostat els futbolistes, i de fet els Mossos d'Esquadra els han hagut d'acompanyar després per evitar qualsevol incident. Els han acompanyat per poder marxar. Però les imatges ja han quedat per al record. Dos jugadors del Barça celebrant una lliga barrejats entre la seva gent com dos culers més. I mentrestant, què passava a l'Udegas?
0: Home.
3: La porta que ho ha donat tot, eh?
0: No m'estranya. No m'estranya. Ens ho estava comentant ara mateix en Guillem Soler des de les portes de l'Udegas, que clar, mou masses ja la porta, les coses com siguin, i de fet hi havia aquesta convocatòria posterior, la festa de la celebració a l'Udegas, i així ha estat. Ho anirem seguint també al llarg del matí. Hem connectat fa pocs minuts amb en Guillem Soler. D'aquí uns instants hi tornarem perquè ens expliqui si encara hi ha molta afició davant de la mítica discoteca de Barcelona. Gràcies, Carola.
3: A vosaltres.
0: Fins ara. I mentre anem connectant també amb en Guillem Soler i veient com es va despertant aquest dilluns 11 de maig, també volem saber per què el món avui serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
4: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per l'existència de persones com l'olotina Carme Noguera, que amb 111 anys és la persona més anciana de l'estat espanyol. En aquests casos, sempre es pregunta als protagonistes quin és el secret de la longevitat. La Carme ho té clar: mantenir-se actiu i viure bons moments. La Carme recorda especialment les cerveses que bevia i els cigarrets que fumava amb les seves amigues.
0: Doncs mira, aquesta... Així de clar.
3: M'ha agradat molt.
0: Va ser un minut d'un quart de sis del matí. De què parlarem poc aquest matí, Marta?
3: Doncs a veure, avui el protagonista clar és Jan Laporta i el Barça, però el del cap de setmana jo diria que ha sigut a Amaia Montero, tant, pels concerts que ha fet a Bilbao amb el retorn de l'oreja de Van Gogh. He estat llegint una mica la premsa escrita aquests dies i passen una mica per sobre pel que ha passat als concerts, però les xarxes
0: ho han explicat tot.
3: Crec que no se'n parla prou del que ha desafinat a Amaia Montero, com a mínim al primer concert. Sentim això.

0: Hi ha moltes perles a xarxes, hi ha molts vídeos que s'han fet virals precisament per tot el que ha desafinat la pobra Amaia. No sé el segon concert com haurà anat, ja ens ho explicarà demà Lara García, que està ara mateix al concert, però es veu que en un moment del concert de dissabte va Amaia Montero demanar mig disculpes. Sentim-ho.
1: Pero esto es que solo se va a vivir una vez, y lo vais a vivir vosotros.
0: Que me subo y lo hago fatal.
2: Suposo que entre els nervis del primer concert, el seu retorn, a vegades sí que és cert que, segons com t'estiguis escoltant amb els diners que es diu, poden haver-hi molts factors que faci que desafini, però esperem que això remonti.
0: Sí, esperem. El públic també ho esperem.
2: Exactament. Marc Jurado, per cert, molt bon dia.
3: Què tal, bon dia.
2: Amb quina bona notícia ens seguim al matí?
3: Doncs mira, atenció, mans de la xocolata, molt bona notícia, ja tenim substitut saludable per afartar-nos, en jo dic en primera persona, sí.
2: Fins
3: ara considerat, home, un menjar de pobres, però fins ara també com a farratge pel bestiar, ara ja passa a ser considerat un superaliment de moda, és la garrofa. I hi ha qui diu que la xocolata és la xocolata del Mediterrani. De fet, Espanya n'és el principal productor mundial. És una gran alternativa al cacau, com diem, perquè la farina de garrofer no té greix, no té tampoc cafeïna, és una font de calci, és rica en fibra i és també un antioxidant natural i porta molt, molt poques calories. Tampoc porta gluten, per cert. Cada cop més xefs, com el germà Roca, en fan servir, ho hem llegit al Mundo.
2: Doncs vinga, pels amants de la xocolata, sens dubte, una molt bona notícia per arrencar aquest matí. I volem saber quin motiu ens porta avui l'Ot Serra per saltar del llit. Ot Serra, bon dia.
4: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és viure alguna cosa pensant o sabent que serà l'única vegada. L'experiència és més intensa, ens impliquem més emocionalment. Ahir el Barça podia guanyar la Lliga al Madrid jugant contra el seu màxim rival, cosa que no havia passat mai. I molts van presenciar ahir per primera i última vegada un concert d'Eric Clapton a Barcelona. 10 de maig de 2026, un dia irrepetible. Com tots, un bon motiu per saltar del llit és ser conscient que cap dia serà com cap altre.
2: I quan en 10 minuts arribem ja pràcticament a 6:15 del matí, volem saber com batega el cor aquest matí.
3: Doncs el cor batega amb la filla de Paula Echevarría i David Bustamante.
2: Quin gran tema i quina gran fotografia. Esperadíssima, sí, aquesta fotografia, sí, sí, també t'ho dic, eh?
3: Pare, mare i filla, els hem vist junts, atenció, els pares, vull dir, a Bustamante i a Paula Echevarría, 9 anys després de l'últim cop. El motiu, la graduació de la seva filla, i és que la vida passa molt i molt ràpid. La filla ja té 18 anys, han fet aquesta festa de graduació de l'institut, perquè se'n va a la universitat o el que vulgui fer a la vida. Recordem que el 2017, el cantant i l'actriu de Velvet, una de les parelles més mediàtiques d'aquell moment, posaven fi a 11 anys de matrimoni, gairebé una dècada després, doncs, cadascú ha refet ja la seva vida. Ella ha tingut un fill, de fet, amb Miguel Torres, i David Bustamante manté fa molts anys una relació més que sòlida amb Yana Olina. Aquesta fotografia estupenda, doncs, de tots ells amb la seva filla.
2: I nosaltres, que ho celebrem al cor, també batega, per cert, amb Dulceida i Anabel Pantoja.
0: Sí, perquè es veu que fa uns dies, Anabel Pantoja va comunicar que deixava l'agència de representants de Dulceida i ara, doncs, han volgut saber com havia anat tot això, com s'havia gestiat i si estan enfadades, si han acabat malament. I la mateixa Dulceida ha explicat que no i ha donat aquests motius.
5: Nosotras nos llevamos muy bien, estoy súper orgullosa del trabajo y ella también, yo lo sé, qué hemos hecho con ella, qué ha hecho el equipo durante estos 6 años, porque relativamente empezó con nosotros a esto de Influ. ¿Sabes lo que pasa? Que luego hay rachas y a lo mejor ahora en el punto que está Anabel, pues en Keepers, que hacen más cosas de humor, podcast y tal, y no tanto lifestyle, pues le va mejor.
2: Doncs escolta'm, si és un win-win, què hi hem de dir nosaltres?
0: Ja està, res, celebrar-ho.
2: Exactament, 9:02 del matí, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, també en emissió conjunta Pericat, i a aquestes hores volem saber quins sons deixa la ràdio.
3: Doncs divendres, aquí al matí de Catalunya Ràdio, de fet concretament vam entrevistar l'actriu Mercè Arànega, que fins al 7 de juny protagonitza La meitat de l'ànima. A la sala Atrium, Arànega referia així a la importància de la memòria i també de conèixer el passat.
6: Sense memòria som morts. El meu pare, per exemple, va estar en un camp de concentració alemany. Mai em va parlar a casa. Mai, mai. Lo poc que puc saber és per la meva mare. Lo poc. És a dir, no se'n parla d'aquests passats foscos.

0: abans despertem aquest matí. Què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs un 11 de maig moria Bob Marley, el cantant, recordem, està enterrat al mateix lloc on va néixer. Això és a Ocho Ríos, a Jamaica, en un poblat que es diu Nine Miles. Allà mateix es veu que hi ha la casa de la seva infància, on ell va créixer. També hi ha una cabanya amb dues habitacions i el mausoleu. La tomba està enterrada, es veu, a 6 metres del terra, una mica alçat, vaja, i es veu que pots visitar-ho, i aquesta visita doncs està acompanyada sempre de fons de música reggae. Allà s'hi pot comprar i fumar marihuana a dins del mausoleu, però això sí, s'hi ha d'entrar descalç i no s'hi poden fer fotografies.
0: Caramba.
1: Mira, un viatge a Jamaica ja faria jo.
0: Sí, no? Sí, no? Estaria bé, sí.
1: T'ho has pensat, però molt ràpid.
0: Sí, que estic dient. Clar que sí.
1: No em menteixis.
0: Mira, podria, a Jamaica, al mausoleu de Bob Marley podria sonar aquesta sintonia de fons, per exemple.
1: I tant. Seria idònia.
0: Quin dia ens espera avui astrològicament parlant? Doncs ens explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui dilluns 11 de maig comencem una setmana molt connectada amb l'abundància. Una setmana que acabarà amb la lluna nova a Taure i que avui arrenca amb una connexió entre el Sol i Júpiter. I això ens convida a preguntar-nos què vol dir ser rics de veritat. Potser la riquesa no és només acumular, tenir més o posseir més. Potser també és reconèixer el que ja tenim, cuidar-ho, fer-ho créixer i agrair-ho. Avui és un bon dia per mirar la vida des d'un lloc més ampli, més generós i més confiat. Que tingueu molt bona setmana.
0: Doncs també bona setmana. Ens agafarem els consells de la gent d'Astrocat.cat i avui, dilluns 11 de maig, qui bufarà espelmes?
3: Doncs mira, ja que estem parlant del Barça, no sé si són allò els estels o què que s'han alineat, però avui felicitem Andrés Iniesta, que fa 42 anys.
0: Mira que ha connectat tot plegat.
3: Molt. Qui també bufarà espelmes avui és la cantant Sabina Carpenter, que arriba als 27 anys, i qui suma un any més també és l'actriu, model, guionista, directora de cinema, Letitia Casta, que arriba als 48. Un dilluns és menys dilluns quan fas anys, i és que, de fet, per molts anys adults, que tinguin un dia estupendíssim.
0: I tant.
4: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el matiner.
0: Fem camí cap a 4:45 del matí. Avui és festa grossa a una de les sales més mítiques de Barcelona, el Ludegas, després de la victòria del Barça ahir, vaja, un partit que, pel que m'han dit, jo estava dormint, clarament superior al Barça, sí. Amb el Madrid. Els culers estan encantats de la vida.
1: Encantadíssims.
3: Gran partit, gran resultat.
0: Tot bé, escolta'm, quina manera per començar.
3: Avui festa.
0: Sí, perquè hi havia aquests dies que hi havia una mala maror a la redacció per les derrotes del Barça.
3: Nervis. Ja va començar bé amb els primers minuts i el primer gol.
0: Està bé. I què va passar? Que a través de les xarxes socials es va convocar a tothom a l'Udegas de Barcelona. I què hem fet nosaltres? Evidentment enviant en Guillem Soler perquè ens expliqui què està passant ara mateix a 5:45 quan la gent ja porta unes quantes hores de festa. Guillem, bon dia de nou.
5: Bon dia, Xavi.
0: Com està ara mateix tot el tema? La gent ha sortit, es queda... Crec que hi ha menys soroll de fons que a les 5 del matí.
5: O sigui, us podria dir que crec que acabo de presenciar una mica el final de la festa. Ja,
0: no m'ho diguis.
5: Si remuntem una mica allò a l'inici del partit, no, que era les 9 del vespre, les 9 de la nit,
0: sí.
5: Hem passat unes 8 o 9 hores ben bones, vull dir, la gent ara ja comença a necessitar una mica de llit, però fins fa res estaven aquí encara, que hi havia unes 30 o 40 persones aquí encara fent càntics, fent de tot. La veritat és que bastant afònics, s'ha de dir, vull dir, tantes hores de crits, doncs, bueno, els ha deixat com... La veu com et queda, no?
0: Normal,
5: quan
0: normal.
5: Fa molt rato que estàs cantant i ballant i de tot, però tothom, o sigui, molta gent m'ho ha qualificat com la millor nit de la seva vida.
0: Escolta, sabem si Jean Laporta encara és a dins de l'Udegas o no?
5: No t'ho puc assegurar, jo crec que no, perquè si miro aquí estan encara els de seguretat que estan a punt de tancar ja la barraca, o sigui que no crec, i a més la gent ha dit que allò ha arribat eufòricament i que a mitjanit també s'ha esfumat una mica.
0: Ha fet com que... de fumes en la porta.
1: Mira.
3: Bueno, dir, crec que cap a les 3 o així havia dit que marxava.
5: Pot ser.
0: Però ho ha dit a través de les xarxes?
3: No.
0: S'ha dit, s'ha comentat, que a les 3 hi havia marxat.
5: El que puguem assegurar és que la sortida potser no... La gent no ha estat molt atenta, però que a l'entrada diuen que ha sigut una cosa apoteòsica.
0: Sí, m'està comentant Maiol Roger que... De fet, és cert que un dels cantants ha estat el Guillem a primera hora del matí quan hi hem connectat i estava dient que el Jean Laporta havia marxat a les 3. Que hi ha alguna sortideta per portes petites.
1: Segur que Ha fet una bona bomba de fum.
0: Doncs escolta'm, Guillem, entenc doncs, que tot tranquil·let i a l'Udegas, per tant, punt final a aquesta festa convocada després de la victòria del Barça i contra el Madrid, no?
5: Exacte, de moment sí, demà, com han dit això, amb la rua de celebració tornarà a animar la ciutat i ja ho farà de dia, allò que serà un ambient més familiar, però podem dir que quan falten 3 minuts per 5:45 del matí, doncs que això ja, la nit ja la podem tancar.
0: Recordem també que hi haurà rua aquesta tarda pels carrers de Barcelona, que començarà i acabarà al camp del Barça, al Camp Nou.
3: A les 5.
0: Exacte, per tant, tots els aficionats que, evidentment, de diumenge a dilluns no han anat a l'Ut de Gas avui.
1: Podríem anar-hi la tarda.
0: Ah, mira, també, sí.
1: Plan de tarda.
3: Vespreig.
0: Exacte, farem un vespreig per celebrar-ho. Guillem, gràcies, una abraçada.
5: A vosaltres,
0: fins ara. Que vagi bé. Per cert, d'aquí uns moments també no desconnecteu dels matiners perquè parlarem amb Pedro Alonso, que és l'actor que encarna a Berlín, la mítica sèrie que torna amb una nova temporada i que molt recordareu també per ser l'actor de La Casa de Papel.
1: Actor de moda, diria jo.
0: D'aquí uns moments ens explicarà com ha sigut el rodatge d'aquesta segona temporada. Abans encara tenim uns quants segons per escoltar Espresso, és la veu de Sabina Carpenter.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio farem àgora esportiva després d'un Barça-Madrid clau a la Lliga. A partir de les 11, entrevistarem Núria González, fins fa uns dies advocada de Rosa Peral, condemnada pel crim de la Guàrdia Urbana. A la tarda farem el cafè amb Antoni Bassas. Al Catalunya Nit seguirem l'última hora dels afectats per l'antivirus.
0: Recupera tots els programes de l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 11 de maig. En Alfonso, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna, com cada dia a aquesta hora, repassem els titulars del matí. Avui, evidentment, el primer titular és per al Barça, que s'ha proclamat campió de Lliga per 29a vegada en la seva història.
3: I que ho ha fet després de superar el Real Madrid al Camp Nou per 2-0, amb gols de Rashford, de falta directa, i Ferran Torres a la primera part. Els blaugranes sumen un nou títol quan encara falten 3 jornades per al final del campionat i ja han rebut la Copa de Campions de Lliga. A més, amb aquesta victòria contra el Real Madrid, l'equip blaugrana ha sumat 18 victòries en 18 partits de Lliga aquesta temporada al Camp Nou.
2: I amb la Lliga al sac, avui serà dia de celebració blaugrana.
3: Sí, la plantilla del Barça farà una rua que començarà a les 5 de la tarda, començarà i s'acabarà al Camp Nou i passarà pels carrers principals del centre de la ciutat. És la segona Lliga que guanya Hansi Flick com a entrenador del Barça en 2 temporades i també és el 5è títol amb ell a la banqueta.
2: Més enllà del Barça, avui continuem pendents de l'antivirus.
3: Avui està previst que s'acabi el desembarcament i la repatriació des del port de Granadilla, Tenerife, dels passatgers del creuer Ondius afectat per aquest brot d'antivirus. La majoria dels evacuats ahir no tenen símptomes, però aquesta matinada s'ha sabut que entre els 17 ciutadans dels Estats Units que estan tornant a casa seva, n'hi ha un que ha donat positiu per antivirus i un altre que té símptomes lleus, però que encara no s'ha confirmat si té o no té el virus. Tots dos viatgen a les unitats de biocontenció de l'avió, segons ha informat el Departament de Salut nord-americà. A més, en un altre vol, al Canadà a França, s'hi ha detectat una persona que també té símptomes. Pel que fa als 5 catalans i la resta dels 14 espanyols desembarcats del creuer, ja són en un hospital de Madrid on hauran de fer quarantena.
2: En plana internacional, Donald Trump veu totalment inacceptable la resposta de l'Iran a la seva proposta de pau.
3: El president nord-americà rebutja el document que el país persa li ha fet arribar a través de mediadors pakistanesos. En un breu missatge a la seva xarxa social aquesta nit, Trump s'ha limitat a dir que no li ha agradat la proposta, no n'ha donat més detalls, només ha dit això, i en una entrevista televisiva ha tornat a amenaçar l'Iran, dient que encara li queden objectius per atacar.
4: Estan derrotats, però això no vol dir que hàgim acabat amb ells. Podríem continuar 2 setmanes més i assolir tots els objectius que tenim. Hi ha alguns objectius que volem i probablement hem aconseguit un 70%, però en tenim d'altres que encara podríem colpejar.
2: A casa nostra, el judici contra els fills de l'expresident Jordi Pujol per la suposada ocultació de la fortuna familiar entra en la recta final.
3: Tots els fills han dit al tribunal que els diners que tenen a Andorra provenen de la deixa de l'avi i dels rèdits que en van treure. El fill gran, per qui la fiscalia demana 29 anys de presó, ha negat haver cobrat comissions d'empresaris a canvi de l'adjudicació d'obra pública. I aquesta setmana, després de mig any, el judici ha de quedar vist per sentència.
2: Avui és el primer dia feiner en què els usuaris de Rodalies hauran de tornar a pagar per viatjar.
3: Sí, i el govern justifica la fi dels més de 3 mesos de gratuïtat per una millora progressiva del servei, però les plataformes d'usuaris de Rodalies en discrepen. Sentim la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez.
5: La gratuïtat va venir perquè el servei no era òptim i el tornem a pagar quan el servei segueix sent de baixa qualitat, és a dir, la gent se li dupliquen i tripliquen els temps de viatge, mentre el tren sigui un calvari pels usuaris, doncs no s'hauria de pagar.
2: I atenció a aquesta dada, a partir del 2030, una quarta part del curs escolar tindrà temperatures de més de 27 graus.
3: N'alerta un informe d'equitat.org que també deixa clar que la meitat de les escoles i instituts del país no estan preparats pel nou context climàtic. Són uns 1.200 centres que acumulen dèficits d'aïllaments, de materials o de ventilació. Segons aquest informe, la resposta de l'administració als efectes climàtics és insuficient.
2: Gràcies, Anna.
3: Fins ara.
2: Dos quarts de sis del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia de nou.
6: Bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
7: Bon dia.
2: Com duia les portades de la premsa? Què diuen avui els diaris?
8: Avui, amb la victòria del Barça i l'arribada del creuer de l'antivirus a Canàries, en totes les portades del dia. Canàries, comencem pel Barça. Gran foto de portada del periòdico. Ocupa 3/4 de portada, de fet. Els jugadors amb la copa celebrant el títol al camp i el titular claríssim, Lliga de somni. El diari Ara té una foto del mateix moment, una mica més petita, i diu campions. I du una foto diferent en portada, és la Vanguardia. Els jugadors mantejant Hansi Flick, l'acompanya el titular, la Lliga, amb el millor final possible.
7: El títol del Barça en portada, però en un raconet a la premsa de Madrid. El País, el Barça guanya la Lliga davant del seu etern rival, el Mundo. El Barça celebra la seva segona Lliga consecutiva davant d'un Madrid indolent.
8: Pel que fa a l'antivirus, El País, un gran operatiu desactiva la crisi del buc MB Ondius. El periódico posa l'accent en el fet que Espanya continua sense registrar cap positiu, i la Vanguardia hi afegeix que els evacuats espanyols ja compleixen la quarantena en un hospital de Madrid.
7: Per acabar, altres temes de portada al diari Ara, i llegim que el PSC i Esquerra desencallen el quart cinturó ferroviari. El País mira a Andalusia. Moreno Bonilla acaricia la majoria absoluta andalusia.
2: I com no podia ser d'una altra manera, avui hi ha molt de Barça, els articles d'opinió dels diaris, també l'antivirus hi té un lloc destacat.
7: Comencem pel Barça. L'escriptor Sergi Pàmies escriu a La Vanguardia un article titulat La felicitat, en què diu que la Lliga és un premi coherent i just tenint en compte el joc i l'actitud del Barça.
8: Pàmies celebra que l'equip ha sabut mantenir un nivell de concentració que ha preservat el lideratge.
7: Per la seva part, el periodista Emilio Pérez de Rozas escriu un article al periòdico titulat Guanya Juste i celebra La Porta, i explica que en aquests mesos en què no podia exercir, el president electe ha actuat com a emperador blaugrana.
8: Pérez de Rozas diu que la conquesta del campionat té un gran mèrit, encara que no s'hagi practicat un futbol tan brillant i devastador com el de la temporada passada.
7: L'antivirus, com deies, també segueix capcopant l'atenció d'alguns editorials, com per exemple el de l'Ara, que es titula Les rates nedadores i la sobreactuació política.
8: El diari lamenta que l'actuació del president canari negant l'assistència humanitària al vaixell ha provocat més angoixa a la població.
7: El País s'assuma a les crítiques a Fernando Clavijo i diu que el president canari va donar excuses peregrines i irracionals sobre una suposada protecció a la població.
8: En l'editorial del rotatiu del grup Prisa, titulat El populisme perjudica la salut, lamenta que la cooperació del govern espanyol amb l'OMS s'ha vist entelada per una oposició miop i malintencionada.
7: Per al Mundo, en canvi, el que va entelar l'operatiu del creuer Ondius va ser el xoc institucional entre el govern de Sánchez i el canari.
8: El rotatiu culpa Sánchez d'aquest xoc, assegura que el president espanyol té una relació aspra des de fa anys amb les administracions que no són del seu color polític.
2: Sílvia Solanes, molt bon dia, bon dilluns.
9: Bon dia, bon dilluns.
2: Repàs també la premsa digital. On fa l'agost la família reial dels Emirats Àrabs?
9: Doncs mira, les comarques de Lleida, en concret al municipi de Fondarella, al Pla d'Urgell. Allà hi ha la seu del Dagra en mans de la monarquia d'Abu Dhabi. És un gegant agroalimentari de farratge que controla bona part de les empreses d'alfals del Pla de Lleida. Produeixen aliments que després exporten al Golf Pèrsic. En total ha rebut 71 milions d'ajudes europees per cultivar no només Espanya, sinó també Itàlia i Romania. És una investigació del diari japonès.
2: Qui recula?
9: Vic, la capital d'Osona, fa marxa enrere i tornarà a deixar circular en patinet i bicicleta pels carrers del centre. Ho llegim al 9-9, que també explica que ara substituirà els cartells de prohibició per uns altres que apel·len al civisme.
2: Tanca una històrica.
9: En aquest cas, la discoteca Memphis, a Sant Fruitós de Bages, ara de nom Villa Martini. Doncs bé, llegim a Regió 7, que tancarà després de 47 anys. Durant aquest estiu, el grup Itaca organitzarà diverses festes d'homenatge amb l'objectiu de representar totes les etapes que ha viscut aquest local d'oci nocturn. El comiat final serà a finals d'estiu amb un festival de 12 hores per resseguir la història de la sala i unir generacions.
2: A qui li agrada fer cues?
9: Doncs sembla ser que les adolescents s'han vist fins a 5 hores de cua per comprar un vestit de graduació.
2: Veus?
9: Sí.
2: Mare meva.
9: Llegim al web de BTV que la botiga O Juliet de Barcelona s'ha fet molt popular entre les noies més joves pels seus preus competitius i dissenys llampanys. Llampans. Ara sí. Ara bé, els experts avisen de les possibles conseqüències de tot això, pressió estètica i vestits sexuals cada vegada en edats més joves.
2: A qui li agrada fer cues? Ai, ja està, ja ho hem fet, això.
9: Ja ho hem fet, això.
2: Ja està, ja està.
9: Sí, perdoneu, les noies.
2: També, perdoneu.
9: Però amb vestits.
2: Ui, estic d'un costat cap a l'altre.
9: És dilluns.
2: Si sona aquesta sintonia, vol dir que Què ens espera avui meteorològicament parlant, Marc?
8: Mira, temperatura que se situarà entre els 22 i els 27 graus durant la tarda. Matí assolellat, amb algunes boirines o boira baixa molt local i quatre núvols prims al sud. A la tarda potser caurà algun ruixat, serà però a l'Alt Pirineu, també al voltant del Ripollès i d'Osona.
2: Fent camí cap a 5:45 del matí, ja ho tenim tot preparat, o ja el tenim a punt per entrar als matiners de Catalunya Ràdio. L'actor Pedro Alonso serà d'aquí uns moments.
6: Senyores i senyors, bon dia.
0: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
10: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
11: Frena el feixisme espanyol i català.
10: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la Transició Neta, Justa i Competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
12: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
10: Tu li miraries Sant Jordi? Podries que estigués el dia del llibre?
11: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí, i
10: altra, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha algunes certeses. Sabem que M. Punto Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
0: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
10: Hola, Anna.
13: Hola.
0: Amb Ricard Ostrell.
14: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
15: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
16: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
17: Com volguem dir si volien aprendre algo.
18: Se va dir que no el coneixia, ja, de res. I bueno, sí, va quedar així.
19: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa tu. Automàticament dic que m'haig de pensar.
0: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Si jo fos pescador. Conxita Badia va ser una de les grans sopranos catalanes del segle XX, una veu clau de la nostra cultura que va portar la música catalana arreu del món, malgrat la guerra i l'exili.
20: El tempo és massa ràpid i el text queda ofegat. Tornem al compàs 12?
21: D'acord.
0: El podcast Classe Magistral Conxita Badia, una audiosèrie de ficció que viatja de la Segona República a l'exili a través dels ulls d'una artista única i de la mà d'un professor apassionat.
22: Conxita Badia, us sona?
0: Classe Magistral Conxita Badia, una història que barreja música, memòria i emoció. A l'API web de Catalunya Ràdio.
1: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: Saludar el meu estimat Eloi Cordomí. Eloi, què tal?
1: Bon dia, Canalies, bon, bon dia.
0: Escolta'm, avui, és que avui entra el Pedro Alonso de Berlín connectant amb el Ludegas a primera hora. Tenim un inici de setmana rodonet, que s'acostuma a dir.
1: Moltes coses, moltes coses. Pedro Alonso, déu-n'hi-do, eh? O sigui, sí? A la vida real m'ha semblat encara més impactant que...
0: Fort,
1: que...
0: eh?
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Una veu,
1: despertar-me amb aquesta veu m'ha com impactat.
0: Sí,
1: una veu, respecte.
0: Una veu potent, veies allà el personatge, que jo pensava, porta't bé l'entrevista, que encara et prepararà algun pla per fotre't alguna cosa.
1: Sí, sí, no sé si em fa més por Pedro Alonso a Berlín, eh?
0: Exactament. Escolta'm, Eloi, hem tingut un cap de setmana una mica estranyot, per dir-ho d'aquesta manera, amb algunes pluges bastant fortes, però toca arrencar una nova setmana i no sé quina setmana ens espera.
1: Una setmana també moguda, de canvis. De fet, avui aprofitem-lo perquè farà sol, com a mínim al matí. És veritat que hi ha bancs de boira, núvols baixos, també aniran passant alguns núvols ara a primera hora, però en general durant el matí tindrem bastant en tranquil·litat i algun ruixat a la tarda, però molt concentrat al nord, al Pirineu i nord de les comarques de Girona. I avui encara temperatures de fins a 25-26 graus. Demà semblant, però amb més tempestes. Al matí farà sol i a la tarda amb més tempestes, ja que demà podran afectar qualsevol lloc. I a partir de dimecres, ruixats, tempestes a la meitat nord i sobretot una baixada a la temperatura.
0: Altre cop?
1: Sí, sí, sí, sí. Dimecres, dijous, divendres, dissabte, les temperatures van cap avall. El Pirineu fins i tot es tornarà a veure la neu. Així que serà una setmana mogudeta.
0: Mare,
1: no pas càlida.
0: Jo pensava que el maig es començava a remuntar amb les temperatures i veig que no.
1: Jo també m'ho pensava.
0: Veu que no.
1: Veu que no.
0: Espera, que ja tinc per aquí el Ricard, que tens fred.
2: No,
0: fa una mica de fred a l'estudi.
2: Sí, però, bueno,
0: què tal, com anar el partit ahir del Barça?
2: Molt bé.
0: Tu vas passar bé o no?
2: Sí.
0: Vas disfrutar-lo?
2: Molt.
0: Veus que això és el més important.
2: Sí, sí.
0: Que estàvem aquí connectant amb en Guillem Soler des de l'Udegas a primera hora de...
2: Què tal?
0: Molt bé, molt bé. Hi havia gent, ara ja es veu que estan de retirada, que hi han anat tancant la sala, que ja la porta cap a les 3 de la nit ha marxat. Però estàvem comentant amb en Guillem, ja la porta és com un gurú després dels partits. Ell diu, s'acaba el partit, tothom en l'Udegas, i la gent el segueix com si fos un predicador.
2: Pues ara connectarem amb ell, a veure què ens explica.
0: Cordomí, que vagi molt bé aquest inici de setmana. Esperarem aquests ruixats que ens has comentat.
1: I la fresca, també.
0: I la fresca.
1: Ara, bon dia.
0: I la baixada de temperatures. Gràcies. Escolta'm, el cap de setmana ben general, per això?
2: Sí, sí? I tant. Sí, sí, sí, intens, intens. Molt perquè bé. El dissabte va ploure bastant i va ser difícil. Però bé, bé, bé.
0: Sí, noi, és el que tem. Doncs d'aquí uns moments connectarem amb en Guillem Soler, al Matí de Catalunya Ràdio, per saber si encara queda algun culer a les portes d'aquesta mítica discoteca de Barcelona, i nosaltres hi tornarem com sempre demà.
2: És que fan que xerren per quadrar el minut. Que
0: no,
2: que
0: falta. O sigui, anava a deixar la sintonia que quedés ben bonica.
2: Ah, sí? Sí. Ah, doncs perfecte.
0: Com ho veus?
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Acaba de passar un molt bon dilluns, Marinés. Demà hi tornem a partir de les 5. Engega el Matí de Catalunya Ràdio.

6 en punt. Comença

0: Roger Saró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que se celebra.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.

0: primer que endevina la premissa.
1: No,
0: ha guanyat el Sergi.
1: Oh, per què? Perquè ha cridat més, perquè és un home.
0: Sí, sí.
1: Ah,
0: bueno, sí.
1: Molt bé, molt bé, ja està, ja us ho he definit.
0: Ho dius sempre, tu, que si ets una dona amb mig homes has de cridar més i parlar més ràpid.
1: Ja, però és que, quan ell també crida ja no sabes de res cridar.
2: Preparant a Laia, perdona.
0: És més, saps com m'ho arreglaré?
1: Com?
0: Diré, esteu preparades pel concurs?
2: Estem preparadíssimes.
3: Roger!
0: I ja està, i aquesta és l'altra.
1: Molt bé, perfecte, endavant.
0: Laia, goses?
1: Goso, doncs mira,
0: comença.
1: Començo amb una artista molt estimada per aquest programa, la Lidé Sanz, que per qui no ho sàpiga, més de cantant i guitarrista, també és acordionista.

0: Sí, home.
1: Aquest que sentim és el Ballano de Salardú, una cançó que ha inclòs en el seu últim treball a Raids, un recull de cançons occitanes de tradició oral que, a més, ella sempre barreja amb aquests ritmes tan actuals i tan electrònics que tant ens agraden. No us perdeu, a més, el videoclip d'aquesta cançó del Ballano de Salardú, perquè hi veureu la Lidé tocant l'acordió i també la gent de Salardú, doncs, ballant aquesta dansa. Què, Sergi? Insuperable, no?
0: A veure, les danses tradicionals ja saps que a mi...
1: Ara.
0: Doncs no em quedo gens curt, perquè jo renc com un gran acordionista, el Carles Velda.

0: si fins i tot l'estàs cantant.
1: Perquè m'agrada molt aquesta cançó.
0: Això que sentim és la cançó Maria Mercè, del disco de Pomada, aquest duet format pel bel de la triquititxa, aquest acordió típic del País Basc, i l'Helena Casas a la pandereta, que ara fa un quart de segle ens feien aquesta preciosa rumba que encara entra d'allò més bé i et fa començar a perdre el combat, Laia.
1: A veure, has dit Helena Casas, doncs també te la puc punxar, però a més, no passa amb una cosa tan antiga com Pomada, sinó com el seu projecte posterior i actual, Dues princeses barbudes.

0: això?
1: És el projecte Les dues princeses barbudes, que és pel públic familiar, i aquest que sentim és un dels seus hits sempre de vacances, que hauríeu de veure com el canta la canalla i els adults també, eh? Si
2: poc teniu... acordió aquí, eh?
1: No, escolta, no ho sents.
2: Titiri, va fent titiri.
1: Escolta'm, si teniu l'oportunitat... Has vist mai en directe? Ho has vist en directe?
2: Oh, i tant.
1: Sí, que seguríssim.
2: Jo segueixo...
1: Jo sí que els he vist en directe i són boníssims.
3: Dubte, hi ha diferència en quan estires a quan comprimeixes? És a dir, de cap enfora i cap a dintre?
1: Si vols t'ho explico, que jo vaig aprendre. Ah. Hi ha dos tipus d'acordions,
2: el
1: diatònic, exacte, i l'altre, no me'n recordo com es diu.
2: El de claus?
1: No, té un altre nom. En tot cas, un serveix perquè quan estires i escurces canvia de nota, i en canvi l'altre és només per manxar i donar aire a les notes que tu fas amb les tecles.
3: És a dir, amb un dels dos tipus d'acordió sí que té sentit anar cap a dintre o cap a fora.
2: L'altre necessites prema les tecles per canviar
1: les
2: tecles
1: notes. I manxar. El moment que tu manxes és quan allò dona aire i pot sonar.
2: És la bufera, no?
1: Exacte, la bufera d'un instrument, exacte.
2: Doncs jo segueixo la primera dècada dels 2000 ara amb els Rauxa. Collarets de llum. Com a cada cançó que poso faig cantar la Laia. Ho aconsegueix la Laia? Mi, no.
1: Perquè el Rauxa, no tens cap tipus de gust.
2: Formats
1: sí
2: a Sabadell, feien una mica el que va començar a fer Pomada, fusionar cúmbia, rumba, habanera i amb l'acordió ben present, i ens deixava cançons com aquest Collarets de llum, que segur que tots recordeu,
1: Wonder,
2: i que
1: també
2: fa que la Laia ja no sàpiga ni d'on ve ni d'on va.
1: Que no, però espera, que vingui amb l'artilleria pesada. Mira, qui va començar una cançó amb acordió? Té una que l'has ballada i molt, que passa que potser no ho havies detectat.
2: Quina?

0: tots al rellotge.
1: Què? Són els catarres?
2: Els teus acordions són molt poc melòdics.
1: Però què dius?
2: Són un acompanyament llunyà.
1: No és veritat, estan aquí introduint la cançó. A més, tota aquella època, els catarres anaven amb l'acordió per davant, en Jan Riera, superemblemàtic. A més, tots aquests primers discos... Mira, és que és boníssima aquesta cançó.
2: M'haguessis guanyat si haguessis posat la de Vol amb mi, que era la versió de Flying Free, que crec que també...
1: Quina mania, posar coses de fora, si és boníssima aquesta cançó.
2: Flying Free és... Perdona, no pot ser més autòctona. Flying Free és d'aquí, del centre del país. Jo marxo cap a l'altre costat ara de l'Atlàntic perquè vull sentir la Julieta.

0: Julieta Venegas. A més d'una gran cantant i compositor, és multiinstrumentista i entre els diversos instruments que ha tocat, l'acordió el fa anar d'allò més bé. I això ho comprovem a cançons que tothom recorda i és capaç d'entonar, no em digueu que no, com aquesta que sentim, Me voy. Què dius, Laia, que te'n vas? Que vols plegar? Que assumeixes la derrota?
1: A veure, plegar. Mira, si tu has anat més enllà de les nostres fronteres per creuar l'Atlàntic, doncs ara et porto una nació veïna nostra, ben viva, Occitània, perquè veig que has obviat directament que l'acordió és l'instrument per excel·lència del Pirineu, de les nostres muntanyes. El meu grup preferit d'Occitània és, sense cap mena de dubte,

0: aquesta que us he punxat de Nadal. És una cançó que ha esdevingut un himne occità que es coneix arreu de les terres occitanes, es canta moltíssim. I de fet aquesta cançó es considera un canal llibertat. És com l'estaca pels occitans.
1: Sí.
0: De fet és el nom, la immortela, la flor de neu, que rep aquesta petita flor tan singular que es pot trobar a algunes zones del Pirineu. I aquí us he posat la versió del disc, però aneu, feu-me el favor d'anar a YouTube. I ara en Sergi ja li vaig fer. Sergi, digues què en penses. Ahir, o sigui, aneu a YouTube, us poseu una versió en directe de Nadal de l'Immortela i després ja decidiu què voleu fer amb la resta de la vostra vida.
1: Podem deixar de parlar de la Mortadela i el que farem ara és posar... ens demanaven Dosminguet, doncs poso el projecte posterior Dosminguet, el d'en Joan Garriga i

0: tu no ho puc posar jo.
1: Què et sembla? Mira, mira, com sona que
0: no te'l pots, no te'l pots quedar per tu, mira, Garriga. És patrimoni si Laura, col·lectiu del país.
1: La Laura m'està votant amb la mirada. Gràcies, Laura.
0: Bon dia.
1: En Garriga ens ha fet ballar des de projectes com Dos Minguets, sí, passant per La Trova o l'actual mariachi de la seva època actual. Jo em quedo amb aquesta batxateta perquè allà hi podem veure el videoclip en Garriga fent ballar amb l'acordió una parella i això és senzillament meravellós.
0: Sí, no, és que és fantàstic en Garriga.
1: Veus? O sigui, que me dones el teu vot, eh?
0: No, és perquè gràcies. No et pots quedar en Garriga per tu, ja està. És patrimoni
1: ara,
0: col·lectiu.
1: Clar, ara no m'ho puc quedar jo.

0: compte, avui ens recomanes un compte que potser molta gent sí que ja el coneix, però que val la pena subratllar-ho i insistir, perquè ens pot ser útil al dia a dia, fins i tot.
1: És que jo crec que, parlem del Termcat, d'acord? Que és un servei de la Generalitat de Catalunya, el servei de serveis lingüístics per aclarir dubtes lingüístics, i el Termcat és el que jo feia servir fins ara, que era anar-hi a consultar dubtes, que és la web que tenen, que està superbé, per anar a consultar dubtes, per veure si una paraula està acceptada, si no, les terminologies concretes de nous conceptes, etc.
0: O en quins registres està adaptada, perquè clar, també depèn, paraules noves n'hi ha quasi cada mes.
1: Exacte. Doncs el que m'ha agradat avui, el que us volia recomanar és subscriure-us al seu compte de Twitter, en aquest cas, perquè més enllà dels dubtes que et puguin aclarir...
0: I fer follow.
1: Més enllà dels dubtes que et puguin aclarir, és un servei divulgatiu, doncs, de tot el que fan i de, per exemple, dubtes que et poden, abans de tenir-los, per exemple, l'última, diu, dubtes i respostes, planteja un dubte en terme d'actualitat, segons la terminologia, diu, què vol dir promptògrafi, que no sé si ho sabíeu, què vol dir promptògrafi i com es pot dir en català? Doncs llavors tenen tot un article...
2: És el dels prompters que llegeixes tu el que dia a la càmera?
1: No.
0: Ens arriba massa aviat.
1: A més, perdoneu.
0: Aquest últim minut i mig lingüísticament és incomprensible.
1: És incomprensible. Sí. Perquè a la web et porten a... tuit et porten a la web i llavors no trobo el... Perquè n'he obert un altre que es diu com es veu, diu Pokébol en català i m'interessava més que no pas el de...
3: Però no, jo ara tinc el dubte de promptografia.
1: Que el busco. Aneu parlant que busco el de promptografia.
0: Sí, bé, Laia, s'ha acabat el temps de l'espai, però sí.
1: No, en català correspon promptografia a imatge per indicació i es refereix a una imatge generada per intel·ligència artificial a partir de les instruccions donades en una indicació per part de l'usuari. En anglès també es diu prompt generated image. Recordem que una indicació prompt en anglès és una seqüència de text o de dades d'altra mena que un usuari introdueix en un sistema d'intel·ligència artificial per fer-li una sol·licitud específica.
0: Podria ser retirat Pokébola, per exemple.
1: Sí, l'havia triat, però com m'heu preguntat.
0: Paraula, sí.
1: Mira, Pokébola el tinc aquí, ja no el tinc.
0: Bueno, és allò per menjar. És un bol.
1: Però es deia bol de poke, ja me'n recordo, perquè aquest sí que m'ha quedat. Bol de poke, doncs perdona, molt millor, dieu bol de poke i no digueu més Pokébola.
2: Bol de poke.
1: Subscriu-vos al Termcat.
0: Bueno, fer follow, no? Perquè subscriure's no...
1: És que bueno, perquè a mi allò és el que fa que em surten els posts, saps?
0: Ah, no sabia. Cert. Jo faig follow o no?
1: Sí, jo també faig follow, però et surt.

0: el nou còmic del que és el meu autor preferit.
1: Il pleuvait fort sur la grande route, elle cheminait.
0: O almenys el meu autor de còmics viu preferit, el francès David B. I la que sentim, Le Parapluie, de Georges Brassens, és una de les cançons que sona en aquest nou còmic titulat El senyor Búho i el país de los muertos, que és una faula sobre la mort. Ja a la primera escena coneixereu la protagonista, una jove que penetra el país dels morts perquè té por de la seva ombra, i coneix el senyor Mussol del títol, que és un psicopomp. És a dir, un psicopomp són els personatges que fan de guia a l'ultratomba, com seria el barquer Caron a la nostra cultura, o Anubis a la mitologia egípcia. Doncs aquí és un mussol. La protagonista haurà de sobreviure com a persona viva dins del món de la mort, sempre assetjada pel gos Cancerberus, que devora tota persona viva que gosa entrar al seu reialme. Entre els morts trobarà algunes complicitats, tot i que la majoria temen a Cancerberus, però trobarà un sastre que li teixeix un vestit per dissimular que és una ànima viva. Els morts en aquest còmic es passen el dia menjant i bevent, tot i que no noten res, però enyoren el menjar, el beure i el plaer. Per tant, la protagonista...
2: De moment, tot plegat és l'argument de Coco, no?, una mica.
0: Es pot recarregular una mica més perquè té parts bastant obscures, però d'altres bastant divertides, eh? Sí que el que no pot fer la jove és somiar, perquè els morts no somien, i això la delataria. Llavors segueix els consells màgics del mussol, que és un guia més aviat maldestre i borratxo, i no sempre sent fiable, però que l'ajuda a esquivar a l'antagonista. Les escenes, precisament de la nit, són les que més m'agraden, perquè si bé l'autor ja li encanta apostar pel blanc i negre afilat, i les vinyetes carregades de detalls, aquí cada dia els edificis canvien de lloc i sents el neguit de la protagonista de no saber on dormirà aquesta nit o si realment està a l'habitació que creu que estava. Que això és una cosa que em recorda a quan somiem nosaltres, no us passa? Que de cop estàs en cases diferents o cases del teu passat, de cop canvia l'escenari.
2: Sí, doncs,
0: això, malgrat és un còmic molt fantàstic, m'ha recordat quan tens un malson. A més, cada nit arriba una nova tongada de morts de la Terra, i no només persones, també arriben coses. De fet, us citaré ara una plana on en cada vinyeta arriba un nou habitant del món de la mort. Arriba un joc de llit que ningú fa servir, un foc extingit, una finestra tapiada, un nadó malalt, un soldat caigut, una bombeta trencada, el diari d'ahir que arriba caminant, una estrella que acaba de col·lapsar, una bomba desactivada o un telèfon obsolet.
2: Caram, tu.
0: A més, tots els edificis que el dia abans deixen d'existir a la Terra arriben al món de la mort i cada cop hi ha menys espai i s'han d'anar encabint. M'agrada una cita d'aquest còmic, és de les parts que fa més por, Laia.
2: Sí,
0: m'agrada una cita del còmic que diu que al món de la mort no hi ha futur ni present, sempre és ahir. Bé, doncs com a bon fan vaig assistir a la presentació d'aquest llibre per part de l'autor, en David B., que va ser aquí a Barcelona, a la llibreria Finestres, i va explicar qui és la Marí a qui li dedica aquest còmic. A la primera pàgina, com a bona dedicatòria, li dedica una tal Marí. Doncs aquesta persona era la seva exdona, que després de divorciar-se d'aquest autor de còmics va seguir doncs, comentant-li els còmics, donant-li idees, llegint-los, ajudant-lo, fins que va emmalaltir. Sentim en David B.
3: El personatge que tu has fet en aquesta
4: història... El personatge d'aquesta història sóc jo, m'hi reconec perfectament. I em vaig adonar que inconscientment parlava d'ella i del seu problema. Tenia un càncer i tenia por de com afrontar la vida. Però a la vegada era una persona plena d'energia. Al final va morir i jo li vaig dedicar el llibre, que és una ficció amb dos personatges. El senyor Mussol s'assembla a mi i la noia és la Marie.
3: Et el personatge de la jeune fille, c'est la Marie.
4: La Marie té una nova perspectiva de les coses. Ha canviat. Després de les aventures que ha viscut, ja no té por de la seva ombra. És ella la que porta la llum i és ella la que crearà les ombres davant seu.
0: El senyor Búho i el país de los muertos, de David B., que publica Salamandra, i encara que jo sempre em desfaci amb elogis davant del meu ídol, també dir-vos que còmics seus anteriors, sobretot a Los sucesos de la noche o Por los caminos oscuros, m'han agradat mil cops més. Jo començaria per aquests, però si voleu entrar en aquesta novetat, doncs la teniu ja a llibreries.
5: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: comença amb teca bona, bona, eh?
1: Mortal Kombat 2.
2: You wanna know what makes a hero? It's not destiny.
1: Ja, per començar, si em permets jutjar el pòster, hòstia, força guapo, aquesta adaptació del videojoc de lluita amb dècades d'història.
3: Sí, no, però clar, és que jo sóc com un nen, no? Jo al principi sempre m'emociono pensant, ah, Mortal Kombat, doncs està bé, mola, però clar, al final són jocs prehistòrics, com dius tu, que al final consistia en fotre un xec d'hòsties a un altre i ja està, no? O sigui, i llavors, clar, la simplicitat d'aquesta idea va tenir una pel·li en 95, que quan jo tenia 12 anys, que no es va estrenar, em va fer certa gràcia, però clar, ja als 42... 30 anys després veure la mateixa pel·lícula realment pensar, hòstia, potser ja m'he fet gran, jo crec, ja per veure aquestes pel·lícules.
1: Mira, el primer Mortal Kombat, per fer una mica d'història als videojocs, és de l'any 92, per tant calculo que era com la competència directa de Street Fighter, no? Volien aprofitar aquell nínxol de mercat.
0: Sí, el que passa és que ets el públic objectiu totalment, no?
3: Jo? Sí, però clar, a la vegada ho estava mirant i és que clar, m'estàs explicant el mateix exactament que fa 30 anys, que és que hi ha un torneig on es juga la humanitat, no? I són els mateixos personatges, és gaire era un remake, no?, d'aquella pel·lícula i amb uns efectes especials bastant pèssims, bastant també dels anys 90. El que té més gràcia del Mortal Kombat original, del videojoc, és que van crear el personatge de Johnny Cage, que aquí fa el Carl Urban, inspirant-se en Jean-Claude Van Damme. I després li van dir: Van Damme, vols fer aquest personatge? Va dir: no, perquè m'he compromès amb Street Fighter.
1: Oh! Es van tornar a avançar!
3: Sí, és increïble que passi això, no?, que creïs un personatge en imatge d'un actor i se'n vagi a la competència. Clar, però vaja... que per cert, tindrem pel·li de Street Fighter aquest any i tornaré a ser un nen i tornaré a motivar-me.
1: Mortal... personatge preferit de Street Fighter?
3: Van Damme, Coronel Guile.
1: No dic el... Ah, vale, el de... El de la gorra, sí.
3: Quan jugava a videojocs, ja era el que... O sigui, abans de la pel·li, ja era el que més m'agradava. Uh-huh. O sigui, el militar allà amb tots els avions de guerra de fons.
0: Jo agafava el de sumo. Com es deia el de sumo?
1: Onda. El de judo. Ah, no, el de sumo no recordo.
0: Era un de sumo,
3: onda.
0: No? Onda.
1: I el de judo, el protagonista així?
3: El Ryu.
1: Exacte, sí. Laia, tu...
4: No sé gens de què parleu.
1: Digues la Chun-Li.
4: La Chun-Li.
1: Continuem, sí.
3: Doncs res, Mortal Kombat és molt dolenta. No us puc enganyar.
4: No m'he perdut res,
3: segurament alguna gent la gaudirà, no sé si en plan nostàlgic o gent que encara jugui al videojoc. No sé si és un joc que ha evolucionat i ha explicat noves aventures o continua sent el mateix, vaja, però la pel·lícula no té cap argument.
1: Doncs...
3: No,
1: que ara ve una familiar que jo he llegit, que és aquestes que gaudeixen grans i petits, és així?
3: Sí. If there's one secret to happiness in my life,
1: it's taking care of the kindest creatures on earth. Es diu Les ovelles atractives i efectivament és una investigació de... És que arriba en català, he llegit també, per una banda.
3: Sí.
1: I és una investigació d'un crim, però que poden veure també els nens petits.
3: Sí, és una pel·lícula, és una barreja entre Babe, el cerdito valiente, i una pel·li d'Agatha Christie, no? En aquest cas, protagonitzada per Hugh Jackman i Emma Thompson.
1: Home.
3: Hi ha un assassinat, també us dic, no vull enganyar-vos, les protes són les ovelles, ells surten poquet, val? Però vaja, hi són, una miqueta. Hi ha un assassinat...
1: D'una ovella o d'una persona?
3: D'una persona, no puc dir qui. Però Hugh Jackman és el granger d'aquestes ovelles i com ell cada nit es dedica a llegir-los llibres de crims, de misteris, les ovelles comencen a investigar pel seu compte, no? I parlen, tenen veus de famosos, aquestes coses. Llavors, sí, és una aventura entranyable. T'he de dir que és una miqueta això que deies de és per grans o petits. També et dic que per mi no està molt clar, No és prou divertida com per dir que els nens potser la gaudiran molt i els adults potser es quedaran una mica què ha passat aquí, no? Però vaja, sí, és una pel·lícula molt entranyable, ben feta. Jo quan la veia pensava, en realitat no està mal i ja està, però la recordo molt bé, no? És a dir, hi ha moltes altres pel·lícules que els dos dies ja he oblidat i en canvi aquesta és com tinc bon record.
0: T'ha deixat pòsit. Molt
3: sí,
0: bé.
3: Sí. No, mira, la pel·lícula està molt bé, saps? Però...
4: L'acudit aquí...
3: És un acudit reciclat, per això.
1: Potser, jo em faig cada dia, això, de gent que té podcasts i tal. Però bueno, que pot ser la sorpresa de la setmana, eh? Les ovelles atractives.
0: Sí, apuntem.
3: Està tenint molt bones crítiques, sí. Pot ser d'aquestes pel·lícules que sigui un sleeper, que en diuen, saps? Que la gent va dient, està molt bé aquesta pel·li, quin bon rotllo, saps?
1: Anem amb més criatures. Ara criatures lluminoses. Humans, for the most part, are inept creatures.
2: Tobit, I'm not touching some random kid's gum.
5: I'm not asking you to chew it. Just get it off the floor.
6: En aquest cas, estrena plataformes a Netflix.
3: Sí, i mira, no hi havia caigut, que és veritat, és una altra pel·lícula d'animals que parlen. Concretament un pop i amb la veu d'Alfred Molina, si et serveix.
0: El que va fer d'Octopus a Spider-Man,
3: sí,
0: uau!
3: Sí.
0: Està fet per això o no?
3: Doncs suposo que
0: és possible,
3: sí.
0: No?
3: Sí, m'imagino que sí. I és una altra feel-good movie d'aquestes, eh? Arriba a Netflix i en aquest cas ens parla de la vida dels treballadors nocturns d'un aquari. I, vaja, les relacions que estableixen entre ells i com els animals, en aquest cas el pop, va comentant la vida dels altres des de dins de la peixera, no?
6: O sigui, dels pops s'han tret molta fil, eh?
0: Pensava que anaves a dir tinta.
6: No, bueno, també, no? Els caravans.
3: Rius de tinta.
6: Sí. Però són els vigilants nocturns o cuiden els peixos i els cefalòpodes?
3: Què vols dir? Que
6: si els protagonistes són guàrdies de seguretat o són...
3: No són guàrdies de seguretat, són els que fan el manteniment. I, de fet, la dona que s'està a punt de jubilar és la Sally Field, no? Que la tenim en una actriu de prestigi, i que quan arriba un noi jove l'adopta com per ensenyar-li com funciona el negoci i tot això, perquè ella va perdre el seu marit, ell va perdre la seva mare, vull dir, allò, dos persones soles que necessiten trobar-se, però resulta que el pop, que clar, és un pop d'aquests vells i ancestrals, té memòria i recorda que potser aquestes dues persones tenen alguna cosa en comú, i la seva missió és que hi caiguin, per entendre'ns.
6: O sigui,
3: no?
6: Intenta comunicar-se al pop, eh?
3: Sí. I és una mica un punt fantàstic, sí. Si vols. Té un punt Wes Anderson, per entendre'ns, la pel·lícula, val? És una pel·lícula maca, és curiós com només les plataformes es poden permetre el luxe de fer aquesta mena com de pel·lícules que es feien als 90, no? De quan només amb el motiu de tals protagonistes anaves a veure una pel·lícula, no? Doncs ho fan les plataformes, bàsicament.
6: Bueno, per tant, avui sí que podem dir bé Netflix, bé per fer produccions pròpies.
3: Sí. Doncs, endavant amb aquesta.
6: Criatures luminoses. Surten peixos abissals amb la llumeta?
3: No.
0: Però sí. Aquesta entenc que és per tots els públics, també?
3: Sí, aquesta no. És feel good movie total.
7: Hombre, la señorita, dijiste que ibas a venir antes. Haces siempre lo que te da la gana.
6: Ara un drama familiar espanyol que es titula Jo no moriré d'amor.
3: Sí, ara canviem tot el bon rotllo per tristesa profunda. És una pel·lícula d'una directora debutant, la Marta Matute, que la veritat l'ha clavat amb aquesta primera pel·lícula que va guanyar Màlaga i que és una pel·lícula que jo crec que tindrà molt a dir als Goya, tot i que és veritat que ha de passar molts mesos de recorregut, no? Però és una pel·lícula que és basada en una experiència personal de la directora, parla d'una noia molt jove, de 18 anys, que la seva mare es posa malalta, amb Alzheimer, i l'han de cuidar, i clar, ella està en un moment de la vida vital que no vol fer allò, que vol fer altres coses, i clar, es veu obligada a tenir una edat, a tenir una actitud, a tenir unes responsabilitats que no li pertoquen, i és el conflicte d'aquesta noia per viure aquest moment, no? En plan, és ma mare, l'estimo, la vull cuidar, però clar, això demanda 24 hores al dia i jo no vull perdre la meva vida.
0: Que és una mica la història de qui cuida el cuidador, no?
3: Sí, i a veure, també hi ha una germana, però és una germana que viu fora, que només pot aparèixer tal, un pare que té bona voluntat però està clarament superat per les circumstàncies, no? Et pots imaginar, no ho explica, la pel·lícula, però és el clàssic pare que li ha estat fent tot la dona tota la vida i de cop ara es troba perdut.
0: És perquè es veu que n'hi ha uns quants d'aquests. Ets, oi?
4: Sí.
6: La jove protagonista, Julia Mascort, és un descobriment, perquè veig que a banda de guanyar la Biznaga d'Oro, també es va endur aquesta pel·li premi a millor interpretació.
3: És que està molt bé, ella. Tots estan molt bé, eh? És una pel·li molt ben escrita, molt continguda, dura, i que té un ús molt bo, per mi, Roger, del Foracamp. Saps allò de càmera que es queda en una habitació mentre els personatges marxen i els sents parlar de fons? Molt ben utilitzat en aquesta pel·lícula.
6: Uh-huh. Jo no moriré d'amor. La germana gran és Laura Weissmach.
3: Sí, i també està molt bé.
6: Vale, trobo que és una actriu catalana infravalorada, o sigui, m'encanta. O sigui, no sé si se li fa prou cas, eh? M'ha agradat tot el que ha fet en la seva filmografia.
3: Doncs no et perdis aquesta pel·lícula, perquè segur que no ho lamentareu.
6: Jo no moriré d'amor.
8: More than a quarter of a century has passed since Sophie's body was discovered.
6: I per qui li agradi les pel·lis de judicis...
3: Sí, aquesta és una pel·lícula que es diu Recreación de un asesinato, i és, una, és un cas molt curiós, eh? El director és el Jim Sheridan, un clàssic de molt de prestigi, no? Sobretot als 90, En el nombre del padre, Mi pie izquierdo, aquestes pel·lícules, i és la història real, és que és molt impactant, eh? D'un assassinat que va tenir lloc a Irlanda d'una productora francesa. I què va passar? Que els francesos van reclamar el presumpte assassí per jutjar-lo i Irlanda es va negar completament a extraditar-lo, i és una pel·lícula que llavors es diu Recreación d'un assassinato perquè va sobre el suposat judici que hauria d'haver tingut lloc a Irlanda i que mai es va arribar a fer.
6: O sigui, a la vida real el cas queda, està igual, o sigui, no es va fer res.
3: El presumpte culpable va morir ara fa poc, perquè estem parlant d'un fet de fa 30 anys, no? Però no, o sigui, clar, es
0: devia
3: va
0: morir,
3: sense resoldre.
0: Devia morir a Irlanda perquè no devia sortir per no ser jutjat, doncs.
3: I clar, les coses fosques que dius, i per què es neguen a tot això, i, en fi, i llavors el Jim Sheridan, que és un director irlandès, aquesta és una història que es veu que l'ha perseguit, que l'ha intentat aixecar tota la vida, però ja sabem que a vegades costa aixecar segons quines pel·lícules, i per això ho ha limitat a una mena de 12 homes sin piedad, tot de tots fictats en una sala, i ell és el president del jurat, a més ell, Jim Sheridan mateix, perquè diu que volia com poder controlar des de dins tot el que passava dins del set, no? La protagonista és la Vicky Cripps, que vindria a fer el paper de Henry Fonda, per entendre'ns, eh? L'única que pensa que és innocent,
6: la que va a la contra tota l'estona,
3: efectivament, i va convencent a la resta de membres del jurat. La pel·lícula no es mulla massa sobre si és culpable o innocent, simplement però, genera un debat.
6: Però el fet que es generi aquest debat i que costi aixecar aquesta pel·li és perquè hi ha un tema polític. No cal que ens facis l'espoiler, però el Sergi ja fa un moment, perquè Irlanda no va extraditar un suposat assassí, el país al costat podríem dir que és França.
3: Sí, no, se suposa que sí, una mena com de cosa d'orgull nacional, sí, no sé, però la veritat és un cas fosc que realment val la pena descobrir. Com a pel·lícula, és, clar, és molt teatral, però jo la compro, saps? Com l'última del Clint Eastwood, diu, si no et donen un duro per fer una pel·li, fes una pel·li de judicis de tota gent ficada en una sala i ja està, que sempre funciona bé.
6: I es roda ràpid i la gent s'enganxa.
3: Sí, em va dir que va rodar en 6 dies.
9: Els experts, ICAT.

0: ara Laia de Eco Blanquet.
1: Sí, a mi trobo que és risible, com deies tu, quan és molt evident, però a vegades penso que també alhora és un tema seriós quan no és tan evident i veig que ens l'estan colant i m'emprenyo, saps? En lloc de posar-me a riure.
0: Quan diem evident és que la mateixa empresa, no sé, m'ho invento, una empresa que es dedica a talar arbres, per altra banda fa una campanya de donar un euro per plantar un arbre.
1: Exacte,
0: no?
1: O un banc que inverteix en deforestació, diu, no, jo estic contribuint a la millora, saps, del canvi climàtic. Home, doncs no.
0: Que tampoc és mentida que hagin plantat, després de talar mil arbres n'hagin plantat un, no?
1: En alguns casos no, però mira, ara veurem, el TET del que em volia fer ressò avui és d'un estudi científic que estima que, atenció a la xifra, 98% és la pràctica totalitat dels compromisos ambientals de les grans empreses, en aquest cas de carn i de lactis, són directament ecoblanqueig. Són promeses com, per exemple, la més típica, que s'assolirà la neutralitat climàtica en una data concreta, eh? Alguns diuen 2030, alguns 2040, o, per exemple, que s'estalviaran milers de litres d'aigua. Doncs són coses que no sempre es compleixen quan les diu una empresa càrnica o làctica, segons PLOS Climate, que és l'entitat que ha fet aquest estudi. Si més no, no hi ha demostració que això es pugui complir. El que han fet els que han fet aquest estudi és examinar, sobretot, empreses dels Estats Units. Llegim al País, per exemple, que es fan ressò de l'estudi, un exemple d'això que estem dient, eh?
0: Sí.
1: Hi ha una empresa càrnica, la més gran del món, és brasilera, es diu JBS, i l'any 2021 va publicar un anunci al New York Times, sota pàgina, que deia: l'agricultura pot ser part de la solució climàtica. Bacon, aletes de pollastre i bistec amb zero emissions netes. És possible.
2: Bé, no
1: clar, tu dius que bé.
2: Clar.
1: Per llavors, la fiscal de Nova York va posar una demanda contra l'empresa per, concretament, tergiversar l'impacte ambiental dels seus productes. Una demanda que, per cert, per si teniu curiositat, va acabar amb un acord que incluïa el pagament de més d'un milió de dòlars de l'empresa, eh?
2: Vull dir
1: que, aviam, al final, alguna raó devia tenir la fiscal. Sí, com sigui, arran d'aquest fet, l'estudi es va posar a investigar webs, informes de sostenibilitat, van agafar més de 30 empreses, les més principals del món, de carn i de làctics, entre les quals, per exemple, Danone, Nestlé, vull dir, estem parlant de les grans empreses càrniques i làctiques del món.
2: Els tiraven al cotarro, vaja.
1: Exacte, de fet, hi ha una d'espanyola que és Coren, que és una empresa que segur que coneixeu perquè fa, sobretot, té tres línies, és Aviram, Bakú i també Porcí.
0: Bakú,
1: Serbatxan. No sé com es diu, però Vedella, pollastre i porc.
2: Bakú és
1: Bakú. Bakú deu ser Bakú, nom castellà, no? Fatal, ho sento, perdoneu. Es diu Coren, aquesta empresa. Doncs, per exemple, aquesta empresa diu que té compromisos sempre molt generals, eh? Com treballar cada dia per aconseguir la neutralitat d'emissions o implementar tecnologies de gestió de residus. Són coses que són vagues, al final. El que van fer en aquest estudi va ser analitzar més de 1.000 afirmacions ambientals i van trobar que la meitat parlen d'això de les zero emissions netes que us he dit al principi. Però què vol dir zero emissions netes? Vol dir
2: que són molt brutes.
1: Ho són de brutes, perquè ells diuen volen reduir. Val. El que diuen és que volen reduir els gasos d'efecte hivernacle fins als mínims, un mínim que pugui ser absorbit per la natura. Però clar, no donen xifres. Però a més, en la gran majoria de casos estem parlant de projeccions futures, perquè diuen zero emissions netes al 2030, 2040. Clar, ara no pots verificar res. Quan arribem al 2040 podràs dir que aquell anunci que vau fer el 2026 era mentida. Però clar, m'enteneu? És complicat. També diuen, per exemple, permetre la restauració de 600.000 milions de litres d'aigua en regions amb escassetat hídrica i a més també el 2030. Quan tu fas una projecció futura, és molt difícil de comprovar. No hi pot haver ningú que digui, estàs mentint. Clar, com que és pel futur,
2: clar,
1: tu no pots dir quan ho tindràs aconseguit.
2: No hi ha una resolució de la porra, com fem nosaltres.
1: Exacte, no es resolen les porres. I si no resolem porres, estem mentint.
2: Molt malament.
1: De fet, han trobat aquests científics que només un 29% d'aquestes compromeses anaven acompanyades de proves que les validessin, o si més no diguessin que tenien ganes d'analitzar-ho. I només 3 comptaven amb proves científiques acadèmiques. Vull dir, tot plegat bastant desastrós. És que la trampa, com us dic, és que aprofiten el desconeixement de la ciutadania. Tu sents la paraula sostenible i et penses que estan fent alguna cosa.
2: Clar.
1: Però com que són, com us dic, expressions ambigües, és a dir, productor d'aliments sostenibles, i tu penses que bé, però en què es concreta això? Doncs no donen informació, no? No hi ha mesures de totes aquestes promeses. I a més, el que haurien de fer, sobretot, si volguessin, no, si tinguessin una intenció real, han de descarbonitzar la seva activitat empresarial, i això no ho fan.
2: Clar.
1: Ells fan una promesa a llarg termini i vaga, i amb això es curen en salut. Però clar, això sí que és

0: pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: Ara mateix, si hi ha una cançó que ens remeti a la muntanya, com a mínim aquí al programa, n'hi ha una que és en occità i que es diu justament així. Ara

0: Això és l'Ara Muntanya de l'Ali de Sants, però fins fa no gaire, cada cop que algú parlava d'alguna cosa que passava a la muntanya o se'ns deia que calia anar a la muntanya a fer el que fos, que a la muntanya no s'hi ha d'anar a fer res,
1: sempre... Sergi, no fas apologia de la platja.
0: Sempre
1: aquí
0: ens colaven aquesta cançó.
2: Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig?
0: A la muntanya! Això és la cançó A la muntanya d'un grup de granollers que es deia Uri Geller
1: i
0: Los Cucharas, que bàsicament tocaven cançons en castellà, però que l'any 97 ens van regalar aquest tema, que va calar, eh? Va,
1: One hit wonder total.
0: Va formar part de l'àlbum del Club Super 3 a les 3 per molts anys i tot. Les cançons d'Uri Geller i Los Cucharas bàsicament barrejaven incorrecció política i humor i, com diem, eren en castellà. Això, per exemple, és música moderna.
2: En la biblioteca me fuma upeta, se me va la olla y toco la trompeta. No puede negarse que soy un poeta. En la discoteca, música moderna.
3: Música moderna.
2: Música moderna.
0: Però avui el que us punxarem és un tema que hem rescatat, anomenat Discoteca, és en català i és una ratllada de cançó dedicada única i exclusivament a comptar discoteques. Una discoteca, i dues discoteques, i tres discoteques, i quatre... I així, eh? Això, encara que us sembli, es va punxar en algunes sales de ball, en alguns locals, fins i tot de fora del país, eh?

0: experts.
1: Hem preparat un recull de cançons ben florides amb el format que tant ens agrada. Us portem un nou...
2: Top 5.
1: Top 5. Comencem, Laia, amb quina flor?
3: Bueno, hem de partir i remenar. Hi ha cançons que tenen noms de flors concretes com la Margalida d'en Peralbo, que ja sé que es refereix a una noia i no una flor, però també hi ha el clàssic Una rosa és una rosa de Mecano, o Tulipán de la Rafaela Carrà. De fet, hi ha 50.000,
1: A mi m'agrada, ets la millor flor del balcó de la iaia.
3: Ostres, doncs aquesta no l'he escollida i hauria encaixat, perquè m'he posat com a premissa aquelles que tenen nom flor al títol. Per tant, no una flor concreta, sinó el nom flor.
1: Bé.
3: I l'altre dia me la dius una mica abans. En tot cas, en el número 5 hi posarem Flors i Violes, de l'Osa.

0: aquesta cançó.
1: Però aquesta és Flors i Violes?
0: Aquesta és Flors i Violes, i tant que és Flors i Violes.
1: Ah, veus, jo pensava que de la tornada és més com Flors i Violes i Romani.
0: Sí, així fa.
1: Ara, vale, jo pensava, vale, molt bé. Doncs sí, jo tinc apuntada amb el nom de Flors i Violes, però ara esperava com que diguessin més aviat això de Flors i Violes, i triguen molt a dir-ho. Bé, però no passa res.
0: És la que tenen les cançons que tenen...
1: És la que l'han tocat, de fet, dimarts al desconcert.
0: Mira, ara ho diuen, ja veuràs, ja veuràs.

0: el romaní en l'època que floreix, eh? es deu referir en aquest cas.
1: Sí, no és ara, ara no està pas florit el romaní. Bé, no ens enllarguem més amb aquesta, que és la primera que us hem dit, Flors i Violes, de les Alosa, que la van publicar l'any passat al seu disc El primer cant del matí, ja ho recordeu. Però anem al número 4, Flor groga de Manel.

0: que aquesta cançó parlava d'una flor groga, recordar-vos que és del disc 10 milles per veure una bona armadura, jo he de dir que m'he llegit la lletra diverses vegades, ho havia fet abans i ho he tornat a fer ara, i us ho juro que no aconsegueixo desxifrar de què va aquesta cançó. Si algun oient ho ha desxifrat, que ens ho digui. Jo no me'n surto. Tot i així, és aquell misteri que passa amb algunes cançons de Manel i d'Antònia Font i d'altres grups, que no saps ben bé de què va la lletra, però és una cançó que és molt xula, entra superbé i és molt èpica i molt bonica. A mi m'agrada molt. Anem pel número 3. Flowers, de la Miley Cyrus. I can buy myself flowers.
1: Les mimoses com a flor groga.
0: Oh,
2: i a mi les roses de Mishima.
0: Aquestes flors al febrer, les mimoses, per exemple. Doncs mira, a mi també m'agrada molt Mishima. De fet, és una bona manera d'entrar a la Miley Cyrus. Jo ho vaig fer així perquè Mishima, recordeu que va fer la versió d'aquesta cançó que estem sentint, i va posar roses. I la Miley Cyrus aquí parla allò d'enviar-se ella mateixa les flors com a símptoma d'estimar-se a ella mateixa. És com la cançó de la Shakira, les mujeres facturen, però més elegant.
2: Bastant diguéssim. Més elegant.
0: Sí,
2: no?
0: Exacte. Va, en el número 2, flor de pols, de roba estesa. Oh,

0: apareix una foto d'un jugador del Girona plorant i diu Girona temps de plors, fent referència a que diuen dilluns el Rayo guanyarà el Girona.
1: Hosti, noi.
2: Bueno, perquè estan molt fumuts a nivell de classificació.
1: Sí, estan dos punts per damunt del descens, però no, home, no hem de pensar això, hem de pensar no, que se salvarà el Girona.
2: Clar, home. Sí, com sigui, estava que m'ha estat temps, ai, perdoneu, Flor de Pols. És una cançó de l'any 2021, d'aquella època una mica pont entre la roba estesa del principi i la roba estesa on van anar a parar després més al final. És una cançó que va quedar una mica tapada per aquella Oceà, que estava en aquest disc Rosa Permanent. Sí. Recordeu que va sonar molt, Oceà.
1: Home, aquí la vam punxar moltíssim.
2: I en canvi, que Flor de Pols, jo trobo que és xulíssima també, i pel que sigui, allò de... Un dia, mira, li hem de dir a la Laura que faci les infravalorades de roba estesa, que no ho ha fet mai encara.
1: Sí que
2: la... Ah, ja ho ha fet, Doncs aquesta no la va posar.
1: No, crec que no.
2: Doncs mireu, és molt xula. Jo he posat el número 1, Flor de Primavera, de Troba Kung Fu, perquè és una cançó que m'agrada molt. Sabeu que el nostre estimat Joan Garriga és de Consens i, per tant, l'hem posat el número 1. Voleu sentir-la una mica?
1: Meravellós.

0: triomfa. Ell sempre canta a la primavera, a l'alegria, al ball, i per tant les flors són un tema recurrent en ell, cançons que s'encomanen, i sobretot que s'encomana molt aquest ball, no? On hi ha un Joan Garriga, et poses a ballar sense voler.
1: És que és d'arribar al bon temps i el Garriga aquí...

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, el Barça és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. És el primer cop que guanyen la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions els blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Els jugadors blaugrana han festejat el títol sobre la mateixa gespa i l'han dedicat a Hansi Flick, que ahir va patir la mort del seu pare. Les celebracions també s'han traslladat a carrers i places. A Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya, davant la impossibilitat d'accedir a la font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han congregat per celebrar la segona lliga consecutiva. Aquesta tarda, a les 5, nova festa, aquest cop amb la tradicional rua, que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada al Camp Nou. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 11 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la ingressada en un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls han practicat. De la seva banda, els 5 catalans que viatjaven al creuer Ondius ja són a Madrid, on passaran la quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Aquest diumenge han desembarcat 94 persones de la nau davant la costa de Tenerife, un operatiu que acabarà aquesta tarda. El govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera d'Educació, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la

0: com ventiladors de sostre, per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Sobre aquesta proposta en parlarem tot seguit amb Joan Cuevas, cap de projectes d'Equitat.org. El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el govern sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i l'elevada temporalitat del professorat. I en cultura, avui és el dia de Sant Anastasi, patró de ciutats com Badalona i Lleida, que estan immerses en les seves festes majors. A Badalona, aquesta nit, s'ha fet la tradicional cremada del dimoni, que aquest any ha sumat un joc visual amb més de 500 drons sobrevolant el cel. Pel que fa a la capital del Segrià, un dels plats forts ha estat la jornada castellera amb la participació de la colla local, la vella dels Xiquets de Valls, els moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus. Passen ara mateix 3 minuts i mig de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem la setmana de moment avui dilluns amb un accident actiu des de mitjans de la matinada a l'AP7 que deixa un carril de circulació tallat i un quilòmetre de retencions a Tarragona en sentit sud. Per altra banda, també ja tenim les cues habituals als voltants de la capital catalana, força intensitat sobretot en tot el nus de la Trinitat, que deixa de retruc afectacions en totes les dues rondes de Barcelona, sobretot en els seus primers trams en sentit Llobregat. Al Vallès també trobem congestió a la C58 des de Sant Quirze del Vallès en direcció Barcelona. Lentitud habitual també a la AP7 a diversos punts, concretament al Papiol, a Barberà del Vallès i a Montornès també en sentit sud. Pel que fa a la C17 a Parets del Vallès també tenim retencions habituals de fins a 2 quilòmetres en direcció Barcelona. En sentit nord hi ha retencions de l'últim tram de la C60 a l'altura de la Roca. I al Llobregat també trobem congestió a la A2 i a la B23 des de Pallejà i Molins de Rei en direcció a la capital catalana. També en sentit nord des de Viladecans es fa 1 quilòmetre de lentitud en sentit nord. De moment això és tot des del RAC. Bon dia.
0: I per tancar a portada la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia, una situació que desperta fresqueta una altra vegada i sobretot aquest dilluns al matí amb aquestes boirades que tenim a les comarques interiors. Avui són molt més denses i extenses a les comarques planes de Lleida. En general, a la resta del país el matí serà una mica més obert, però frescal, com dèiem, amb una mica més de vent cap a les Terres de l'Ebre. Aquesta tarda, a l'extrem nord de Lleida, també a tocar de França en el cas de Girona, per tant cap al nord de l'Alt Empordà o l'Alta Garrotxa. Aquí tindrem algun ruixat aïllat. A la resta del país, una tarda més plàcida i força suau. De fet, la temperatura serà, si fa no fa, com la d'ahir, un ambient molt i molt agradable. Estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: El Barça és campió de Lliga després de superar el Real Madrid al Camp Nou per 2-0. L'equip s'ha assegurat el títol en un partit en què no ha donat cap opció al conjunt blanc i que ha sentenciat amb un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans. Els blaugranes, que guanyen el campionat per primer cop en un clàssic, han assolit el triomf matemàticament 3 jornades abans del final de curs i amb uns números remarcables. 30 victòries en 35 partits i sent l'equip més golejador, amb 91 dianes, i el que menys ha encaixat fins ara. És el 29è campionat domèstic de la història del club i el segon consecutiu amb Hansi Flick a la banqueta. El tècnic, que hi va patir la mort del seu pare, es mostrava visiblement emocionat després de la victòria.
4: My mom called me and she said that my father passed away.
5: La meva mare m'ha trucat i m'ha dit que el meu pare havia mort. He pensat si ho havia d'amagar o ho havia d'explicar a l'equip, perquè per a mi és com una família. He decidit que ho volia fer saber als jugadors i el que han fet ha estat increïble. Mai oblidaré aquest moment.
4: What they are doing was unbelievable. I never will forget this moment. I'm proud, you know, I never will forget this day.
5: Estic orgullós, mai oblidaré aquest dia. Estic feliç, l'ambient a l'estadi era increïble i si pensen que allà hi hauran 40.000 persones més, és emocionant. Soc molt feliç aquí, a Barcelona.
4: It's unbelievable, it's amazing. I'm really happy here, in Barcelona.
0: Un cop acabat el partit, les celebracions sobre la gespa del Camp Nou s'han traslladat també a carrers i places, justament, doncs,

0: Us expliquem que aquestes celebracions a Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya davant la impossibilitat de fer-la a la Font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han reunit per celebrar el títol de Lliga amb els càntics habituals i s'han trobat amb dos convidats inesperats. Marc Casadó i Alejandro Valde han volgut celebrar el títol amb l'afició i s'hi han presentat vestits amb la samarreta blaugrana. Casadó ha repetit la tradició iniciada ara fa un any, com també Dani Olmo, Pedri i Eric García, que han tornat a passejar per la Diagonal amb bicicletes del servei de Bicing. Avui continuarà la festa amb la rua pels carrers de Barcelona per celebrar aquest títol de Lliga i la Supercopa, també els dos títols aixecats aquesta temporada. La celebració tindrà un format d'anada i tornada que arrencarà a les 5 de la tarda al Camp Nou i avançarà per Travessera de les Corts seguint pels carrers París i Balmes. Arribarà fins a la plaça Catalunya i després pujarà pel Passeig de Gràcia abans de tornar cap a l'estadi novament. La dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la ingressada a un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls han practicat. En el cas de Barcelona, la dona es troba en observació per haver estat contacte d'una passatgera holandesa en un vol internacional que va morir. Que va acabar morint, de fet, d'antivirus, però no té símptomes i es troba en bon estat. Malgrat tot, continuarà ingressada fins que li facin una segona prova d'aquí a una setmana. Pel que fa a la dona d'Alacant, sí que té símptomes, però ha donat negatiu en dues PCRs. N'hi faran una tercera en les pròximes 48 hores. I si torna a ser negativa i remeten els símptomes, completarà la quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García.
1: La diferencia entre el caso de Alicante y el caso de Barcelona es que el caso de Alicante tiene síntomas, entonces se lleva unos protocolos que son diferentes al caso de alguien que no tiene síntomas, pero independientemente nos falta una tercera PCR del caso de Alicante y una segunda PCR del caso de Barcelona, pero son dos vías del protocolo diferentes, ¿vale? Porque cuando aparecen los síntomas, como bien saben ustedes, es cuando las personas se convierten en contagiosas.
0: Dels evacuats del vaixell Ondius, aquest diumenge, un dels 5 ciutadans francesos ha presentat símptomes mentre volava a París. Tots 5 han estat posats en aïllament estricte. A Tenerife avui continuarà el procés per desembarcar la cinquantena de passatgers que encara queden al creuer després que ahir evacuessin 94 persones. Els 14 passatgers espanyols, 5 dels quals són catalans, ja fan quarantena a l'Hospital Militar de Madrid. Ens explica la cronologia d'aquest diumenge la Norma Lebrero.
2: A dos quarts de set del matí, el vaixell Ondius ha entrat al port de Tenerife Sud, on ha quedat fondejant, és a dir, sense anclar-se al moll. Una hora més tard han entrat els tècnics de salut per fer les proves als passatgers i comprovar que continuaven asimptomàtics. Els primers en baixar han estat els 14 espanyols, 5 de catalans. Els han traslladat en llanxes fins al port, on els esperava un bus de la Unitat Militar d'Emergències. El trajecte fins l'aeroport ha estat d'escassos 10 minuts. Han entrat directament a la pista i han pujat a l'avió que els ha portat fins a Madrid, a la base de Torrejón de Ardoz, i d'allà a l'Hospital Militar Gómez Ulla, especialitzat en malalties infeccioses i que ja va atendre els casos d'Ebola i els primers de la Covid.
1: El gobierno de España, como no, ha autorizado que los ciudadanos que están en el barco, entre los que quiero recordar que hay 14 ciudadanos españoles con los que nos hemos puesto esta mañana en contacto, que nos han dicho que están bien, les hemos dicho por supuesto que son absolutamente bienvenidos.
2: Al llarg del dia s'han flatat avions de 10 països diferents, el Canadà, França, Turquia, Gran Bretanya, Irlanda i a darrera hora els Estats Units. Està previst que els últims en marxar siguin els australians aquest dilluns a la tarda.
3: It's not another COVID.
4: Això no és un altre Covid i el risc per a la població és baix. Per això no han de tenir por ni tenir pànic.
3: They shouldn't be scared and they shouldn't panic.
2: Després, l'Ondius marxarà cap al port de Rotterdam, als Països Baixos, on el desinfectaran.
0: Doncs justament el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha garantit als ciutadans de les Canàries que l'evacuació és segura davant les fortes traves que ha posat el president insular, Fernando Clavijo. Ho ha dit durant un míting del PSOE a la línia de la Concepción, a Cádiz, des d'on ha tret pit per la gestió d'aquesta crisi sanitària.
5: España, compañeros y compañeras, está siendo de nuevo vista desde fuera. El mundo nos observa de nuevo. Y de nuevo España, como en otras muchas crisis, va a responder a la altura de lo que es este gran país. Con ejemplaridad y con eficacia.
0: També el papa Lleu XIV ha volgut agrair aquest diumenge a la ciutadania de les Illes Canàries l'acollida del creuer Ondius. El pontífex ho ha dit després de l'oració de Regina Caeli a la plaça de Sant Pere del Vaticà, des d'on ha recordat la propera visita del mes de juny a Espanya, amb parada a Barcelona, Madrid i també justament les Canàries.
6: Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Ondius con los enfermos de antivirus. Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las islas.
0: L'activista catalano-palestí Saïf Abu Keshek, membre de la Global Sumut Flotilla, ja és a Barcelona després de ser deportat dissabte per Israel a Egipte. L'activista, que va arribar ahir a l'aeroport del Prat, ha passat 10 dies empresonat i en vaga de fam després de la seva captura per part d'Israel en aigües internacionals que l'acusava de terrorisme. Abu Keshek, que ha denunciat abusos i tortures durant la seva detenció, ha assegurat que tornarà a Turquia per reprendre el viatge a Palestina.
7: Hoy estoy llegando a Barcelona para preparar mi maleta y en unos días volver a juntarme con mis compañeros en Turquía, porque nuestro camino solo acaba de empezar. No somos ningún héroe, ni queremos serlo. Lo que queremos es que se hable, que se cuenta lo que está pasando en Palestina todos los días. No nos vamos a rendir. Vamos a trabajar día a día con todas las porciones porque las luchas requieren sacrificio.
0: I mentrestant, una de les entitats de la flotilla, Open Arms, es prepara també per salpar demà cap a Cuba. El veler Astral sortirà des de Badalona en una missió humanitària per trencar el bloqueig dels Estats Units. La iniciativa pretén portar plaques solars a un hospital infantil de l'Havana, així com aliments i recursos bàsics. Podrien arribar-hi a finals de juny.
8: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: Un quart de vuit del matí, el govern convocarà avui, de manera oficial, la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. Segons la consellera d'Educació, Esther Niubó, l'objectiu és seure amb tots els sindicats amb representació per explorar fórmules per reduir el clima de tensió. Això sí, no està disposada, diu, a replantejar el pacte signat amb Comissions Obreres i UGT, segons ha explicat en una entrevista a RAC1. Des del sindicat Ustec Estès, majoritari entre els docents de primària, asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, previst per demà, amb una convocatòria general per a tota Catalunya. En un comunicat, el sindicat reclama que el govern vagi a la trobada amb una proposta concreta sobre la taula i amb un compromís públic de la consellera Niubó per reobrir les negociacions. El cisma obert amb els docents és un dels principals focus de tensió entre el govern i l'oposició. Davant d'aquest escenari, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, defensa l'acció de l'executiu català i demana als partits polítics una actitud més constructiva.
9: Cal enviar un missatge de confiança, el govern segueix governant, estem centrats en atendre els problemes del país, amb un govern que està atenent avui les necessitats del país, aquesta és la nostra obligació. Jo agrairia que no contribuíssim al soroll i ajudéssim tots, diguem-ne, a estendre la mà, que col·lectivament fer funcionar el país és un deure tant de govern com d'oposició, i en aquest compromís col·lectiu que hem de tenir, doncs seguim treballant per atendre problemes que fa anys que es venen arrastrant, siguin els de Rodalies, siguin aquells que tenen a veure amb els serveis públics.
0: I no ens movem de l'àmbit escolar perquè la calor extrema ja és un factor educatiu. L'informe Calor a l'escola d'Equitat.org alerta que en pocs anys una quarta part del curs es farà amb temperatures per sobre dels 27 graus, un llindar a partir del qual el rendiment escolar cau de manera clara. A casa nostra, però, la meitat dels centres públics no estan adaptats al nou clima i caldria una inversió estable i un pla de 5 a 10 anys per revertir-ho. En volem parlar de tot plegat amb en Joan Cuevas, que és cap de projectes d'Equitat.org. Bon dia, Joan, i gràcies per acompanyar-nos.
10: Bon dia, gràcies a vosaltres.
0: En el vostre informe dieu que a partir del 2030 hi haurà fins a 65 dies lectius per sobre dels 27 graus, ara ho explicàvem. En què i com afecten aquestes temperatures als escolars, el rendiment escolar dintre de les aules?
10: Sí, de vegades es tendeix a pensar que els infants són bastant resistents a la calor, i l'estudi el que apunta és que no, que precisament els infants són molt poc resistents a la calor, transpiren menys, pateixen molt més de cops de calor que els adults, i a més té afectacions a nivell d'aprenentatge, tenint en compte que una quarta part dels dies lectius l'any 2030 estaran amb temperatures superiors a 27 graus, doncs comença a ser preocupant, sobretot perquè sabem que cada dia per sobre de 27 graus, amb estudis molt rigorosos, comencen a caure els resultats perquè els processos cognitius es compliquen molt, tendeixen a caure 0,18 punts PISA per cada dia per sobre de 27 graus. Això tenint en compte 45 dies lectius a l'any, doncs estaríem parlant d'una equivalència d'un o dos mesos de caiguda en aprenentatges mesurat en PISA. Per tant, seria una caiguda ja rellevant a partir del 2030.
0: Joan, si sabem que la calor perjudica directament l'aprenentatge, què necessiten les escoles públiques per adaptar-se al nou clima?
10: L'informe el que planteja, perquè és un repte doncs gros, el que planteja són dos ritmes: per una banda un pla de xoc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, però també altres mesures passives com renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o primera hora, perquè això facilita molt la baixada de temperatures, i a llarg termini, a 5 o 10 anys vista, un pla on es milloraria l'aïllament de 1.222 centres, es posarien també la part mecànica de màquines de climatització, es renaturalitzaria el pati, per tant totes les mesures que sabem que funcionen i que alhora són responsables amb el clima, amb el planeta. Això tindria un cost aproximat d'uns 1.500 milions d'euros, però el que sí que sabem, perquè poden semblar molts milions d'euros, és que distribuït en 10 anys seria equivalent a una inversió de 200 euros per infant i any.
0: Perfecte, Joan Cuevas, cap de projectes d'Equitat.org. Segurament n'anirem parlant perquè té tela aquest informe, i evidentment els 27 graus s'assoliran d'aquí a uns anys, i per tant això és un tema que seguirem parlant en un futur. Gràcies per haver-nos atès aquest matí, que vagi molt bé.
10: Gràcies a vosaltres.
0: Més coses relacionats amb l'educació. El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari, a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el departament sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris del sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i l'elevada temporalitat del professorat. És una crònica d'en Lluís Mata.
11: Fa 3 anys el govern es va comprometre a crear 820 places fixes de professor al conjunt de les universitats públiques de Catalunya. Un cop culminat aquest termini, el departament ha avançat a la xarxa que se n'han generat 513 i que cap d'elles està vinculada a jubilacions. Universitat justifica que no s'hagi arribat a l'objectiu fixat inicialment, en bona part pel fet que des del govern espanyol s'ha desplegat un programa d'incorporació de talent docent i investigador que ha dotat dels centres catalans de prop de 1.200 places d'ajudants a doctor. Unes places que el govern es compromet a estabilitzar en un futur. Sigui com sigui, el col·lectiu de professors associats denuncia les condicions laborals que arrossega i posen en dubte que s'hagi avançat. Núria Suero representa el col·lectiu a la Universitat Autònoma de Barcelona.
12: Davant d'aquesta insuficiència extrema d'aquest pla de xoc, les dades o les explicacions que es donen des del govern el que fan és, un cop més, justificar aquesta falta de finançament per acabar amb la precarietat.
11: Pel que fa al govern intern de les universitats, el vicerrector de la UB, Ernest Abadal, considera que ara els esforços s'han de centrar en reforçar el personal administratiu i de serveis.
13: Ara han entrat molts professors i la plantilla de PAS no hi ha hagut aquest programa, aquest pla de xoc que s'ha fet pel PDI, que és el que els rectors estan reclamant, que es faci un pla de xoc pel personal tècnic.
11: Universitats considera que s'han superat els problemes d'incorporació de nou professorat del passat amb les limitacions imposades per les lleis de pressupostos que deixaven moltes jubilacions sense cobrir.
0: Més de 300 estudiants universitaris s'han reunit al Parc Tecnològic de Barcelona Activa a Nou Barris en el marc de la Interhack Barcelona. Es tracta d'una hackató per trobar solucions per afrontar el repte climàtic del futur a Barcelona, un esdeveniment que ha situat la ciutat com a capital europea de talent digital. Els participants, que pertanyien a les quatre universitats públiques de Barcelona, s'han concentrat per equips durant 36 hores per desenvolupar projectes en àmbits com la intel·ligència artificial, la ciberseguretat o l'automatització.
14: És una ocasió perfecta per explotar tot aquest talent i tota aquesta energia que tenen els joves en aquests dos dies, que són 36 hores sense parar.
15: Al final, posar el seu talent i la seva creativitat a buscar solucions per resoldre també els reptes climàtics de Barcelona, no?, que proposen aquests reptes.
16: La nostra proposta és per optimitzar la logística de repartiment de mercaderies.
17: El nostre projecte va de fer més eficient les interseccions de la ciutat.
0: El conductor d'un tractor ha mort aquest diumenge al matí després de volcar en un camí rural dels Omellons, a les Garrigues. Per causes que s'estan investigant, un tractor amb remolc ha sortit de la via i s'ha precipitat per un talús. A conseqüència del sinistre, el conductor del vehicle agrícola, un home de 79 anys, ha mort. Amb aquesta víctima ja són 40 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. I els Mossos d'Esquadra han fet pública la detenció el passat mes d'abril d'un jove de 24 anys a Sant Cugat del Vallès per agredir un home sense llar a Rubí per raons presumptament de profòbia o odi a les persones sense sostre. Els fets pels quals l'acusen es remunten al 3 de maig del 2025, quan l'agressor va etzibar un cop de puny a la víctima mentre aquesta carregava el mòbil en un supermercat. L'afectat va rebre la forta trompada a la cara i va quedar estabornit a terra després que l'autor l'increpés de manera desesperada per tenir el telèfon mòbil carregant-se en un endoll de l'establiment d'alimentació. Afrontem ara la crònica esportiva més enllà del triomf del Barça. Avui destaca el duel decisiu que disputa el Girona al camp del Rayo Vallecano. Els gironins, que només tenen un punt de marge respecte de la zona de descens, busquen trencar la ratxa de 3 derrotes i de sumar només un punt als últims 12 en joc. Per aquest partit, Mitchell no podrà comptar amb el sancionat Brian Hill, però recupera Abel Ruiz després de la lesió. El tècnic madrileny reconeixia la importància de l'enfrontament en la prèvia del duel.
18: Responsabilitat tota, treball a full, al 200%. Penso en el meu equip, en com fer mal al Rayo, a treballar i donar-lo tot.
0: I el Barça ha sumat una nova victòria en Lliga per 1-3 davant del Costa Adeje. Les de Pere Romeu van remuntar el gol inicial de Gramaglia amb dianes de Brooks, Kika i Pina. Amb aquest resultat, les campiones sumen la 28a victòria de la temporada i encaren la final de la Copa de la Reina amb bones sensacions. La final se celebrarà dissabte contra l'Atlético de Madrid. I derrota del Barça, en aquest cas, a la final de la Champions d'hoquei patins. Va caure per 3-1 contra el Porto en el duel disputat a la localitat portuguesa de Coimbra. Dos gols encaixats en els primers 8 minuts van condemnar els blaugranes, que ja no van poder remuntar. A la VAR va fer el 2-1 al segon temps, però l'empat no va arribar i Telmo Pinto va sentenciar per a l'equip portuguès. El Barça tornarà a tancar la temporada sense aixecar el títol continental, que no guanya des del 2018. El porter, Sergi Fernández, crític amb l'arbitratge, feia balanç de la final.
19: Felicitar primer de tot a l'Oporto. Ha fet un partidàs, han aprofitat les seves ocasions i justos vencedors, orgullosíssim. La veritat que l'equip ho ha donat tot, ja et dic que el Porto ens ha superat. Crec que han arribat més a porteria, han tingut més ocasions, però sempre passa alguna cosa i estic molt cansat d'això.
0: I arribarem a a 8:15 amb la festa de Sant Anastasi, Badalona. Ha tornat a il·luminar-se sota el foc de la seva nit més especial. Milers de persones s'han aplegat a la Rambla per seguir la cremada del dimoni. Una festa que renova any rere any, fusionant les arrels culturals de la ciutat amb la tecnologia més recent. Aquest any l'espectacle ha mostrat més enllà de la tradicional crema un joc visual amb més de 500 drons que han sobrevolat el cel del litoral. Amb el so del piromusical i una banda sonora per a tots els públics, Badalona ha donat la benvinguda al dia de Sant Anastasi. També estan de festa pel mateix sant a la capital del Segrià, Lleida, amb la Festa Major de Maig, en homenatge, com dèiem, al patró de la ciutat, que és també Sant Anastasi. Al llarg del cap de setmana, milers de lleidatans han omplert els carrers per gaudir de música, foc, ball i cultura popular. Una festa en la qual ha destacat la jornada castellera amb la participació de la colla local, la Vella dels Xiquets de Valls, els Moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus. Una gran jornada castellera amb la primera torre de set descarregada pels lleidatans o el 4 de 9 amb folre descarregat per la Vella dels Xiquets.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: La fisioteràpia a l'odontologia.
3: La fisioteràpia aplicada a l'odontologia pot proporcionar grans beneficis en el tractament del dolor i les disfuncions associades amb la mandíbula i el sistema masticatori. Mitjançant tècniques especialitzades es pot millorar la salut bucodental i la funcionalitat de la mandíbula. A més, ajuda a tractar problemes com el bruxisme i les tensions musculars, afavorint així una millor qualitat de vida.
1: Salut Activa.
4: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: La mandíbula superior i inferior, si no encaixen correctament, és com dèiem, no? És el primer indici de que hi ha algun problema mandibular. Llavors, també hi ha altres que potser no ens adonem, i si tenim algú que dorm amb nosaltres i ens diu que ronquem molt, aquest és un dels indicis també. O que quan ens aixequem del llit veiem que en el coixí hi ha una miqueta de saliva, això vol dir que no tanquem bé la boca durant la nit. Aquí també hi ha un altre problema, i bueno, tendència a dormir amb la boca oberta és un dels pitjors perquè pot provocar altres problemes, tant de mandíbula com digestius, més endavant. Llavors, si tens algun indici d'aquests, és important posar-te en mans d'un odontòleg per resoldre aquest problema.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
6: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
7: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa amb el Barça, que és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. En un primer cop, que és el primer cop, de fet, que es guanyen la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions els blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Els jugadors blaugrana han festejat el títol sobre la mateixa gespa i l'han dedicat a Hansi Flick, que ahir va patir la mort del seu pare. Les celebracions també s'han traslladat a carrers i places. A Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya davant la impossibilitat d'accedir a la Font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han congregat per celebrar la segona lliga consecutiva. Aquesta tarda, a les 5, nova festa, aquest cop amb la tradicional rua, que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada al Camp Nou. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 11 de maig. La dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la ingressada a un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls han practicat. De la seva banda, els 5 catalans que viatjaven al creuer Ondius ja són a Madrid, on passaran la quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Aquest diumenge han desembarcat 94 persones de la nau davant la costa de Tenerife, un operatiu que acabarà aquesta tarda. Sobre aquest dispositiu i sobre què en sabem de l'antivirus, en parlarem tot seguit amb Xavier Vallès, epidemiòleg de la Fundació Lluita contra les Infeccions. El govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera del RAM, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues previst per demà, amb una aturada general a tota Catalunya. La Fundació Equitat.org reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir el confort tèrmic d'infants i docents. L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini, com ventiladors de sostre, per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Ho ha explicat fa uns minuts al Notícies en xarxa Joan Cuevas, cap de projectes d'Equitat.org.
8: L'informe el que planteja perquè és, una, és un repte de, doncs, gros. El que planteja són dos ritmes, per una banda un pla de joc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, però també altres mesures passives com renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o primera hora, perquè això facilita molt la baixada de temperatures.
7: El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el govern sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i l'elevada temporalitat del professorat. I en cultura, avui és el dia de Sant Anastasi, patró de ciutats com Badalona i Lleida, que estan immerses en les seves festes majors. A Badalona aquesta nit s'ha fet la tradicional cremada del dimoni, que aquest any ha sumat un joc visual amb més de 500 drons sobrevolant el cel. Pel que fa a la capital del Segrià, un dels plats forts ha estat la jornada castellera, amb la participació de la colla local, la vella dels Xiquets de Valls, els moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus. Passen ara 4 minuts de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, comencem la setmana amb 2 accidents. Un a l'AP7, que deixa un carril tallat i un quilòmetre de retencions a Tarragona en sentit sud. El segon a l'AP2, a Artesa de Lleida, que deixa els vehicles al voral en direcció Saragossa. Per altra banda, ja tenim les cues habituals als voltants de la capital catalana, força intensitat en tot el nus de la Trinitat, amb afectacions de retruc a les dues rondes en sentit Llobregat. I pel que fa al temps, aquest dilluns es desperta més fresc i amb boirades a les comarques de l'interior. En general, a la resta del territori el matí serà una mica més obert, però frescot, i amb vent cap a les Terres de l'Ebre. Aquesta tarda, a l'extrem nord de Lleida i també a l'Empordà i la Garrotxa, s'espera algun ruixat, ambient agradable a la resta del país i força suau.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
7: És la nostra notícia de portada d'avui. El Barça és campió de Lliga després de superar el Real Madrid al Camp Nou per 2-0. L'equip s'ha assegurat el títol en un partit en què no ha donat cap opció al conjunt blanc i que ha sentenciat amb un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans. Els blaugranes, que guanyen el campionat per primer cop en un clàssic, han assolit el triomf matemàticament 3 jornades abans del final de curs i amb uns números remarcables. 30 victòries en 35 partits i sent l'equip més golejador amb 91 dianes i el que menys ha encaixat fins ara. És el 29è campionat domèstic de la història del club i el segon consecutiu amb Hansi Flick a la banqueta. El tècnic, que ahir va patir la mort del seu pare, es mostrava visiblement emocionat després de la victòria.
9: My mom called me and she said that my father passed away.
10: La meva mare m'ha trucat i m'ha dit que el meu pare havia mort. He pensat si ho havia d'amagar o ho havia d'explicar a l'equip, perquè per a mi és com una família. He decidit que ho volia fer saber als jugadors i el que han fet ha estat increïble. Mai oblidaré aquest moment.
9: What they are doing was unbelievable. I never will forget this moment. I'm proud, you know, I never will forget this day.
10: Estic orgullós, mai oblidaré aquest dia. Estic feliç, l'ambient a l'estadi era increïble i si pensen que allà hi hauran 40.000 persones més, és emocionant. Soc molt feliç aquí, a Barcelona.
9: It's unbelievable, it's amazing. I'm really happy here in Barcelona.
7: Un cop acabat el partit, les celebracions sobre la gespa del Camp Nou s'han traslladat també a carrers i places. A Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya davant la impossibilitat de fer-la a la Font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han reunit per celebrar el títol de Lliga amb els càntics habituals i s'han trobat amb dos convidats inesperats. Marc Casador i Alejandro Valdé han volgut celebrar el títol amb l'afició i s'hi han presentat vestits amb la samarreta blaugrana. Casador ha repetit la tradició iniciada ara fa un any, com també Dani Olmo, Pedri i Eric Garcia, que han tornat a passejar per la Diagonal amb bicicletes del servei de Bicing. Avui continuarà la festa amb la rua pels carrers de Barcelona per celebrar el títol de Lliga i la Supercopa, els dos títols aixecats aquesta temporada. La celebració tindrà un format d'anada i tornada que arrencarà a les 5 de la tarda al Camp Nou i avançarà per Travessera de les Corts seguint pels carrers París i Balmes. Arribarà fins a la plaça Catalunya i després pujarà pel Passeig de Gràcia abans de tornar cap a l'estadi novament. La dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la ingressada a un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls han practicat. En el cas de Barcelona, la dona es troba en observació per haver estat contacte d'una passatgera holandesa i en un vol internacional que va acabar morint d'antivirus, però no té símptomes i es troba en bon estat. Malgrat tot, continuarà ingressada fins que li facin una segona prova d'aquí a una setmana. Pel que fa a la dona d'Alacant, sí que té símptomes, però ha donat negatiu en dues PCRs. N'hi faran una tercera en les pròximes 48 hores i si torna a ser negativa i remeten els símptomes, completarà la quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mónica García.
11: La diferencia entre el caso de Alicante y el caso de Barcelona es que el caso de Alicante tiene síntomas, entonces se lleva unos protocolos que son diferentes al caso de alguien que no tiene síntomas, pero independientemente nos falta una tercera PCR del caso de Alicante y una segunda PCR del caso de Barcelona, pero son dos vías del protocolo diferentes, ¿vale? Porque cuando aparecen los síntomas, como bien saben ustedes, es cuando las personas se convierten en contagiosas.
7: Dels evacuats del vaixell Ondius aquest diumenge, un dels cinc ciutadans francesos ha presentat símptomes mentre volava a París. Tots cinc han estat posats en l'aïllament estricte. A Tenerife, avui continuarà el procés per desembarcar la cinquantena de passatgers que encara queden al creuer, després que ahir evacuessin 94 persones. Els 14 passatgers espanyols, entre els quals els 5 catalans, ja fan quarantena a l'Hospital Militar de Madrid. Ens explica la cronologia d'aquest diumenge la Norma Lebrero.
12: A dos quarts de set del matí, el vaixell Ondius ha entrat al port de Tenerife Sud, on ha quedat fondejant, és a dir, sense anclar-se al moll. Una hora més tard han entrat els tècnics de salut per fer les proves als passatgers i comprovar que continuaven asimptomàtics. Els primers en baixar han estat els 14 espanyols, 5 de catalans. Els han traslladat en llanxes fins al port, on els esperava un bus de la Unitat Militar d'Emergències. El trajecte fins l'aeroport ha estat d'escassos 10 minuts. Han entrat directament a la pista i han pujat a l'avió que els ha portat fins a Madrid, a la base de Torrejón de Ardoz, i d'allà a l'Hospital Militar Gómez Ullà, especialitzat en malalties infeccioses i que ja va atendre els casos d'Ebola i els primers de la Covid.
11: El gobierno de España, como no, ha autorizado que los ciudadanos que están en el barco, entre los que quiero recordar que hay 14 ciudadanos españoles con los que nos hemos puesto esta mañana en contacto, que nos han dicho que están bien, les hemos dicho, por supuesto, que son absolutamente bienvenidos.
12: Al llarg del dia s'han flatat avions de 10 països diferents, al Canadà, França, Turquia, Gran Bretanya, Irlanda i a darrera hora els Estats Units. Està previst que els últims en marxar siguin els australians aquest dilluns a la tarda.
13: It's not another COVID.
14: Això no és un altre Covid i el risc per a la població és baix. Per això no han de tenir por ni tenir pànic.
13: They shouldn't be scared and they shouldn't panic.
12: Després, l'Ondius marxarà cap al port de Rotterdam, als Països Baixos, on el desinfectaran.
7: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha garantit als ciutadans de les Illes Canàries que l'evacuació és segura davant les fortes traves que hi ha posat el president insular, Fernando Clavijo. Ho ha dit durant un míting del PSOE a la línia de la Concepción, a Cádiz, des d'on ha tret pit per la gestió d'aquesta crisi sanitària.
15: España, compañeros y compañeras, está siendo de nuevo vista desde fuera. El mundo nos observa de nuevo. Y de nuevo España, como en otras muchas crisis, va a responder a la altura de lo que es este gran país, con ejemplaridad y con eficacia.
7: Bé, el papa Lleó XIV ha volgut agrair aquest diumenge a la ciutadania de les Illes Canàries l'acollida del creuer Ondius. El pontífex ho ha dit després de l'oració de Regina Caeli a la plaça de Sant Pere del Vaticà, des d'on ha recordat la propera visita el mes de juny a Espanya, amb parada a Barcelona, Madrid i també a les Canàries.
16: Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Ondius con los enfermos de antivirus. Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las islas.
7: Després d'unes hores pendents de les repatriacions i de l'operatiu internacional, avui volem anar un pas més enllà i entendre què hi ha darrere de les decisions que s'han pres, com es valora el risc, com es gestionen els contactes i què ens diu aquest brot sobre la circulació dels virus en un món globalitzat. En parlem amb l'epidemiòleg Xavier Vallès de la Fundació Lluita contra les Infeccions. Molt bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
17: Hola, bon dia.
7: Parlem d'un virus poc transmissible, però molt greu, i d'un vaixell amb 147% persones a bord, que són de 23 països i que ara van tornant de mica en mica al seu lloc d'origen. Com s'explica epidemiològicament que un virus així es pugui dispersar geogràficament sense generar, però, un risc global elevat?
17: Bueno, jo primer de tot voldria puntualitzar que a veure, no es tracta de contribuir a la bola mediàtica informativa amb informacions i declaracions perquè li donen importància més enllà del que estrictament pot tenir com a risc general per la població. Per tant, la meva intervenció és també només purament tècnica per intentar posar les coses al seu lloc i ajudar a entendre i prendre-ho amb molta més calma de la que s'ha pres fins ara. Llavors, respecte a la pregunta que vostè posa, jo primer voldria assenyalar que no és un fenomen nou, és un fenomen que històricament, vull dir, l'expansió dels virus a través de vaixells i mitjans de comunicació i de transport ve des de l'edat mitjana i és també de forma molt més dramàtica, fins i tot al segle XIX vam tenir un brot de febre groga aquí a Barcelona dels vaixells que venien de Cuba amb una mortalitat elevadíssima. Per tant, no estem res, senzillament tenim la història de sempre amb un escenari diferent i en aquest sentit no ens hem d'alarmar. Aquestes coses han passat i passaran des d'un punt de vista històric contínuament i sobretot ara amb una rapidesa molt més elevada amb els mitjans de comunicació que tenim. I en aquest sentit tenim en compte que els vaixells són especialment propensos, primer perquè són viatges més llargs i per tant qualsevol persona infecciosa que entri dins un vaixell pot tenir més oportunitats de transmetre'l per una qüestió de temps. I a més són cinc condicions ideals per patògens per la transmissió directa o sobretot respiratòria. I en aquest sentit... Digues.
7: Els repatriats espanyols, incloent-hi els cinc catalans, estan en quarantena al Gómez Ulla, un hospital militar amb unitats d'aïllament d'alt nivell. 7 dies segons autorització judicial o 42 segons l'OMS? Com ho hem d'interpretar això?
17: No, des d'un punt de vista purament tècnic i epidemiològic han de ser 42 dies perquè aquest virus té un període d'incubació màxim de fins a 3, 4, 6 setmanes i per tant la màxima prudència demana o exigeix que sigui aquest aïllament. L'altra cosa són les qüestions judicials o les qüestions que les regles o les lleis que tinguem nosaltres en el nostre propi país permetin en els termes del respecte de la llibertat individual de cadascú. Per tant, són dos aspectes contraposats que sempre, evidentment, és una discussió habitual i que ja vam tenir durant el període de la Covid-19, si els confinaments havien de ser obligats, com, qui i fins a quin punt podem obligar o tergiversar o modificar la llibertat individual de cadascú. Des d'un punt de vista epidemiològic, purament epidemiològic, són 42 dies, tal com diu l'OMS.
7: Una darrera qüestió, Xavier Valls. En el cas de la dona de Barcelona, que fa quarantena al Clínic, no era un contacte estret, però igualment s'ha optat per aïllar-la. En brots tan poc freqüents, encara que siguin coneguts, com es gestiona la incertesa científica? Què pesa més, el que sabem o el que encara no sabem? O ja ho sabem tot d'aquest virus?
17: No ho sabem tot, primer perquè tenim una casuística limitada. Provoca brots de transmissió humana molt de tant en tant. S'han analitzat, l'últim que va haver-hi registrat va ser del 2018-2019 i per tant sempre hi ha un nivell d'incertesa perquè no tenim una casuística, no tenim, i a més també és una situació nova, que és la primera vegada, no la primera vegada que salta de continent, però sí la primera vegada que produeix un brot fora de la seva zona endèmica. Per tant, la prudència ha de ser màxima, però dins dels termes no alarmistes. És a dir, coneixem prou aquest virus com per saber quatre coses bàsiques. Un, que és molt poc transmissible i només es transmet en circumstàncies molt específiques, amb contactes molt estrets. L'altre gran avantatge és que només es transmet quan la persona està realment malalta, per tant una persona asimptomàtica no hem vist mai que transmeti la malaltia, fins i tot persones asimptomàtiques rarament la transmeten i per tant això ens dona un marge de seguretat molt gran. No té res a veure ni amb la Covid-19 ni en res per l'estil, i per tant tot indica que es pugui controlar i que aquest brot s'apaivagui de forma espontània només amb les mesures que estem aplicant.
7: Doncs Xavier Vallès, ens tranquil·litza força a través d'aquestes explicacions de la Fundació Lluita contra les Infeccions. Gràcies per atendre'ns aquest matí, que vagi molt bé. Fins una altra.
17: Val, gràcies a vostès. Tingueu bon dia.
7: L'activista catalano-palestí Saïf Abu Keshek, membre de la Global Sumut Flotilla, ja és a Barcelona després de ser deportat dissabte per Israel a Egipte. L'activista, que va arribar ahir a l'aeroport del Prat, ha passat 10 dies empresonat i en vaga de fam després de la seva captura per part d'Israel en aigües internacionals, que l'acusava de terrorisme. Abu Keshek, que ha denunciat abusos i tortures durant la seva detenció, ha assegurat que tornarà a Turquia per reprendre el viatge a Palestina.
18: Hoy estoy llegando a Barcelona para preparar mi maleta y en unos días volver a juntarme con mis compañeros en Turquía, porque nuestro camino solo acaba de empezar. No somos ningún héroe, ni queremos serlo. Lo que queremos es que se hable, que se cuenta lo que está pasando en Palestina todos los días. No nos vamos a rendir. Vamos a trabajar día a día con todas las fuerzas porque las luchas requieren sacrificio.
7: Passen 3 minuts de 3 quarts de 8 del matí. El govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. Segons la consellera del RAM, Esther Niubó, l'objectiu és seure amb tots els sindicats amb representació per explorar fórmules per reduir el clima de tensió. Això sí, no està disposada a replantejar el pacte signat amb Comissions Obreres i UGT, segons ha explicat en una entrevista a RAC1. Des del sindicat Ustec Estès, majoritari, dèiem, entre els docents de primària, asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, previst per demà, amb una convocatòria general per a tota Catalunya. En un comunicat, el sindicat reclama que el govern vagi a la trobada amb una proposta concreta sobre la taula i amb un compromís públic de la consellera Niubó per reobrir les negociacions. Aquest cisma obert amb els docents és un dels principals focus de tensió entre el govern i l'oposició. Davant d'aquest escenari, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, defensa l'acció de l'executiu català i demana als partits polítics una actitud més constructiva.
19: Cal enviar un missatge de confiança, el govern segueix governant, estem centrats a atendre els problemes del país, amb un govern que està atenent avui les necessitats del país, aquesta és la nostra obligació. Jo agrairia que no contribuíssim al soroll i ajudéssim tots, diguem-ne, a estendre la mà, que col·lectivament fer funcionar el país és un deure tant de govern com d'oposició, i en aquest compromís col·lectiu que hem de tenir, doncs seguim treballant per atendre problemes que fa anys que es venen arrastrant, siguin els de Rodalies, siguin aquells que tenen a veure amb els serveis públics.
7: La Fundació Equitat.org reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir el confort tèrmic d'infants i docents. L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini, com ventiladors de sostre, per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa Joan Cuevas, cap de projectes d'Equitat.org.
8: L'informe el que planteja són dos ritmes, per una banda un pla de xoc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, però també altres mesures passives com renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o a primera hora. I a llarg termini, a 5 o 10 anys vista, un pla on es milloraria l'aïllament de 1.222 centres, es posarien també la part mecànica de màquines de climatització.
7: Encara en l'àmbit educatiu, formatiu, el govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari, a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el departament sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i l'elevada temporalitat del professorat. És una crònica de Lluís Mata.
20: Fa 3 anys el govern es va comprometre a crear 820 places fixes de professor al conjunt de les universitats públiques de Catalunya. Un cop culminat aquest termini, el departament ha avançat a la xarxa que se n'han generat 513 i que cap d'elles està vinculada a jubilacions. Universitat justifica que no s'hagi arribat a l'objectiu fixat inicialment, en bona part pel fet que des del govern espanyol s'ha desplegat un programa d'incorporació de talent docent i investigador que ha dotat dels centres catalans de prop de 1.200 places d'ajudants a doctor. Unes places que el govern es compromet a estabilitzar en un futur. Sigui com sigui, el col·lectiu de professors associats denuncia les condicions laborals que arrossega i posen en dubte que s'hagi avançat. Núria Suero representa el col·lectiu a la Universitat Autònoma de Barcelona.
21: Davant d'aquesta insuficiència extrema d'aquest pla de xoc, les dades o les explicacions que es donen des del govern el que fan és, un cop més, justificar aquesta falta de finançament per acabar amb la precarietat.
20: Pel que fa al govern intern de les universitats, el vicerrector de la UB, Ernest Abadal, considera que ara els esforços s'han de centrar en reforçar el personal administratiu i de serveis.
22: Ara han entrat molts professors i la plantilla de PAS no hi ha hagut aquest programa, aquest pla de xoc que s'ha fet pel PDI, que és el que els rectors estan reclamant, que es faci un pla de xoc pel personal tècnic.
20: Universitats considera que s'han superat els problemes d'incorporació de nou professorat del passat amb les limitacions imposades per les lleis de pressupostos que deixaven moltes jubilacions sense cobrir.
7: El primer cap de setmana de temps de flors ha arrencat a Girona amb 141 projectes florals repartits en més d'un centenar d'espais de la ciutat. L'edició d'aquest any, que arriba al número 71, inclou dos projectes en sintonia amb l'any Gaudí. Una de les grans novetats és la descentralització de temps de flors. Més enllà del barri vell, les flors s'estenen també per tots els barris i la resta de la trama urbana. El primer cap de setmana ha engegat amb una important afluència de visitants que han valorat positivament aquesta edició d'enguany.
23: Aquest any m'ha sobtat que potser l'he vist molt millor que en darreres ocasions. Aquests darrers anys havia estat potser més pobre en quant a valorar la flor natural. Els ponts estan francament molt i molt bé, m'ha agradat molt i molt.
24: De lo que he vist fins ara m'agrada molt, potser és de les vegades que més m'agrada, tinguent en compte que quan venim de la sequera, que va baixar molt perquè, esclar, no es podien posar plantes i la veritat és que va baixar el nivell. I ara, que es pot plantar plantes, el que he vist m'agrada molt.
7: Esports. Més enllà del triomf del Barça, avui destaca el duel decisiu que disputa el Girona al camp del Rayo Vallecano. Els gironins, que només tenen un punt de marge respecte de la zona de descens, busquen trencar la ratxa de 3 derrotes i de sumar només un punt dels últims 12 en joc. Per aquest partit, Mitchell no podrà comptar amb el sancionat Brian Hill, però recupera Abel Ruiz després de la lesió. El tècnic madrileny reconeixia la importància de l'enfrontament en la prèvia del duel.
25: Responsabilitat tota, treball a full, al 200%. Penso en el meu equip, en com fem el Rayo, a treballar i donar-lo tot.
7: Derrota del Barça a la final de la Champions d'hoquei patins. Va caure per 3-1 contra el Porto en el duel disputat a la localitat portuguesa de Coimbra. Dos gols encaixats en els primers 8 minuts van condemnar els blaugranes, que ja no van poder remuntar. Alavar va fer el 2-1 al segon temps, però l'empat no va arribar i Telmo Pinto va sentenciar per a l'equip portuguès. El Barça tornarà a tancar la temporada sense aixecar el títol continental, que no guanya des del 2018. El porter, Sergi Fernández, crític amb l'arbitratge, feia balanç de la final.
26: Felicitar primer de tot a l'Oporto. Ha fet un partidàs, han aprofitat les seves ocasions i justos vencedors. Orgullosíssim, la veritat que l'equip ho ha donat tot, ja et dic que el Porto ens ha superat, crec que han arribat més a porteria, han tingut més ocasions, però sempre passa alguna cosa i estic molt cansat d'això.
7: Badalona ha tornat tornat a il·luminar-se sota el foc de la seva nit més especial. Milers de persones s'han aplegat a la Rambla per seguir la cremada del dimoni. Una festa que renova any rere any fusionant les arrels culturals de la ciutat amb la tecnologia més recent. Aquest any, l'espectacle ha mostrat més enllà de la tradicional crema un joc visual amb més de 500 drons que han sobrevolat el cel del litoral en aquesta nit de Sant Anastasi. També està de festa la capital del Segrià, Lleida, amb la Festa Major de Maig, en homenatge també al patró de la ciutat, que és el mateix sant. Al llarg del cap de setmana, milers de lleidatans han omplert els carrers per gaudir de música, foc, ball i cultura popular. Una festa en la qual ha destacat la jornada castellera amb la participació de la colla local, la Vella dels Xiquets de Valls, els Moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Propostes en xarxa.
3: Prepareu-vos per viatjar per diversos països, des de l'Antic Orient fins a les nostres terres, passant pels Balcans, des de l'edat mitjana fins a l'actualitat. I, malauradament, passant també per alguns episodis molt foscos. El Museu d'Història de Catalunya recorre la història del poble gitano català amb una exposició única. La mostra en repassa l'origen geogràfic, la llengua, els costums i valors i també la idiosincràsia, tot plegat amb l'objectiu de reconèixer i fer visible el poble rom. A través del temps descobrireu que va ser una de les primeres cultures globalitzadores del món i que ha aportat trets culturals, artístics i lingüístics a tots els territoris on s'ha arrelat al llarg dels segles. Però més enllà de la història i d'episodis foscos que passen per l'expulsió i l'extermini, també podreu escoltar la veu de membres de les diverses comunitats gitanes de Catalunya. Per anar escalfant motors, podeu respondre al test sobre història del poble gitano català que trobareu al web del museu. Fins al 2 d'agost, exposició El poble gitano de Catalunya, història i cultura, al Museu d'Història de Catalunya. Més informació a mh

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, el Barça és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. És el primer cop que guanyen la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions els blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Els jugadors blaugrana han festejat el títol sobre la mateixa gespa i l'han dedicat a Hansi Flick, que hi va patir la mort del seu pare. Les celebracions també s'han traslladat a carrers i places. A Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya davant la impossibilitat d'accedir a la Font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han congregat per celebrar la segona lliga consecutiva. Aquesta tarda, a les 5, nova festa. Aquest cop amb la tradicional rua que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada al Camp Nou. En uns minuts analitzarem les claus del títol blaugrana amb Pitu Abril, periodista esportiu i director del programa La Porteria de BTV. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 11 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. La dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la ingressada a un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls han practicat. De la seva banda, els 5 catalans que viatjaven al creuer Ondius ja són a Madrid, on passaran la quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Aquest diumenge han desembarcat 94 persones de la nau davant la costa de Tenerife, un operatiu que acabarà aquesta tarda. En declaracions al Notícies en xarxa, l'epidemiòleg de la Fundació Lluita contra les Infeccions, Xavier Vallès, ha llançat un missatge de tranquil·litat.
2: La prudència ha de ser màxima, però dins dels termes no alarmistes. És molt poc transmissible i només es transmet en circumstàncies molt específiques, en contactes molt estrets, que només es transmet quan la persona està realment malalta, i per tant això ens dona un marge de seguretat molt, molt, molt i molt gran. No té res a veure ni amb la Covid-19 ni amb res per l'estil, i per tant tot indica que es pugui controlar i que aquest brot s'apaivagui de forma espontània només amb les mesures que estem aplicant.
1: El govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera del RAM, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Des del

0: Das de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini, com ventiladors de sostre, per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Ho ha explicat fa uns minuts al Notícies en Xarxa Joan Cuevas, cap de projectes d'Equitat.org.
1: L'informe el que planteja, perquè és un repte doncs, gros, el que planteja són dos ritmes: per una banda un pla de xoc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, però també altres mesures passives com renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o primera hora, perquè això facilita molt la baixada de temperatures.
0: El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el govern sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i l'elevada temporalitat del professorat. I en cultura, avui és el dia de Sant Anastasi, patró de ciutats com Badalona i Lleida, que estan immerses en les seves festes majors. A Badalona aquesta nit s'ha fet la tradicional cremada del dimoni, que aquest any ha sumat un joc visual amb més de 500 drons sobrevolant el cel. Pel que fa a la capital del Segrià, un dels plats forts ha estat la jornada castellera, amb la participació de la colla local, la vella dels Xiquets de Valls, els moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus. Passen gairebé 5 minuts de les 8 del matí. Volem saber a aquesta hora punta com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Sánchez. Molt bon dia, Eduard.
2: Molt bon dia. Doncs a aquesta hora, déu-n'hi-do, tenim ja diferents punts amb força aturades, més o menys habituals. D'altra banda, això és cert, en el cas, per exemple, de l'entrada pel sud de Barcelona, tenim la B23 entre el Papiol i Sant Feliu de Llobregat i també entre Sant Just i l'Avinguda Diagonal d'entrada a Barcelona, o l'autovia 2, en aquest cas, a partir de Pallejà fins pràcticament Cornellà, en direcció també a la zona franca, en direcció a Barcelona. La C32, en aquest cas, entre Viladecans i Sant Boi, i la C31 a l'altura del Prat del Llobregat. Els accessos pel nord, en el cas de la C58, és més a la zona de Montcada i Reixac. En el cas de l'autopista P7, des de més amunt, a l'altura de la Roca del Vallès, a Granollers, amb lentitud, amb aturades en sentit sud, i també les dues rondes, que aquesta hora van planíssimes, les dues en sentit Llobregat, la de dalt del Nus a Sant Gervasi i la litoral de Sant Adrià fins al Moll de la Fusta. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: I pel que fa al temps, avui placidesa total. Lluís Miquel Pérez, bon dia, és així?
3: Bon dia, Helena. Doncs així és, i de fet, tot i que a hores d'ara l'ambient és fresquet i ha tornat a baixar força la temperatura, doncs de seguida aquesta temperatura s'acabarà espavilant i la màxima acabarà sent una mica més alta que la d'ahir, sobretot on hi viu més gent, cap a l'àrea metropolitana i també al Camp de Tarragona. Sí que aquest matí despertem amb aquests núvols que s'estan estirant per moltes comarques, núvols prims a la seva majoria, i també tornem a tenir boires a hores d'ara a les comarques interiors, sobretot a les fondalades de la Catalunya Central i també de Lleida. Aquesta boira que no ha de persistir, per tant, tot i que a hores d'ara hi hagi una mica de Mordor, per exemple a la vall del Segre o a la vall del Cardener, entre d'altres rius, doncs de seguida aquesta boira s'acabarà dissipant. Aquesta tarda un temps més aviat assolellat a les comarques de Tarragona, gran part de Lleida i de Barcelona, i en canvi enganxats al Pirineu, també cap a l'Empordà, núvols estones més gruixuts amb algun xàfec, però podem dir, Helena, que avui serà una mena de treva el temps que tindrem a gran part de Catalunya amb aquesta tarda tan suau que diem que hi haurà, esperant a un dimarts, per tant demà, en el qual les tempestes tornaran a guanyar terreny, demà a la tarda sobretot. N'estarem pendents a la xarxa.
4: Notícies en xarxa, edició matí.
0: El Barça és campió de Lliga després de superar el Real Madrid al Camp Nou per 2-0. L'equip s'ha assegurat el títol en un partit en què no ha donat cap opció al conjunt blanc i que ha sentenciat amb un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans. Els blaugranes, que guanyen el campionat per primer cop en un clàssic, han assolit el triomf matemàticament 3 jornades abans del final de curs i amb uns números remarcables: 30 victòries en 35 partits i sent l'equip més golejador amb 91 dianes, i el que menys ha encaixat fins ara. És el 29è campionat domèstic de la història del club i el segon consecutiu amb Hansi Flick a la banqueta. El tècnic, que ahir va patir la mort del seu pare, es mostrava visiblement emocionat després de la victòria.
5: my mom called me and

0: And she said that my father passed away.
1: La meva mare m'ha trucat i m'ha dit que el meu pare havia mort. He pensat si ho havia d'amagar o ho havia d'explicar a l'equip, perquè per a mi és com una família. He decidit que ho volia fer saber als jugadors i el que han fet ha estat increïble. Mai oblidaré aquest moment.
0: What they are doing was unbelievable. I never will forget this moment. I'm proud, you know, I never will forget this day.
1: Estic orgullós, mai oblidaré aquest dia. Estic feliç, l'ambient a l'estadi era increïble. I si pensen que allà hi hauran 40.000 persones més, és emocionant. Soc molt feliç aquí, a Barcelona.
0: It's unbelievable, it's amazing. I'm really happy here, in Barcelona.
2: Un cop acabat el partit, les celebracions sobre la gespa del Camp Nou s'han traslladat també a carrers i places. A Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya davant la impossibilitat de fer-la a la Font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han reunit per celebrar el títol de Lliga amb els càntics habituals i s'han trobat amb dos convidats inesperats. Marc Casador i Alejandro Valde han volgut celebrar el títol amb l'afició i s'hi han presentat vestits amb la samarreta blaugrana. Casador ha repetit la tradició iniciada ara fa un any, com també Dani Olmo, Pedri i Eric García, que han tornat a passejar per la Diagonal amb bicicletes del servei de Bicing. Avui continuarà la festa amb la rua pels carrers de Barcelona per celebrar el títol de Lliga, però també el de la Supercopa, tots dos títols aixecats aquesta temporada. La celebració tindrà un format d'anada i tornada que arrencarà a les 5 de la tarda al Camp Nou i avançarà per Travessera de les Corts, seguint pels carrers París i Balmes. Arribarà fins a la plaça Catalunya i després pujarà pel Passeig de Gràcia abans de tornar cap a l'estadi novament. Doncs per analitzar aquesta victòria, que ja ha fet història, parlem ara amb Pitu Abril. Ell és director, és periodista esportiu, està clar, i és director de la porteria de BTV. Bon dia, Pitu, i gràcies per acompanyar-nos.
3: Què tal, Helena? Molt bon dia.
2: Mai un clàssic havia pogut decidir matemàticament una lliga al Camp Nou. Aquesta nit el Barça ho ha aconseguit. Quin significat esportiu, Pitu, té això i simbòlic, guanyar un títol d'aquesta manera i sobretot fer-ho davant d'un Madrid que arriba en plena tempesta interna?
3: Home, és molt important. Sovint fem servir la paraula històrica de manera gratuïta, però en aquesta ocasió sí que podem parlar d'una nit històrica i d'un fet històric, perquè, com tu dius, mai havia passat que, en fi, que el Barça guanyés la Lliga en un enfrontament directe amb el Real Madrid. Mai havia passat i és molt difícil que torni a passar. Al revés, evidentment, tampoc havia passat. Guanyar una... Com deia Valero Rivera, el mític entrenador d'handbol del Barça, el que és més difícil és tornar a guanyar. Sempre diuen que la segona temporada és molt més complicada que la primera, però ha sigut una segona temporada excel·lent i és molt difícil guanyar de manera, dues lligues de manera consecutiva. De fet, el Madrid ho va aconseguir fa 37 anys. Fa 37 anys que el Madrid no guanya de manera consecutiva dues lligues amb el mateix entrenador. En fi, i aquí, doncs, evidentment, cal donar molta importància a Hansi Flick. Ara l'escoltàvem. Va ser un dia molt difícil per ell, perquè s'havia mort. A mitja tarda vam saber que havia mort el seu pare, però ha sigut, sí, per mi el crac d'aquest equip està a la banqueta i es diu Hansi Flick. A més, ha aconseguit que siguin una família, ho ha tornat a dir, ho ha dit en diverses ocasions, som una família, i l'altre dia un comentarista deia que no hi havia cap altre equip on hi hagués 7 o 8 jugadors que fossin amics. I hem tornat a veure, doncs, aquesta nit passada, ara tu ho comentaves, la banda de la bicicleta, amb Dani Olmo al capdavant, veure, jo no havia vist mai jugadors del Barça celebrant amb l'afició a la plaça de Catalunya o a Canaletes un títol de Lliga o un títol de Copa, no? I això va tornar a passar ahir amb aquests dos jugadors, amb Alejandro Valde i també amb Marc Casador, no?
2: Tu deies ara, Hansi Flick, la confirmació d'un model d'èxit, un Flick a qui tampoc ningú li discuteix una mica la força, l'empenta que va tenir ahir a sobreposar-se amb la seva situació personal. Pitu, l'únic repte que li queda al Barça fins al final de temporada seria assolir els 100 punts i els 100 gols?
3: Aquest és el repte que s'ha marcat ara l'equip, tornar a repetir la Lliga dels 100 punts, aquella Lliga que va guanyar amb Tito Vilanova, l'enyorat Tito Vilanova a la banqueta. I a més a més té un altre, en fi, hi ha un altre objectiu, que és donar un cop de mà, si volen, als dos equips, als altres dos equips catalans, que són el Girona i l'Espanyol, perquè recordem que aquesta setmana hi torna la jornada de Lliga. El Barça juga dimecres a Vitòria contra l'Alavés, un dels candidats a baixar de categoria, i per tant seria molt important aquesta victòria del Barça per ajudar entre cometes, a Girona i Espanyol. En fi, aquest és un tema secundari. Ara el gran repte que té sobre la taula Hansi Flick, ho va dir també ahir a la roda de premsa, és continuar guanyant i sobretot va dir el que desitja més la gent de Barcelona, la gent del Barça, és guanyar la Champions. I aquest suposo que és el gran objectiu que es marcarà Hansi Flick de cara a la temporada vinent. Hansi Flick ha aconseguit formar una família, que és el vestidor del Barça, i a més a més treure rendiment a jugadors que no ho diries. És a dir, Ferran, un jugador qüestionat, ara és un jugador indiscutible, i ha aconseguit també que Gerard Martín doncs, tingui nivell Barça per jugar de central. I això sí que és una tasca que ha fet Hansi Flick i que se li ha de posar amb ell la medalla de valorar, de fer pujar el valor d'alguns jugadors del Futbol Club Barcelona.
2: Pitu Bril, a celebrar-ho ara, i moltes gràcies per estar amb nosaltres, per fer-nos aquesta interpretació, per ajudar-nos a analitzar la importància d'aquest triomf, d'aquesta victòria. Gràcies una vegada més, un plaer. Que vagi molt bé.
3: Gràcies a tu, Helena. Bona tarda, bon dia.
4: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
2: Quart de nou del matí, un dels 17 passatgers nord-americans que s'estan traslladant als Estats Units del creuer afectat pel brot d'antivirus, que aquest diumenge va fondejar, recordem-ho, a Tenerife, ha donat un resultat lleument positiu en la prova PCR del virus i un altre presenta símptomes lleus, segons informa el Departament de Salut dels Estats Units a les xarxes socials. Aquests dos passatgers viatjaven en les unitats de biocontenció del vol de repatriació. L'avió es dirigeix a Nebraska, a un centre de tractament de patògens especials. Recordem que aquest diumenge un ciutadà francès que també estava sent repatriat del creuer també ha presentat símptomes mentre volava cap a París. Mentrestant, i a casa nostra, la dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i l'ingressada a un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls han practicat. En el cas de Barcelona, la dona es troba en observació per haver estat contacte d'una passatgera holandesa en un vol internacional en què va acabar morint d'antivirus, però la dona catalana no té símptomes i es troba en bon estat. Malgrat tot, continuarà ingressada fins que li facin una segona prova d'aquí una setmana. Pel que fa a l'altre pacient, una dona d'Alacant, sí que té símptomes, però ha donat negatiu en dues PCRs. N'hi faran una tercera en les pròximes 48 hores. I si torna a ser negativa i remeten els símptomes, completarà la quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mónica García.
5: La diferencia entre el caso de Alicante y el caso de Barcelona es que el caso de Alicante tiene síntomas, entonces se lleva unos protocolos que son diferentes al caso de alguien que no tiene síntomas, pero independientemente nos falta una tercera PCR del caso de Alicante y una segunda PCR del caso de Barcelona, pero son dos vías del protocolo diferentes, ¿vale? Porque cuando aparecen los síntomas, como bien saben ustedes, es cuando las personas se convierten en contagiosas.
2: Mentrestant, a Tenerife avui continuarà el procés per desembarcar la cinquantena de passatgers que encara queden al creuer, després que ahir evacuessin 94 persones. Els 14 passatgers espanyols, 5 dels quals catalans, ja fan quarantena a l'Hospital Militar de Madrid. Ens explica la cronologia d'aquest diumenge la Norma Lebrero.
6: A dos quarts de set del matí, el vaixell Ondius ha entrat al port de Tenerife Sud, on ha quedat fondejant, és a dir, sense anclar-se al moll. Una hora més tard han entrat els tècnics de salut per fer les proves als passatgers i comprovar que continuaven asimptomàtics. Els primers en baixar han estat els 14 espanyols, 5 de catalans. Els han traslladat en llanxes fins al port, on els esperava un bus de la Unitat Militar d'Emergències. El trajecte fins a l'aeroport ha estat d'escassos 10 minuts. Han entrat directament a la pista i han pujat a l'avió que els ha portat fins a Madrid, a la base de Torrejón de Ardoz, i d'allà a l'Hospital Militar Gómez Ullà, especialitzat en malalties infeccioses i que ja va atendre els casos d'Ebola i els primers de la Covid.
7: El gobierno de España, como no, ha autorizado que los ciudadanos que están en el barco, entre los que quiero recordar que hay 14 ciudadanos españoles con los que nos hemos puesto esta mañana en contacto, que nos han dicho que están bien, les hemos dicho por supuesto que son absolutamente bienvenidos
6: Al llarg del dia s'han fletat avions de 10 països diferents, el Canadà, França, Turquia, Gran Bretanya, Irlanda i, a darrera hora, els Estats Units. Està previst que els últims en marxar siguin els australians, aquest dilluns a la tarda.
8: It's not another COVID.
9: Això no és un altre Covid i el risc per a la població és baix. Per això no han de tenir por ni tenir pànic.
8: They shouldn't be scared and they shouldn't panic.
6: Després, l'Ondius marxarà cap al port de Rotterdam, als Països Baixos, on el desinfectaran.
2: Precisament sobre aquesta qüestió n'hem parlat al Notícies en Xarxa amb l'epidemiòleg de la Fundació Lluita contra les Infeccions, Xavier Vallès, que ha llançat un missatge de prudència i tranquil·litat.
10: La prudència ha de ser màxima, però dins dels termes no alarmistes. És molt poc transmissible i només es transmet en circumstàncies molt específiques, en contactes molt estrets, que només es transmet quan la persona està realment malalta, i per tant això ens dona un marge de seguretat molt, molt, molt i molt gran. No té res a veure ni amb la Covid-19 ni amb res per l'estil, i per tant tot indica que es pugui controlar i que aquest brot s'apaivagui de forma espontània només amb les mesures que estem aplicant.
2: El govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. Segons la consellera del RAM, Esther Niubó, l'objectiu és seure amb tots els sindicats amb representació per explorar fórmules per reduir el clima de tensió existent. Això sí, no està disposada a replantejar el pacte signat amb Comissions Obreres i la UGT, segons ha explicat en una entrevista a RAC1. Des del sindicat Ustec Estès, majoritari entre els docents de primària, asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, previst justament per demà amb una convocatòria general per a tota Catalunya. En un comunicat, el sindicat reclama que el govern vagi a la trobada amb una proposta concreta sobre la taula i amb un compromís públic de la consellera Niubó per reobrir les negociacions. Aquest cisma obert amb els docents és també un dels principals focus de tensió entre el govern i l'oposició. Davant d'aquest escenari, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, defensa l'acció de l'executiu català i demana als partits polítics una actitud més constructiva.
11: Cal enviar un missatge de confiança, el govern segueix governant, estem centrats en atendre els problemes del país, en un govern que està atenent avui les necessitats del país. Aquesta és la nostra obligació. Jo agrairia que no contribuíssim al soroll i ajudéssim tots, diguem-ne, a estendre la mà, que col·lectivament fer funcionar el país és un deure tant de govern com d'oposició, i en aquest compromís col·lectiu que hem de tenir, doncs seguim treballant per atendre problemes que fa anys que es venen arrastrant, siguin els de Rodalies, siguin aquells que tenen a veure amb els serveis públics.
2: No deixem encara aquest àmbit perquè la Fundació Equitat.org reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir el confort tèrmic d'infants i docents. L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini com ventiladors de sostre per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa Joan Cuevas, cap de projectes d'Equitat.org.
12: L'informe el que planteja són dos ritmes: per una banda, un pla de xoc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, però també altres mesures passives com renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o primera hora, i a llarg termini, a 5 o 10 anys vista, un pla on es milloraria l'aïllament de 1.222 centres, es posarien també la part mecànica de màquines de climatització.
2: I de l'àmbit universitari us expliquem que el govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el departament sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles, però també per l'elevada temporalitat del professorat. És una crònica d'en Lluís Mata.
13: Fa 3 anys el govern es va comprometre a crear 820 places fixes de professor al conjunt de les universitats públiques de Catalunya. Un cop culminat aquest termini, el departament ha avançat a la xarxa que se n'han generat 513 i que cap d'elles està vinculada a jubilacions. Universitat justifica que no s'hagi arribat a l'objectiu fixat inicialment, en bona part pel fet que des del govern espanyol s'ha desplegat un programa d'incorporació de talent docent i investigador que ha dotat dels centres catalans de prop de 1.200 places d'ajudants a doctor, unes places que el govern es compromet a estabilitzar en un futur. Sigui com sigui, el col·lectiu de professors associats associats denuncia les condicions laborals que arrossega i posen en dubte que s'hagi avançat. Núria Suero representa el col·lectiu a la Universitat Autònoma de Barcelona.
14: Davant d'aquesta insuficiència extrema d'aquest pla de xoc, les dades o les explicacions que es donen des del govern el que fan és, un cop més, justificar aquesta falta de finançament per acabar amb la precarietat.
13: Pel que fa al govern intern de les universitats, el vicerrector de la UB, Ernest Abadal, considera que ara els esforços s'han de centrar en reforçar el personal administratiu i de serveis.
15: Ara han entrat molts professors i la plantilla de PAS no hi ha hagut aquest programa, aquest pla de xoc que s'ha fet pel PDI, que és el que els rectors estan reclamant, que es faci un pla de xoc pel personal tècnic.
13: Universitats considera que s'han superat els problemes d'incorporació de nou professorat del passat amb les limitacions imposades per les lleis de pressupostos que deixaven moltes jubilacions sense cobrir.
2: Dels esports, més enllà del triomf del Barça, avui destaca el duel decisiu que disputa el Girona al camp del Rayo Vallecano. Els gironins, que només tenen un punt de marge respecte de la zona de descens, busquen trencar la ratxa de 3 derrotes i de sumar només un punt dels últims 12 en joc. Per aquest partit, Mitchell no podrà comptar amb el sancionat Brian Gil, però recupera Abel Ruiz després de la lesió. El tècnic madrileny reconeixia la importància de l'enfrontament en la prèvia del duel.
16: Responsabilitat tota, treball a full, al 200%. Penso en el meu equip, en com fer mal al Rayo, a treballar i donar-lo tot.
2: L'Espart Girona s'ha quedat a les portes de la final de la Lliga Femenina de Bàsquet. Les gironines van empatar a 73 davant del València en la tornada de semifinals disputada a Fontejau. Un resultat insuficient després d'haver perdut d'un sol punt a l'anada. Coulibaly, que va ser la màxima anotadora amb 23 punts, va tenir un darrer llançament per posar-se per davant, però va fallar. Cruel desenllaç, doncs, per a l'únic que, malgrat l'eliminació, podrà jugar la prèvia de l'Eurolliga per l'eliminació de l'Avenida en l'altre semifinal. Tot i quedar fora de la final, el tècnic Roberto Íñiguez es mostrava content.
17: Realmente estoy contento. Las jugadoras no lo entienden, pero yo estoy muy contento. Creo que hemos dado mucho más de lo que podíamos dar, hemos luchado, hemos llevado el partido al límite con un equipo que ahora Rubén me decía mucho mérito y con 12 jugadoras. Evidentemente quieres ganar y a mí me gusta ganar y me fastidia no ganar, pero estoy contento. Estoy de la sensación del partido, de cómo hemos jugado y de cómo hemos competido.
2: I el Baxi Manresa ha desaprofitat l'oportunitat d'aconseguir la permanència matemàtica davant el Morabanc Andorra. Derrota del conjunt del Bages per 10 punts de diferència, 104 a 94. L'ucraïnès Pustoyi, amb 27 punts, va ser el màxim anotador dels andorrans davant d'un Baxi Manresa que, malgrat no entrar mai en partit, va arribar al darrer quart amb opcions. El joc interior dels andorrans, però, va acabar decidint el partit en el tram final. A la Lliga ACB, triomf important del Hajo Post Lleida sobre el Bilbao per 90-81. Pas endavant de l'equip del Segrià per assolir la permanència matemàtica. La bona arrencada va permetre als de Gerard Encuentra tenir el control del partit davant del conjunt basc, tot i que el triomf no es va decidir fins al darrer període. Un parcial de 21-14 en l'últim quart i els 20 punts d'un Batmon estel·lar van donar al Hajo Post Lleida l'onzena victòria de la temporada. Badalona ha tornat a il·luminar-se sota el foc de la seva nit més especial, la nit de Sant Anastasi. Milers de persones s'han aplegat a la Rambla per seguir la cremada del dimoni, una festa que es renova any rere any, fusionant les arrels culturals de la ciutat amb la tecnologia més recent. Aquest any, l'espectacle ha mostrat, més enllà de la tradicional crema, un joc visual amb més de 500 drons que han sobrevolat el cel del litoral. També està de festa i celebrant Sant Anastasi, la capital del Segrià, Lleida, amb la Festa Major de Maig, en homenatge al patró de la ciutat. Al llarg del cap de setmana, milers de lleidatans han omplert els carrers per gaudir de música, foc, ball i cultura popular. Una festa en la qual ha destacat la jornada castellera amb la participació de la colla local, la Vella dels Xiquets de Valls, els Moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Propostes en xarxa.
2: Vivim en un món en constant transformació, on conviuen crisis globals, conflictes armats, emergències climàtiques i canvis tecnològics cada vegada més accelerats. Enmig d'aquest context, hi ha un festival que alça la veu per reivindicar la cultura com a espai de memòria, pensament i diàleg. El Festival Portal Blau es defineix com a un festival radicalment humà. La cita arriba a la 19a edició connectant música, arts, pensaments i paisatge mediterrani. Són els pilars fonamentals d'una proposta que fins al mes d'octubre s'instal·la a l'Escala i Empúries, a l'Alt Empordà. Podreu gaudir de concerts en escenaris naturals i històrics amb Sopa de Cabra, Judith Nederman i la Gio Sinfònia, Clara Peia, La Fúmiga, Helena Gadel i Manu Guix o Maria del Mar Bonet. També hi sentireu noves veus, com la de Maya Miranda, Roger Pedrós o Grego Tecno. Un cartell atractiu i variat que es complementa amb el cicle de conferències Mirades Blaves. És l'espai de pensament del festival on s'han programat 4 conferències sobre qüestions com la dignitat humana, el paper de les dones en la història o els reptes de la tecnologia i la ciència en el terreny de la salut. Hi podreu escoltar noms com Francesc Torralba i Carles Duarte, Caral Soler o Jordi Pigem. Entre el 16 de maig i el 17 d'octubre, 19a edició del Festival Portal Blau a l'Escala i Empúries. Més informació a portalblau.cat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

dia, amics, bon dia a tothom i benvinguts a la sintonia de la ràdio, la sintonia de Ràdio Vilafant FM. Com estem? Matí d'aquesta jornada de dilluns 11 de maig. Comencem nova setmana, eh? Setmana ja, bueno, típica de mig mes, de meitat de mes de maig. Això sí, el temps sembla que aquesta setmana no ens acompanyarà gaire, eh? Tindrem a partir de demà a la tarda tempestes que duraran tota la setmana fins dissabte. Dissabte tenim la tercera fira de l'emergència a casa nostra a Vilafant, a l'Àgora de Vilafant. Tindrem ambulàncies, bombers, protecció civil, policia, guàrdia civil, policia nacional. Bé, tenim tots els cossos de policia i tots els cossos que ens ajuden a viure millor, eh? Que se'ls ha d'aplaudir quan necessitem i quan els necessitem, doncs aquí estan, eh? Per exemple, aquest cap de setmana la Guàrdia Rural va tenir que auxiliar a un pare i una filla que es van quedar amb una, sense gasolina en una embarcació, doncs, a la Costa Brava. Per tant, doncs, sempre, sempre estan tots al nostre servei per ajudar la gent, eh? Estem davant d'una setmana que, com dèiem, és una setmana del mes de maig, una setmana que, bueno, no tindrem bonança del temps ni molt menys, però esperar que tothom visqui del millor possible i que tothom siguem el feliços sense pensar en antivirus i totes aquestes coses, que de veritat és que no sortim d'una per sortir amb una altra, eh? O sigui, sortim del Covid, malalties, atur, sempre hi ha desgràcies, eh? Alguns ja posaven el crit en el cel: no, un altre virus que ens matarà tots i no sé què, altres no. Jo soc d'aquells que dic: home, tenim una seguretat sanitària important. Jo no dic que algun virus algun dia s'escapi i provoqui, doncs, com el Covid, que se'n va endur moltíssima gent, eh? Això sempre estem, a vegades pensem que ens destruirà algú del cel i poder és algú d'aquí mateix, eh? És que hem vingut a aquesta vida per patir. Des que naixem fins que ens morim estem sempre amb l'aigua al coll. Quan no és una cosa, és una altra. Després ens posen una persona com en Trump, que també, déu-n'hi-do, ens fa patir, eh? Per tant, doncs ens hem d'agafar la vida amb molta filosofia. Avui és la festa tradicional de Sant Ponç, Sant Evelí, Màxim, Fabi, Anastasi, Diocle, Florència, Udal i Sant Mamert. Des de la ràdio, felicitats a tothom que avui celebra el sant, l'aniversari o qualsevol cosa en especial en aquest dilluns 11 de maig. Mercat a Blanes, Cadaqués, Olot, Riu de Llots a la Selva, Santa Coloma de Farners i Torroella de Montgrí. Refrany del dia: sense el vestit, tant és el pobre com el ric. Sense el vestit, tant és el pobre com el ric. Sí, sí, si et despulles, som tots iguals. Bueno, uns més guapos que altres, però bé, iguals, cos humà. I la cita del dia, una frase d'Eduard de Bono, diu: el cervell és un òrgan meravellós. Comença a treballar des de que vostè es lleva fins que entra a l'oficina. Està molt bé això, vol dir que quan entres a l'oficina el cervell ja no té cervell, ja no treballa. El sol ha sortit a les 6:34 i s'amagarà a les 8:59 de la tarda, gairebé les 9 del vespre, eh? Bé, anem a conèixer més coses d'aquesta jornada també, interessant, eh? Per exemple, avui, 11 de maig, es celebra... Cap! Oh, avui no hi ha cap, tu! Hosti, que és estrany, això. Sempre hi ha dies que hi ha quatre coses internacionals i quatre... No, no. Doncs avui no tenim dia internacional d'aquests de celebració. Avui també Santa Amparo i Sant Edualdo. Mira, felicitats a les Ampars. Oscar Wilde va dir que perdona sempre al teu enemic. No hi ha res que li faci més ràbia. Aquesta és la setmana d'acció contra els mosquits, setmana d'Àfrica i setmana internacional de la solidaritat amb els pobles dels territoris no autònoms. Avui hi ha lluna menguant, el 39,56% il·luminada. La pròxima lluna plena serà el dia 31 de maig. Falten 20 dies. I tal dia com avui, un 11 de maig, l'any 2011, va passar un terratrèmol a Lorca, Múrcia, Espanya, de 5,3 graus a l'escala de magnitud del moment. Un terratrèmol excepcional per la seva poca profunditat, que causava 9 morts i nombrosos danys materials.
L'any 1997, el supercomputador Deep Blue d'IBM li guanya una partida d'escacs al rus Garry Kasparov. L'any 1995, més de 170 països decideixen extendre el tractat de no proliferació nuclear indefinidament i sense condicions a Nova York. L'any 1960 surt al mercat la primera píndola anticonceptiva als Estats Units. Era l'any 1960, tal dia com avui. L'any 1924 es crea a Alemanya l'empresa Mercedes-Benz, formada per Gottlieb Daimler i Carl Benz, com a fusió de dues companyies. I l'any 1880, un dia com avui, va passar la tragèdia de Musselsluch, en la que treballadors de l'empresa South Pacific Railroad maten a 7 pobladors de la localitat de Hanford, Califòrnia, per negar-se a vendre les seves terres per la construcció del ferrocarril. Veus, si no vens, atenti a les conseqüències, que deien. Avui és l'aniversari de Sabrina Carpenter, cantant que fa 27 anys. Andrés Iniesta, jugador de futbol, 42. Hannah Berbon, actriu neerlandesa, 43. Holly Valance, cantant i actriu australiana, 43. Jonathan Jackson, actor nord-americà, 44. Laetitia Casta, model i actriu francesa, 48. Jeffrey Donovan, actor nord-americà, 58. I Frances Fisher, actriu britànica, 74. Eric Burdon, músic britànic de la banda The Animals, 85. I avui és l'aniversari d'un home important per nosaltres. Si hagués estat viu, avui faria anys, Salvador Dalí. Benvinguts a la sintonia de la ràdio. Fem una ullada ràpida a Empordà.info per Xavier, que es cou a la comarca, preparant les eleccions de mica en mica de l'any que ve. Xavier Miel, alcaldable d'Esquerra Republicana, diu: Figueres no pot viure només de la nostàlgia del segle XX o d'aquella ciutat que alguns enyoren. Entrevista, doncs, que publica Empordà.info. Acadèmics conviden a tocar, mirar i crear llibres d'artista. Requisen prop de 13 quilos de droga, 612 mòbils i 531 armes blanques en 6 anys a la presó de Figueres. Una altra notícia, en aquest cas positiva, eh? El port de Roses preveu rebre 7 creuers de 2.700 passatgers aquesta temporada. Benvinguts a la sintonia de la ràdio. Bon dia, us parla Toni Guerrero. Gràcies per estar amb nosaltres. Raya, What Is My Husband? Està buscant el seu marit.

0: Al Casal de la Gent Gran, a la rectoria de Vilafant, tenim tot un ventall d'activitats perquè hi participis. Els propers dies, aquest mes de maig, tenim decoració del teu individual el dimecres dia 13 a les 4 de la tarda. Decoració de flors seques el dimecres dia 27 a les 4 de la tarda. Tallers de tecnologia els dies 5, 12, 19 i 26 de maig a les 5 de la tarda. I més activitats per al mes de juny. Taller d'espelmes el dimarts dia 9 a 3:45 de la tarda. Taller de tecnologia els dies 2, 9 i 16 de juny a les 5 de la tarda. Pintura amb textura el divendres 26 de juny a 3:45 de la tarda. Recorda, el Casal de la Gent Gran és un espai amb molta activitat i propostes. Cada mes ens proposem diferents xerrades i tallers a l'espai de la rectoria. Anima't a participar.
1: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
2: Ui, ens l'hem passat, no?
3: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrida endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
4: Guadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlgema 2 de Figueres.

0: Aquest dissabte 23 de maig vine a descobrir els oficis d'emergència a Vilafant. Bombers, Mossos, SEM, Protecció Civil, Creu Roja, agents rurals i molt més, amb activitats per a totes les edats. De 10 del matí a 2 del migdia a l'Àgora de Vilafant, al costat del pavelló Joel González. Tercera fira comarcal dels oficis d'emergència. T'hi esperem!
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Salutacions, iniciem aquesta nova setmana. Avui és dilluns 11 de maig.
3: Amb els titulars del dia comencem aquest repàs de l'informatiu.
2: Alfons Sánchez en deixarà aquesta tardor el càrrec de cap dels Mossos d'Esquadra de Figueres després de 16 anys.
3: El Port de Roses preveu rebre 7 creuers i prop de 2.700 passatgers aquesta temporada.
2: Una mobilització a l'Estartit denuncia els macroprojectes d'energies renovables previstos a l'Empordà.
3: Famílies de l'Alt Empordà denuncien les dificultats per detectar l'autisme en nenes i la manca de recursos educatius.
2: La presó del Puig de les Basses ha requisat prop de 13 quilos de droga i més de 600 mòbils en 6 anys.
3: El Museu de l'Empordà inaugura el cicle Artistes Convidades amb una proposta inspirada en l'exili de la Guerra Civil.
2: Tancarem amb el temps la previsió meteorològica de Luismi Pérez i amb el suport i patrocini de Llinyes Empordà.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: L'inspector en cap de l'àrea bàsica policial dels Mossos d'Esquadra de Figueres, Alfons Sánchez, deixarà el càrrec aquesta tardor després de més de 16 anys al capdavant de la comissaria figuerenca. Ho va anunciar durant el Dia de les Esquadres de la Regió Policial de Figueres, celebrat a la Canònica de Santa Maria de Vilabertran. Sánchez, fill de Figueres, ha destacat la voluntat de construir seguretat des del territori i amb el territori durant una trajectòria de 35 anys al cos. En el seu discurs també va recordar episodis com el gran incendi de l'Alt Empordà del 2012 o l'atemptat de Roses al 2001. L'acte va servir igualment per reconèixer la tasca d'agents, comandaments i col·laboradors amb una 60ena de felicitacions i distincions.
2: El Port de Roses ha iniciat aquest cap de setmana la temporada de creuers amb l'arribada del vaixell Sea Dream. Fins al 20 d'octubre el municipi espera rebre 7 escales i prop de 2.700 passatgers, tots amb creuers de gamma alta. Segons les previsions, la majoria de les escales es faran fora dels mesos d'estiu amb l'objectiu de contribuir a desestacionalitzar el turisme a la Costa Brava i l'Alt Empordà. El sector calcula que aquesta activitat podria generar un impacte econòmic d'uns 6,7 milions d'euros al territori. Els visitants, principalment internacionals i amb el poder adquisitiu, acostumen a interessar-se per experiències vinculades a la gastronomia, la cultura i l'enoturisme. Aquesta temporada arribaran a Roses vaixells de companyies com Azamara, Crystal Cruises o Sea Dream Yacht Club.
3: L'Estartit ha acollit aquest cap de setmana una mobilització contra diversos macroprojectes d'energies renovables previstos al territori. La jornada organitzada per Stop Macroparc Eòlic Marí ha reunit entitats ambientals, pagesos, representants municipals i ciutadania sota el lema Batalla de gegants contra macromolins. Els participants han expressat el seu rebuig a iniciatives com el Macroparc Eòlic Marí del Golf de Roses, el projecte Plemcat i el Plater. La protesta ha inclòs una cercavila de gegants, una performance simbòlica amb un gran aerogenerador i una acció al mar amb embarcacions, caiacs i pescadors desplegant pancartes davant la costa. A l'acte també hi han participat alcaldes i representants d'entitats com la Iaeden, Salvem l'Empordà, SOS Costa Brava i també Unió de Pagesos.
2: El cas d'un adolescent de Figueres posa sobre la taula les dificultats que encara existeixen per detectar l'autisme en femení i els límits de l'escola inclusiva. La seva família explica que els primers senyals van aparèixer abans de l'any de vida, però el diagnòstic no va arribar fins als 3 anys i mig després d'un llarg recorregut mèdic i psicològic. Els especialistes alerten que moltes nenes amb autisme passen desapercebudes perquè desenvolupen estratègies socials diferents dels nens. Ara, amb 14 anys, la jove continua tenint dificultats d'integració social i emocional, i la família ha optat per un canvi de centre educatiu davant el malestar acumulat. El testimoni també denuncia la manca de recursos específics als centres ordinaris i reclama una millor detecció i més suport a les famílies.
4: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: Parlem de dades. Al centre penitenciari del Puig de les Basses ha intervingut des de l'any 2020 prop de 13 quilos de substàncies, 612 telèfons mòbils i 531 armes blanques dins les seves instal·lacions. Les dades situen la presó figuerenca entre les que registren més requises de Catalunya, especialment pel que fa als mòbils i les drogues detectades. El 2024 va ser l'any amb més intervencions, sobretot amb haixís i resina de cànnabis, però també d'altres substàncies com com la cocaïna o la ketamina. El Departament de Justícia assegura que aquestes xifres també reflecteixen una millora dels sistemes de detecció i augment dels controls interns. En els darrers anys, un dels nous reptes és l'ús de drons per intentar introduir objectes prohibits a les presons. Per això, la Generalitat està desplegant detectors i inhibidors de drons als centres penitenciaris catalans a fins al 2027.
2: El Museu de l'Empordà presentarà aquest dissabte, 16 de maig, el nou cicle expositiu Artistes Convidades amb la instal·lació Desenterrar és tornar, creada per Nora Ancarola i Marta Marindomín. El projecte gira entorn del cornetí enterrat a la Jonquera per dos joves soldats durant l'exili republicà de la Guerra Civil. La proposta parteix de la novel·la Fugir era el més vell que teníem i reflexiona sobre la memòria, l'exili i la relació entre paisatge i passat. L'exposició es podrà visitar fins al 7 de febrer de 2027 i inclourà documentals, plànols i diverses activitats paral·leles com conferències, converses i una futura performance a l'indret on s'hauria enterrat l'instrument. El nou cicle vol convertir l'exposició permanent del museu en un espai viu i en constant transformació.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: El torn de posar el punt final d'aquesta edició del butlletí de notícies amb la previsió del temps, amb la xarxa, amb el patrocini de Llenyes Empordà i amb el nostre company Lluís Mi Pérez.
1: El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
5: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661-98-33-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
6: Bon dia, un temps variable, el que esperem aquest dilluns a les comarques de Girona, però en general no esperem que hi hagi gaire pluja. De fet, al matí sí que desperta amb una mica més de núvols, tenim algunes boires una altra vegada en alguns racons del Pirineu, a les valls, de fet, i alguns núvols prims que es passegen per la resta de la demarcació. Sí que aquesta tarda arribaran a créixer alguns núvols més potents, bàsicament al Ripollès i a l'Alta Garrotxa, també cap a la Serra de l'Albera o a les muntanyes del nord de l'Alt Empordà. En aquests indrets arribaran a caure alguns ruixats, al igual que l'Alta Cerdanya, però gran part de Girona, de fet, aproximadament del riu Fluvià cap al sud, simplement tindrà aquesta tarda algunes nuvolades no gaire importants, ja sense pluja. I l'ambient força suau, igualment no ha de variar gaire la temperatura respecte a ahir, la tarda confortable de 20 a 23 o 24 graus, però no es desbocarà gaire aquesta temperatura de moment. N'estem pendents a la xarxa.
5: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
1: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
5: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
4: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
7: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
8: La oreja de Van Gogh. Todos estamos bailando la misma canción. Vinga, cap a les 9. En falten ara mateix ja només

0: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
1: Arribem al butlletí de les 9 notícies i després de les notícies, la tertúlia. I ho fem amb Nebulosa i Vogue.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. El Barça és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. És el primer cop que guanyen la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions als blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Pitu Abril, director de la porteria de BTV, ha explicat a la xarxa que el principal objectiu de Hansi Flick ara és guanyar la Champions.
2: El Barça juga dimecres a Vitoria contra l'Alavés, un dels candidats a baixar de categoria, i per tant seria molt important aquesta victòria del Barça per ajudar, entre cometes, a Girona i Espanyol. Aquest és un tema secundari. Ara el gran repte que té sobre la taula Hansi Flick, ho va dir també ahir a la roda de premsa, és continuar guanyant, i sobretot va dir el que desitja més la gent de Barcelona, la gent del Barça, és guanyar la Champions.
1: Aquesta tarda a les 5 hi ha prevista una nova celebració, aquest cop amb la tradicional rua que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada des del Camp Nou. I la dona catalana aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona per contacte amb una passatgera morta per antivirus ha donat negatiu en la PCR i es manté asimptomàtica i en bon estat, segons el Departament de Salut. També ha donat negatiu per segon cop la dona ingressada a Alacant, tot i que se li farà una tercera prova en les pròximes hores. Tot i això, un dels passatgers nord-americans que s'estan traslladant als Estats Units ha donat positiu i un altre també té símptomes lleus. I l'activista Saif Abu Keshek, membre de la flotilla, va arribar ahir a Barcelona després de diversos dies detingut i va anunciar que tornarà aviat a Turquia per reprendre el viatge cap a Palestina. Abu Keshek va denunciar la impunitat d'Israel i la complicitat dels governs occidentals amb la intercepció de la flotilla. I el govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera del RAM, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat entre Comissions Obreres i UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues previst per demà, amb una aturada general a tota Catalunya. I en mobilitat, en aquests moments, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, que s'intensifiquen per un accident, en aquest cas a la B20, que deixa un carril tallat direcció Nus de Llobregat. A banda, la C33 a Montcada, una avaria també deixa un vehicle al voral i dificulta la circulació en aquest punt. A banda, lentitud també a la C32 a Sant Boi de Llobregat, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a la C58 a Sabadell i finalment a la 2 a Pallejà. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Art Unit presenta l'obra de teatre Calma. El dissabte 23 de maig a 6:45 de la tarda al Centre Cívic Les Mèlies de Vilafant. Entrada 5 euros. Entrades de taquilla o bé trucant al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Al cap dels enginyers de Lluís Riera, 606-59-91.

0: calma.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
2: Ui, ens l'hem passat, no?
3: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
4: Guadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlgama 2 de Figueres.
5: Hi veus bé o podries veure-hi millor? Hi sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
6: Aquest dissabte 23 de maig vine a descobrir els oficis d'emergència a Vilafant. Bombers, Mossos, SEM, Protecció Civil, Creu Roja, agents rurals i molt més, amb activitats per a totes les edats. De 10 del matí a 2 del migdia a l'Àgora de Vilafant, al costat del pavelló Joel González. Tercera fira comarcal dels oficis d'emergència. T'hi esperem!
7: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
8: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
7: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
8: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
7: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
9: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes en voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més. Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández, que tenim aquí a punt els nostres tertulians aquest dilluns, que dilluns passat us vaig donar festa. Toni Caules, bon dia.
1: Sí, teníem ganes de tertúlia.
0: Teníeu bon ganes dia. De tertúlia. Montse La Llave, bon dia.
2: Bon dia.
0: I Josep Maria Bartolomé, bon dia.
3: Visca el Barça.
0: Jo vaig proposar el tema perquè dic segur que si no ells me'l trauran, doncs jo vaig sentir petards quan em vaig ficar al llit, estava molt cansada i dic, suposo que és el Barça, però clar, no ho tenia clar, i jo aquest matí ja he mirat l'actualitat i ja he vist que era el Barça.
3: Bueno, escolta, també

0: guanya el Madrid també en tiren
1: per això, per això vaig dubtar perquè sí. M'ho barria de tot no? Gent que no li agrada el futbol com nosaltres que de fet jo li vaig dir al meu home de dir, ostres, podríeu veure, anar a veure el partit i el meu home m'ha vingut i em diu però que t'empatolla, si jo no miro mai el futbol, que no...
0: I jo te diré una cosa, jo sí que m'agrada el futbol, ja ho he dit més d'una vegada aquí, i si ets amant del futbol, el futbol, si és un partit interessant, el vols veure sol, perquè si el veus amb molta gent, no t'interessa ben gota els crits, o vull dir, el vols veure sol per estar concentrat i no perdre el detall. És la meva opinió, eh?
2: Jo tampoc vaig en puestos que hi ha penyes, eh? Tinc amics que hi van, no? Sí. Però jo penso que igual.
0: Sí, sí.
2: El miro a casa de la meva dona. La meva dona és tan forofa com jo.
1: Ostres! Els
2: tanyans a venir bé.
1: Héctor Amello, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: És que va anar a veure el partit i va anar a les celebracions i per això ha arribat aquí més justet, no?
3: No sabia que jugava el Barça a Madrid. No con eso lo digo todo.
1: Bé, la Montse tampoc.
4: Sí, sí que ho sabia que feien el partit, però... Ja sabeu que jo la pilota...
0: Ja, és que, bueno, no tots ens ha d'agradar això d'uns atius darrere d'una pilota, eh? Vull dir que és normal.
2: No, però va ser, parlant del tema, va ser una gesta important la que ha fet el Barça aquesta temporada. No solament un partit d'aquesta temporada. Quasi tots amb mainada, amb dos o tres veterans.
1: Mainada vols dir jugadors joves, no?
0: Jo ara aquí,
2: veus que estan en edat de juvenil encara.
0: Jo ara aquí, mentre començàvem a engegar la tertúlia, m'he apuntat de memòria els jugadors que han sortit de la Masia. Guiteu, Corrosi, Gerard Martín, Gavi, Fermín, Lamine Yamal, Marc Bernal,
1: apropa't al micro,
0: i Eric García. Sí, que els repeteixo, si
1: no, sí. Ostres, però sí que tens bona memòria, no, perquè no, jo no seria capaç.
0: Bueno, cada qual té memòria amb el que li interessa, no? Vull dir que ja us he dit sempre que a mi el futbol m'agrada molt, m'interessa, i de tota la vida, no? Però vull dir, el partit d'ahir es va demostrar quins són els mercenaris i quins són els que senten els colors. Vull dir, un tal Mbappé, que és un jugador que al Madrid li va costar 200 milions d'euros, vull dir, pobret, li feia una mica de mal la cuixa i es va autodescartar. Però per què es va descartar? Perquè hi ha el Mundial endavant, hi ha el Mundial d'aquí 4 dies i el tio es vol conservar, que no fos cas que es trenqués, però igual, això no hi ha dret. No hi ha dret perquè el que el paga és el club, el Real Madrid. Vull dir, en canvi, aquests nanos que he dit abans són tios que senten el color i...
1: Bueno, també són més joves que l'Mbappé.
0: Sí, bueno, no és vell l'Mbappé, eh? No és un jugador vell.
1: És que, esclar, el fet de ser vell o jove amb el futbol és una mica
0: sentir,
1: diferent.
0: Sentir els colors és importantíssim.
2: De fet, tots els senten els colors, eh?
0: Com?
2: Tots els senten els colors.
0: De cada club?
2: Tots els senten. Tots.
0: Els colors o...
2: Els colors.
1: Tenint en compte que et paguen, que és una feina... No sé.
2: Agafant el fil de lo que estava explicant abans jo crec que té molt mèrit per això, no?
0: Sí.
2: Que són nanos molt joves que han jugat ja des d'infantils, han jugat junts, d'aquí ve un de les bases, no? que fan, que facin el futbol que fan. I jo penso que la temporada que ve, si saben fitxar un delanter i un defensa contrastats amb una mica de veterania, tindrem un equip per aspirar a la Champions.
1: Sí, Héctor, tú
3: no
1: lo veus.
3: No, me sorprendería que el Barça o el Madrid no tuviesen que aspirar a la Champions. A mí me parece una competición sumamente aburrida en la Liga, y como no se la replanteen, esto es una mierda. Así de claro. El otro día
1: siempre guañan los mateixos.
3: Sí, o sea, si haces un repaso de los últimos 30 años, no, yo no lo sé porque no lo he hecho, pero dudaría que no lo hubiesen ganado o el Barça o el Madrid prácticamente todas. Alguna habrá ganado algún otro equipo, pero es lo que queda.
1: Así o l'Atleti, sí. ¿No? L'Atleti de Madrid.
3: No, pero
5: no, amb això li dono la raó a l'Héctor, perquè a la Lliga Anglesa sempre hi ha dos o tres, però hi ha més. Els cinc o sis primers equips es torna una miqueta. Aquí no. Aquí, si fos una Lliga més
1: perquè
5: normal...
1: Perquè són els que tenen més poder adquisitiu, no?
5: Bueno, però aquí sempre guanya Madrid o Barça, està a dalt, i poder fa 10 anys va guanyar l'Atlètic de Madrid, que no ho sé.
3: Sí, ahí que s'equivocaron todos,
5: I hauria de ser, jo crec que inclús pel món del futbol, i perquè la competició fos més maca, hauria de ser-hi que guanyessin també els altres.
2: Jo estic totalment d'acord amb aquesta proposta que fas tu, però jo pregunto, ¿y cómo fas això?
3: Claro, pero fíjate, yo estuve poniendo números en la inteligencia artificial, para analizar la competitividad de la liga. y te lo estoy hablando de que antes de que se resolviera la liga a favor del Barça. Porque s'ha resolt a favor del Barça, però no sé si fue esta semana, la passada o no.
2: La intel·ligència artificial ja ho deia, que
3: no hi ha competitivitat en el sentido de...
2: No, no, però vull dir que seria el Barça que seria campió.
3: Ah, no, no se lo pregunto. Això no
1: li va preguntar.
3: Estava analitzant la competitivitat, però si te fijas, en aquell moment, no sé si eren hace 3 o 4 semanas, la diferència entre el Barça i el Madrid, o sea, entre los dos primeros, respecto a...
2: Sí,
3: el quinto era mayor que entre el quinto y el último equipo de la liga. O sea, realmente dónde está la competitividad entre ver que si quedas 12, 17 o 8. Pero los dos primeros puestos estaban muy claros que iban a ser Barça-Madrid con muy pocas variaciones, que después el Atlético ahí. Pero al final esto va a ser siempre así. O sea, tal como está diseñada la liga, es el año que viene quien la ganará. Pues o el Barça o el Madrid pueden tener una mala temporada y a lo mejor colarse ahí un equipo que haga una buena temporada. Però al final va ser així.
1: El Girona no la guanyarà mai, no?
3: No, no sé, no creo.
2: I en cas de que tingués possibilitats, com fa 2 anys que es va classificar per la Copa d'Europa, doncs ja se'n cuidarien els àrbits de arreglar-ho això,
1: Ai, ai, ai.
5: Home, avui té partit important, perquè avui amb el Rayo Vallecano el Girona juga avui aquesta nit a les 9. Si no guanya els 3, i a l'Espanyol igual, són dos equips catalans que si no guanyen els pròxims partits poden anar a Cigola.
2: El Girona, com va perdre a casa seva amb el Mallorca, que era un rival directe, ja se li va complicar molt, i ho té molt complicat el Girona, perquè el Rayo, cuidado, està jugant a Europa el Rayo,
0: I està classificat per jugar a la final de la Conference League.
1: Però llavors això potser s'arregla amb diners?
0: No.
1: A donar més diners als altres equips i que tots tinguin el mateix...
3: Jo crec que tiene que ir más allá del dinero.
0: Pressupost.
1: I és una de les coses per les que no m'agrada el futbol.
0: El Barça fa molts anys, perquè econòmicament ha estat molt malament i encara hi està. Em sembla que ha fitxat un jugador els últims anys, l'Olmo. El Madrid fins ara ha tingut el doble de pressupost i ha fitxat el que ha volgut. I en canvi està guanyant el Barça amb 14 punts de diferència amb el Madrid. Què vol dir això? Que els diners no són tot. Això està demostrat.
1: No són tot.
2: I aquí hi ha una cosa que no hem comentat i crec que té molta importància, és la feina de l'entrenador. És un entrenador que ha sabut posar les peces al seu lloc i s'ha fet respectar i s'ha fet estimar.
0: Sí. I després, Héctor, referente, és que jo en tema de futbol difícil que tus datos me ganes en datos.
3: No, seguro que no. O sea, ya te digo yo que no.
0: Llavors te diré una cosa. Deportivo de la Coruña, un equip que està a segona divisió ara, va durar molts anys que va guanyar la Lliga. Atlético Bilbao, va durar molts anys que va guanyar la Lliga. Atlético Madrid, molts anys que va guanyar la Lliga.
3: Però són excepcions, no són la regla. No són excepcions. O sea, Atlético... Me estás hablando del Deportivo, que eso sucedió cuánto hace.
1: Claro, en los últimos años.
3: 25 años. Es que claro, dices, si analizamos la Liga los últimos 30 años, ¿cuántas veces sacas al Madrid y sacas al Barça y cuántas ligas realmente han ganado otros equipos?
1: Sí, llavors el Barça i el Madrid haurien de jugar una altra competició.
0: Jo tindria les que ha ganat el Barça, ha ganat 29. Entonces, suponiendo que el Madrid ha ganat les mismas, serían 30 y 30, pongamos 30 y 30 son 60, ¿no?
1: Sí.
0: ¿Y desde cuánto aquí con estos datos te voy a dar un poco la razón? ¿Cuántas ligas se han jugado? 100, pues 60 se las ha llevado el Barça y el Madrid.
3: Sí, pero y de las 100, si sacan las primeras, que a lo mejor ganaba el Atlético Aviación o ese tipo de cosas,
2: no.
3: Pues, jo que sé, diu Atlético Madrid perquè és que me suena.
2: Traguem les primeres amb l'època d'en Franco, que tots els partits els guanyava el Madrid,
1: No és cierto. Aquí ara hi fiquem política, això,
3: Aquí sempre m'han dit que el Barça lo rescató también Franco, ¿sabes?
5: Pero bueno,
3: como si los socios del Barça no fueran franquistas, no había ningún...
5: El Deportivo de la...
3: Eran todos republicanos a muerte.
1: No
3: crec. Y los presidentes que tenían el Barça no eran franquistas, y los alcaldes de Barcelona no eran franquistas.
2: Estàs assabentat que van assassinar a un president del Barça? Ho sabies, això, tu?
3: Franquim va votar mucha gente. Sí.
2: No, però un president del Barça, per el fet de ser president del Barça.
5: I del Madrid. Ser, no, no, i del, perdona, i del Madrid el van afusellar els nacionals quan van entrar a Madrid, eh? I era president del Madrid, eh?
2: Sí.
5: No, no, per fer-vos això, quan va guanyar l'Atlètic de Madrid, hi havia un senyor que posava calés a la butxaca, que era en Jesús Gil. Quan va guanyar el Deportivo de la Coruña, a Riazor, hi havia molta gent, i sobretot hi havia un personatge, que ara no me'n recordo, que era el president del Deportivo, que posava calés.
2: Sí.
5: Quan el Figueres va estar a punt de pujar a primera, hi havia gent de Figueres i de comarca i tal, que hi posava calés. O sigui,
1: llavors
5: el calés no ho és tot en el futbol, sí, perquè veiem que treuen jugadors de la Masia, el Barça i tot això, però és que el calés ajuda molt, perquè et fa sí, portar home, primeres ajuda, estrelles.
0: El calés ajuda amb tot ajuda.
3: Però que sí que hay otras competiciones sí, donde sí que se buscan otros sistemas de reequilibrio, pues a través de los fichajes, de las preferencias que tienen los clubs a la hora de fichar, a la hora de los repartos televisivos.
0: Però tot el deport és igual. Rally París-Dakar, qui el guanya? Pues les marques punteres. Aquest any les marques punteres, les que més inverteixen. Fórmula 1, lo mateix, vull dir,
3: però per això la Fórmula 1 tots els aficionats se quejan de que és una competición sumamente aburrida. De hecho, sí, yo la dejé de ver. Sí, a mí sí, me encantaba la Fórmula 1. Y llegó un momento que dices que es aburrido, ni adelantamientos. Prácticamente el que gana, el que salía primero, terminaba primero.
0: Y si es un circuito como el de Mónaco, surto un primer y acaba primero, claro, y se acaba. Sí, sí.
3: El Dakar, bueno, pues el Dakar tiene más de imponderables en el sentido de que pueden suceder muchas cosas, sí, pero evidentemente cosas, no es lo mismo el equipo Repsol que un equipo.
0: Un particular. Exacto. Particular, si llega, es un gran éxito. Si llega.
3: Sí, lo que pasa es que aquí lo que yo estoy hablando es de intentar hacer una liga un poco más competitiva, en el sentido de que por lo menos haya equipos que puedan disputar más el acceso a las primeras posiciones. Ahora es imposible, o sea, el año que viene, pues quién será, yo apostaría que el Barça o el Madrid, bueno, a lo mejor se cuela alguno más ahí a competir un poquito, pero
1: claro, per solucionar-ho, com ho fas? Jo deia, posar més diners als altres equips?
0: No, més diners ja se'n gasten prou.
1: Clar, és que per mi, a mi és de les coses que no m'agrada el futbol. Bueno, no sé, la Montse, d'allà tampoc li agrada el futbol. No ho sé, ho he donat per fet que no t'agrada.
4: No. Aviam, a mi ni m'agrada ni m'agrada. Si estic en un moment que estic amb gent que està mirant un partit, doncs me'l miro i ja està. De tot se n'aprèn. Però, ara com ara, no? Aquesta conversa per mi d'avui... de quin treure alguna coseta. És important els diners, estic veient, l'any que ve segurament serà Barça-Madrid, i d'aquí ens mourem, excepte de que hi hagi algun que vagi pujant fins i poca cosa més. Bueno, aviam, són esports, són aficions, i jo per mi lo important és que la gent ho viu, no? I és un sentiment que hi ha, tant sigui pel Madrid, pel Barça, pel València, per l'Atlètic, és igual, no? I m'ha quedat amb això al final.
0: De tots modos, Montse, el que sap greu de tot això, a part dels calés que es gasten, que jo estic d'acord que és una bestiesa, després és la violència que el futbol arriba a provocar, perquè els ultres de cada equip fan verdaderes destrosses, vull dir, bueno, ja no parlem del futbol a Sud-amèrica, perquè a Sud-amèrica hi ha morts, vull dir, assassinats, vull dir que és terrible.
3: En Sud-amèrica mataron jugadores per fallar un penalti, no era?
0: Sí. És terrible. Però és que vinculen, o sigui, donen l'excusa del futbol
1: per desenar
0: el seu no sé com dir-ho, la mala llet que porten a dintre, tu.
1: Bueno, és perquè som una societat que cada cop és més violenta.
0: Trencar, no sé, mobiliari urbà, trencar, destrossar-ho tot, no és de defensar un equip.
2: Mira,
0: no?
2: Avui aquest matí he vist una imatge i no m'ha agradat gota. L'arribada del Madrid al camp del Barça
0: el van apedregar, van
2: policies a cada costat i tirant-li pedres i coses. Això no és esportivitat.
0: No, no.
2: I estic totalment en contra d'això.
3: Això no toca.
2: Però és clar, és igual que el que deia abans, com controles que hi hagi igualtat en tots els equips? Com controles tota aquesta gent? No hi ha prou policia per controlar-ho.
0: No hi ha prou policia, aquest és el problema.
2: Però és clar, això és una mala imatge, que l'esport no és això, carai.
0: No. però bueno, de tots modos no ens queixem, bueno, sí que ens hem de queixar, però els equips inglesos, francesos són encara molt més violents, hi ha equips que bueno, que van venen ja preparats amb punys de ferro i pals americans.
1: Això jo no ho entenc.
5: La celebració del Paris Saint-Germain, que es va classificar per la final, o sigui, no ha guanyat res, només per classificar-se per la final de la Champions, 137 detinguts. Bueno, París va cremar cotxes, sí, no sé quants cotxes, cap a 400 cotxes cremats. Bueno, una bestialitat.
1: Però això vol dir que tenim un problema, no? Perquè
2: la societat tenim un problema.
1: Clar,
2: tant que sí.
1: O sigui, si aprofitem la més mínima per fer aquestes gambarrades, sí, bueno, sí. Gambarrades, no.
4: Incivisme total.
1: I fins i tot delicte, si tu pares a pensar, no?
5: Però... I sabeu què és lo pitjor? Que tot aquest acte delictiu, tot això que estem visquent ara, si no s'arregla... de bona manera, amb paraules, amb mediació, amb educació, amb el que vulguis, arribarà un moment que tindrem un bukele, eh? O sigui, la manera d'arreglar-ho serà algú d'extrema, extrema, extrema dreta, una dictadura i mà dura, I qui diu extrema dreta diu pot ser extrema esquerra, però algú que posi mà dura, perquè si no, no s'arreglarà.
1: O sigui que l'única manera de que ens portem bé és que...
4: Que ens castiguin.
0: Sí, això va així, sí.
3: Bueno, a todos no.
1: Doncs a mi em desanima, això, eh? A mi em desanima profundament,
2: És molt trist que...
1: Que avui dilluns,
4: És el que diguem, no? Tu, perquè a nivell d'aquí, si no et multen, què fas? Corres, els radars perquè hi són. Al final hi ha llocs que dius, aquí ha d'haver-hi un radar i que et faci anar 30.
2: I aquests bons que tenim als carrers, eh?
4: Els bons, sí. És que clar...
2: Ho paguem tots, això.
4: Al final, no, tot això és perquè tu, si no et sancionen... No faràs cas.
0: Perdó, i aquests bonys que dius tu, que s'han de posar perquè si no circularien amb un lloc hi ha un col·legi que poden sortir mainades darrere una pilota a tota, doncs aquests bonys perjudiquen per tots aspectes, perquè
1: bueno, el tema dels amortiguadors, dels cotxes,
0: fan molt bé el cotxe, els amortiguadors, amb aquests els amortiguadors no estan preparats per un moment determinat, si no te'n dones compte fot un salt en allò. Llavors es castiga els amortiguadors que no són baratos. I després, la gent que dorm a sota d'un esquena d'asa, vull dir, a la nit, cloc, cloc, cada vegada que passa un cotxe és soroll, vull dir que és trist que per l'incivisme s'hagin de fer coses que són contraproduents per altres coses, no?
2: Que ho hagin de pagar-ho tots.
3: De tota forma, volvint al
1: futbol, no hagués pensat mai que diries això,
3: No, hombre, però que en cuanto a qüestions de violència, jo crec que sí que estem mejor que hace 20 años atrás, o sea, sí que ha habido yo sí que he visto, me da la sensación,
1: No ho sé.
3: Constantemente, pero sí que me da la sensación.
2: 20 años en realidad hi havia més violència que ara, en el futbol.
3: Yo creo que sí, y de hecho los ultras estaban más aceptados, por lo menos en España, fue en extranjero, no lo sé, estaban más vinculados al club.
0: Sí,
3: tanto los ultras como los boisos, ¿no? Sí, tuvo una desvinculación.
2: Va ser com per exemple en la Porta va començar a desvincular els bojos nois del club.
3: Bueno, en el Madrid.
2: I el Madrid també, sí.
3: Se desvincularon del club.
1: Vols dir que hi ha hagut més consciència per la part institucional?
3: También ha habido hechos muy trágicos, ¿no? Fue lo de la bengala, que se le clavó a aquel chico en el ojo. I termino falleciendo en el...
5: Home, recordeu que els camps tenien la tanca.
1: Sí,
5: vull dir,
1: sí.
5: Tu anaves a veure un partit de futbol i tenies una tanca que no podies saltar... I la gent, quan van posar les tanques, és que cada 2x3 en un partit hi havia invasió de camp.
0: Sí.
5: Ara no. Ara no passa això.
1: I el cap de porc que li van tirar en Figo.
0: Però,
2: bueno, escolta, això ja se'l mereixia,
1: Més enllà de si se'l mereixia o no, però no.
0: Escolta, tirar un cap de porc no és pas fer mal a ningú, van tirar un cap de porc.
1: Mira, jo m'estimo més una pancarta, que la gent sigui creativa, que no pas
4: ha d'haver-hi el respecte.
1: Sí.
4: Ha d'haver-hi el respecte que no hi és i però de totes maneres, si dius que jo no ho he vist, si dius que hi tiraven pedres a l'autocar,
2: Sí.
4: No sé,
0: I el bo és que van tirar moltes i moltes bengales, llavors no es veien els autocars, i va rebre l'autocar del Barça, també van trencar, va rebre el seu propi autocar.
1: Però el que no pot ser és que sigui, no sé, com una guerra, no? El futbol, sí, sí. Perquè al cap i a la fi, i, bueno, no recordo quan era, que sentia un programa de ràdio que a nivell històric els colors de les seleccions tenien a veure amb les banderes i l'estratègia, que ens ho prenguem com si fos una guerra i tu estàs en un bàndol, jo en un altre, i jo no et parlo perquè tu ets de l'altre bàndol, no?
0: Aquests extrems no s'hi ha parlat.
1: No, però clar, he arribat a veure aquestes coses. Jo he arribat a veure gent de la meva família anar-se'n a dormir enfadadíssim si el Barça perdia.
0: Bueno, a veure.
1: A mi això, bueno, no sé, jo també m'enfado, va, escolta, per, jo m'enfado per altres coses, em direu.
2: En partits importants del Barça, no, enfadat sí, però a més és que no pots dormir. Això és
1: sí, t'ha passat,
2: passat. M'ha passat, sí.
1: Jo, el meu pare i el meu avi, no, per exemple,
0: em
1: sorprèn molt.
0: Jo penso que actualment, de la manera que està la política, és més perillós parlar de política entre amics que parlar de futbol, perquè, vull dir, de la manera que està la política...
1: Però no creieu que s'hi barreja, ara aquí hi ha brut un altre meló, que es barreja molt el futbol amb la política, sense anar més lluny, el moment Héctor, Toni, amb el tema del franquisme, el Barça, tot això, sí, està clar que s'ha sí. barrejat i segueix barrejant, no? O no? No hi esteu d'acord?
3: Bueno, jo crec que hi ha una rivalitat absurda entre, per exemple, Barcelona i Madrid, i això traslada al futbol.
2: No, absurda no,
3: absurda, totalment.
2: No hi estic pas d'acord.
3: Totalment absurda.
2: És una rivalitat i punt, i les rivalitats dintre d'un ordre són bones.
3: No, no hi ha ningú ordre en esa rivalitat, i en vez de buscar les formes de cooperació per a tenir dos ciutats més fortes, lo que se busca és intentar desprestigiar a la altra. Madrid,
1: però això la política...
3: Madrid ens roba... Las pancartas de la Porta en Madrid, el desprestigio constante al contrario.
2: No, pancarta de la Porta diu, això es tornem a veure, no hi parla més,
1: Ai, no fer una provocació, sí o no?
3: Si te lo hace el Madrid aquí, si te lo hace el Madrid aquí, lo hubieses vivido como un insulto, como una falta de respeto.
2: No, home, no.
3: Como...
2: Bueno, no, somos respetuosos.
1: Antoni no, Antoni personalment no, però... Els aficionats,
0: sí. Hi ha molta rivalitat Barça-Madrid, però també hi ha una rivalitat bestial amb l'Espanyol, eh? Els del Barça no poden veure l'Espanyol ni...
1: Home, i alguns de l'Espanyol tampoc poden veure el Barça, eh?
2: I els de l'Espanyol, que parlàvem d'això dels hooligans, té una claca de gent que aquests són els més perillosos de la Lliga.
1: Però s'ha de dir que tenim alguns tertulians que són de l'Espanyol aquí, Xavi Santianyes, per exemple, ell és de l'Espanyol, que n'hi ha de diferents menes,
2: Esclar,
1: de l'Espanyol. Jo tinc un amic, molt amic, que també és de l'Espanyol, però a ell el que li agrada és el futbol, vull dir, li agrada, si el Barça guanya no s'enfada pas, saps?
4: De fet, a nivell de carrer, la gran majoria és la rivalitat aquesta així maca, no? Entre cometes, sí, claro, esportiva, sí, sí, i això, sí. Els altres són els extrems que...
3: Claro. Ara, la misma que hi ha entre Betis i Sevilla,
1: la rivalitat maca com la de l'Entrepobles ahir a Llançà, no? Que és la cursa aquesta a nivell de comarca que cadascú defensa el seu poble.
4: I després quan estan al final veus que tant ballen, no? O ho celebren un poble amb l'altre agafats i bueno, sí, això és el que toca.
2: Ara cada dilluns no hi vaig pas sempre, no? Però de tant en quan hi ha un grup d'amics que ens trobem i els dilluns parlant de futbol. I n'hi ha un del Madrid.
4: Veus?
2: Ja m'estic esperant d'anar-hi avui.
1: Aquest
0: no es presenta.
1: Potser si ens està escoltant avui,
0: Toni,
1: no vindrà.
0: No es presentarà aquest.
2: Sí que vindrà, sí.
1: Si ens està escoltant, que hi vagi, que després dilluns que vens expliqui en Toni a veure com ha anat la conversa, no? Perquè...
4: Deu baixar el cap avui.
1: Sí.
2: No, avui no, és molt...
1: Però va, una pregunta. Va jugar bé el Barça? Va jugar bé el Madrid?
2: Bueno, va ser un partit net, un partit... No semblava un clàssic, no? Vull dir, el Barça, mira, el Barça no va voler fer sang. Si el Barça hagués volgut, hagués fet més de dos i més de tres.
1: Perquè el Madrid està en un moment conflictiu, pel que explicava José de las Heras aquí, que és molt del Barça, en José, el divendres aquí, que deia que clar, que s'havien barallat en el vestidor aquests dos jugadors, sí. Perquè hi ha la tensió, perquè el Madrid ha guanyat el Nadaplete. El Nadaplete, que triplete, pues Nadaplete, perquè no han guanyat nada. En José de las Heras és molt del Barça, per això puntualitzo. Clar, això suposo que li deu passar factura a l'hora de sortir al camp, no? Que el vestuari dels jugadors s'hagin arribat a les mans i...
0: No, i després la motivació. O sigui, ahir el Barça sortia al camp sapiguent que amb un empat 0-0 i eren campions.
2: I si no era ahir, serà la setmana que ve.
0: Però un empat eren...
1: També va anar a jugar...
5: A veure, que s'han d'entendre les coses.
1: Explica.
5: S'han d'entendre les coses perquè la gent està ara mateix criticant a Mbappé, perquè clar, és un fitxatge de 200 milions d'euros, que amb això no sé quantes escoles i hospitals es podrien fer, vale? Que també això és una gran crítica que jo faig al món del futbol.
1: Per això no m'agrada el futbol a mi.
5: Tendria que estar això totalment prohibit. Però clar, després diu, és que ha agafat l'avió i s'ha anat amb la seva xicota a passar uns dies, en lloc d'estar pel futbol, estar per la xicota. Bueno, és que és l'Estel Expósito, Cuidado, agafar l'avió particular.
1: Aquesta noia deu ser molt guapa, no? Perquè si
5: clar,
1: en Dani Martín,
5: clar,
1: en
5: ja
1: Dani Martín del Cat del Loco,
5: se l'ha de perdonar, això, eh?
1: Li va dedicar una cançó i tot, no sé qui és aquesta noia, però deu ser molt guapa.
0: Escàner, no? És la...
2: Aquí ja em perdo jo, eh? Aquí ja em perdo jo.
5: Va, és una actriu, model, clar, actriu, model, molt maca, clar, i se'n va a Ibiza amb un avió particular.
4: Bueno, però no has dit que tenia mal a la cadera o alguna cosa.
0: Sí,
4: s'ha de relaxar.
0: La cadera, però amb un altre puesto no.
4: S'ha de relaxar.
1: Ai, no sé si és molt guapo o no, no ho sé.
3: Però no vamos a valorar a la gente por su físico, ¿no?
1: Des del meu punt de vista, tampoc et trobo tan maca, però bueno, deuen tenir una relació molt amorosa. I clar,
0: es diu la Laura Escàner, no?
1: No, l'Esther Espósito ha dit.
0: L'Esther Espósito, jo.
1: La Laura Escàner també és maca.
2: I de què fa aquesta noia?
1: És actriu.
0: És actriu. Són influencers, aquestes.
1: Bueno, això és un altre tema, perquè el tema dels influencers... Fem una cosa, fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem, que us vull fer una pregunta. Va, fins ara.
6: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
7: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat. I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició. Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
8: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió. Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
9: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
10: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional, el d'un nadó que no ha pogut quedar-se, o el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
11: Al Centre de Psicologia L'Ikigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol. Espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
10: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
11: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia L'Ikigai a Figueres.
12: Cada matí a Ràdio Vilafant posem veu a l'actualitat. A les veus del matí, amb Mercè Munt i Ivan Llerpes, trobaràs entrevistes, seccions de proximitat i col·laboradors que ens parlen de música, ciència, benestar, tecnologia, tradició, gastronomia, esports i cultura de casa nostra.
13: Un magazín viu, dinàmic i proper amb la mirada posada a l'Empordà i al món.
12: De dilluns a divendres, d'11 a 1 de la tarda, a Ràdio Vilafant.
13: Les veus del matí, les veus que t'acompanyen.
14: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Ens hi tornem a posar aquí a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández. Deia que us volia fer una pregunta, si t'acabes d'incorporar, doncs a la primera part doncs hem estat parlant de futbol, ara ja parlarem d'altres coses, però abans vull fer-los una pregunta. És que he pujat al cotxe i he escoltat una notícia, o estaven comentant, del tema de tecnologia, i com que l'Héctor ha parlat que havia estat buscant estadística futbolera a través de la IA, doncs m'ho faig venir bé per fer-vos la pregunta, que els professors estaven com molt espantats del tema dels exàmens. No he escoltat bé, no sé quin tipus d'exàmens es referien, però que cada cop doncs hi ha tecnologia més sofisticada, que el tema de copiar els exàmens és més complicat, orelleres doncs que quasi no es veuen perquè et puguin xivar les respostes, calculadores que es connecten a internet i pots buscar.
5: La notícia és que posaran inhibidors de freqüència a les aules de selectivitat per quan s'hagi de fer les proves.
1: M'he imaginat que es referia a la selectivitat.
0: Sí, però és que hi ha el problema que avui dia dels exàmens hi ha aparatos petitíssims com el fill del cap d'una agulla, que des de l'exterior pues, es comuniquen i ja està.
2: Clar, i si això no hi posen fre, li han de posar... Quins personatges tindrem en un futur?
1: La meva pregunta és...
2: Qui són els que ens governaran en un futur? Gent que han copiat sempre.
5: Com els d'ara.
1: Jo us volia preguntar si havíeu copiat mai en un examen. Com ho havíeu fet?
0: Jo sí, moltes vegades. Sí, jo sí, moltes vegades.
1: I ho diu així tan tranquil. Jo no sé si gosaria...
0: Jo anava amb la xuleta.
1: Jo no he copiat. He copiat molt poques vegades.
3: Jo he copiat un poco porque me pongo muy nervioso si intento copiar. Y estoy más preocupado si me pillan o no me pillan.
1: Yo igual.
3: De todas formas, me parece que... Algo tendrán que hacer, evidentemente, para poner límites, porque es cierto lo que comentabais, ¿eh? Hay un aparato muy pequeño que se puede poner en el oído y este tipo de cosas, pero me parece más preocupante en unas oposiciones. Porque al final que haga unas oposiciones tiene un trabajo para toda la vida, ¿eh? Y está metiendo a una persona dentro del Estado a pagarla con impuestos, que a lo mejor está haciendo trampas respecto a un montón de gente que habrán tenido que estar peleando ahí para ganarse.
1: Selectivitat, oposicions, tot aquest tipus d'exàmens. No
4: fa tant.
3: Exacto.
4: No fa tant que ha passat això.
3: Sí.
4: Llavors, i aquí a nivell de secundària, ja parlo així, a nivell més baix, diguem-ho així, no? Que... hi ha instituts que fan fer una cua a les noies o els nois que portin el cabell llarg, vale? Perquè si no portaven doncs, els micros aquí i es veia els rellotges fora, els bolígrafs havien de ser uns bolígrafs normals i corrents, sí, perquè si no tal. Jo me'n recordo del boli Vic, el transparent aquell, que el gravaves. Sí, el gravaves amb aquella fórmula.
0: Posava els paperets a dintre.
4: Amb aquella fórmula. Jo havia fet
1: la
4: això,
1: Montse està responent la meva pregunta.
4: Sí, te la responc. Però llavors, de tant de gravar-la, perquè clar, costava una mica, què passava? Que ja te la prenies.
1: Clar.
4: I les xuletes que dius tu del paper, vale? A mi em anava molt bé per estudiar. Perquè clar, les havies de repetir, les havies de fer tan petites cada vegada.
0: És veritat, és veritat,
4: això. Al final tu sabies, i ja no calia doncs emportar-te-la, no?
1: Clar, aquí anava, és molt diferent com es copiava abans, no? Això que deies tu de la xuleta, el que sigui, perquè almenys si et feies la xuleta o t'ho copiaves o feies així petit, com a mínim
0: estudiaves
1: i se't quedava alguna cosa. Però el que estem parlant ara de la manera de copiar d'ara és que
4: un carnet,
1: un
4: examen de cotxe. Un examen de cotxe també tenia un pinganí o no sé què amb el de fora i li responia totes les preguntes que dius, per favor.
1: Però i com es comunicaven? Mira, ara... La resposta a la pregunta de si copiava o no, que no la respost, Antoni.
4: Ara li xivaran, Antoni.
1: Copiaves o no?
2: I jo copiava, sí.
4: Tu som ha copiat, no?
2: Copiava, però copiava... El que feia jo era escriure'm un aquí.
4: A la mà? A la mà. Imagina't.
2: Sí. Clar, parlo de molts anys, eh?
1: Sí, sí, sí.
4: Però que eren coses puntuals, sí. Això, una fórmula que sí. No hi havia maneres que de detectar... O...
1: L'any en què es va inventar el telèfon, per exemple, que jo no hi havia maneres que m'entrés.
4: Era una cosa molt puntual, no com ara, que dius, és que vaig com aquell que diu sense estudiar. Val? I com ho diguin tot.
3: Sí, bueno, habrá que buscar también fórmula, porque por ejemplo yo cuando estudiaba, por lo menos la carrera, cuando estudié ciencias políticas, copiar era realmente complicado, no, por mucho que yo pinganillos y demás, porque los exámenes eran de desarrollar un tema, y claro, dices, desarrollar un tema, no,
1: claro,
3: tienes que escribir dos o tres folios por tema, y dices...
4: Però ara amb la IA sí.
3: O alguien que m'està explicant.
1: Amb la IA.
4: Però amb la IA ara sí. Perquè, clar, tu li poses i te va desenvolupant tot. Sí,
1: clar,
4: sí,
1: amb una calculadora, no? I vas copiant de la calculadora. Ostres, és que és molt fort, eh?
3: Bueno, al final tindreu que passar això. Serà entrar a una aula d'examen con un boli i pràcticament desnudos.
5: No fa gaires dies van enxampar, no una persona, sinó que aquella persona es dedicava amb unes ulleres d'aquestes
1: internes. Sí, també.
5: A provar, i clar, tenia un pinganillo a l'orella i ella mirava el que és el test, vale. I des de fora li deien la B.
1: Ara m'has respost com es comuniquen, perquè això que deia la Montse de l'examen de conduir havia de veure les preguntes al de fora per poder saber quina resposta era la correcta, no? Però...
5: Sí, amb les ulleres, el de fora, a través d'una tablet que estava fora, a través veia el que ella veia, diguéssim, a l'examen, i clar, quan tu miraves si era l'A, la B o la C, el de fora li deia la C, sí. Res, era fàcil.
1: Llavors cada cop anem a una societat que menys esforç...
2: I més inútil a la vegada, si anem així, eh?
1: I aquí...
2: Home, esclar, si tu aproves uns exàmens perquè ho has copiat, vol dir que tu no saps el...
1: Però llavors, quan et trobis en el moment de treballar, què faràs? Faràs servir aquestes mateixes eines?
3: Bueno, te encontrarás que muchas cosas no tienes ni puñetera idea.
0: Jo penso que és el que ha dit la Montse abans. Es copia una fórmula determinada que no saps memoritzar, però, escolta, un metge o un arquitecte, si volen fer un edifici o volen curar un pacient, no poden saber fer el que han de fer.
1: Jo era de les que deixava copiar, més que copiar. Jo.
0: Deixaves copiar, dius?
1: Sí,
3: ella hacía el esfuerzo de estudiar y sabérselo para que otros aprovecharan de su esfuerzo.
0: No, però jo copiar...
1: Real com la vida mateixa.
0: Jo copiar el company no ho he fet mai, perquè a lo millor era més soca que tu.
3: Puede pasar.
1: Vale, d'acord. Tens tota la raó. No, però que mira, l'Antoni deia, no? Jo m'ho apuntava a la mà, estic parlant de fa molt de temps.
2: Sí. Clar,
1: la vostra generació, la gent gran que estava, i així ho lligo, ahir en l'homenatge de la bellesa d'aquí Vilafant...
4: És que m'estaves mirant quan deies tota la gent gran i pensava, bueno, ara ja m'ha passat a l'altra.
1: No, perquè jo em referia per la festa de la bellesa, perquè tant la Montse com l'Antoni hi eren, tota la gent que hi havia ahir en aquesta festa que es va fer Vilafant i el volador, eren persones que valoraven l'esforç, no? Que dubto molt que copiessin de la manera que s'està copiant ara, que devien fer-ho, o si copiaven...
2: En totes coses no hi havia les tècniques que hi ha. Clar.
1: Però clar, el que passa és que quan surt una novetat, de seguida intentem utilitzar-la per fer menys esforç, per, en lloc de fer per millorar, no? Anem a buscar a fer trampes, no?
5: Bueno, quan surt la notícia que molts metges de la Seguretat Social utilitzen les IAs per saber el diagnòstic no sé què, cuidado, eh? Cuidado, perquè a veure, la IA està molt bé, si vols, però a nivell professional poder s'hauria de tenir una IA professional, la de pago, eh? Almenys que els hi paguin la bona, per dir-ho així, eh?
0: Jo te diré una cosa, Toni, actualment jo he parlat amb persones, advocats, arquitectes, que estan utilitzant la intel·ligència artificial. Allà on s'ho llegeixen, s'ho miren, i no sé, un arquitecte, per exemple, fer una instància amb un ajuntament no és una cosa que faci cada dia, i li diu a la intel·ligència artificial que li faci i li farà. I és un arquitecte.
1: Però si és el més fàcil del món fer una instància amb un ajuntament.
0: Sí, però això està passant.
4: Però la intel·ligència artificial hi ha de ser, bueno, jo penso que hi ha de ser-hi com a complement.
0: Com a complement. No?
4: I és a dir, però si tu no saps la base principal, allò et pot dir el que vulguis.
0: Clar que sí, et pot dir mentides, sí.
4: Tu, jo crec que és, si ha d'existir, ha d'existir perquè et faciliti la feina, sí, sí, sí. No perquè te la substitueixis, és a dir, tu pots agafar i dir això mateix, no? Que dius un arquitecte, guita, ell ja sap com ha d'anar i així, i tu li dius, però és que aquí hi ha aquest tram que la llei no la tingui, per no buscar-la, llavors ell que te la busqui, sí, sí, sí, sí. O sigui, ha de ser un complement, però mai un substitut.
0: Sí, sí, per descomptat.
4: De per
2: és que el problema que hi ha és que és això.
4: Ah.
2: No,
4: això es nota.
2: No és com un complement, ho fan servir com a substitut, eh?
4: Sí.
2: I això és el greu.
4: Però clar, si hi ha algun tema que ara, per exemple, estem a la ràdio, no? I ara que vosaltres en sabeu molt més, li poseu algú. Llavors, si jo vinc empapada d'aquesta IA, així simplement, vosaltres
1: o
4: ja detectareu...
1: O fer això que ha fet l'Héctor, no? Buscar...
4: Ja detectareu que hi ha errors, i és que hi surten els errors, perquè l'has d'entrenar molt i molt i molt i molt, saps? Per acompanyament, jo penso que és interessant, i inclús perquè la burocràcia en general, parlo, no sigui tan feixuga també, perquè hi ha documents que dius, fes-me un resum, vale? I aquest resum, abans d'estar tu vinc a posar-li, aquest resum te'l pot fer. I això sí que dius, bueno, doncs m'està ajudant a fer la feina més ben feta.
1: Clar, a mi em fa por que deixem de pensar. No? Ens ho posi tot, sí, tan fàcil,
5: no tant,
1: que
5: no
1: hem de pensar.
5: Sí, no tant, però penseu que el que ara ha començat, això de l'intel·ligència artificial, que acaba de començar, imagineu com evoluciona de ràpid tot el que és l'electrònica, el temps i tot això. Jo crec que d'aquí 10-12 anys, jo l'altre dia feia el comentari, igual que ara et compres l'últim model de telèfon mòbil i te'n vas al Media Market, per posar una marca, i compres la pantalla de tele o el portàtil nou, el que vulguis, aniràs a comprar un robot. I compraràs un robot que et farà les feines de casa, i aquest robot al final serà...
1: Mentre sigui les feines de casa i no presentar la tertúlia o fer la meva feina per
5: ja arribarà,
1: laboral...
5: Ja arribarà. A tot ara, el que ara tu que vulguis dius això, de feina arribarà.
2: Ara que dius això del robot, jo deu fer un parell de mesos vaig anar a Barcelona. Vaig anar-hi a veure una obra de teatre. I com que tenien temps, vàrem entrar en un bar. Vàrem demanar això i això. Ens va venir un robot, amb tot el que vàrem demanar, es va parar allà a la taula, sí, i llavors va venir el camarer i ens ho va posar al sit de la taula.
1: Sí, sí, sí, jo també he anat a algun restaurant
2: no
1: que t'ho porta un robot.
2: Això,
1: jo sí, jo sí.
2: El robot així petit.
1: Sí, sí, sí, sí.
4: És com un carrito.
2: Sí, però es va parant allà. Exacte, i...
3: és un carrito que se mueve automàticament.
1: I que sap on s'ha de parar,
3: i
1: no?
3: Ja està.
5: Sí, sí.
1: Bueno, mira, no sé. Clar, a mi, jo em nego a fer-la servir, perquè, bueno, no ho sé. No, a mi em fa por.
2: No hi ha dubte que és una bona eina. Sempre que se'n sàpiga fer un bon ús.
4: Per això, a vegades te dius, ostres, tinc aquesta idea, tinc l'altra, i ajuda'm a fer, perquè no... Vale. I no tinc a ningú més per parlar-hi, no? Llavors... bueno, jo ho veig amb les nenes meves, que hi ha vegades que me diuen... Mira, jo tinc aquesta idea, tinc l'altra, i no sé com lligar-ho. Després li posen i li donen aquesta idea, i a partir d'aquí tu has de continuar-la. El que no pots fer és dir-li de l'1 al 10, fes-m'ho tot.
3: Clar. Jo crec que havia un problema durant bastantes anys, i jo l'he vivido, o sea, en el sentit de que l'he vivido muchas veces, és el valor que le damos al conocimiento en nuestra sociedad. Entonces... Creo que incluso la universidad se ha desprestigiado en el sentido de que mucha gente dice, por ejemplo, filosofía. ¿Para qué sirve? Ya no sirve para nada. O sea, como si tuviesen que ligar mucho más los estudios universitarios a
1: una utilidad.
3: Funciones prácticas. Para mí no tiene que ser jamás así. O sea, las universidades lo que son para mí los templos del conocimiento, y lo que se tiene que transmitir es el valor del conocimiento. O sea, oye, ya veremos si después tú le encuentras utilidades prácticas o no, que seguro que sí, porque hayas estudiado la carrera que hayas estudiado, eso va a tener un valor y tú lo vas a transformar en una utilidad práctica. Pero lo que tenemos que decir es, oye, el valor, el conocimiento en sí tiene un valor, y eso es lo importante. Entonces, que tú vayas a un examen y seas capaz de aprobarlo porque te has puesto un pinganillo en la oreja, muy bien, habrás aprobado el examen, pero después, ¿qué valor vas a tener? No vas a tener absolutamente ningún valor, porque no habrás aprendido absolutamente nada, habrás aprendido a copiar, pero cuando salgas de ahí seguirás siendo tan zoquete como cuando entraste en esa sala, y ya está, y te habrás esquivado el sistema, le habrás hecho una trampa al sistema y habrás copiado. Una cosa es con una copia puntual para aprobar un examen o una cosa así, como podía suceder en algún momento, o habremos hecho todos en algún momento en nuestra etapa educativa, y otra es usarlo por sistema, porque posiblemente la persona que llegaba a comprarse el pinganillo para ponerse en la oreja para entrar ese examen, los otros 10 exámenes que haga, no s'ha braido mucho.
4: El curiós del tema, i això, tornant una mica amb el que ens deies, no? de la Festa de la Vellesa o de la gent gran o així, no? I vosaltres dos, que us tinc aquí al cantó, vosaltres us ara segurament us demanaria els Rius de Catalunya, els Rius d'Espanya, i els diríeu, vale? Nosaltres, és veritat o no? O sigui, jo amb el meu pare o amb gent, no? que te comencen a dir totes les muntanyes, tot el no sé què. Nosaltres, i m'hi incloeixo jo, me'n recordo de tres puntuals. Per què? Perquè no hi havia això d'estudiar lo important, potser. Vale? Llavors,
1: clar, perquè ara no s'ha...
4: Ara què fas?
1: Una memorització...
4: Abans buscaves a l'enciclopèdia, ara busques directament al Google te dius, digue'm quines són, vale? O quin és el riu, o on està situat aquesta població, o així. Ho heu vist moltes vegades, no? que han fet preguntes i encertes. I te diuen, on està Lleida? L'han posat al sud, on te sigui, que ni idea.
3: Claro, però
4: ahí és
3: greu. Estava la banalización, el sentido de... Yo entiendo que no hace falta saberse dónde están todos los países miméticamente. Banalizarlo es justamente lo contrario, lo que se hace. ¿Cómo lo puedo encontrar en internet? No necesito saber dónde está España, dónde está Francia, o dónde está Estados Unidos.
2: Quan nosaltres estudiàvem geografia, el mestre es posava un mapa.
4: Exacte.
2: Allà hi havia l'estat espanyol,
3: claro,
2: no, i després, els rius, les capitals,
0: i després
2: i ho sabíem i ho memoritzàvem i ho dominava, i jo me'n recordo molt bé encara. Estic segur que els meus nets els dic el riu Tajo per on passa. Ni deia.
3: El otro día me parece que Salvador Illa también me invitó a un chico al Parlament.
1: Sí.
3: Porque había unos influencers que empezaron a preguntar quién era el presidente de la Generalitat.
1: Una radio.
3: Empezaron a preguntar quién era el presidente de la Generalitat. Y claro, ahí pues empezó a salir de todo.
1: Entonces
3: cuando empezaron a decir, claro, le daban pistas y fue como Salvador. Y la gente contestaba Dalí.
4: Imagínate.
3: Pero un montón de gente. O sea, no uno o dos o tres.
1: Pero claro, estudiantes de bachillerat. Que estaban al saló de l'ensenyament.
3: Que me digas, oye, mira, a mí la política no me interesa y no sé quién es el presidente de Cataluña o quién es el presidente de España, pues lo puedo entender, pero claro, ya que me digas Dalí, dices no interesa.
0: Parlant d'això, jo us explicaré una anècdota meva que és molt grossa. Jo vaig ser 10 anys alcalde de Vinyols de Puigventós, i tots sabem que els nuclis a vegades les forques no té massa contacte amb l'Ajuntament. Doncs el que és el Mas Pau, hi ha gent que viu al Mas Pau i no estic segur que més d'un, i jo quan anava a tope de feina, quan era més jove i vivia al Mas Pau, no, vaig estar molt de temps sense entrar dintre el poble. Això us ho explico perquè un dia a la farmàcia d'aquí de Vilafant parlaven de l'alcaldessa de Vinyonet de Puigventós, i jo es feia 5 anys que era alcalde, i li dic a aquella senyora, vostè d'on és? Diu, del Mas Pau. D'entrada te diuen del Mas Pau, no te diuen de Vinyonet, del Mas Pau. Dic, perdoni, no li sàpiga greu, va, presento, soc en Josep Maria Bartolomé,
1: fa
0: 5 anys que soc alcalde.
4: Vull dir que
3: sobre el que comentava Montse, sobre la intel·ligència artificial, jo crec que també és que és així. O sea, al final la intel·ligència artificial te puede solucionar muchas cosas. Por ejemplo, te pongo un ejemplo personal, Yo, por ejemplo, sabéis que vengo del mundo del diseño y demás. Claro, entonces eso es lo sé hacer. Y tengo algunos conocimientos de informática. Pero, por ejemplo, tú tienes inteligencias artificiales donde yo ahora me he montado varias páginas web que a mí me sirven absolutamente, pero me las he montado en cuestión de días. O sea, dar unas cuantas instrucciones a la web, a la inteligencia artificial, y te montas un programa. Yo me he montado un programa de facturación, me he montado un programa de seguimiento de contratos que tengo en vigor, me he montado un programa de seguimiento de mercado inmobiliario, o sea, todo eso con la IA. ¿Me sirve para mí? Sí. Si eso me lo encargase un cliente, o sea, no. si yo me dedicase profesionalmente a montar páginas web, ¿me lo encargase un cliente? Pues no, porque yo intento solucionar todos los agujeros de seguridad según mis conocimientos. ¿Pero qué necesitas ahí? Alguien
1: que
3: tenga unos conocimientos muy robustos para dárselos a una empresa. Me sirven para mí, para mi seguimiento. Pero el problema es que posiblemente empecemos a dar el salto de cosas muy poco profesionales
4: al mundo profesional. Bueno, ya hay gente que está estudiando.
1: Claro. Sí, sí, clar, clar. Sí. No, i que per això és important, doncs, jornades com la d'ahir de la Festa de la Vellesa, que torno una mica per valorar una mica aquest coneixement.
4: Ahir hi havia molts pobles que feien, sí? feien sí. aquesta trobada i així. Bueno, jo, Toni, jo crec que tu que hi eres, doncs, ens ho vam passar molt bé.
2: Vale?
4: Jo
2: molt
4: vaig
2: bé.
4: Veure disfrutar, i això és lo important. I sí que la meva valoració quan vaig acabar, a part d'estar cansada i tot lo típic, no, que això, però ostres, me vaig anar a dormir molt contenta perquè vaig pensar, uau, no, tenim una gent gran que té moltes ganes de passar-s'ho bé
2: i que és agraïda,
4: eh? Sí. I que, exacte, i que aquell detall, no, de que t'agafen la mà o que te, no, que te toquen, o bueno, te toquen, ara sonarà malament, eh, però vull dir que te posen la mà a l'ombro o així, no, doncs ostres, és molt agradable. Home. És molt agradable, i jo vaig sortir d'allà com
1: amb energia, amb molta energia, no,
4: no sé, embotida, no, com aquell que diu, saps allò, sí, que sí, dius, sí, uau, sí. Perquè per molt que, no sé, jo quan vaig per aquí a Vilafant o així, moltes vegades no m'ho trobo gent, perquè, bueno, Vilafant té una casuística així, no hi ha molta gent pel carrer. I a vegades quan te paren és per dir-te, escolta, que tinc la vorera plena de fulles, no? I dius, sí, clar, és que és l'època, no?, de que caguin les fulles. Però ahir, per exemple, lògicament sempre hi ha alguna cosa, només faltaria, però no hi era, eh? Jo veia la felicitat, i això us ho dic de veritat, eh? Em va omplir moltíssim, moltíssim, perquè era una estona o un dia que
1: es contagia una mica, no?
4: Que deies, uau, per això val la pena.
2: I un dia que veus gent que feia temps que no havies vist.
4: Molt, molt, molt.
2: Jo em vaig trobar amb
4: gent. I retrobaments.
2: Em vaig trobar amb gent, sí, que feia temps que no els havia vist.
1: Clar, després et buscaven i no et trobaven, eh?
4: No, i aquests retrobaments que dius, no?
2: Això va ser una anècdota,
4: sí. És que estaven... jo me vaig trobar, doncs, això també, gent que em deia, quina il·lusió, diu, perquè feia com 10 anys, vale, que no ens havíem vist i ens hem tornat a trobar ara.
1: Que xulo. Sí. Nosaltres ho deixem aquí, tornarem ben puntuals demà dimarts amb el suport de Gestoria Fernández. Passeu un molt bon dia. Adéu-siau.
4: Adéu-siau.
2: Adéu.

0: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Són les 10 notícies.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. El Barça és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. És el primer cop que guanyen la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions als blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Aquesta tarda a les 5 hi ha prevista una nova celebració, aquest cop amb la tradicional rua que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada des del Camp Nou. I la dona catalana aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona per contacte amb una passatgera morta per antivirus ha donat negatiu en la PCR i es manté asimptomàtica i en bon estat, segons el Departament de Salut. També ha donat negatiu per segon cop la dona ingressada a Alacant, tot i que se li farà una tercera prova en les pròximes hores. Tot i això, un dels passatgers nord-americans que s'estan traslladant als Estats Units ha donat positiu i un altre també té símptomes lleus. A banda, França també acaba de confirmar que una de les dones evacuades ha donat també positiu i el seu estat ha empitjorat durant la nit. Xavier Vallès, de la Fundació Lluita contra les Infeccions, ha explicat avui a la xarxa que és habitual al llarg de la història viure aquest tipus de virus i propagacions.
4: No ens hem d'alarmar, aquestes coses han passat i passaran des d'un punt de vista històric contínuament i sobretot ara amb una rapidesa molt més elevada amb els mitjans de comunicació que tenim. I en aquest sentit, tenir en compte que els vaixells són especialment propensos, primer perquè són viatges més llargs i per tant qualsevol persona infecciosa que entri dins un vaixell pot tenir més oportunitats de transmetre'l per una qüestió de temps, i a més són 5 condicions ideals per patògens per la transmissió directa o sobretot respiratòria.
3: La ministra Mònica García informava que ja s'han evacuat 94 persones del creuer afectat pel brot d'antivirus atracat davant del port de Granadilla de Bona i que l'operatiu continuarà avui mateix. I Rodalies ha reforçat el personal a les principals estacions per ajudar els viatgers en la compra d'abonaments. Una setantena de persones s'han incorporat aquest matí, el primer dia laborable en què el servei torna a ser de pagament després de 3 mesos i mig de gratuïtat arran de les afectacions provocades per l'accident de Gelida. Segons ha detallat la companyia, el reforç del personal s'ubica en estacions com Sants, Passeig de Gràcia, Plaça Catalunya, Mataró, Granollers o bé Sant Celoni. I el govern convocarà avui de manera oficial la reunió del dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera del RAM, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat entre Comissions Obreres i UGT. Des del sindicat d'USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues previst per demà, amb una aturada general a tota Catalunya.
2: Notícies en xarxa.
5: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: sense pressa.
1: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
2: Ui, ens l'hem passat, no?
3: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
4: Guadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlgama 2 de Figueres.
5: Torna a l'actualitat Carin León amb una nova cançó des de l'àlbum Muda, En la misma cama, el més nou de Carin León.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Hello, family, com estem? Com sempre, com cada setmana, ja ho tenim tot preparat per fer la ràpida repassada de les 10 primeres posicions i les novetats de la llista del Top 30 per aquesta setmana. I com sempre, anem per feina i anem a començar parlant de les novetats de la setmana. Aquests nous tracks volen incorporar-se a la llista del Top 30. Què et sembla? Doncs comencem.
2: Novetats de la setmana.
1: Primera novetat de Joe amb el seu End of Beginning.

Rau Alejandro, que hi torna dando vueltas. Cap aquí, cap allà, se'n va, se'n ve. I per acabar, tota una sorpresa i una canya musical de Sabrina Carpenter des del seu llarga durada. Compte amb Madonna, el seu Bring Your Love.

0: El nou track de la Madonna i Sabrina Carpenter. Les novetats de la setmana. I ens anem a repassar les 10 primeres posicions de la llista d'aquí de casa nostra, de Vilafant FM. Despeguem des del 10.
1: Número 10.
0: I ho fem romanticots de veritat. En Nicky Jam. Loco por verte.

0: Nicky Jam, que hi torna a remuntar posicions perquè semblava que s'anava a pique i torna a començar a muntar i remuntar amb aquest Loco por verte.
1: Número 9.
0: María Becerra. És el seu Que ganas de comerte.

0: en su cama y sin ropa. Déu-n'hi-do, Maria Becerra, com va, eh? És el Ganes de comerte. El seu track en el lloc número 9 de la llista.
1: Número 8.
0: Es diu 22, el meu àngel.

0: estar número 1 de la llista i allà baixen es col·loquen en aquesta posició número 7. I continuem cap al lloc número 6 per més ganya i més música.
1: Número 6.
0: We Sound a 5 estrelles.

0: I això ens deixa les portes al lloc número 2 de la llista. I és aquest que sona.
1: Número 2.
0: Por un pendejo. Manuel Turizo.

0: Ai, ese trozo de pendejo. Manuel Turizo, que ens parla del pendejo i es col·loca en el lloc número 2 després de 12 setmanes. I és el moment clau, el moment del nostre número 1 de la setmana.
1: Aquest és el número 1 de la setmana.
0: Sona Ni Borracho. Que pedo.

Aquest és el nostre número 1 per aquesta setmana. Que pedo! 8 setmanes de la llista, remuntant des del 2 fins al número 1. I fins aquí la repassada puntual que fem de la llista del Top 30, eh? Que espero el dimecres al vespre d'ençà a les 9 fins a les 11 per repassar la llista completa. Fins a llavors, apassiau!

0: Diggity wet.
1: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
2: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
3: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
2: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
3: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
2: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
4: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
5: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
6: Salutacions, iniciem aquesta nova setmana. Avui és dilluns 11 de maig.
7: Amb els titulars del dia comencem aquest repàs de l'informatiu.
6: Alfons Sánchez en deixarà aquesta tardor el càrrec de cap dels Mossos d'Esquadra de Figueres després de 16 anys.
7: El Port de Roses preveu rebre 7 creuers i prop de 2.700 passatgers aquesta temporada.
6: Una mobilització a l'Estartit denuncia els macroprojectes d'energies renovables previstos a l'Empordà.
7: Famílies de l'Alt Empordà denuncien les dificultats per detectar l'autisme en nenes i la manca de recursos educatius.
6: La presó del Puig de les Basses ha requisat prop de 13 quilos de droga i més de 600 mòbils en 6 anys.
7: El Museu de l'Empordà inaugura el cicle Artistes Convidades amb una proposta inspirada en l'exili de la Guerra Civil.
6: Tancarem amb el temps la previsió meteorològica de Lluís Mi Pérez i amb el suport i patrocini de Llenyes Empordà.
5: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
7: L'inspector en cap de l'àrea bàsica policial dels Mossos d'Esquadra de Figueres, Alfons Sánchez, deixarà el càrrec aquesta tardor després de més de 16 anys al capdavant de la comissaria figuerenca. Ho va anunciar durant el Dia de les Esquadres de la Regió Policial de Figueres, celebrat a la Canònica de Santa Maria de Vilabertran. Sánchez, fill de Figueres, ha destacat la voluntat de construir seguretat des del territori i amb el territori durant una trajectòria de 35 anys al cos. En el seu discurs també va recordar episodis com el gran incendi de l'Alt Empordà del 2012 o l'atemptat de Roses al 2001. L'acte va servir igualment per reconèixer la tasca d'agents, comandaments i col·laboradors amb una seixantena de felicitacions i distincions.
6: El Port de Roses ha iniciat aquest cap de setmana la temporada de creuers amb l'arribada del vaixell Sea Dream. Fins al 20 d'octubre, el municipi espera rebre 7 escales i prop de 2.700 passatgers, tots amb creuers de gamma alta. Segons les previsions, la majoria de les escales es faran fora dels mesos d'estiu amb l'objectiu de contribuir a desestacionalitzar el turisme a la Costa Brava i l'Alt Empordà. El sector calcula que aquesta activitat podria generar un impacte econòmic d'uns 6,7 milions d'euros al territori. Els visitants principals internacionals i amb el poder adquisitiu acostumen a interessar-se per experiències vinculades a la gastronomia, la cultura i l'enoturisme. Aquesta temporada arribaran a Roses vaixells de companyies com Azamara, Crystal Cruises o Sea Dream Yacht Club.
7: L'Estartit ha acollit aquest cap de setmana una mobilització contra diversos macroprojectes d'energies renovables previstos al territori. La jornada organitzada per Stop Macroparc Eòlic Marí ha reunit entitats ambientals, pagesos, representants municipals i ciutadania sota el lema Batalla de Gegants contra Macromolins. Els participants han expressat el seu rebuig a iniciatives com el Macroparc Eòlic Marí del Golf de Roses, el projecte Plemcat i el Plater. La protesta ha inclòs una cercavila de gegants, una performance simbòlica amb un gran aerogenerador i una acció al mar amb embarcacions, caiacs i pescadors desplegant pancartes davant la costa. A l'acte també hi han participat alcaldes i representants d'entitats com la Iaeden, Salvem l'Empordà, SOS Costa Brava i també Unió de Pagesos.
6: El cas d'un adolescent de Figueres posa sobre la taula les dificultats que encara existeixen per detectar l'autisme en femení i els límits de l'escola inclusiva. La seva família explica que els primers senyals van aparèixer abans de l'any de vida, però el diagnòstic no va arribar fins als 3 anys i mig després d'un llarg recorregut mèdic i psicològic. Els especialistes alerten que moltes nenes amb autisme passen desapercebudes perquè desenvolupen estratègies socials diferents dels nens. Ara, amb 14 anys, la jove continua tenint dificultats d'integració social i emocional, i la família ha optat per un canvi de centre educatiu davant el malestar acumulat. El testimoni també denuncia la manca de recursos específics als centres ordinaris i reclama una millor detecció i més suport a les famílies.
4: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
7: Parlem de dades. Al centre penitenciari del Puig de les Basses ha intervingut des de l'any 2020 prop de 13 quilos de substàncies, 612 telèfons mòbils i 531 armes blanques dins les seves instal·lacions. Les dades situen la presó figuerenca entre les que registren més requises de Catalunya, especialment pel que fa als mòbils i les drogues detectades. El 2024 va ser l'any amb més intervencions, sobretot amb haixís i resina de cànnabis, però també d'altres substàncies com la cocaïna o la ketamina. El Departament de Justícia assegura que aquestes xifres també reflecteixen una millora dels sistemes de detecció i augment dels controls interns. En els darrers anys, un dels nous reptes és l'ús de drons per intentar introduir objectes prohibits a les presons. Per això, la Generalitat està desplegant detectors i inhibidors de drons als centres penitenciaris catalans a fins al 2027.
6: El Museu de l'Empordà presentarà aquest dissabte, 16 de maig, el nou cicle expositiu Artistes Convidades amb la instal·lació Desenterrar és tornar, creada per Nora Ancarola i Marta Marindomín. El projecte gira entorn del cornetí enterrat a la Jonquera per dos joves soldats durant l'exili republicà de la Guerra Civil. La proposta parteix de la novel·la Fugir era el més vell que teníem i reflexiona sobre la memòria, l'exili i la relació entre paisatge i passat. L'exposició es podrà visitar fins al 7 de febrer de 2027 i inclourà documentals, plànols i diverses activitats paral·leles com conferències, converses i una futura performance a l'indret on s'hauria enterrat l'instrument. El nou cicle vol convertir l'exposició permanent del museu en un espai viu i en constant transformació.
5: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
7: El d'or de posar el punt final d'aquesta edició del butlletí de notícies amb la previsió del temps, amb la xarxa, amb el patrocini de Llenyes Empordà i amb el nostre company Lluís Mi Pérez.
3: El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
1: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
0: Bon dia, un temps variable, el que esperem aquest dilluns a les comarques de Girona, però en general no esperem que hi hagi gaire pluja. De fet, al matí sí que desperta amb una mica més de núvols, tenim algunes boires una altra vegada en alguns racons del Pirineu, a les valls, de fet, i alguns núvols prims que es passegen per la resta de la demarcació. Sí que aquesta tarda arribaran a créixer alguns núvols més potents, bàsicament al Ripollès i a l'Alta Garrotxa, també cap a la Serra de l'Albera o a les muntanyes del nord de l'Alt Empordà. En aquests indrets arribaran a caure alguns ruixats, al igual que l'Alta Cerdanya, però gran part de Girona, de fet, aproximadament del riu Fluvià cap al sud, simplement tindrà aquesta tarda algunes nuvolades no gaire importants, ja sense pluja. I l'ambient força suau, igualment no ha de variar gaire la temperatura respecte a ahir, la tarda confortable de 20 a 23 o 24 graus, però no es desbocarà gaire aquesta temperatura de moment. N'estem pendents a la xarxa.
1: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
3: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
1: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
4: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca. Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
7: Després del butlletí informatiu, recuperem a Nayara López, vilafantenca, i el lunes por la mañana, que és avui, costa això de el dilluns al matí.

0: Trick o gasolina? Aquesta és la qüestió.
1: Deixa't estar de Shakespeare's, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
2: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.

0: ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional, el d'un nadó que no ha pogut quedar-se, o el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
1: Al Centre de Psicologia L'Ikigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol. Espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
0: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
1: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia L'Ikigai a Figueres. En sèrie.
2: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
1: Les millors ficcions.
2: Els millors relats.
1: Les estrenes més espectaculars.
2: El retorn de les sèries més esperades.
1: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
2: En sèrie, amb l'Ali Giné.
3: Molt benvinguts una setmana més a l'En sèrie, aquesta amb un munt de propostes, així que comencem, com sempre, el repàs a la cartellera.
4: Ma'am, hi, my name's RJ Decker, I'm a private investigator. I'd like to ask you a few questions about what happened yesterday.
3: I ho fem des d'aquest dimecres a Disney i arriba RJ Decker.
5: RJ freaking Decker, as I live and breathe.
4: Detective Abreu, hello, how are you?
6: How is everything at the trailer park? You making new friends?
3: La sèrie segueix un fotoperiodista que reinicia la seva vida després de sortir de la presó, convertint-se en un detectiu privat al sud de Califòrnia. Allà resoldrà estranys casos amb l'ajuda d'un peculiar equip.
7: Solo necesitáis saber esto. Una red de espionaje me secuestró y asesinó a casi todas las personas que me importan. Cosa que me cabreó mucho.
3: També des d'aquest dimecres arriba a Amazon la segona temporada de Citadel.
7: Ya no sé quién es una amenaza y quién ya no.
8: ¿Te has dejado uno?
7: Ah, no fastidies, tú no.
8: Te has vuelto descuidado con la edad, Bernard.
7: Eres un idiota.
3: Torna a la trama protagonitzada per Richard Madden i Stanley Tucci, que segueix uns agents d'elit d'una llegendària agència d'espies destruïda per una corporació despietada a qui recolza les famílies més poderoses del món.
9: Babe, I gotta go. I'll be right back.
10: You'll be bringing a prisoner to London.
3: Des d'aquest dijous trobem a Sky Showtime Prisoner.
11: He worked as the contract killer for Pegasus. 47 confirmed kills.
3: Una jove guarda de presons, en principis, rep l'encàrrec d'escoltar un presoner perillós i d'alt valor al tribunal per testificar contra un sindicat del crim d'elit i gran poder. Però quan el seu comboi pateix una brutal emboscada, els dos es veuran obligats a fugir i treballar junts per arribar al seu destí vius i a temps.
12: Las leyendas son las identidades que usamos cuando estamos infiltrados. Tiene que formar parte de vosotros. Si te equivocas en una decisión, estás acabado.
3: També des d'aquest dijous a Netflix s'hi estrena Leyendas.
13: La senyora Thatcher necesita una crisis que pueda resolver. ¿Cree que unos cuantos agentes podrán acabar con los grandes cárteles del país?
14: Estoy convencido.
3: Mentre les drogues arrasen Gran Bretanya als anys 90, un equip de funcionaris infiltrats proven de fugir dels càrtels il·legals en aquesta sèrie britànica basada en fets reals.
15: The sky is darkening and the beast is close at hand.
3: Encara des d'aquest dijous a Movistar Plus hi arriba El Senyor de les Mosques.
16: Hello!
3: Estem davant d'un thriller dramàtic de 4 episodis basat en un dels grans clàssics de la literatura del segle XX.
17: When you think about the little ones, can't count themselves, Jack. Who are you, anyway?
3: Un grup de nens sobreviu a un accident d'avió i queda aïllat en una illa tropical aparentment idíl·lica. Sense adults i sense normes que els protegeixin, els nois intenten crear una nova comunitat, però la convivència no resulta tan fàcil i la violència comença a imposar-se.
18: Cuenta hasta 3 y luego hasta 4. Escóndete y no hagas teatro. Decid cucú. Aquí!
3: Tornem a Netflix encara aquest dijous i trobem la segona temporada del Caso Hartung.
19: Tulin, acompáñale.
20: Sí. Una mujer ha desaparecido. Antes fue acosada por alguien durante bastante tiempo.
3: La segona entrega de la ficció arranca quan apareix morta una dona de 41 anys. La policia investiga el seu rastre digital amb la finalitat de donar caça a l'assassí.
16: ¿Qué pasa? No llores, que te traigo especias. Leila.
19: No puedo parar de llorar.
3: Divendres a Netflix encara hi arriba la temporada 3 de Gracias, el siguiente.
21: ¿Sabías que iba a estar aquí?
22: Esto no va a acabar bien.
21: A donde vaya Leila vais los demás.
23: Recoge que nos vamos.
24: Han dejado pagado el evento, pero lo han cancelado todo.
3: Després d'una dolorosa ruptura, una jove advocada es llença al complicat món de les cites actuals, sabent que la recolzen els seus millors amics.
25: Resulta que nos han retrasado el vuelo. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien?
26: Mamá, todo va a salir bien.
3: Apple també aquest divendres s'hi estrena Incondicional.
25: Vamos a perder el avión. Esperen, vamos juntas.
27: Han detenido a su hija. Han encontrado drogas en su mochila.
25: No puede ser. Si la detienen a ella, también tienen que detenerme a mí.
3: Unes vacances de mare i filla es converteixen en un malson quan la jove de 23 anys és arrestada per tràfic de drogues a Moscou. La seva mare es nega a acceptar els càrrecs, però la seva lluita l'arrossegarà a una xarxa mortal de crim i corrupció. I aquest dissabte a HBO Max hi arriba La canció del samurai. Ambientada a Kyoto, la sèrie explora les intenses i apassionades vides dels Shinsengumi, l'emblemàtica força samurai que va defensar la ciutat en els últims anys del shogunat japonès.
28: Quería decir que estoy muy contenta de estar aquí con las dos personas que más quiero en todo el mundo.
3: Arribem al moment de la recomanació de la sèrie i aquesta setmana és per Mujeres Imperfectes, que podeu trobar completa a Apple TV.
28: Una parte de mí cree que podremos superar cualquier cosa, ¿no? Pero luego la otra parte piensa, más vale quemarlo todo.
3: La sèrie forma part dels anomenats thrillers de suspens. Aquí, centrats com a punt de partida en una amistat entre tres dones amb vides molt diferents, però amb la lleialtat i l'amistat com a punt en comú.
28: Es que no entiendo por qué tenía que escondernos cosas. ¿Es mamá?
3: Tot comença amb un crim i a partir d'aquí la trama s'embolica fins a arribar a conèixer qui és el culpable. Pel camí, però, coneixerem a cada un dels personatges i les seves inquietuds, en especial d'aquestes tres protagonistes interpretades per Elizabeth Moss, Kerry Washington i Kate Mara.
29: ¿Están viendo otro?
28: ¿Y si nos equivocamos? No te creerás eso, ¿verdad?
30: No lo sé.
3: La construcció dels seus personatges i les seves interpretacions són, sens dubte, els punts forts d'aquesta ficció, que va guanyant ritme a mesura que avança la sèrie fins a arribar a un clímax força interessant.
28: La ira no es lo contrario del amor. A veces es su expresión más verdadera. Te juro que no acabarás nada bien.
3: És, per tant, una mescla de misteri i drama en la línia d'altres propostes com Big Little Lies o Little Fires Everywhere. Per bé que les seves predecessores van deixar el llistó molt alt i Mujeres Imperfectes queda lluny dels seus èxits.
28: Se ha encontrado un cuerpo a primera hora y creemos que es el de su esposa.
31: Podría ser la última persona con la que habló su amiga.
3: Amb tot, però, estem davant d'una proposta interessant, una proposta que més enllà del misteri ens relata com dones amb una suposada vida perfecta ens demostren que la perfecció no existeix. I entre el més destacat de la sèrie és com la trama desmunta la idealització de l'amistat femenina.
32: Robert es tu punto débil y siempre lo ha sido.
3: En fi, que Mujeres Imperfectes defensa el dret a equivocar-se i el defecte en una societat que demana constantment la perfecció de la dona, una perfecció impossible d'aconseguir.
32: Es el momento de que me lo cuentes todo, cada detalle de lo que hiciste la noche en que Nancy murió.
33: Que comiencen los juegos.
3: Ja ho hem dit, estem davant d'una proposta interessant dirigida especialment als incondicionals del gènere. Així que aquí us deixem un fragment perquè la jutgeu vosaltres mateixos.
28: Sí, és ella. És
0: Señora Boucher. Señora Boucher. Le he preguntado desde cuándo la conocía.
25: Hemos sido mejores amigas durante 25 años. Y Mary, oiga, tengo que llamar a Mary antes de que se entere de esto.
31: Le dijo al señor Hennessy que se veía con otro hombre.
25: Sí.
31: ¿Qué sabe de él?
25: No mucho. Se llama David. Trabajan juntos.
0: ¿Un compañero?
25: Sí.
0: El señor Hennessy nos ha dicho que era ama de casa.
25: Sí. Hace mucho trabajo filantrópico. Estaba en la junta de varias organizaciones. Robert podría darles la lista completa.
0: Ahora estamos hablando con usted.
31: ¿Hay algo más que pueda decirnos sobre su amante? ¿Color de pelo? ¿Edad? ¿Raza? ¿Altura? ¿Peso?
25: No, lo siento. Ojalá lo supiera.
0: Mi mujer tiene una amiga de la universidad. Están todo el día de cháchara.
25: ¿Eso es una pregunta?
0: Lo digo porque igual le dijo algo más que un nombre.
25: Pues no lo hizo. Resulta que no. ¿Estoy detenida o me puedo ir?
0: ¿Tiene que ir a algún sitio?
31: Puede irse si quiere, pero debe quedarse en la ciudad.
25: Por supuesto.
3: Fins aquí l'ensèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
1: Minuts, ja arribarem al butlletí de les 11. Ho fem amb Naina i Figaflaves. És un pecat original. Amb ells, fins al butlletí de les 11.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El Barça és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. És el primer cop que guanya en la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions als blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Pitu Abril, director de la porteria de BTV, ha explicat avui a la xarxa que el principal objectiu ara de Hansi Flick és guanyar la Champions.
2: El Barça juga dimecres a Vitoria contra l'Alavés. L'Alavés, un dels candidats a baixar de categoria, i per tant seria molt important aquesta victòria del Barça per ajudar, entre cometes, a Girona i Espanyol. Aquest és un tema secundari. Ara el gran repte que té sobre la taula Hansi Flick, ho va dir també ahir a la roda de premsa, és continuar guanyant, i sobretot va dir el que desitja més la gent de Barcelona, la gent del Barça, és guanyar la Champions.
1: Aquesta tarda a les 5 hi ha prevista una nova celebració, aquest cop volíem dir amb la tradicional rua que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada des del Camp Nou. I la quarantena dels passatgers espanyols del creuer on es va detectar un brot d'antivirus durarà 42 dies i comptarà el 6 de maig com a data del darrer contacte, segons ha informat el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla. Tot i això, Padilla ha avisat que les dates concretes podrien modificar-se en funció de si es confirma que algun dels ciutadans que es troben ara mateix en aïllament a Madrid va tenir contacte amb algun dels nous positius confirmats en les darreres hores. De fet, França ha confirmat aquest matí que una passatgera evacuada del creuer Ondius que va presentar símptomes de malaltia per antivirus en el vol de repatriació ha donat finalment positiu en la prova que se li ha fet. Per altra banda, la dona catalana, aïllada a l'Hospital Clínic per contacte amb una passatgera morta per antivirus, també ha donat negatiu en la PCR i també ha donat negatiu per segon cop la dona ingressada en aquest cas a Alacant, tot i que se li farà una tercera prova en les properes hores. I Rodalies ha reforçat el personal a les principals estacions per ajudar els viatgers en la compra d'abonaments. Una setantena de persones s'han incorporat aquest matí, el primer dia laborable en què el servei torna a ser de pagament després de 3 mesos i mig de gratuïtat arran de les afectacions provocades per l'accident de Gelida. Segons ha detallat la companyia, el reforç es situa en estacions com Sants, Passeig de Gràcia, Plaça Catalunya, Mataró, Granollers o Sant Celoni. I el govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera d'Educació, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat entre Comissions Obreres i UGT. Des de USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les jornades de vaga.
0: Notícies en xarxa.
3: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
4: Cada matí a Ràdio Vilafant posem veu a l'actualitat. A les 10 del matí, amb Mercè Munt i Ivan Llerpes, trobaràs entrevistes, seccions de proximitat i col·laboradors que ens parlen de música, ciència, benestar, tecnologia, tradició, gastronomia, esports i cultura de casa nostra.
5: Un magazín viu, dinàmic i proper amb la mirada posada a l'Empordà i al món.
4: De dilluns a divendres, d'11 a 1 de la tarda, a Ràdio Vilafant.
5: Les veus del matí, les veus que t'acompanyen.
6: Nova setmana, nova jornada en directe a Ràdio Vilafant a les veus del matí des d'ara i fins a la 1 del migdia. Molt bon dia, Ivan.
7: Bon dia, Mercè Munt.
6: Aquí estem amb aquesta setmana que de moment apunta bon temps, però em sembla que comença a torçar una vegada més sí. A partir de dimarts, dimecres, que ha dit Antoni, no?
7: Nova jornada de pluja, podríem dir, no? No, nova jornada de les veus, sinó nova jornada de pluja, nova setmana... Bueno, el maig és el mes que normalment ja hi havia aquestes pluges, el que passa que portàvem uns anys, crec que de massa sequera, no? I de massa tranquil·litat, i ara doncs tornem un altre cop a tenir...

0: Sí, jo avui estàs i banda dilluns total, eh?
1: Sí.
0: Bueno, mira, sí, ens ho anem compaginant, eh? Una setmana és tu,
1: setmana, sí,
0: una setmana jo, ah, uns dies tu, uns altres dies jo, i anem fent, som anem persones, fent, no som robots, som, no, humans. Exacte. Llavors aquestes coses passen.
1: No, però el temps va bé perquè, el que deies, els camins estan, doncs, macos, amb flors, verds, i jo, per exemple, que ahir vaig sortir a fer una ruta amb quad, doncs vaig veure els camins, doncs, supermacos, eh? Vull dir, uns,
0: home,
1: paisatges, uns,
0: sí,
1: colors.
0: Aquest contrast és brutal.
1: Aquests contrastos són molt, molt macos.
0: Jo ahir que estava a prop del mar, realment, ostres, és que fa goig, eh? Veure,
1: sí,
0: ara, sí, aquests colors, com bé deies, Ivan, no? I aquesta natura que tenim tan propera i que l'hem de gaudir, de disfrutar, i això sí, amb protecció solar, eh? Que comencem a cuidar-nos la pell. De fet, ho hauríem de fer tot l'any, segons ens va dir la Marta Morcillo, que la tindrem també aquesta setmana. Tinguem cura de tots els seus consells, que després tot això ho acabem pagant a la nostra pell. Així que, ja sabeu, aquí intentem donar-vos el bo i millor de les veus del matí amb els nostres col·laboradors i també persones convidades en l'estudi. I per això estem, per fer-vos, doncs, el matí una miqueta més entretingut, mm-hmm, més... més què, Ivan? Més què? Més què? Més què?
1: Més dinàmic.
0: Dinàmic, per
1: dinàmic,
0: exemple. Sí, sí,
1: allà,
0: sí,
1: on estiguis pots escoltar-nos. Avui, per exemple, Mercè, començarem amb la Roser Martínez, amb la càpsula d'entrenant la creativitat, i també tindrem a la Míriam Monteix parlant de massatges, no?
0: Exacte. Molt avui bé, parlarem d'aquest tema, qui no li agrada. Oh. Bueno, hi ha gent que no li agrada, que li facin massatges.
1: Ja, ja. Bueno, gustos colors.
0: Sí, però tot això va molt bé per carregar, descarregar tota la ment.
1: Sí, a veure si descarrego jo la ment de la paraula colors, que m'ha quedat aquí marcat. A gustos colors ho dic perquè aquest cap de setmana també, el dissabte, va haver-hi el primer concert d'aquesta nova gira de l'Oreja de Van Gogh, amb el retorn, doncs, de Maya Montero, i clar, opinions diverses per l'estat de veu de la Maya Montero.
0: Ja, és que te n'has anat un tema a l'altre.
1: Colors.
0: Sí.
1: Flors i violes.
0: Ah, val. Però és que ens quedarà una segona hora, que encara no hem dit que...
1: Bueno, tindrem el Friki Time amb la Mercè i en Dani, i acabarem parlant de cuina,
0: molt
1: amb
0: bé,
1: fogons i davantals.
0: Doncs aquest és el contingut d'avui, i ara, si vols, doncs sí, escoltem la música de la Maya.
1: Bueno, la que coneguem tots, no?
0: Sí.

0: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
1: Ui, ens l'hem passat, no?
2: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
3: Guadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlgama 2 de Figueres.
4: Aquest dissabte 23 de maig vine a descobrir els oficis d'emergència a Vilafant. Bombers, Mossos, SEM, Protecció Civil, Creu Roja, agents rurals i molt més, amb activitats per a totes les edats. De 10 del matí a 2 del migdia a l'Àgora de Vilafant, al costat del pavelló Joel González. Tercera fira comarcal dels oficis d'emergència. T'hi esperem!
5: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
6: El magazín de Ràdio Vilafant.
7: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez.
8: I aquí disposades, com sempre, una setmana més per entrenar la nostra creativitat amb la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
9: Hola, Cristina, què tal?
8: Doncs molt bé, avui estic molt contenta.
9: Sí?
8: Sí.
9: Per què?
8: Perquè farem creativitat amb el meu número preferit.
9: Doncs també és el meu.
8: També és el teu? Amb el número?
9: 3.
8: El 3.
9: El 3.
8: Home, sí.
9: Però saps per què?
8: Per què?
9: Bé, a veure, la cosa, al principi de tot això, és perquè vaig estar fent un repàs de tots els temes que hem parlat.
8: Sí.
9: Durant tot aquest temps, que encara no diré com de temps, i vaig dir, no hem parlat mai d'un número.
8: Oh, home.
9: No, hem fet 100 i escaig programes i no hem parlat de cap número.
8: Doncs havia de ser algun cop el primer dia, no?
9: I el primer dia en parlarem més, però avui parlarem del 3. I per què? Perquè fem 3 anys que vam estrenar l'Entrenant la Creativitat.
8: Home, estem d'aniversari.
9: Sí, sí, sí, o sigui que fa 3 anys. Fa 3 anys que vas confiar en mi i em vas dir, vinga, fem-ho. I jo dic que això ho hem de celebrar.
8: Home, doncs clar, i tant.
9: I agrair, no? I també està agrair a la gent que ens escolta. Fa 3 anys.
8: Fem 3 anyets, sí, Roser, 3 anyets.
9: I la gent que fa possible, Radio L'Escala i a la xarxa, i a tothom que fa possible que això es faci.
8: I a tots els que ens escolteu també arreu de Catalunya.
9: Clar, perquè
8: ens fa molta il·lusió.
9: Ho fem per la gent que ens escolta, no? 2, 3.
8: Doncs vinga, ara estem d'aniversari.
9: 1, 2, 3, caramba!
8: Oh.
9: Doncs sí, sí, per tant, fa 3 anys que estem entrenant la nostra creativitat i segurament ja tenim una ment molt més àgil.
8: Home, jo crec que sí, eh?
9: Home, que fa 3 anys enrere i tant hem millorat la nostra qualitat de vida. Ja sabem moltes coses, no? I ja estàs, que algú ho havia de dir, Cristina.
8: Home, i tant, ho celebrem.
9: Sí, que ho celebrem, que
8: doncs,
9: ho celebrem.
8: Vinga.
9: I ho celebrarem dient-te guapa.
8: Guapa?
9: Però no guapa un cop,

0: millorat la nostra qualitat de vida. Ja sabem moltes coses, no? I ja estàs, que algú ho havia de dir, Cristina.
1: Home, i tant, ho celebrem.
0: Sí, que ho celebrem, que doncs, ho celebrem.
1: Vinga.
0: I ho celebrarem dient-te guapa. Però no guapa un cop,

0: Ara, mira, se m'han pujat a mi els colors com parlàvem la setmana passada, Roser.
1: Sí, home, és que tres guapes,
0: home, feia temps que no m'ho deien, tres guapes seguides, home.
1: Doncs mira, tothom no t'ha repetit,
0: Doncs el número 3, que ja sabem que és el nostre número preferit.
1: Ja estem ambientades, ja tenim la guapura pujada. Doncs bé, el número 3 s'associa amb l'equilibri, la sort i la perfecció.
0: Oh, mira, doncs hem triat un bon número preferit, no?
1: És probablement un dels números més repetits a la història.
0: Sí?
1: I ara te vaig explicant. Si ens fixem en la natura, en la religió, en la literatura o en la vida quotidiana, el 3 apareix constantment i no és casualitat. El 3 és el primer nombre que crea una estructura completa. T'explico. Perquè mira,
0: és el número màgic.
1: Amb dos punts tenim una línia. Però si tenim tres punts ja podem tenir un triangle. Clar, i és la figura estable. O sigui que en matemàtiques el triangle és la figura més simple que no es pot formar sense canviar la longitud,
0: la longitud
1: dels seus costats.
0: Molt bé.
1: O sigui que per això els enginyers utilitzen estructures triangulars amb ponts, torres i edificis, perquè és la forma
0: estable.
1: El 3, doncs, no és només simbòlic, és pràctic.
0: Pràctic, mira, en matemàtiques, i jo he dit el número màgic, perquè per mi és un número màgic.
1: No, però espera, de la màgia en parlarem més endavant. No, ara anem a parlar del 3 com a altres coses, a veure.
0: Com què?
1: Coses que ens envolten i que és molt, està molt a la nostra mà, però potser no ens hem donat compte de tant. Per exemple, personatges. Els tres porquets.
0: Oh!
1: Les tres bessones.
0: Ai, sí, m'encantaven.
1: Els tres mosqueters. Les Àngeles de Charlie també eren tres.
0: També eren tres.

0: En la música, la majoria de cançons populars també estructuren en tres parts: introducció, desenvolupament i final. Ui, avui estic que se me trava la llengua.
1: La literatura també, no?
0: També, però espera. En el món de l'humor també, la regla del 3. Perquè molts acudits funcionen, que es repeteix dues vegades la primera part i la tercera és la que sorprèn. Amb la gastronomia també hi ha combinació clàssica d'oli, pa i vi, i la història humana es descriu en tres etapes: naixement, vida i mort. O sigui que ja veus que al final el 3 ens ajuda a ordenar el món.
1: I si ajuntem dos 3, us tenim l'infinit.
0: Ai, sí.
1: Ara m'he ficat aquí.
0: Ai, sí, que maco.
1: O un 8.
0: Sí, sí, bueno, un infinit 8, no? Mira, abans d'anar al que deies, a la religió cristiana el 3 també és una part central, Pare, Fill i Esperit Sant. I també aquesta idea de triada també existeix en altres cultures. A la Índia, l'hinduisme, també hi ha 3 divinitats que també representen la creació, la preservació i la destrucció. O sigui que al final, amb cultures tan diferents, sempre hi ha com aquell punt en comú.
1: El 3. Ai, el 3.
0: Ai, el 3. Ai, sí. Doncs mira, i què més t'ha dit del 3? Doncs que hi ha estudis que expliquen que el 3 és el que crea el ritme i l'expectació. Perquè el primer intent falla. El segon sol fallar també. Però el tercer és el que resol la història.
1: A la tercera va la vençuda.
0: Aquí mateix. Doncs sí, i és una narrativa molt antiga, i com que funciona, saps allò que diuen, que quan una cosa va bé no la toquis? Doncs això és el 3, no? I ara sí que ens anem al número màgic.
1: Ah!
0: Sí, perquè el 3 és un número màgic. Si t'apareix ara un geni amb la làmpara...
1: Tres desitjos.
0: Clar, no te'n diu ni un, ni dos, ni
1: no,
0: quatre.
1: No, tres.
0: Te'n diuen tres. Ja saps quins vols?
1: No, ara el meu cervell està pensant: genio, deseo que seas libre.
0: Doncs
1: em va marcar molt aquesta pel·lícula.
0: Tu potser no saps quins desitjos vols, però la gent que ens cantarà ara sí que ho saben, els
1: sí?
0: tres desitjos.
1: Ah,
0: sí?
1: A veure, escoltem-los, doncs potser m'inspiren.

0: Que maca la cançó.
1: Doncs mira, els hi han concedit 3 desitjos i els han demanat.
0: Molt bé, ben fet que fan.
1: Veus? Clar. Va, seguim. Cristina, el cervell humà està preparat per recordar tot el que va en format de 3.
0: En sèrio?
1: Sí. I per què? I això saps qui ho fa servir molt?
0: Qui?
1: Els experts en comunicació.
0: Ai, home, ara sí. Quedaré malament aquí. No sé de què m'estàs parlant,
1: no, explica'ns-ho. Bueno, marketing, a mi el tema marketing, el tema aparadors, el tema venda, tot això m'agrada moltíssim.
0: Encanta la Rosa, i tant.
1: Ja ho saps, i aquí el 3 fa pura màgia. Aquí sí que és un número màgic. I això, doncs, perquè clar, el 3 és el que havíem dit abans, també és l'equilibri mental, no és ni poc ni massa.
0: És aquelles coses que no sabem conscientment, però que subconscientment ens afecten,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, un és poc, dos és... I quatre és un número estrany.
0: Multitud, ja.
1: Quatre és un número estrany, no? Doncs el 3 és això, no? I per tant, amb la psicologia del consumidor, quan una persona ha d'escollir entre moltes opcions, es bloqueja. I si en té poques, és com... no, tampoc. Per tant, oferir 3 opcions en màrqueting és perfecte.
0: D'un mateix producte, per exemple.
1: Per exemple, amb 3 variants. Si tu tens ara, vols oferir un producte, no? Per exemple,

0: tu ara vols oferir l'obra de teatre.
1: Sí, la darrera conversa de la senyoreta Llorac.
0: Això mateix. Doncs vinga, tu aquí has de tenir com tres propostes. Una proposta que sigui més econòmica, que potser pot ser doncs, un dia només una xerrada de l'obra on la gent hi pugui participar, que sigui com un debat. I després pots tenir un producte del mig, que aquest és el que s'acaba venent més, i aquí és on t'hi has de posar-hi tota la intenció, que aquí pot ser l'obra, i potser pots afegir-hi doncs, que la gent que vingui a l'obra es pot emportar un enllaç perquè connecti a la teva web i tingui un plus de regal, i aquí ja hi poses el preu una mica. Sí. I llavors el pack, el de luxe, que aquí els fas subscriptors al teu club o el que vulguis i els hi fas pagar molt més. T'estic fent el negoci?
1: Sí.
0: Doncs te diré que és improvisat perquè no ho havia pensat. Doncs bé, el tema és que tu tens tres propostes, no? Doncs quan hi ha el pack de tres, normalment, i està estudiat científicament, o sigui, és així, es ven el del mig. Per tant, el del mig és el que t'has de treballar millor.
1: Que és el que veurien car si no hi hagués el tercer.
0: Això.
1: No?
0: Exacte.
1: El primer és pobre, l'altre és massa. Per tant, amb el recomanat, amb el del mig, anem perfecte.
0: I aquest és el que t'has de treballar bé i és el que has de cobrar el que tu realment vols cobrar. Sí que ja en tens un per posar més econòmic i un per posar més car. Allà has de posar el preu que tu realment vols cobrar.
1: Ah, emprenedors, pareu orelles,
0: Sí, sí, sí, ja anirem donant més idees. Per tant, això dels tres packs també, no? I és la regla coneguda dels tres missatges també. Què hi afegim amb aquesta campanya? Doncs també està demostrat que tres missatges que vol dir tres paraules. O sigui, nosaltres funcionem i hi ha molts no logos, diríem la frase de moltes marques que són tres paraules, no? És com dir
1: just do it.
0: Sí,
1: per exemple.
0: Comença a pensar i veuràs quantes n'hi ha que només són tres paraules, no?
1: Cueces o enriqueces.
0: Cueces o enriqueces, sí, tres. Per exemple, tu vols vendre un servei, doncs tu dius, és ràpid, fàcil i segur. Tres, així, pum, ja ho vens. Si n'hi poses una més, ja l'has cagat.
1: Però és ràpid, fàcil i segur són cinc paraules.
0: Ràpid, fàcil, segur.
1: Ah, vale.
0: Ja està, treus-li, és igual.
1: Tres conceptes, no?
0: Tres conceptes,
1: sí,
0: tres paraules, no? Llavors, el que necessita el nostre cervell és això, tres. Tres packs, tres paraules, tres missatges, no? El tres, és l'estructura que tenim que sabem que funciona. I els aparadors passa exactament el mateix. Els aparadors és la regla dels tres punts visuals. Si és, per exemple, una botiga de roba i treballem amb maniquís, doncs tres maniquís i en forma de triangle. O sigui, un més davant,
1: sí,
0: i els altres en diferent, que facin un triangle. Per tant, tenim tres punts visuals i en forma de triangle. I això a la nostra ment li tranquil·litza molt.
1: Li encanta, li dona estabilitat.
0: Li encanta i, a més, és que li crea aquesta motivació a fixar-se en allò. Per tant, hem de funcionar amb tres i amb triangles. Què et sembla?
1: Em sembla interessantíssim.
0: Jo
1: cada cop m'agrada més el número 3.
0: Veus? Jo te veig que tu ja estàs pensant en això de la teva campanya.
1: Sí, sí, sí.
0: I mira, i si vols fer una campanya digital, segur que n'has vist a Instagram o així, no? Que també hi ha molts anuncis que diuen, no sé, ara m'he inventat, jo aquí, com perdre 10 quilos només fent aquestes 3 coses.
1: Sí.
0: Clar, dius, oh, només fent 3 coses.
1: 10 coses no puc, però 3 potser sí.
0: Clar, i 5 és molt també,
1: sí.
0: Però 3 és guai, no? I llavors dius, doncs mira, doncs fem servir això perquè és la manera que el nostre cervell funciona. El nostre bròquil necessita 3.
1: Saps com es diu el meu joc de cartes preferit?
0: Com?
1: El 3.
0: El 3, doncs mira.
1: Un dia t'ensenyaré a jugar-hi.
0: Doncs sí. Hi ha un altre joc que ara m'ha vingut també que fa menció a algú del 3. Ara no me'n recordo.
1: No ho sé.
0: Ai, bueno, és
1: l'1 o 2, el 3 crec que encara no hi han arribat.
0: L'1 és xulo també, eh?
1: Sí.
0: Un dia parlarem de l'1.
1: I tant.
0: Doncs el cinema i la literatura, que això també ho has dit abans, que t'he dit, espera't. Doncs,
1: a veure.
0: Ara anem a parar. Quantes pel·lícules, quantes novel·les hi han, trilogies?
1: Ai, sí.
0: Clar, és que és el que funciona, això no és casualitat, això no és perquè sí. No, perquè hi ha de tenir un principi, un desenvolupament i un desenllaç. I és així. No hi ha més.
1: És així,
0: trilogia, pum, i ja està.
1: Tens tota la raó.
0: Clar, funcionem amb tres.
1: És que m'estàs fent pensar molt, Roser, avui.
0: I ara, mira, el tema del brindis.
1: Sí?
0: El tema del brindis també, hi tenim moltes diferents maneres de pensar, de brindar.
1: De brindar.
0: Però n'hi ha una, o com fem els xupitos així, no? Que què fem? Agafem el got i diem amunt, al centre... I cap a dins. Ho fem amb tres passes.
1: No, normalment és amb una avall, al centre i cap a dins, són quatre.
0: Doncs jo en faig tres, mira, no?
1: No, però fixa-t'hi, normalment
0: amb una al centre i pa dintre.
1: Xoques, apoyes a la taula i veus, són no, tres accions.
0: No, però en castellà es fa, es lliguen quan es diu al centre i pa dintre.
1: Arriba, abajo, al centre, pa dintre.
0: Pues el pa abajo no el dic jo.
1: Que no quiero bajar el alcohol.
0: Que no quiero bajar, no, que va pa arriba, pa centre i pa dintre.
1: Que sí, que t'ho compro, Roser, que està fantàstic.
0: Mira, aquesta poder haver colat, però jo és que, mira, no sé per què ho veig així.
1: Potser ja tu ho has fet sempre així.
0: Bueno, potser és que no prenc gaire xupitos, eh?
1: El 4 ja es queda clar que no t'agrada gaire.
0: No gaire, no. No, és un número
1: així. És per estar sentat, és cadira, i tu ets massa activa pel 4.
0: És poca cosa. No té gaire personalitat el 4, eh? Bueno, que no ens... que la gent que li agradi el 4 ja hi buscarem coses que segur
1: que... No passa res, eh? Segur que tens els teus motius.
0: Tenim dites també del 3, eh? Tu ja n'has dit una al principi de tot.
1: A la tercera va la vençuda.
0: Ah, aquesta sí. Què més, què més?
1: Ha tocat el 3.
0: Ha tocat el 3?
1: Ah, no, ha tocat el 2. El 3 no sé què és, perdó.
0: Una mica més enllà. Aquest que ha tocat el 2 s'ha anat una mica més enllà i ha tocat el 3.
1: Ai, ai, ai, que avui estem desvariejant una mica, eh? Quin és més? Va, que segur que tu sí que
0: bueno, és que ens ho estem fent venir bé, també, però la gent ens ho perdona tot plegat, eh? En un 3 i no res.
1: En un 3 i no res.
0: No?
1: No busquis tres peus al gat.
0: Ah, molt bé. Molt bé, molt bé. Això la gent que es complica, no? Cada 2x3.
1: Ai, sí.
0: Aquest què?
1: Aquest és pesat i ve sempre.
0: Cada 2x3, eh? I aquella de on hi mengen 2 i mengen 3? Però aquesta es fa servir per tot, eh? Com dius, a vegades que hi ha gent, no?, que dius, mira, fas una festa i n'has convidat, posem el cas a 20, no? I en venen 2 més. Bueno, doncs en mengen 20, en mengen 22.
1: No passa
0: també,
1: res.
0: No? No passa res.
1: I a veure, un moment, que clar, això no ho hem dit, de tota la vida. 1, 2, 3! I passa l'acció.
0: Claro.
1: El 3 et porta l'acció.
0: Clar, sí, sí. I també per jugar. Que et deien, 1, 2, 3, salvat.
1: 1, 2, 3, pica paret.
0: Clar, mira si hi ha l'1, 2, 3. Què més? Ui, hi havia un programa de televisió que es deia 1, 2, 3,
1: sí.
0: Respon d'altra vegada.
1: Quan
0: no?
1: Em veien amb aquestes ulleres grosses em deia que m'assemblava
0: a les
1: safates de 1, 2, 3.
0: A les secretàries, sí, les safates de 1, 2, 3 amb les ulleres, sí, sí. I després hi ha una dita molt xula que és com... que és veritat, tu.
1: A veure.
0: Mira, la dels convidats i el peix, al cap de 3 dies ja fa pudor. Saps allò que ve gent a casa, que ve gent a casa i se t'instal·la,
1: sí.
0: I al cap de 3 dies ja n'hi ha prou. No? Ja en tens
1: fas,
0: prou.
1: Què fas aquí? Quin dia marxes?
0: És la mesura. I doncs és com el peix. Tu, al tercer dia ja fa pudor, allò.
1: I tant.
0: Doncs és com el peix. I després n'hi ha una altra que diu... qui fa 3, burro és. Que vol dir que també ja té tela, no? Vull dir que has caigut un cop, un altre cop i un altre cop, que la gent que va empassegant sempre amb la mateixa pedra, doncs dius, bueno, ja poder que n'aprenguis, no?
1: Sí que n'hi ha, eh? I segur que ens en deixem, eh?
0: Segur. Ah, mira, n'hi ha una altra.
1: De jocs i el 3 en ratlla.
0: Ah, sí, també.
1: També hi ha el 4 en ratlla, però... jo el 3 en ratlla havia jugat molt.
0: Sí, jo també. No veure 3 en un burro.
1: Sí.
0: No, que no
1: aquesta t'hi veus. Aquesta sóc jo sense ulleres.
0: La setmana dels 3 dijous.
1: Oh, què és això? Jo
0: la setmana que
1: setmana.
0: No arriba mai. No, aquesta no arriba mai.
1: No arriba mai.
0: La dels 3 dijous no
1: tu
0: arriba
1: mai. Tu ves fent
0: mai.
1: Nena que arribi, no? Per arribar... no
0: Cristina, quan ens anirem de vacances? La setmana dels 3 dijous. No irem mai, tu.
1: Carai, crec que em passaré tota la nit pensant en coses relacionades amb el número 3, eh?
0: Sí, a mi el del màrqueting dona-li moltes voltes perquè realment és molt i molt interessant,
1: la
0: eh?
1: La veritat és que sí.
0: Sí. Doncs jo, si et sembla, anem al consultori.
1: Sí? Ens n'anem ja, anem a posar la maquinària en marxa, no? Diguéssim ara, que no me sortia.

0: Doncs vinga, consultori creatiu amb la Roser Martínez. No marxem mai sense fer els deures. Roser, quins deures tenim aquesta
1: vinga,
0: setmana?
1: Vinga, he preparat... Quantes coses creus que he preparat?
0: Ui, tres!
1: Tres! Yeah! Molt bé! Premi! Mira, repetirem lo de la cançó. Guapa, guapa, guapa.
0: Oh,
1: guapa.
0: Que bé.
1: Que aquest programa no em diguis que no t'agrada,
0: oh, eh? Home, tant, jo m'ho passo. Ah. Jo m'ho passo, teta. Esperem que els oients també. Tu i jo ens ho passem?
1: Bé. Sí, sí, ho gaudim molt, ho gaudim molt. Doncs vinga, va, tres reptes. Per exemple, el primer que farem és la propera vegada que hagis de vendre una idea. Suposem el cas que tenim un emprenedor, una emprenedora, una persona que ja té un negoci de tota la vida, que dius, mira, té una botiga i no sap com innovar, com fer que la gent li entri, aquestes coses, no? Doncs hem de crear una proposta amb tres ofertes.
0: Sí.
1: Preparar tres alternatives, allò que dèiem, ABC. Posar-li tres noms o com... El bàsic, el premium i el lux, no? I a veure què passa, i a veure les reaccions de les persones.
0: Això ho podeu provar quan vulgueu aconseguir algun objectiu amb els pares, o alguna feina, o... A mi, moltes coses, pot servir, això és que estàs explicant.
1: És que és estratègia.
0: Ah,
1: clar, això amb els pares és veritat, no hi havia pensat, però clar...
0: Mira, pa, mateixo tres opcions aquí sobre la taula, a veure quina t'agrada més, no? Veiem quina em compres.
1: Escolta, necessito 50 euros, i no... Doncs clar, podria dir, bueno, clar, és que pitjor seria anar buscant alternatives fins que al final digui, bueno, doncs els 50 ja estava bé, no?
0: Sí. No? Em quedo amb el que havies dit al principi, eh?
1: Sí, clar, i vas complicant la cosa i al final dius, doncs mira. I mira, el segon, farem com si un aparador casolà, però mai més que no sigui un aparador, però amb el tema decoració. Doncs fixa't quan arribis a casa i mira doncs els prestatges, mira la taula, les tauletes, el que tinguis de decoració, i a veure com ho tens realment posat, com estan els elements. I es tracta de fer petits moviments perquè creïs la decoració de tres en tres, els objectes, i fer la forma del triangle que dèiem.
0: Triangle equilàter?
1: Com vulguis, però que sigui forma triangular, que hi hagi sempre la perspectiva triangular, una peça sempre que destaqui per davant de les altres.
0: D'acord.
1: I això ho fas doncs, amb diverses coses, i comença a observar què diuen a casa teva.
0: Ai... Ai, doncs sí, mira, a part tinc ganes, eh? Ja m'he ficat, porto uns dies de moda neteja.
1: Sí.
0: I mira...
1: Doncs remena i fes de tres en tres i donant-li la forma aquesta de triangle.
0: Doncs t'ho compro,
1: I aconsegueixes més equilibri, més harmonia i tot t'anirà...
0: Si algú fa construccions així a casa fantàstiques de tres en tres, que te les envien a l'Instagram.
1: Sí, tant que sí.
0: A on?
1: El Roser Martínez Creativitat. Mira, tres paraules. Roser Martínez Creativitat.
0: Sona fantàstic. És que clar, jo ara pensava un pòdium també són tres llocs.
1: Ah, molt bé.
0: I
1: les medalles, clar, el pòdium i les medalles són tres.
0: Van de la mà, sí.
1: Clar, són tres coses. I també un altre exercici.
0: A veure.
1: Com definir-te tu o el teu projecte o qualsevol cosa que tu tinguis entre mans amb tres paraules o, diríem, amb una frase amb tres conceptes? Això també és un exercici.
0: La meva web diu que sóc una osonenca de cor gironí afincada a l'Empordà. I crec que em defineix molt bé.
1: Doncs mira.
0: Són tres llocs.
1: Per tant, ja tens el triangle.
0: Ja tinc el meu triangle.
1: No?
0: Sí, geogràfic i d'acord també.
1: Veus? Que bé. Molt bé, molt bé.
0: Ai, doncs ai. Ai, quanta inspiració avui.
1: Sí,
0: ja tenen. Podem començar a escriure
1: coses. Jo m'imagino que la gent que està ja prenent notes, que està pensant, està remenant totes les coses a casa seva, estan canviant aquella figureta, aquell llibre, doncs a posar-ho tot de tres en tres i en forma de triangle.
0: Allà amb l'aparador canviant-ho de lloc, allò no ho havia fet bé.
1: Sí, els maniquís, que acaba el maniquí, ai. Però igual maniquí, o si és un altre tipus d'establiment també pot ser amb tres peces, no sé, per exemple una sabateria.
0: Sí.
1: Doncs buscar maneres de posar tres sabates amb tres columnes, per exemple. A vegades que si hi ha 20 sabates amb un aparador no en veus cap.
0: No, això s'ha de saber fer, s'ha de saber posar bé.
1: I si crees composicions de tres en tres, amb espais entre elles, és com que és més fàcil vendre algun model en concret. Que tu diguis, jo és que vull vendre aquesta vermella perquè fa 4 anys que la tinc al magatzem i no hi ha nassos a vendre-la.
0: A davant de tot del triangle.
1: Això.
0: Ah.
1: I vendràs aquella vermella que porta anys en allà.
0: Carai, Bé, jo no sé si vosaltres heu après coses, jo n'he après moltes avui, eh, Roser, i m'han agradat molt. Per tant, si el 3 ja era el meu número preferit, ja et dic jo que es queda de per vida.
1: Ara encara més.
0: A part, haig de dir que aquí, en el municipi on fem aquest programa, que és l'Escala, va haver-hi molta sort amb un número que va amb 3 amb un sorteig del Niño.
1: Ah, mira que bé, et va tocar?
0: A mi no, però gent que m'estimo, sí, per tant, molt content.
1: Doncs ja està, doncs felicitats per la gent que li va tocar, clar que sí.
0: En tenia un altre que va amb 3, però no era aquell.
1: Catxis, però nosaltres som felices igual.
0: Oh, i tant, oh, i tant.
1: Sí. Fortunades. Mira, Cristina, Cristina.
0: Oh, tres síl·labes.
1: Tres síl·labes.
0: Oh, Martíne.
1: També?
0: Ah.
1: Sí, sí.
0: Què més, què més?
1: Què més? Canta? No. Roser, tampoc.
0: Ai, oh. No, ens havia quedat millor abans, ja, eh?
1: Sí.
0: Ho deixem aquí, doncs.
1: Va, deixem-ho.
0: Aquí.
1: Adéu, adéu, adéu.
0: Adéu, adéu, adéu.
1: Guapos, guapos, guapos.
0: De tres en tres. Ai. Entrevistes, actualitat i música a les veus del matí.

0: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
1: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
0: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
1: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661-98-33-86.
0: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
2: Els divendres de maig a Vilafant tenim tardes literàries. Els divendres a les 7 de la tarda al Cau de Vilafant. El divendres 15 de maig, presentació del llibre Converses a sobretaula al Motel, amb Joan Armenguer i Xavier Fabrés. El divendres 22 de maig, Realitats paral·leles 1 i 2, dos llibres de Mar Aparicio. I el divendres 29 de maig, presentació del llibre Totes les olors del món, amb Neus Safont. A l'Espai del Cau, els divendres de maig, a les 7 de la tarda.
3: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
4: Entrevistes, actualitat i música a les veus del matí.
5: I comencem també una nova setmana amb ella, amb la Míriam Monteix, que és la directora del Centre Wellness Qualia de Figueres. Bon dia, Míriam.
6: Bon dia, Mercè, què tal?
5: Doncs mira, no ens ha donat ni temps de preguntar-te, almenys per part meva, quin és el tema amb el que venies aquesta nova setmana i en aquest dilluns, Míriam.
6: Doncs avui parlarem de massatges.
5: Oh, que bé. Mira, sí. Em sembla que és un moment com molt intens, que això sí que ens ha donat temps de parlar-ne fora micro ara, que hi ha com moltes sacsejades, no? Sí. I ara que suposo que també entra la primavera, que hem deixat l'hivern enrere, tenim aquesta necessitat, no?, de cuidar-nos una mica més, d'estar per nosaltres.
6: Jo no sé astrològicament, perquè no hi entenc, però sé que la gent que hi entén i ho segueix diuen que són moments molt intensos, i realment és així. Passen moltes coses i el cos després ho nota. Uh-huh. I també és cert que estem en un moment en què estem molt a la ment, que estem molt mentals, i tot passa per la ment, no? I és un petit desequilibri, en realitat, no? Perquè som cos i ment, no? I llavors nosaltres allà en el dia a dia ho veiem, quan estem allà a Qualia, no? I la gent entra, això, entren molt mentals, no? Ho veus molt en les seves coses, amb moltes preocupacions i amb molt estrès, no? I surten i la cara els ha canviat. És a dir, evidentment, per un moment de relax, no? A tots ens agrada, però més enllà del moment de relax, el que percebo és que quan la persona és conscient del seu cos, treu la seva atenció de la ment, és com tot torna al seu lloc. No sé com dir-ho, saps? Quan estem massa mentals, en la ment no es resolen les coses. Simplement estan allà en bucle. No?
5: Si com una centrifugadora.
6: Exacte, i no passes a l'acció tampoc, no? I quan hi ha un excés de ment, hi ha una falta de materialització, hi ha una falta de cos. El fet que et toquin i que tu percebis el teu cos és com que compenses aquest excés de ment. És com si tu tens una energia en tot el teu cos i depèn d'on poses l'atenció, allà se'n va tota aquella energia, no? Clar, si tu estàs amb les teves preocupacions, tota la teva energia se'n va cap allà.
5: Clar.
6: I llavors la resta del cos és com si no existís, llavors poses tot el focus allà i allò creix, no? De fet, ja ho diuen, que allà on poses l'energia i l'atenció, allò creix.
5: I ho alimentes.
6: Clar. Ho alimentes. Llavors, clar, si jo tinc una petita preocupació i li dono voltes a veure com ho resol, però no faig res i li dono més voltes, ho estic alimentant, ho estic fent més gran i tota la meva atenció se'n va cap allà.
5: I aquí estaríem llavors parlant del sistema nerviós, no? Que és el que hauríem de controlar, que està en el nostre cos. Segons tinc entès, si no em corregeixes, Míriam.
6: El tema és que som cos i ment, sí? Som cos i ment. I exacte, el sistema nerviós està tot al cos, perquè al final els receptors que tenim en els dits, no? En els peus, en la pell, forma part del sistema nerviós. però hi ha un excés de donar-li voltes al... Llavors, quan tu te'n vas al cos, és com que hi ha una compensació energètica i estàs més equilibrat i tot pot fluir millor, sí? Llavors, jo és el que veig quan fem un massatge a una persona. Evidentment que es relaxa i té moltes conseqüències bones a nivell muscular, això és evident, però jo em refereixo més al fet que la ment deixa d'estar donant voltes,
5: descansa,
6: clar,
5: momentàniament també,
6: sí,
5: no?
6: La desconnectes. I clar, a vegades jo quan faig un massatge a una persona i em diu, ostres, saps que no sabia ni que tenia aquest muscle. No tenim una consciència molt real del que ens està passant en el nostre cos.
5: Perquè no l'escoltem, perquè no ens han ensenyat tampoc.
6: No ens han ensenyat i perquè estem en excés en la ment.
5: Sempre en el fer. I en el pensar.
6: I en el pensar i poc en el cos, no? Tenim un poc autoconeixement del cos i per tant a mi m'alegra molt que cada vegada hi hagi més persones que, perquè és evident, no?, que estan començant a fer ioga, pilates, tot i que són... Hi ha tècniques molt, molt antigues, no? Però cert que ara doncs, hi ha un moviment, hi ha una consciència més d'anar cap a aquesta línia, no? I la gent comença a sentir el seu cos. I ho veig en els massatges, no? Tu toques els peus d'una persona, la persona diu, ostres, no era conscient dels meus peus, simplement. O de la meva esquena, o no? Quan toques un punt, és que jo no sabia ni que tenia aquest punt. I llavors veus que el cos el que fa és acumular tota la tensió, perquè no ens adonem, però quan estem amb les nostres preocupacions el nostre cos canvia,
5: es tensa, es torna rígid,
6: exacte, i tota aquesta rigidesa acaba convertint-se en tensió muscular, en contractures, no? Llavors la gent quan li toques l'esquena i notes punts allò, i et diuen, i què és això? Doncs això és una contractura. I per què se m'ha fet? Potser és d'una mala postura. Pot ser que sigui una mala postura, però normalment és una tensió, i aquesta tensió no ve perquè sí, ve perquè estem preocupats, no? Estem amoïnats. Llavors jo faria l'exercici a totes les persones que ens estan escoltant ara, en aquest precís moment, que observin què està passant en el seu cos. Què està passant? Uh-huh. Sí? Com està l'esquena? Com estan els peus? Les cames? Com és la respiració? Clar, comences a posar focus o a fer un escàner, no, del teu cos i dius, és que no tinc ni idea de com està el meu cos. No en tinc ni idea, el meu cos ara estava en... La meva ment estava en el que he de fer avui, comença, és dilluns, tot el que he de fer aquesta setmana, les obligacions, l'agenda... Ja, però ja, tot això, el teu cos t'ha d'acompanyar a poder fer tot això. I si no el cuides, al final t'atura, no? Per tant, jo aquí, doncs, evidentment, tinc un centre de massatges i, evidentment, parlo de massatges, però és que no és només parlar de massatges perquè sí.
5: Clar, sinó... perquè no podem estar tot el dia, no?, fent-nos massatges.
6: No, exacte.
5: Clar, per cuidar-nos. Perquè també hi ha la part aquesta d'automassatges, també, que sí, podríem utilitzar-los, sí, no? O sigui, cuidar-nos, anar en un centre, evidentment, de professionals com vosaltres, per una altra banda, tenir cura de tots aquests pensaments i buscar unes altres alternatives per cuidar aquesta ment, però... Ostres, que és molt important tenir-ho en compte, escoltar-nos, sí, no parar, sí, aquests minuts.
6: Minuts, segons, a vegades és com, val, para, com està el teu cos? Perquè a vegades el tenim encongit, no? És com, doncs val, si està el cos encongit, canvia la postura del teu cos, perquè a vegades canviant la postura del cos et canvia la mentalitat.
5: Ja només ser-ne conscient,
6: ser-ne,
5: no? Observar, aquesta,
6: exacte,
5: autoobservació.
6: Només d'observar i tu dius, ostres, què faig encongida? Obre les espatlles... Quan tu obres les espatlles i tires el cap cap a dalt, comences a estar bé. O quan podem fer un exercici molt fàcil, eh? És com encongir-nos, posar-nos així com amb gepa, posar el cap cap avall.
5: El farem mentre,
6: sí?
5: Ho explica. Els que estiguin conduint, no, eh?
6: No,
5: que però... descarreguin el podcast i ho passin un altre moment. Som-hi, Míriam.
6: Però es pot fer. Anem a posar el cos així cap avall, el cap. És molt difícil així estar content o estar alegre. Jo no sé si tu pots estar-ho, Mercè.
5: No. Clar, bloquegem, no?
6: Sí.
5: Clar.
6: Val, ara anem a obrir les espatlles. Sí? Anem a tirar el cap cap amunt. Respirem. Així és difícil estar trist o enfadat.
5: Fem la prova.
6: Fem la prova. Clar. És a dir, És molt fàcil, perquè això se li diu cadena d'excel·lència, sí? Quan nosaltres canviem la postura del nostre cos, en cadena, la nostra ment també canvia.
5: Clar, ja només el fet de prestar atenció a que tirem el cos endavant o endarrere, estem pendents del nostre cos i no de la nostra
6: Exacte.
5: Ment.
6: Això ja és un primer punt. Sí?
5: De fet, diuen, no?, que també és molt important fer 5 coses a la vegada quan estem molt en bucle, buscar
6: sí.
5: fixar-nos en una
6: en
5: cosa,
6: un punt,
5: les olors,
6: escoltar, sí, sí.
5: utilitzar tots els nostres
6: tots els sentits,
5: que també és una altra de les coses
6: sí.
5: que tenim a l'abast.
6: Sí. Sí, sí, és
5: i que ens pot ajudar.
6: Exacte. Olorar, tocar, una textura. Per això a vegades les pilotes aquelles antiestrès, no?
5: Van bé,
6: perquè et treuen el focus de la ment a la mà.
5: Clar.
6: És simplement així de fàcil. Per això dèiem com massatge va bé, perquè a vegades m'he trobat persones que em diuen, Míriam, és que em costa relaxar-me. Llavors els dic, val, anem a fer una cosa. Ara, quan et faci el massatge, segueixes les meves mans. Sí? Llavors comences a fer el massatge més lent, la persona centra l'atenció en la teva mà, en el moviment, en els...
5: I si se'n va, torna,
6: és
5: que
6: fàcil,
5: no passa res.
6: És un punt d'anclatge molt, molt interessant, és el... La respiració ho és, però és fàcil tornar a marxar, però en un massatge estàs allà com molt present, no? O en una olor, o quan, per això a vegades també ens agrada mirar la tele, no? Jo soc molt anti-tele, però és que l'altre dia estava amb la ment tan a tope que vaig arribar i vaig necessitar posar-me, no sé, el que sigui, no?, de la tele. I així vaig desconnectar de la meva ment, perquè estava... em vaig quedar com embobada mirant una estona de tele, era com una mica d'una meditació, perquè en realitat no estava pendent del que deien, simplement mirava i no estava pendent de la meva ment, no? Llavors,
5: és cadascú igual... ha de buscar una miqueta sí. la seva estratègia, el que millor sí. li funcioni,
6: sí.
5: no, Míriam?
6: Sí, sí. En el cos, per exemple, això dèiem, una cosa és, doncs, prestar atenció a què està passant en el teu cos, quina sensació tens, no? Pots tenir una sensació de pressió a l'estómac, o un formigueig a les cames, o una tensió a les espatlles, o pots sentir com una bola, jo què sé, al coll. És igual, sigui el que sigui, identificar-ho, donar-li forma, color, sí? Perquè això ja li va traient pressió. Sí? I amb això ja tenim un traiem el focus de la ment. L'altre és tocar-nos.
5: El que dèiem, no? Automassatges,
6: clar,
5: també.
6: Hi ha molts punts. Nosaltres a vegades fem tallers que expliquem quins són els punts. Nosaltres, jo no parlo de xacres, parlo de marmes, que són els punts del cos, que són punts energètics. Són com portes uh-huh. energètiques del cos. En tenim 107 en tot el cos.
5: Déu-n'hi-do.
6: Sí, i a vegades fem tallers per explicar això, perquè cadascú, això sí que és molt fàcil. Tu estàs en un lloc que estàs amb tensió, amb nervis, i et pots apretar depèn de quin punt. Sí? A casa tu pots fer les cames,
5: els peus,
6: si estàs fora...
5: El cap,
6: a la cara. Hi ha punts molt interessants
5: el
6: a la cara.
5: El ioga facial,
6: que no només és per posar-nos guapes, és també per...
5: alliberar la tensió,
6: sí.
5: no? Perquè apretem moltíssim.
6: Exacte, i no només això, hi ha molts punts de sistema nerviós que van a la cara. Llavors, clar, tu t'apretes depèn de quin punt i estàs treballant el teu sistema nerviós. Llavors, clar, això també és molt, molt interessant, no? Llavors, per això el ioga facial també ja no és només per estar guapa, és perquè t'ajuda també a relaxar-te i a tornar al teu equilibri. Al final, per mi, la paraula és equilibri. És a dir, un excés de ment és un desequilibri. Un excés de cos, estar tot el dia pendent del teu cos, també és un desequilibri. Un excés de no fer res és un desequilibri. No? Tot el dia fent és un desequilibri. Estar tot el dia en l'acció és un desequilibri. Per tant, trobar aquest punt d'equilibri, quan estàs molt en la ment, agafes les mans i et fas un automassatge. El centre de la mà és el representa el cor i és el que pateix moltes vegades, doncs.
5: I que hauríem d'apretar o fer petits cercles?
6: Fer petits cercles.
5: En direcció de les agulles?
6: Sí, anem a dir que sí, perquè té una explicació, però ara ens allargaríem. Sí, uh-huh. De moment, així per relaxar-nos, doncs jo diria fer cercles al mig de la mà en sentit agulles del rellotge sense tocar el centre. Sense trucar just al punt.
5: Uh-huh.
6: Com si al mig tinguéssim...
5: Sense apretar.
6: Sense apretar. Així com amb cercles al voltant del mig a la mà, sí?
5: Uh-huh.
6: Un cercle una miqueta més gran que no només al punt del mig. I amb això ja estem fent alguna cosa. De fet, penseu que és el punt que té referència amb el cor i per això la gent es dona la mà quan fa un pacte, uh-huh. perquè és cor amb cor. Per això ens abracem les persones, perquè els cors es toquin. Sí? Llavors, és important. És el cor és on resideix l'ànima, diuen els en Ayurveda, no? Per tant, el cor ha d'estar tranquil, és l'òrgan que ha d'estar tranquil, no ha d'estar accelerat. Llavors, relaxar el cor ens ajuda a estar, a viure més en pau i més tranquils, i és una manera molt fàcil que tenim fer-nos massatge en aquesta zona.
5: Míriam, no sé si vols afegir alguna altra cosa, però jo crec que avui ens has donat unes explicacions a tenir molt en compte per arrencar sí. i començar aquesta nova setmana, i sobretot amb tots aquests moviments que dèiem energètics, astrològics, qui més qui menys, sí. segur que s'ha sentit molt identificat. I aquesta autocura, aquesta sí. autoatenció, que moltes vegades ens quedem els últims de la llista.
6: Sí, això és important, és important estar bé, perquè això és el que desprenem, és el que traiem, som l'exemple per molta gent al nostre voltant, per famílies, amics i això. Llavors, bueno, jo diria, cuidem-nos, perquè és una manera d'ajudar que altres persones també es cuidin, no? Som un exemple. Llavors, cuidar-se no és egoisme, que això ho sento moltes vegades a moltes dones, cuidar-se és amor propi, i jo crec que és fonamental. Així que convido a tothom avui a fer-se un massatge a les mans i a respirar.
5: I si no, demanem hora al carrer Alemanya de Figueres, a Qualia, que allà teniu doncs moltes opcions. Si no, parleu directament primer amb la Míriam, que us assessorarà amb el que necessiteu. Míriam Monteix, moltes gràcies, fins a la propera.
6: Gràcies,
5: bon dia.
6: Bon dia.
7: El magazín de Ràdio Vilafant.
8: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió. Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
9: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
2: Tercera festa transfronterera de la cervesa artesana a Vilafant, a la zona dels Pins. El proper 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Food trucks, animació, concerts de rock. Recorda, tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. A la zona esportiva Els Pins de Vilafant, el 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Us hi esperem.
10: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
11: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
12: Anem cap a les notícies, al punt de les 12 del migdia, i després tenim la segona hora de les veus del matí amb el Freaky Time i també amb el Fogons i Davantal. Dues seccions que t'acompanyaran fins la una del migdia. Ara, però, doncs, les notícies. Anem a posar-nos a com està l'actualitat. Per tant, anem a posar-nos al dia.
13: Notícies en xarxa.
14: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. La quarantena dels passatgers espanyols del creuer on es va detectar un brot d'antivirus durarà 42 dies i comptarà el 6 de maig com a data del darrer contacte, segons ha confirmat avui el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla. Tot i això, Padilla ha avisat que les dates concretes podrien modificar-se en funció de si es confirma que algun dels ciutadans que es troben ara mateix en aïllament a l'Hospital Militar de Madrid va tenir contacte amb algun dels nous positius confirmats les darreres hores. De fet, França ja ha confirmat confirmat aquest matí que una passatgera evacuada del creuer Ondius que va presentar símptomes de malaltia per antivirus en el vol de repatriació ha donat positiu en la prova que se li ha fet. Per altra banda, la dona catalana aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona ha donat negatiu i també ha tornat a donar negatiu per segon cop la dona ingressada a Alacant. I pràcticament la plantilla sencera de la planta de l'empresa Pascual Agur s'ha mobilitzat aquest matí en contra de l'acord amb Casa Tarradellas per fer canvi de producció de l'envasat de llet a mozzarella. Han tallat l'accés a la rotonda d'enllaç entre la C25 i la C17. Allà hi tenim a la nostra companya, la Judit Lechón. Judit, bon dia.
15: Hola, bon dia. Doncs sí, exactament com comentaves, han estat pràcticament la totalitat de la plantilla que treballa en aquesta planta a GURB, que s'han mobilitzat aquest matí, han tallat la rotonda, com dèiem, d'entre la C25 i la C17, que ha provocat retencions durant una estona, tot avalat pels Mossos d'Esquadra, amb motiu de protesta. En el que no estan d'acord aquests treballadors és la manera com l'empresa ha gestionat aquest canvi, com ha fet la venda de la producció de llet fins a mozzarella a Casa Tarradellas. El que diuen i del qual es queixen és que no hi ha informació al respecte. Sí que saben que l'empresa els pot mantenir els sous i també les condicions, com les antiguitats, però no els assegura quines seran els seus llocs de treball, i això els inquieta i els preocupa. Tot plegat, assessorats pel col·lectiu d'advocats Ronda. És la primera vegada, diuen, en més de 20 anys que alguns treballen en aquesta empresa, que es veuen en l'obligació de mobilitzar-se en una situació d'aquestes característiques. Diuen que els contractes es mantenen fins al 31 de juliol i serà a partir d'aquest moment que hauran de prendre la decisió de si fan el canvi a Casa Tarradellas o si per contra decideixen abandonar l'empresa de Pascual.
14: Gràcies, Judit, estarem pendents. Bon dia.
15: Bon dia.
14: I el govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera Esther Niubó és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues previst per demà amb una aturada general a tota Catalunya. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
13: Notícies en xarxa.
16: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
17: Cada matí a Ràdio Vilafant posem veu a l'actualitat. A les 10 del matí, amb Mercè Munt i Ivan Llerpes, trobaràs entrevistes, seccions de proximitat i col·laboradors que ens parlen de música, ciència, benestar, tecnologia, tradició, gastronomia, esports i cultura de casa nostra.
18: Un magazín viu, dinàmic i proper amb la mirada posada a l'Empordà i al món.
17: De dilluns a divendres, d'11 a 1 de la tarda, a Ràdio Vilafant.
18: Les veus del matí, les veus que t'acompanyen.
19: Aquí estem, aquí continuem en directe des de Ràdio Vilafant a les veus del matí fins a la una del migdia, compartint diferents continguts i actualitats des d'aquest punt del dial amb els nostres col·laboradors, col·laboradores i també doncs, amb aquestes entrevistes que tenim també de tant en tant amb diferents i diversos temes. D'aquí a una estoneta tindrem l'espai del Freaky Time i també després una de les càpsules que oferim des de la xarxa de comunicació local.
20: Els protagonistes de Les Veus del Matí.
21: Entrevistes, actualitat i música a Les Veus del Matí.

0: tercera festa transfronterera de la cervesa artesana a Vilafant, a la zona dels Pins. El proper 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Food trucks, animació, concerts de rock. Recorda, tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. A la zona esportiva Els Pins de Vilafant, el 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Us hi esperem.
1: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
2: Ui, ens l'hem passat, no?
3: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrida endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
4: Guadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlgama 2 de Figueres.
5: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes en voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
6: Estàs escoltant les veus del matí.

0: benvinguts al Freaky Time! Doncs sí, benvinguts al Freaky Time, avui des dels estudis de la ràdio, amb en Dani, molt ben acompanyada com sempre. Benvingut a Ràdio Vilafant, Dani.
1: Bones.
0: De tant en tant, venir als estudis està bé.
1: Ah, és diferent.
0: És diferent gravar el Freaky Time als estudis. Avui en Dani porta una samarreta, evidentment no podia ser una altra manera, de Berserk. I vam dir, ostres, anem a parlar de Berserk, avui toca parlar de Berserk, perquè hi ha hagut doncs, la commemoració aquests darrers dies de la mort, malauradament, de l'autor. 5 anys ja fa que no el tenim entre nosaltres.
1: Sí, aquest 6 de maig es complien 5 anys de la mort de Kentaro Miura.
0: Que a més, una amor que temíem nosaltres, no? Perquè obra inacabada, Berserk, de la que parlarem avui, precisament que ens encanta, i és una cosa que dèiem, ostres, que a veure si morirà sense que s'acabi l'obra, i efectivament ens va succeir. Com et vas sentir quan vas llegir, vas saber la notícia ara fa 5 anys?
1: Segurament, bé, els darrers anys hem tingut morts, els que estem en

0: aquest món friki, diguéssim, no? Ja llegeixis manga, còmic i de més, sempre hi ha algun... la mort d'algun autor, no? Doncs alguns són més grans, altres bueno, no tant, Kentaro Mira poder no era tan gran, perquè va morir, crec que era amb 52 anys, crec, si no recordo malament, però sempre t'acaba tocant, i segurament aquest, juntament amb el d'Akira Toriyama, són els de els que més em van tocar pel que representen.
1: Per, què representa per tu l'obra de Berserk?
0: És complicat. És complicat d'explicar. Sí, com...
1: Perquè, a més, fa molts anys, no, que la llegeixes o que la vas començar.
0: Sí. Berserk va començar a publicar-se el 89, el 1989. Va començar-se a publicar. No ha sigut mai regular, diguéssim, per la forma de dibuixar de Kentaro Miura, que es veu que era molt crític i volia tot perfectament, i la manera de dibuixar els capítols doncs tardava molt. El que normalment es fa amb el manga, que es publica setmanalment i es publica un capítol per setmana, normalment les sèries regulars.
1: És molt bèstia, però al cap i a la fi, això de que els autors doncs publiquin un capítol per setmana, perquè porta molta feina. Un One Piece, per exemple, sí, que diu, es publica setmanalment,
0: diu molt de la forma de treballar de Kentaro Miura, perquè ell, per acabar un sol capítol, a vegades estava en mesos, el que d'altres estan, o sigui, el nivell de detall que té Berserk en els capítols, doncs s'allargava a vegades mesos, inclús anys.
1: I tenia ajudants, no? Suposo.
0: Sí, tenia ajudants. Tots els autors,
1: tots els mangakes,
0: manga tenen dibuixants, en tintadors, bueno, almenys dos, tres ajudants solen tenir.
1: Per qui no conegui Berserk, ara tu estaves parlant de tot aquest detall, explica'ns una miqueta. Ja sé que és com molt difícil d'explicar com és el dibuix de Berserk.
0: Arrel d'entrar en aquest món, sobretot de fer directes a Twitch i tal, no? Doncs hem conegut gent que desconeixia Berserk, no? I no és per tothom, perquè tot i que t'agradi el manga, ja no sigui per l'estil, sinó per o pel dibuix o tal, té un dibuix molt especial, perquè s'escau molt amb el tipus d'història, que és fantasia fosca, diguéssim, i és un dibuix brut, molt sobrecarregat, grotesc,
1: amb molt de detall, no?
0: Molt de detall, i no tothom li acaba d'encaixar.
1: Jo haig de dir que em va costar una miqueta al principi. Jo vaig entrar per l'anime antic, perquè...
0: Sí, és del 97.
1: Ja fa uns anys, perquè quan vaig entrar-hi doncs era 2006, 2007, no, el poc de començar amb tu, no? I precisament no existia un altre anime de Berserk. I precisament pel dibuix em va costar. I molta gent li tira enrere també One Piece, que també té un dibuix particular... per això, no? Perquè és un dibuix,
0: sí, però...
1: evidentment que està més One Piece està més a l'estil d'anime habitual, no? Berserk que...
0: Sí, però en sèries tan llargues solen evolucionar, o sigui, no gaire, continua mantenint el mateix estil, però sí que hi ha certs canvis, no? Doncs a l'hora de dibuixar, sobretot en sèries tan llargues, doncs que l'autor doncs canvia de tècniques o evoluciona.
1: En canvi Berserk no, es manté molt...
0: Bueno, del principi poder si notaries, sí, més diferència dels primers capítols o els primers tomos recopilats, més cap al final doncs trobaries que hi ha una evolució molt gran.
1: I ara, si haguessis d'explicar als nostres oients de què va Berserk, una sinopsis, és que és complicat d'explicar.
0: Bé, doncs és això, doncs una història de fantasia fosca medieval, doncs que... com dic, és un seinen que té la particularitat que és, o sigui, no és que sigui un gènere com a tal, sinó que és una de marques,
1: una demografia,
0: una,
1: no?
0: Demografia,
1: sí, que és per un públic més adult.
0: Un públic més adult, no? Però solen ser històries més adultes,
1: masculí,
0: més fosques,
1: no? En principi seria
0: sí,
1: seinen.
0: Sí, en principi sí. En principi sí.
1: Ens parla de superació personal, podríem dir. no sé si estàs d'acord, perquè és
0: i molt de trauma.
1: Sí, el personatge principal, Gatsu o Gats, no sé com li haig de dir, Gatsu neix d'una mare morta o neix pràcticament mort, pateix pederàstia, abusen d'ell, abusos sexuals, en un món molt violent, no? A nivell medieval, doncs, que lluites o morts, acaba convertint-se en un mercenari amb una espasa molt més gran, fins que coneix a la banda del Falcó, no? A la banda de l'Halcón, amb Griffith al capdavant, que és, podríem dir, l'altre protagonista antagonista, podríem dir que és que hi ha com tres personatges principals,
0: sí,
1: que seria en Griffith, aquest que us comentava, no? El líder de la banda del Falcó, de la
0: molt
1: de
0: més
1: de
0: endavant, és així, no?
1: Gatsu i Kiaska, o Kaska, com s'hagi de pronunciar el nom, no? I formen part, primer hi ha una amistat, després passen coses, parla molt de l'amistat, no? I dels interessos personals i del trepitjar per aconseguir el teu objectiu. No sé, jo hi veig aquests temes més enllà, i la recerca de la felicitat en un món tan complicat i tan violent, no? En un món que hi ha dimonis, en un món que mates o et maten, que és una mica com molt realista si tu pares a pensar, no? Perquè vivim en un món molt difícil i buscar la felicitat no és fàcil, no? No sé com ho veus tu.
0: Sí, com dic, és una història amb moments molt dura, però sempre té un... Poder no tan marcat com en el Shonen, que té un missatge molt més marcat d'amistat, d'heroisme, de la justícia, de fer el bé i tal, però sempre hi ha un missatge del tornar-te a aixecar, de l'esforç, del continuar endavant, de que tot i que la vida sigui dura, sempre hi ha moments que valen la pena, vull dir, sempre té un transfons que tenim a continuar, diguéssim.
1: A nivell de manga, per qui ens estigui escoltant i li ressoni una mica tot això, o pensi que li podria encaixar i que el dibuix, doncs, li agraden els dibuixos així més carregats o amb molt de detall, on el podem trobar, en quins formats el podem trobar, perquè això també és interessant de saber, perquè a casa tenim diverses col·leccions d'aquest manga.
0: Sí, fins ara, doncs, mira, escaient amb l'història semblava que estava maleït, doncs perquè havia
1: perquè
0: passat...
1: el personatge està maleït, no? I el persegueixen, sí, tots els dimonis i tots els enemics forts que hi puguin haver.
0: Semblava que tenia una maledicció la pròpia història en si, ja que moltes de les editorials que l'havien agafat aquí, menys aquí a Espanya, acabaven, doncs, desapareixent. I sembla que ara últimament va agafar els drets els AT Panini, i fins ara es publicava amb els tomos tankobon normals, els que coneixem, els mangas normals, no? Els mangas simples, diguéssim, que és l'original que es publica al Japó, a part dels capítols en les pròpies revistes japoneses, doncs amb els recopilatoris manga, que se'n diuen tankobons, i arrel d'agafar-ho Panini també va començar a fer uns tomos dobles, que són els Maximum Berserk, els quals també es fan en català, els tenim tant en català com en castellà, i des d'ara fa cosa d'un mes que es va anunciar, bueno, es va anunciar fa més temps, no?, però ara aquesta setmana passada, doncs, es va anunciar que a partir del 2 de juny, si no m'equivoco, es començaria a publicar una de les edicions que d'altres països ja s'ha fet, que es fa amb tomos triples, amb un format molt més gran, Dina 4, que seria un format com el còmic normal que coneixem.
1: Com el còmic americà-europeu, no? Potser, sí, podríem dir, a nivell de tamany.
0: La qual s'anomena Deluxe Edition, que aquí l'han renombrat per Master Edition, igual que altres països com Alemanya, i que a partir d'ara, almenys suposo de moment en castellà, no sé si també en català, igual que la Maximum, que han fet en dos idiomes, de moment la tindrem en castellà a partir d'aquest 2 de juny.
1: Pregunta, aquesta Master Edition, o aquesta Deluxe, a més que em sembla que veiem les portades així com imitant el cuir, amb negre, negres vermells...
0: Sí, és una edició més especial, a part del format més gran, que o sigui, a part de ser tomos triples, et recopila, perquè en les històries originals hi ha certs capítols especials, el qual et publiquen perquè el manga és en blanc i negre, et publicaven algunes pàgines a color, i alguns tomos, doncs, et portaven pòsters de regal i de més, doncs recopilarà tot això en aquesta edició.
1: Clar, si sortís en català, aquesta Master Edition, català o castellà?
0: Com la comencis, com la continuaré. Jo, més indiferent fer-la en català o en castellà. Si surt en castellà, doncs, i no està en català, doncs la faré en castellà, i cap problema. De fet, però com la comenci és com la continuaré.
1: De fet, tot el que tenim de Berserk és en castellà.
0: Sí. La veritat és que la Maximum la vaig començar en castellà. Després de portar uns quants tomos la van començar en català. Hi ha certa diferència
1: amb el color de les portades, eh?
0: Amb el color de més que amb el color de les portades, sinó amb els lloms amb el color dels lloms i el tipus de conservació de les portades originals en català és més fidel que no pas en castellà. Però clar, ja la tenia començada en castellà, no la tornaré a fer en català.
1: Clar, clar, clar, perquè tenim ja diverses edicions, tot i que ens agrada molt Berserk. I tu creus que el fet de que surti aquesta Master Edition i que ara té com més estabilitat el manga, podria haver-hi una continuació de l'anime? O potser esperaran que acabi, no? I una mica com a tribut.
0: Fa temps que se n'està parlant, fa temps que s'està demanant, han sortit de rumors, han sortit edicions, bueno, edicions, animes intentats fer per fans. De moment oficial no hi ha res. Va fer un anime el 2016, si no recordo, amb no gaires bones crítiques perquè no estava gaire ben acabat, diguéssim. I després sí que vam tenir una trilogia de pel·lícules o oves, no?, com se solen mencionar.
1: Massa digital, pel meu gust.
0: Sí, però amb una qualitat molt superior al que s'havia fet fins ara. I bastant més fidel al material original.
1: Clar, jo, a mi m'agradaria veure l'anime amb tota la història acabada, perquè el que tu deies, no?
0: S'hauria d'acabar primer el manga.
1: Ah, sí, primer això, no? Però el fet de que el manga, doncs, sigui tan irregular o que vagi sortint cada tant a tant, fa que, quan no és una història senzilla, que si tu llegeixes ara... Jo és que ja no me'n recordo de l'últim tomo que vas llegir, que és el que passava, no? I a vegades et fa una mica tornar enrere per poder llegir el tomo que acaba de sortir, i és una mica complicat. I poder, quan el manga sigui acabat, poder veure-ho en anime per consolidar una mica la història, almenys a mi m'ajudaria bastant. Per això et preguntar, no? Si jo crec que seria un bon tribut a Kentaro Miura, no?
0: De fet, s'està demanant en un dels estudis més famosos, que és MAPPA, que s'encarrega de diverses sèries importants com Jujutsu Kaisen o Tokyo Revengers, o n'hi ha diverses que són reconeguts per fer sèries famoses, que estava sortint el rumor que podria ser que fessin una nova versió d'un anime de Berserk. Però de moment només és
1: ostres, són rumors. I fet per MAPPA seria brutalíssim, no?
0: Sí, però com que la història encara no està acabada, tornaria a estar el mateix.
1: Clar, tu has notat diferència entre els volums dibuixats per Kentaro Miura i els de l'Estudio Gala, sí, que són qui els ha continuat? Perquè clar, hagués pogut passar que l'obra hagués quedat així inconclús amb l'últim tomo que va dibuixar Kentaro Miura, que per cert va ser emocionant quan va sortir aquí a Espanya poder-lo llegir. Ja sabíem que havia mort el mestre i llegir-lo va ser com molt emocionant.
0: Sí, es nota diferència a l'hora de dibuixar, tot i que s'han mantingut molt el grup de treball intern de Kentaro Miura, són els mateixos, els ajudants, de la història se n'encarrega un altre mangaka que era el seu millor amic, el qual li havia explicat al propi Kentaro Miura com evolucionava la història, com volia terminar la història, com volia portar-ho tot, i en principi s'està mantinguent, doncs, els seus desitjos i s'està treballant de la bastant semblant de com es treballava amb ell.
1: Doncs jo crec que el millor homenatge que li podem fer a Kentaro Miura, a part d'aquest podcast que hem dedicat a la seva obra, és consumir allò pel que va dedicar la seva vida, no? Aquesta seva gran història, que és Berserk, que la llegeixin amb el format que vulguin, amb aquesta Master Edition que està a punt de sortir. Més o menys, quina és la data prevista de llançament?
0: 2 de juny.
1: Doncs ben aviat, doncs mira, la comentarem aquí quan la tinguem a les nostres mans, si et sembla, Dani, o que llegeixin els tancobons o aquests que fem bans dobles, però que consumeixin Berserk, no? Podríem acabar amb aquest missatge, si et sembla, no?
0: Sí.
1: Doncs nosaltres ho deixem aquí, fins la propera.
0: Adéu.

0: Sayonara, fins la propera!
1: Tot el que passa a la comarca, a les veus del matí.

0: Ja marxes, surten les paraules sense pressa.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: Aquest dissabte 23 de maig vine a descobrir els oficis d'emergència a Vilafant. Bombers, Mossos, SEM, Protecció Civil, Creu Roja, agents rurals i molt més, amb activitats per a totes les edats. De 10 del matí a 2 del migdia a l'Àgora de Vilafant, al costat del pavelló Joel González. Tercera fira comarcal dels oficis d'emergència. T'hi esperem!
3: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.

0: Estàs escoltant les veus del matí.
1: Hombre, Jaume, què tal?
2: Molt bé.
1: Estava buscant-te perquè l'altre dia vaig fer un postre que segur que t'agrada.
2: Què dius ara?
1: I són ni més ni menys que tartaletes de maduixa.
2: Oh! Saps que les maduixes diuen que són afrodisíaques?
1: Sí, també la llagosta.
2: Què dius ara?
1: Sí, també.
2: Llagosta amb maduixes.
1: No sé jo si el meu estómac ho suportaria.
2: Va.
1: Bé, doncs ara, tot i que no és temps de maduixes...
2: No, ara tot l'any és temps de tot.
1: Que sí, ara sí. Això t'anava a dir. Que, quan diuen, no, s'ha de menjar fruita de temporada. Tot és de temporada. Sí. Hi ha una cosa molt bonica que es diu hivernacle.
2: Exacte.
1: Que allà es guarda la fruita i es va fent durant tot l'any.
2: L'altre dia vaig veure maduixes i a l'estiu veus castanyes, o sigui que...
1: Sí, sí, és fantàstic. És el que té estar al segle XXI.
2: Sí.
1: Que les coses abans, fins i tot, està massa. Doncs bé, necessitarem una base de pasta brisa.
2: Ai, que bonic és això de la pasta brisa.
1: La pasta brisa és fantàstic. Sí. No l'havíem fet servir encara.
2: No.
1: Maduixes. Ja depèn la quantitat, cadascú...
2: Moltes.
1: Mitja tasseta de llet condensada. Això és light.
2: Que bo és barrejar la llet condensada amb una maduixa,
1: Sí. Sí, sí, per això la fem servir.
2: Home, Barran, sisplau, no llepis la llet condensada, home.
1: Bueno, vale.
2: Tothom ho ha fet, això, No.
1: És que és tan bona llet condensada.
2: Vinga.
1: A més, com fa règim, va molt bé.
2: Sí, oi, estupendo.
1: Sí, per trencar-lo del tot.
2: Si tu vas al metge del règim, el primer que et diu és llet condensada per parar un tren,
1: Sí, sí, sí.
2: Sí, sí.
1: Però quan te'n prenc, la que vulgui.
2: Ui, sense parar,
1: És que no m'agrada, mal fet.
2: Som-hi.
1: Doncs això, mitja tasseta de llet condensada, 40 grams de sucre, 150 grams de mascarpone.
2: Mascarpone!
1: Mascarpone és un formatge que és molt cremós i molt suau de gust.
2: Ja ves que no sigui italià.
1: Sí, de l'alt mascarpone.
2: Va.
1: Jo recomano el mascarpone amb gorgonzola, que és una cosa que venen barrejada.
2: Sí.
1: És el dos tipus de formatge, el mascarpone i el gorgonzola, junt. És difícil de trobar, però us el recomano que ho proveu.
2: I si compres el gorgonzola per una banda, el mascarpone per una altra?
1: No, perquè està barrejat a làmines i deixat reposar.
2: No és el mateix.
1: No és el mateix.
2: Molt bé.
1: Tothom que l'ha provat s'ha enamorat del mascarpone amb gorgonzola. Aquí farem servir només mascarpone.
2: Molt bé.
1: Dos rovells d'ou i un rajolí de suc de llimona.
2: Oh!
1: D'acord.
2: Ai, quines delicadeses, quina cosa.
1: Cosa fina,
2: però
1: fina,
2: això
1: fina.
2: És molt fàcil o difícil?
1: És molt fàcil, ja veuràs.
2: Va, com es prepara això?
1: Primer de tot, fem les tartaletes amb el mollo. El que hem fet servir a les magdalenes abans, que l'hem netejat, i el tornem a fer servir, agafem la pasta brisa, la posem al damunt i anem com forrant per dins els mollos. D'acord? Tallem el que sobra per dalt, i tindrem com un mollo dins d'un mollo.
2: Mira.
1: Això és el que farem servir.
2: T'expliques molt bé.
1: Jo perquè ja ho sé.
2: Ah, molt bé.
1: Doncs les posem al forn a uns 180 graus i les deixem fins que estiguin ben dauradetes. No trigarà massa. Agafeu el paquet de la pasta brisa i mireu allà el temps que ha d'estar, perquè depèn de la marca, varia. I ara us diem, i després resulta que és vell i se us crema.
2: Mireu el paquet.
1: Quan ja estiguin dauradetes, les traiem i les deixem refredar.
2: Sí.
1: Això es menja fred. Mentrestant, posem a coure al bany maria tots els ingredients, excepte les maduixes, i els barregem bé.
2: Ah, mira.
1: Així que es vagin escalfant i que es vagin barrejant entre ells.
2: T'hi has fixat que quasi totes les postres fem al bany maria?
1: Sí.
2: El bany maria es fa per tot.
1: Per tot?
2: Oh, vas a parar.
1: Està per
2: no,
1: tot.
2: No, per tot.
1: Doncs ho deixem coure fins que... Ho anem barrejant, per això.
2: Sí.
1: Anem barrejant
2: vaig
1: fins
2: fent.
1: Que es vagi ja espessint una mica. Trigarà més o menys uns 5 minuts.
2: Mira.
1: Això sí que us podem dir el temps. I llavors ho retirem del foc i esperem que refredi. Insistim que és un postre fred.
2: Fred.
1: Farcim les tartaletes que ja les tenim fetes d'abans, amb aquesta mena de crema de base que ens ha sortit, i al damunt hi anem posant làmines o trossets petits de maduixa.
2: Oh, que bo!
1: Oh, està boníssim!
2: Oh.
1: I aquí ja pot ser que no es vegi la base de les maduixes que hem posat, o que haguem posat una miqueta de maduixes així perquè s'intueixi. En tot cas, estarà boníssim de totes maneres.
2: Llagosta més maduixes!
1: Oh.
2: Vaig a preparar-ho, Ferran, que vagi bé!
1: Vale, adiós! Adéu.

0: Tot el que passa a la comarca, a les veus del matí.
1: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
2: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
1: Inscripcions a www.vilafant.cat.
3: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
4: Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
5: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
6: Els divendres de maig a Vilafant tenim tardes literàries. Els divendres a les 7 de la tarda al Cau de Vilafant. El divendres 15 de maig, presentació de llibre Converses a sobretaula al Motel, amb Joan Armenguer i Xavier Fabrés. El divendres 22 de maig, Realitats paral·leles 1 i 2, dos llibres de Mar Aparicio. I el divendres 29 de maig, presentació del llibre Totes les olors del món, amb Neus Safon. A l'Espai del Cau, els divendres de maig, a les 7 de la

0: Bé, entrem ja en el capítol de que hi ens posarem el davantal.
1: Sí, exacte. Ens posarem el davantal. Sense davantal malament.
0: La Joana, què ens portes avui, Joana?
1: Bueno, bon dia a tothom. Doncs avui, continuació de l'altre dia, que vaig portar la setmana passada pasta, però vam fer una lasanya, avui us volia parlar de la pasta fresca. Que no sé si és, la cuineu molt o no, però jo en tant la faig i m'agrada. El que passa que la pasta fresca aquesta la, em venen molta ja de farcida. Jo no sóc de menjar processat i farcida la veritat és que no la compro. Jo compro la pasta fresca però per fer-me, per coure-la, o sigui tota la pasta que la pugui coure i pugui fer jo la salsa o la pugui menjar tal qual, bullida amb una mica d'oli picant o el que sigui, perquè n'hi ha que està farcida de carn i tot això jo no m'agrada. I llavors jo normalment sempre la que faig és pasta fresca amb espinacs, que és combinat el paquet. És com una tallarina però més ampla, una mica més ampla, i la meitat és amb espinacs i l'altra meitat és pasta natural. I llavors aquesta jo la vaig fer a la carbonara. I llavors doncs la pasta fresca doncs diu que és molt més, la digestió és millor, que porta més proteïnes, que porta més, que bueno, a mi m'agrada. I llavors també la cocció, com que aquesta pasta és una pasta que ja, o sigui, l'han precuinat, que ara no em sortia la paraula, doncs llavors en 4 minuts la tens al punt. No és com la pasta seca, que l'hem de bullir més, i llavors una altra cosa, que aquesta pasta necessitem una mica més, perquè la pasta seca de 100 grams te'n surten 120 o 130, aquesta no, aquesta necessitem, els paquets ja diuen per 2 persones i és el que necessitem, el paquet tal com ve és el que necessitem. Jo sempre procuro agafar una marca que és molt bona, que no agafo les marques, diguéssim, blanques, perquè aquesta m'agrada molt. Llavors necessitarem, pels ingredients aquests, 2 paquets d'aquesta pasta fresca amb espinacs. Si no us agrada l'espinac, la podeu comprar una tallarina, un espagueti, tot de pasta sense espinac. Jo la pasta a la carbonara no la faig en crema de llet, perquè jo sóc intolerant a la lactosa i la faig amb bou. Amb bou. Sóc intolerant i llavors no poso mai cremes de llet ni encara que sigui una crema de llet que digui que sigui apta, no, perquè me retorna, I llavors necessitarem 3 rovells d'ou. Només el rovell. La clara la guardarem per fer una truita avorrida, no llancem res, perquè les truites aquestes de clares estan boníssimes.
0: I que són sanes,
1: no? I són sanes. Llavors 150 grams de bacó tallat finet. Necessitem pocs ingredients. L'oli, pebre, sal i aigua per bullir la pasta, formatge pecorino, que aquest és de cabra, és un formatge de cabra, i llavors un raig de vi blanc. Agafarem la cassola o la paella ampla que la vulguem posar. Primer de tot doncs posarem a bullir la pasta, i quan comenci a bullir l'aigua sempre mirarem les instruccions del fabricant. N'hi ha que vol 4 minuts, n'hi ha que vol 3, i sempre mirem que quan la bullim l'aigua de bullir la pasta estigui al punt de sal. Per què? Perquè aquesta aigua, com que la traiem, llavors és quan la pasta ens queda sosa. Mengem la pasta i diem, està dolça, perquè clar, la pasta que hi ha d'agafar a la substància d'aquella sal. I al ser només 4 minuts sempre ha d'estar una mica al punt. Llavors què farem? Posarem a bullir l'aigua i amb la cassola o la paella que ho fem, jo el que faig és posar-hi oli i passo aquest bacó. Retiro la paella, perquè això no, esclar, el verd i l'ou no pot estar calent, perquè si no faríem una truita. Llavors, com tinguem aquest bacó amb aquest oli mateix que ja també l'hem fet, la separem del foc i la deixem allà, en 5 minuts te se refreda. Quan la pasta quasi bé ja estigui, agafarem aquests 3 rovells d'ou que hem dit, els posarem en aquí la paella aquesta, junt amb això i el formatge, i farem com una pasta. Ho anirem barrejant tot, te se barreja. I tirarem una mica de caldo d'aquest suc que hem bullit la pasta. Però també el traiem i el posem en un altre, en un got o en un bol, perquè no sigui tan calent, perquè si no, al tirar-ho, també podríem fer que els ous ens quedessin quallats, si no ho volem. I amb aquesta mica de suc farem com una salsa, amb el suc de la pasta. Llavors la pasta la colem i li tirem. L'única condició que hi ha és que ha de ser que el moment que tothom estigui sentat allà a la taula, perquè si no queda de seguir fred.
0: Ah.
1: Perquè com que això no fem com una bolognesa que llavors a la cassola la podem escalfar, saps?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Llavors ha de ser que diem, ja estan tots aquí, senteu-vos, espereu-vos 5 minuts i en 5 minuts està el dinar a taula.
0: És una recepta molt tècnica avui, Joana.
1: No, sí, és molt fàcil.
0: Qüestions de...
1: Molt fàcil i molt ràpida.
0: Sí, molt. Però aquestes qüestions de procurar que l'ou no es faci truita...
1: Sí, sí, sí.
0: Són qüestions...
1: Truita perquè el no tirar
0: no,
1: ni...
0: No, no, ho entenc, però que has d'estar molt...
1: Has d'estar només
0: bon cuiner, no?
1: Això, al tanto d'això. Llavors passarem aquesta pasta ben passada, ja tindrem els plats a punt. Si us agrada, a mi m'agrada el menjar molt calent. I llavors jo què faig? Escalfo els plats al microones. I llavors quan hi poso la pasta, com que el plat és tebi, ja...
0: Ah,
1: o sigui,
0: aguanta la temperatura.
1: Aguanta el moment que l'acabes de treure.
0: Sí, sí, sí.
1: Hi ha persona que no, hi ha persona que el deixo refredat. No m'agrada calent. Jo 10 minuts... No, a mi m'agrada el menjar molt calent. I llavors jo faig això, escalfo el plat, i llavors com que el plat està tebi, ja poses la pasta que l'acabes de remenar i l'acabes de posar, i llavors si us agrada a sobre us hi tireu una mica més de formatge.
0: Val.
1: Si us agrada. Si no us agrada, com que ja n'hi ha, la salsa ja em porta.
0: Però la teva intolerància a la lactosa, sí, sí, et permet menjar formatge?
1: Depèn del formatge, sí. I en aquest jo ja no me n'en poso sobre, Només poso aquesta mica de salsa i prou. Ja no me'n poso. I depèn de quin formatge me va bé. Els que no me van bé són aquests més de cremes, tot això d'untar, perquè deu ser,
0: els més tendres.
1: No me sento
0: bé.
1: I formatge no
0: menjo. Els més curats, aquests.
1: Els més curats, sí. Jo formatge no em menjo no em menjo gaire. No. I també hi ha el formatge aquest sense lactosa. És que hi ha formatge sense lactosa, també, I llavors ho pots agafar un formatge sense lactosa i ja ho tens. Bueno, doncs tornarem, si un cas... repetir aquests ingredients, que són aquests dos paquets de pasta fresca amb espinacs o sense, com vulgueu. Llavors els 3 rovells d'ou, els 150 grams de bacó, l'oli, pebre, sal, el formatge que us he dit, el pecorino. Jo amb un paquet d'aquests de 80 grams en tinc prou, perquè és una mica fort, i vull dir, i si no el reiem amb el ratllador, també va bé, i un bon raig de vi blanc, perquè jo com tinc aquest bacó en la paella, quasi bé està, i tiro un bon raig de vi blanc i deixo que s'evapori, i llavors ja a continuació hi posem aquests ous.
0: Per què la recepta intervé tant el vi? Quina funció té aquests vins?
1: El vi amorugeix una mica el bacó, perquè queda una mica sec.
0: Val.
1: I llavors quan fem un sofregit, què ens fa el vi? El vi fa que tots els sucres de la ceba pugin i quedi més ros. Perquè per això s'hi tira sempre vi o s'hi tira brandi, depèn de lo que fem.
0: O sigui, quan fas un sofregit,
1: poses
0: la ceba abans,
1: i tu poses el sofregit,
0: em fas més vi tirant-hi vi?
1: Exacte, com hi tires el vi a l'última hora, quan ja la ceba està rosseta,
0: bueno, ja té una mica,
1: ja té una mica de color,
0: de color,
1: veuràs que al tirar el vi el color augmenta. Ja t'agafa molt més color. I no has d'estar tant de rato.
0: I és important que sigui blanc, negre, conyac?
1: No, blanc.
0: Blanc.
1: Blanc, perquè el negre, saps què passa? Deixa el sofregit negre. I clar, perquè el ser vi negre, el negre es posa molt si fas carn o si fas un rabo de toro, per exemple, una carn així contundent, però si no te quedarà el sofregit molt negre, i tampoc no ho
0: val,
1: volem,
0: val.
1: Que quedi ros, però no, doncs sempre que tens a casa un vi que t'ha sobrat, els vins no s'han de, i si ja acaba esbravat també. Jo si mai hi acaba i hi ha sobrat,
0: és un vi blanc,
1: exacte,
0: sí.
1: El guardo al rebost i el dia que no tinc vi un ratxet de cava i és el mateix, és, és vi sense gas. Llavors, quan, doncs això és el que fa.
0: No, m'ho has aclarit molt bé.
1: Doncs bueno, doncs ja ho tenim, i aquest raig de vi blanc, i llavors fer això que us he dit amb aquests rovells d'ou, anar al tanto només, sempre la paella fora del foc, i llavors hi tirarem aquesta pasta i ja està, és ràpid.
0: És el punt complex que hi veig a la recepta, no? Aquest
1: que tu dius.
0: Sí.
1: Bueno,
0: s'ha d'estar al tanto.
1: S'ha d'estar al tanto, sí. Sí, sí, sí, s'ha d'estar al tanto amb això de l'ou, perquè si tirem algo calent ens quedaria una truita, i no volem que es quedi una truita, volem que es quedi una pasta, Però si ho fem així, cap problema,
0: Val.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, i així ja estaríem.
1: Sí, i llavors també aquesta, la pasta també podeu comprar pasta, ja us ho he dit, jo alguna vegada n'he comprat, però he comprat la d'espinacs. Jo soc fanàtica dels espinacs, a mi m'agraden.
0: És que són bons, sí.
1: I una d'espinacs i formatge, que ja ve fet, també està bona.
0: I pinyons, eh, no?
1: No, en aquesta no n'hi van de pinyons.
0: No, vull dir que quan parles d'espinacs, pinyons...
1: Sí, també se n'hi pot posar. Doncs jo en compro una que són els tortellini, que això per fer un tortellini has de fer tu la pasta, que és el que parlàvem. Uh-huh. Has de tenir una màquina per estirar-la, perquè no es tracta de fer la pasta, has de tenir una màquina per estirar-la. I llavors, si mai vull una pasta d'aquestes per capritxo, doncs jo compro sempre la que hi ha espinacs i formatge. Uh-huh. Ho bullo i amb un raig d'oli, i no hi poso res més. Uh-huh. I també per variar i està bo. I ràpid.
0: Ho deixem aquí?
1: Ho deixem aquí.
0: Doncs vinga, ha sigut... Vinga. Com sempre, doncs, escolta, fa goig.
1: Animeu-vos a fer-la.
0: Fa goig. La receta l'he vist una mica per un poc practicant com jo.
1: No.
0: Però fa goig, eh? Sí.
1: Bueno,
0: fa molt de goig.
1: Molt bé.
0: Ens ho deixem aquí,
1: vinga,
0: eh?
1: Vinga, doncs, au, adéu-siau, fins la setmana vinent. Adéu-siau.
2: Continguts en xarxa. Tot el que passa a la comarca, a les veus del matí.

0: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional, el d'un nadó que no ha pogut quedar-se, o el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
1: Al Centre de Psicologia L'Ikigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol. Espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
0: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
1: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia L'Ikigai a Figueres.
2: Dos minuts només i arribarem ja a la una del migdia. És moment de tancar aquesta nova edició d'aquest primer dia d'aquesta nova setmana, d'aquest dilluns 11 de maig, i demà una miqueta més a partir de les 11 del matí, també fins a la una. Tot el contingut a la nostra pàgina web. Ens podeu seguir també a través de les xarxes socials o contactar amb nosaltres a través del 972 54 6302. Alguna cosa per afegir, Ivan?
3: Res, bon profit a tothom.
2: Ah, tens gana, eh?
3: Sí.
2: Sí, sí, ja ho veig, ja.
3: Marxem a dinar i ja
2: sí,
3: tornem.
2: Sí, no parles gaire perquè tens gana. Doncs bon profit.
3: Bon profit, sí. No, perquè ho has dit tot tu.
2: Ah, gràcies.
3: Adéu. Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. La quarantena dels passatgers espanyols del creuer on es va detectar un brot d'antivirus durarà 42 dies i comptarà el 6 de maig com a data del darrer contacte, segons ha confirmat el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla. Tot i això, Padilla ha avisat que les dates concretes podrien modificar-se a l'espera dels resultats de les PCR que se'ls han realitzat. Pel que fa a la resta de casos que s'han confirmat en les darreres hores, n'ha parlat fa uns minuts la ministra Mònica García en compareixença.
2: Las autoridades sanitarias francesas nos han hablado de un positivo con síntomas, un ciudadano francés que tiene síntomas, que ha tenido síntomas, que empezó a tener síntomas durante el vuelo y que ha dado positivo y ahora mismo está en un hospital. No sabemos su estado de salud. También las autoridades americanas nos comunicaron tanto una persona que tiene síntomas leves como un positivo débil, ¿no? Estamos en continua colaboración con estas autoridades, con todas las autoridades, con todos los países, con todos los vuelos que salieron ayer y todos los países.
1: Pel que fa a les novetats, García ha anunciat que s'han fet ja les tasques de repostatge del vaixell i queden pendents encara les d'avituallament. Pel que fa als passatgers, actualment hi ha un total de 54 persones a bord i es preveu que aquesta tarda arribi un avió de Països Baixos que se n'endurà a 22. I el govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera Esther Niubó és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues previst per demà. I l'activista i membre de la flotilla, Saif Abu Keshek, ha anunciat que denunciarà Israel per la seva detenció després de la intercepció de l'embarcació. Ha assegurat que se li van vulnerar tots els drets i que ni tan sols va passar davant d'un jutge. L'activista ha confirmat que tornarà a la flotilla i ha fet una crida a participar en la manifestació prevista el pròxim cap de setmana a Barcelona. I en mobilitat, una avaria a la C33 a Montcada deixa un carril tallat i també hi ha una altra avaria, en aquest cas a l'AP7 a Castellví de Rosanes, i una altra també a la mateixa via, però en aquest cas a Castellví de la Gornal, que deixa també un carril amb un vehicle a la vora. També provoca lentitud en aquest punt. I en esports, el Barça és campió de Lliga després d'imposar-se el Real Madrid al Camp Nou per 2-0. Aquesta tarda a les 5 hi ha prevista una nova celebració, aquest cop amb la tradicional rua que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada des del Camp Nou. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
4: La teva companyia diària.

Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Salutacions, iniciem aquesta nova setmana. Avui és dilluns 11 de maig.
2: Amb els titulars del dia comencem aquest repàs de l'informatiu.
1: Alfons Sánchez en deixarà aquesta tardor el càrrec de cap dels Mossos d'Esquadra de Figueres després de 16 anys.
2: El Port de Roses preveu rebre 7 creuers i prop de 2.700 passatgers aquesta temporada.
1: Una mobilització a l'Estartit denuncia els macroprojectes d'energies renovables previstos a l'Empordà.
2: Famílies de l'Alt Empordà denuncien les dificultats per detectar l'autisme en nenes i la manca de recursos educatius.
1: La presó del Puig de les Basses ha requisat prop de 13 quilos de droga i més de 600 mòbils en 6 anys.
2: El Museu de l'Empordà inaugura el cicle Artistes Convidades amb una proposta inspirada en l'exili de la Guerra Civil.
1: Tancarem amb el temps la previsió meteorològica de Luismi Pérez i amb el suport i patrocini de Llinyes Empordà.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: L'inspector en cap de l'àrea bàsica policial dels Mossos d'Esquadra de Figueres, Alfons Sánchez, deixarà el càrrec aquesta tardor després de més de 16 anys al capdavant de la comissaria figuerenca. Ho va anunciar durant el Dia de les Esquadres de la Regió Policial de Figueres, celebrat a la Canònica de Santa Maria de Vilabertran. Sánchez, fill de Figueres, ha destacat la voluntat de construir seguretat des del territori i amb el territori durant una trajectòria de 35 anys al cos. En el seu discurs també va recordar episodis com el gran incendi de l'Alt Empordà del 2012 o l'atemptat de Roses al 2001. L'acte va servir igualment per reconèixer la tasca d'agents, comandaments i col·laboradors amb una 60ena de felicitacions i distincions.
1: El Port de Roses ha iniciat aquest cap de setmana la temporada de creuers amb l'arribada del vaixell Sea Dream. Fins al 20 d'octubre, el municipi espera rebre 7 escales i prop de 2.700 passatgers, tots amb creuers de gamma alta. Segons les previsions, la majoria de les escales es faran fora dels mesos d'estiu amb l'objectiu de contribuir a desestacionalitzar el turisme a la Costa Brava i l'Alt Empordà. El sector calcula que aquesta activitat podria generar un impacte econòmic d'uns 6,7 milions d'euros al territori. Els visitants principals internacionals i amb el poder adquisitiu acostumen a interessar-se per experiències vinculades a la gastronomia, la cultura i l'enoturisme. Aquesta temporada arribaran a Roses vaixells de companyies com Azamara, Crystal Cruises o Sea Dream Yacht Club.
2: L'Estartit ha acollit aquest cap de setmana una mobilització contra diversos macroprojectes d'energies renovables previstos al territori. La jornada organitzada per Stop Macroparc Eòlic Marí ha reunit entitats ambientals, pagesos, representants municipals i ciutadania sota el lema Batalla de Gegants contra Macromolins. Els participants han expressat el seu rebuig a iniciatives com el Macroparc Eòlic Marí del Golf de Roses, el projecte Plemcat i el Plater. La protesta ha inclòs una cercavila de gegants, una performance simbòlica amb un gran aerogenerador i una acció al mar amb embarcacions, caiacs i pescadors desplegant pancartes davant la costa. A l'acte també hi han participat alcaldes i representants d'entitats com la Iaeden, Salvem l'Empordà, SOS Costa Brava i també Unió de Pagesos.
1: El cas d'un adolescent de Figueres posa sobre la taula les dificultats que encara existeixen per detectar l'autisme en femení i els límits de l'escola inclusiva. La seva família explica que els primers senyals van aparèixer abans de l'any de vida, però el diagnòstic no va arribar fins als 3 anys i mig després d'un llarg recorregut mèdic i psicològic. Els especialistes alerten que moltes nenes amb autisme passen desapercebudes perquè desenvolupen estratègies socials diferents dels nens. Ara, amb 14 anys, la jove continua tenint dificultats d'integració social i emocional, i la família ha optat per un canvi de centre educatiu davant el malestar acumulat. El testimoni també denuncia la manca de recursos específics als centres ordinaris i reclama una millor detecció i més suport a les famílies.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Parlem de dades. Al centre penitenciari del Puig de les Basses ha intervingut des de l'any 2020 prop de 13 quilos de substàncies, 612 telèfons mòbils i 531 armes blanques dins les seves instal·lacions. Les dades situen la presó figuerenca entre les que registren més requises de Catalunya, especialment pel que fa als mòbils i les drogues detectades. El 2024 va ser l'any amb més intervencions, sobretot amb haixís i resina de cànnabis, però també d'altres substàncies com la cocaïna o la ketamina. El Departament de Justícia assegura que aquestes xifres també reflecteixen una millora dels sistemes de detecció i augment dels controls interns. En els darrers anys, un dels nous reptes és l'ús de drons per intentar introduir objectes prohibits a les presons. Per això, la Generalitat està desplegant detectors i inhibidors de drons als centres penitenciaris catalans a fins al 2027.
1: El Museu de l'Empordà presentarà aquest dissabte, 16 de maig, el nou cicle expositiu Artistes Convidades amb la instal·lació Desenterrar és tornar, creada per Nora Ancarola i Marta Marindomín. El projecte gira entorn del cornetí enterrat a la Jonquera per dos joves soldats durant l'exili republicà de la Guerra Civil. La proposta parteix de la novel·la Fugir era el més vell que teníem i reflexiona sobre la memòria, l'exili i la relació entre paisatge i passat. L'exposició es podrà visitar fins al 7 de febrer de 2027 i inclourà documentals, plànols i diverses activitats paral·leles com conferències, converses i una futura performance a l'indret on s'hauria enterrat l'instrument. El nou cicle vol convertir l'exposició permanent del museu en un espai viu i en constant transformació.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: El torn de posar el punt final d'aquesta edició del butlletí de notícies amb la previsió del temps, amb la xarxa, amb el patrocini de Llenyes Empordà i amb el nostre company Lluís Mi Pérez.
0: El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
4: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
5: Bon dia, un temps variable, el que esperem aquest dilluns a les comarques de Girona, però en general no esperem que hi hagi gaire pluja. De fet, al matí sí que desperta amb una mica més de núvols, tenim algunes boires una altra vegada en alguns racons del Pirineu, a les valls, de fet, i alguns núvols prims que es passegen per la resta de la demarcació. Sí que aquesta tarda arribaran a créixer alguns núvols més potents, bàsicament al Ripollès i a l'Alta Garrotxa, també cap a la Serra de l'Albera o a les muntanyes del nord de l'Alt Empordà. En aquests indrets arribaran a caure alguns ruixats, al igual que l'Alta Cerdanya, però gran part de Girona, de fet, aproximadament del riu Fluvià cap al sud, simplement tindrà aquesta tarda algunes nuvolades no gaire importants, ja sense pluja. I l'ambient força suau, igualment no ha de variar gaire la temperatura respecte a ahir, la tarda confortable de 20 a 23 o 24 graus, però no es desbocarà gaire aquesta temperatura de moment. N'estem pendents a la xarxa.
4: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
0: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
4: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
3: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Futbol Club Barcelona celebrarà el títol de Lliga amb l'afició en una gran rua que recorrerà la ciutat a partir de les 5 de la tarda. Partirà de l'Spotify Camp Nou i passarà pel centre per acabar el recorregut de nou a l'estadi. Una Lliga a la 29a per als Blaugrana que per primer cop s'ha aconseguit jugant contra el Real Madrid i que s'ha celebrat fins a la matinada a la plaça de Catalunya a causa de les obres de la Rambla. Les conseqüències d'aquesta nit llarga les arrossegaven aquest matí molts aficionats.
2: Muy feliz, aunque fui a dormir super tarde. Hoy sabía que me tenía que levantar a las 6 de la mañana, pero valió la pena disfrutar del partido hasta el final, de cómo levantamos la copa y ser seguidora del mejor equipo del mundo.
3: Estic molt contenta, no podria estar més orgullosa del meu equip i estic allí. Van celebrar d'una manera, vaig veure el Casador i el Valder, va ser brutal.
0: És dilluns, 11 de maig de 2026, i tenim més titulars. El creuer Ondius abandonarà aigües espanyoles aquesta tarda, un cop acabada l'evacuació de tots els passatgers. Sònia Kerr.
4: La ministra Mònica García s'ha mostrat orgullosa de com ha transcorregut l'operatiu.
5: Creo que es indudable que la colaboración institucional, la visión de salud pública, el multilateralismo que hoy y que ayer se están desarrollando aquí en las Islas Canarias, creo que podemos sentirnos orgullosos de no solamente del país, sino de las instituciones sanitarias internacionales que tenemos.
4: Recordem que la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona per compartir vol amb una de les persones mortes per antivirus ha donat negatiu en la primera prova.
0: Un tren orbital i una societat mercantil apropen la negociació els pressupostos entre Esquerra i el PSC que es podrien aprovar abans d'acabar el curs polític.
4: Avui Esquerra ha aclarit que la dimissió o cessament de Josep Lluís Trapero per la infiltració de Mossos en una assemblea de mestres no serà condició sine qua non per aprovar els comptes.
0: El govern canvia l'estratègia de la gestió forestal i prioritzarà els espais de confinament d'incendis.
4: Ja s'han identificat 14 eixos a tot el territori que estan ubicats entre els massissos principals i que poden ser clau per evitar la propagació de grans incendis.
0: En cultura, arquitectes de 41 països europeus es troben a Barcelona per celebrar les jornades al voltant dels premis Mies van der Rohe.
4: Durant dos dies debatran sobre la reutilització i la transformació en l'arquitectura. Les jornades també donen el tret de sortida a dues exposicions al Palau de Victòria Eugènia de Montjuïc.
0: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, situació més aviat tranquil·la, la que estem tenint aquest dilluns, i amb alguns núvols, això sí, però que són poc destacables. Aquest matí eren una mica més espessos, eren una mica més extensos i també eren una mica més freqüents, però la tendència és que es vagin trencant en gran mesura. Per tant, l'ambient que a hores d'ara ja és suau acabarà convertint-se en un altre de molt més càlid, sobretot a les comarques de la Costa Daurada i de l'àrea metropolitana de Barcelona. Passarem en aquests indrets dels 25 graus. Ara bé, també al nord de Girona, a l'extrem nord de Lleida, tindrem núvols més potents amb algun ruixat. Per tant, bàsicament, a l'Alt Pirineu o cap a l'Alt Empordà, però de moment ruixats molt més locals que dies enrere. En canvi, el dimarts, una altra vegada, el temps serà ben regirat. Al matí encara no, farà força sol. Però atenció, demà a la tarda i demà al vespre, gairebé acabarà plovent a tot arreu, amb ruixats i tempestes que en algun cas seran intenses, sobretot cap al prelitoral i la Catalunya central. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Avui és un dia gran per al Barça, que celebra el seu 29è títol de Lliga amb l'afició. Ho fa després de guanyar el Real Madrid ahir al Camp Nou per 2-0. Anna Freixa, bon dia.
7: Serà una rua que està previst que comenci a les 5 de la tarda a l'Spotify Camp Nou i que recorre els carrers de la ciutat passant per Travessera de les Corts fins a Numància, baixant fins a Berlín. A Josep Tarradellas, en Berlín, hi haurà un dels tres punts d'animació que estan planificats. Els altres dos seran a Balmes amb Gran Via i a Consell de Cent amb Passeig de Gràcia, per on seguirà la rua amunt fins a Provença, on ja començarà el camí de tornada fins davant al Camp Nou, on acabarà. Un recorregut llarg que permetrà a l'afició veure l'autobús dels campions amb el títol. Un títol que el Barça va certificar ahir guanyant el Real Madrid per 2-0 amb gols de Rashford i Ferran Torres en el primer clàssic que es disputava al nou Camp Nou. És la primera vegada a la història que el Barça guanya la Lliga en un clàssic davant el Real Madrid. Aquest és el segon títol de l'era Hansi Flick, que ahir va voler ser amb l'equip tot i la mort del seu pare. Ahir jugadors i afició van celebrar el títol en diferents punts de la ciutat, amb canaletes en obres, alguns culers ho van celebrar a Plaça Catalunya, on van compartir alegria amb els jugadors Marc Casador i Alejandro Valde, que van aparèixer per sorpresa. Els efectes d'aquesta nit tan llarga es veien avui aquest matí els rostres de molts aficionats que es dirigien cap a la feina. L'Anna Ruiz ha parlat amb alguns d'ells.
8: Sí, aquest ha estat un dilluns diferent, plena de seguidors vestits amb la samarreta de l'equip. Barcelona ha arrencat la setmana amb rostres que exhibien alegria. Res a veure amb els posats resignats camí a la feina que defineixen l'inici de la setmana. És el que té guanyar l'etern rival, el Real Madrid, i apunta un títol de Lliga més a l'històric del Barça.
2: Pues muy feliz, muy feliz, aunque fui a dormir súper tarde. Hoy sabía que me tenía que levantar a las 6 de la mañana, pero valió la pena disfrutar del partido hasta el final, de cómo levantamos la copa y ver a todos los jugadores disfrutar y ser seguidora del mejor equipo del mundo.
3: Estic molt contenta, no podria estar més orgullosa del meu equip i estic... Ai, van celebrar-ho d'una manera, vaig veure el Casador i el Valdé, va ser brutal.
9: Però lo ha seguido, sí, des del principi a teu fin. Ha sofrido, claro, ¿eh? Pero somos vencedores y estoy muy feliz con la victoria del meu club.
8: Barcelona ha recuperat la ressaca de la victòria d'ahir diumenge i pren forces per a la rua d'aquesta tarda, la segona celebració col·lectiva en menys de 24 hores.

0: Amb els Països Baixos, un cop els darrers passatgers ja hagin estat evacuats, seran les properes hores en una operació de màxima seguretat pel brot de gantavirus, que ha fet 3 morts a bord. La dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona, per cert, per compartir vol amb una de les persones mortes, ha donat negatiu a la primera prova que li han fet, i tots els passatgers catalans i espanyols que han començat ja a fer la quarantena en un hospital militar de Madrid es troben bé, segons el Ministeri de Sanitat. Més detalls amb Maite Polo. Bon dia, Maite.
1: Bon dia. Finalment serà un avió i no dos el que traslladarà tots els passatgers que queden dins del buc i una part de la tripulació cap als Països Baixos, d'on és el vaixell. Són d'Austràlia, Nova Zelanda, el Regne Unit i nacionalitats molt variades als membres de la tripulació. Ho ha anunciat des de Tenerife la ministra de Sanitat, Mònica García.
2: Ahora mismo hay 54 personas en el buque, de las cuales van a desembarcar 22 y se quedarán 32 en el buque que partirán hacia Países Bajos. Y finalmente, para terminar el operativo, cuando el buque zarpe y el avión despegue, pues iniciaremos las labores de desinfección del puerto, tal y como los protocolos nos mandatan que serán llevadas a cabo por los expertos en esta materia.
1: El vaixell salparà com a molt tard a les 7 de la tarda i anirà als Països Baixos després d'haver carregat combustible durant el matí sense apropar-se a la dàrsena del port de Granadilla, de Tenerife.
0: Maite, pel que fa a la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona i l'altra dona hospitalitzada a Alacant per ser contactes de passatgers, totes dues han donat negatiu en la primera prova PCR i continuaran ingressades fins que repeteixin la prova d'aquí a 7 dies.
1: El cap de Servei de Salut Internacional del Clínic és José Muñoz.
3: I és una molt bona notícia en el sentit de que tenim una pacient asimptomàtica amb una PCR inicial negativa, amb la qual una crida a la calma, en el que ens dona molta tranquil·litat, això. I com sabeu, el nostre protocol marquem que li fem una segona PCR una setmana després, una mica per completar el protocol.
1: Els 14 ciutadans espanyols que estan ingressats a Madrid a l'Hospital Militar es troben bé, segons la ministra, i durant el dia d'avui els sanitaris tindran els resultats de les PCR que els han fet. Estaran en habitacions aïllades fins al 17 de juny perquè la quarantena serà de 42 dies, tal com ha fixat l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut. Pel que fa a la resta de passatgers, dos d'ells han donat positiu un cop als seus països. Un home a França, hospitalitzat, i un altre als Estats Units, on a més una tercera persona ha donat positiu, tot i que de forma lleu.
0: Més enllà de l'antivirus, en política internacional, Espanya dona suport a la negociació entre els Estats Units i l'Iran per l'obertura de l'estret d'Hormuz i torna a reclamar la suspensió total de l'acord d'associació entre la Unió Europea i Israel. Així ho ha expressat el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, en la reunió del Consell d'Afers Exteriors de la Unió Europea. Jordi Casino, bon dia.
4: Bon dia, Marta. A la trobada que s'ha fet a Brussel·les, el titular espanyol del RAM ha defensat novament la via sancionadora contra el govern de Netanyahu, mentre aquest no respecti el dret internacional, a més de reclamar un alto el foc permanent tant a l'Iran com al Líban.
5: Es necesario que las negociaciones de paz vayan avanzando, que el alto el fuego se haga permanente, que también sea permanente en Líbano, que cesen las violaciones de ese alto el fuego y que el paso libre y seguro del estrecho de Hormuz permita a todos los países del Golfo retomar las operaciones comerciales normales. El Consejo de Asociación entre la Unión Europea e Israel no puede continuar como si nada estuviera ocurriendo.
4: En la mateixa línia que Espanya, l'alta representant per a la política exterior de la Unió Europea, Kaja Kallas, també dona suport a la negociació per l'obertura de l'estret d'Hormuz.
0: Per cert, l'activista i membre de la flotilla, Saif Abu-Keshek, presentarà denúncia contra Israel per violació de drets humans durant la seva detenció en aquell país.
6: L'activista assegura que s'han violat tots els seus drets des del moment en què el vaixell on viatjava va ser interceptat fins que el van deixar en llibertat i que en cap moment ha declarat davant d'un jutge. Abu-Keshek ha perdut 15 quilos després d'estar 12 dies sense menjar i 6 sense beure, però demà mateix té intenció de tornar a la flotilla.
7: La xarxa de comunicació local.

0: just. I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Un tren orbital lliure societat mercantil apropa en la negociació dels pressupostos entre Esquerra i el PSC, que de fet es podrien aprovar abans d'acabar el curs polític. Avui Esquerra ha aclarit que la dimissió o el cessament de Josep Lluís Trapero per la infiltració de Mossos a una assemblea de mestres no serà condició sine qua non per aprovar els comptes. Mont Carvajal, bon dia.
4: Bon dia. Tots dos partits, Esquerra Republicana i el PSC,

0: Se busquen una fórmula per controlar que les promeses del govern espanyol en infraestructures es compleixin. I tot apunta que seria una societat mercantil que no necessitaria l'aprovació del Congrés de Diputats. D'altra banda, avança una proposta de mobilitat dels republicans. Es tracta de fer una línia de tren orbital, en diuen, que uniria Mataró i Vilanova i la Geltrú pel Vallès. Costaria entre 4.000 i 5.000 milions d'euros que hauria de portar el govern espanyol. El portaveu d'Esquerra, Isaac Albert, ha dit que s'aniria fent de mica en mica perquè ja existeixen molts trams fets.
1: Amb decisions molt quirúrgiques es pot anar construint d'una forma clara, i el que nosaltres reclamem és la inversió, però sobretot la voluntat política d'entendre que el país s'ha d'organitzar d'una forma absolutament diferent, que la mobilitat en aquest país ha de passar, ha de deixar de ser centralista i ha de ser en xarxa.
0: La portaveu socialista Lluïsa Moret no descarta que després es celebri una reunió bilateral entre Generalitat i Estat per afirmar l'acord del tren orbital, per exemple.
2: Acabin doncs, també ratificant-se amb una futura bilateral, doncs segurament serà així.
0: Pel que fa a Trapero, Esquerra insisteix que ha de plegar, però no ho condiciona a aprovar els comptes.
3: Doncs justament en relació a aquesta qüestió, el sindicat educatiu USTEC portarà als tribunals aquesta infiltració dels Mossos a una assemblea de docents i exigeix la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
4: USTEC ho considera una vulneració gravíssima del dret de reunió, de vaga i de llibertat sindical. Portarà els fets davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i estudia la interposició d'una demanda al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El sindicat CGT també treballa per judicialitzar els fets i demana responsabilitats a Parlon, Salvador Illa i al director general de la policia, Josep Lluís Trapero.
3: La Generalitat i els ajuntaments han signat un acord per fer obres de millora a les escoles. Es tracta d'una inversió extraordinària de 100 milions d'euros que beneficiarà més de 700 municipis. Rebran els diners en funció de la quantitat d'alumnes escolaritzats i de l'antiguitat dels edificis. Esther Minguell, bon dia.
5: Bon dia. L'acord preveu arribar a 723 municipis a través d'un programa de cooperació financera en què el govern transferirà als ajuntaments els diners per fer obres de reforma, adequació i millora a les escoles d'infantil, primària i educació especial. Un gest de confiança cap a les administracions locals per fer més àgils les reformes als centres educatius. Ho explica el president de la Generalitat, Salvador Illa.
6: Confiem en vostès, vostès coneixen què han de fer en els seus equipaments d'educació pública, vostès saben quines necessitats hi ha i vostès tenen tota la confiança del govern per poder destinar-los i invertir-los de la forma i en el moment que creguin més adequat. No?
5: Les entitats municipalistes agraeixen aquesta dotació per poder millorar equipaments públics que han patit la manca d'inversions que afecten la qualitat de vida dels ciutadans. Escoltem David Bote, president de la Federació Catalana de Municipis, i Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis.
7: Anem a incidir directament aquí, en el cas de manteniment, de millora, d'accessibilitat, de fer les escoles millor per garantir l'espai en el qual es juga la cohesió i la igualtat d'oportunitats a Catalunya.
8: Mentre moltes inversions s'ajornaven, els ajuntaments hi hem continuat sent. I ho hem fet perquè sabem que una escola digna no és una qüestió secundària. És una condició bàsica d'igualtat d'oportunitats, de cohesió social i de futur del país.
5: Se'n podran beneficiar més d'un miler d'escoles construïdes o rehabilitades íntegrament abans del 2007.
3: Doncs justament en relació al benestar a les aules, la Fundació Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill, reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir així el confort tèrmic d'infants i de docents.
4: L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Ho ha explicat a la xarxa Joan Cuevas, que és el cap de projectes d'Equitat.org.
9: L'informe el que planteja són dos ritmes, per una banda un pla de xoc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o primera hora, i a llarg termini, a 5 o 10 anys vista, un pla on es milloraria l'aïllament de 1.222 centres, es posarien també la part mecànica de màquines de climatització, es renaturalitzaria el pati.
4: L'estudi també apunta que els infants són molt poc resistents a la calor i que l'afectació de les altes temperatures pot incidir directament en el seu aprenentatge.
3: El govern canvia l'estratègia de gestió forestal i prioritzarà els espais de confinament d'incendis. De moment ja s'han identificat 14 eixos a tot el territori que estan ubicats entre els massissos principals i que poden ser clau per evitar la propagació de grans incendis. Canal Taronja, Anoia, Sergi Lladó, bon dia.
10: Els 14 eixos de confinament d'incendis són espais ubicats entre els principals masisos de Catalunya que poden ser clau per evitar que el foc salti d'un masís a un altre. Els 14 eixos sumen més de 200.000 hectàrees, però perquè siguin operatius fent la contenció del foc caldria actuar en 34.000 d'aquestes hectàrees. Així ho ha explicat el govern aquest matí en una visita a Montserrat. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
11: Aquí hi ha 2 milions d'hectàrees protegides, d'acord, i afecten a unes 850.000 persones, d'acord, que serien les que també voldríem protegir. D'aquí actuem sobre 34.000 hectàrees forestals, d'acord? I tenim 5 trams de prioritaris, d'acord, que serien bàsicament a zones on hi ha molta massa forestal, on hi ha molta població.
10: Tot i que portarà anys completar tots els treballs, ja s'ha començat a fer actuacions en 5 d'aquests eixos que es consideren prioritaris. Són les zones Igualada-Martorell, Santa Coloma de Cervelló, Perafita-Manresa, Girona-Salrà, Argentona-La Roca i Rasquera-Perelló.
3: Anem ara fins a Osona. Els treballadors de la planta de Gurb de Leche Pascual s'han manifestat aquest matí a les portes de la fàbrica en resposta a la venda a Casa Tarradellas. Demanen que l'empresa s'assegui a negociar a través d'un procés col·lectiu. Aquesta, per la seva banda, manté les ofertes laborals de manera individual, però assegura que si no es pot resoldre per aquesta via, iniciarà un procediment d'extinció col·lectiva. El 9FM, Guillem Rico.
12: La decisió ha estat pràcticament unànima. Bona part dels treballadors de la planta de Gurb de Leche Pascual s'han concentrat aquest dilluns a mig matí en la que ha estat la primera jornada de vaga organitzada. Es manifesten davant la incertesa que els genera la compra de la planta per part de Casa Tarradellas i la reconversió a la producció de mozzarella. Andrés Rodríguez es trabajador de Leche Pascual.
13: Lo que estamos pidiendo es que nos sentamos en una mesa a negociar. Jueves estuvimos en Barcelona con los abogados, un representante y un abogado de Pascual, pero siguen en la misma línea, que el que tenga preguntas, el que tenga dudas, está recursos humanos para atenderlas. Pero en sí no es lo que queremos, no queremos es negociar ya en mesa y ya está.
12: La cinquantena de treballadors han tallat la rotonda de davant la planta, que dona accés a la C-17. Confien que amb aquesta mesura de pressió l'empresa mogui fitxa. Si no és així, no descarten noves mobilitzacions. L'empresa assegura que la seva intenció és mantenir les condicions dels treballadors, però si aquesta via no prospera i fos necessari activar un marc diferent, començarà el corresponent procediment legal d'extinció col·lectiva.
14: Notícies en xarxa.
3: Barcelona oferirà a partir del curs vinent 5.000 noves places de català del Consorci per la Normalització Lingüística. D'aquesta manera, el consistori vol acabar amb les llistes d'espera per aprendre la llengua a la ciutat. Carina Bellbé, bon dia.
15: Bon dia. La capital catalana arribarà a oferir el curs vinent 35.500 places als cursos de català del Consorci de Normalització Lingüística, 5.000 més que les actuals. Una xifra que, segons l'alcalde de Barcelona, no s'havia assolit mai a la ciutat. Per fer-ho, el consistori incrementarà la inversió dels 1,9 milions anuals als 3,1 milions, uns diners amb els quals es contractaran 23 docents i amb què s'obriran nous cursos. Escoltem l'alcalde Jaume Collboni i Francesc Xavier Vila, conseller de Política Lingüística.
16: L'objectiu d'aquest augment de la plantilla d'aquests 5.000 és acabar amb les llistes d'espera, arribar pràcticament al 100% de la demanda no atesa.
17: Com que aprendre català és clau per una plena integració a Catalunya, per trobar feina, per relacionar-se, per arrelar, les administracions hem de tenir un paper capdavanter per garantir el dret a l'aprenentatge.
15: Aquest increment de l'oferta té a veure amb l'impuls que el govern municipal ha acordat amb el Departament de Política Lingüística de la Generalitat i s'inclou dins del Pacte Nacional per la Llengua.
3: I repassem altres notícies destacades d'avui. L'Audiència de Barcelona condemna 3 dels 10 acusats en la peça 21 del cas Mercuri per irregularitats en l'ampliació d'un concessionari de Sabadell l'any 2009.
4: El jutge conclou que hi ha 3 autors de delictes de falsedat documental: el propietari de la nau, Antoni Sitges, l'assessor de comptabilitat, José María Caballero, i el president del Gremi de Constructors Comarcal i l'oncle de l'exalcalde Manel Bustos, Melquíades Garrido. Aquest últim imposa 3 mesos de presó i una multa de 900 euros. Els dos primers, un mes i 16 dies de presó i 360 euros de multa. La resta d'acusats han quedat absolts, entre els quals hi ha l'extinenta d'alcaldia i ara directora territorial d'educació, Montserrat Capdevila.
3: La Generalitat no tornarà a externalitzar la gestió de les prestacions en programes d'extutelats, ho ha anunciat la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, en la comissió d'investigació sobre l'anterior Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
4: Per aquesta raó, el 31 de desembre, quan expiri la concessió actual, no es tornarà a licitar aquest servei. A partir de llavors, l'ajuda es calcularà de manera semiautomàtica amb dades administratives i l'acompanyament socioeducatiu a joves extutelats es faran amb personal propi de la conselleria. A més, a partir d'ara es faran creuament mensuals de dades en relació amb les persones que reben una prestació i comencen a treballar per tal d'ajustar-la.
3: És moment per a la cultura. Arquitectes de 41 països europeus es troben a Barcelona per celebrar les jornades al voltant dels Premis Mies van der Rohe. Durant dos dies debatran sobre la reutilització i la transformació en l'arquitectura. Les jornades també donen el tret de sortida a dues exposicions al Palau de Victòria Eugènia de Montjuïc, que es podran veure fins al mes de juliol. David Navarro, bon dia.
18: Bon dia. Els EU Mies Awards Days és una de les trobades clau de l'arquitectura europea. Les jornades tenen el seu epicentre en l'entrega de premis d'aquest dimarts. Dos estudis, un de belga i un altre d'eslovac, rebran els reconeixements al pavelló Mies van der Rohe. A més, com ha explicat la directora de la fundació que porta el nom de l'arquitecte, Anna Ramos, es faran conferències centrades en la reutilització i la transformació.
19: És la festa de l'arquitectura europea, és a dir, tenim representants de 41 països d'Europa, que són els que participen en aquests premis, no només els estats membres, que venen aquí a debatre, a escoltar, a compartir, a ajudar-nos a fer evolucionar la disciplina cap a una arquitectura que estigui al servei de la societat, que és el que ara l'arquitectura europea està plantejant.
18: El pavelló de Victòria Eugènia acull també dues exposicions que s'allargaran fins al 5 de juliol. EU Mies Awards 2026, amb maquetes de més de 400 obres nominades als premis, i Què és això?, exposant la col·lecció de la Fundació Mies van der Rohe, cobra al públic els arxius de la institució.
3: L'aparició de restes arqueològiques al cim de la Mola pot fer tornar a repensar el seu futur. Els treballs d'adequació a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt, entre Vallès Occidental i el Bages, han permès descobrir una antiga necròpolis del segle X. Pel cim de la Mola hi passen unes 300.000 persones cada any. Ràdio Municipal de Terrassa, Quico Simó, bon dia.
20: Bon dia. A l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt, a 1.100 metres d'alçada, van aparèixer fa uns anys unes restes arqueològiques. La Diputació va fer una intervenció arqueològica preventiva que confirmava l'existència d'una necròpolis. Aquest dilluns, els responsables del Parc Natural han confirmat que, de moment, ja s'han trobat restes de 14 persones, la més antiga de les quals podria datar del segle X. Les restes arqueològiques trobades són en un laboratori de Mataró, on s'analitzaran i s'extrauran informacions més concretes com l'edat i el sexe. Els cossos no anaven acompanyats de cap peça complementària que faciliti a quina època pertanyen, per la qual cosa l'anàlisi serà una mica més complicada. Ara la Diputació vol delimitar l'àmbit de la necròpoli i en les properes setmanes farà una quintena de cates en diverses feixes del voltant del cim. De moment, ja ha delimitat els llocs de les troballes on podria haver més restes per evitar que es deteriorin. Les troballes arqueològiques faran modificar el pla de futur de la Mola i la Diputació ja ha anunciat que elaborarà un pla director del monestir de Sant Llorenç del Munt, catalogat com a bé cultural d'interès nacional.
3: Gràcies, Quico Simó, des de Ràdio Municipal de Terrassa. I més enllà de la victòria del Barça a la Lliga, tenim més informació esportiva. Saludem de nou Anna Freixa. Bon dia. L'Espanyol fa oficial la incorporació de Monchi com a nou director general esportiu del club.
21: Bon dia. L'arribada del gadità al club suposa un reforç important per l'estructura esportiva. L'avala l'èxit aconseguit amb la creació del projecte del Sevilla, que va ajudar el conjunt sevillà a sumar 11 títols. També va passar per Roma i Aston Villa. I el Barça d'hoquei patins per la final de la Champions. Feia 8 anys que no disputava una final de Lliga de Campions. Ahir tenia l'oportunitat d'aconseguir el títol 23 en aquesta competició, però el Porto li va impedir. Els portuguesos van imposar-se per 3-1. Ricard Ares és el tècnic del conjunt blaugrana.
22: No hem entrat bé al partit, és un equip amb molta qualitat que ha culminat dos gols i davant d'un equip així pues no és fàcil. És cert que al llarg del partit hem competit, hem tingut opcions, no hem sabut aprofitar algunes superioritats de 4x3 que ens podíem haver entrat en el partit. Molt content amb els jugadors, molt content amb l'equip i treballant com estem treballant, tornarem a estar aquí i l'aixecarem.
21: En aquesta final a 8 masculina, el Reus havia caigut als quarts de final, i en la final a 4 femenina, que es disputaven conjuntament a Coimbra, Portugal, el Vila-sana va perdre les semifinals contra el Fraga, que s'acabaria proclamant campió amb 5 catalanes a l'equip i el tècnic Jordi Capdevila. Carla Font de Glòria, jugadora del Fraga, ens parla d'aquesta final a 4.
0: Tingut unes semis molt difícils contra el Vila-sana i una final contra el Benfica, que també a la fase de grups, els dos partits que havíem jugat havíem empatat i sabíem que tot costaria molt, seria molt complicat. També nosaltres hem fet un molt bon treball en equip, hem sigut molt sòlides en defensa i a mesura d'anar picant pedra, doncs, els gols han anat entrant i estem supercontentes, amb moltes ganes de celebrar-ho fort i amb ganes de més.
21: En bàsquet, l'Espart Girona no podrà seguir continuant lluitant per aconseguir el títol a la Lliga Femenina Endesa. Va caure a les semifinals, va empatar en el partit de tornada davant del València Bàsquet i les valencianes van fer bo l'únic punt que havien aconseguit d'avantatge en el partit d'anada. La final serà València-Casa de Montsaragossa.
3: Moltes gràcies, Anna Freixa. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Fem una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Propostes en xarxa.
2: El 19 de maig de 1908, un reial decret signat pel rei Alfons XIII, amb Juan de la Cierva i Peñafiel com a ministre de Governació, concedia el títol de ciutat a Amposta. L'any 2008, per commemorar el centenari d'aquesta efemèride, la capital del Montsià va crear una festa. La festa del mercat rememora com era la vida a Amposta a principis del segle XX. Tres dies de recreació històrica que es concentren en el nucli antic del municipi on es desenvolupava l'activitat comercial en aquella època. Entre el 15 i el 17 de maig podreu gaudir d'espectacles i de més de 100 activitats per a tots els públics. A més, l'ambient festiu també s'instal·la als comerços amb el concurs d'aparadors. Però això no és tot, perquè enguany la festa arriba a la majoria d'edat i ho fa amb l'esport com a fil conductor. Per això moltes de les propostes seran un homenatge a la tradició ciclista i futbolística de la població. Es farà una recreació de la Volta Ciclista de 1926 i hi haurà partits de futbol d'època. També s'hi farà un sopar a les fosques, hi haurà desfilades de personatges i oficis d'època, rutes de memòria històrica o un concurs de vestimenta. Del 15 al 17 de maig, 18a Festa del Mercat a la plaça d'Amposta. Més informació a festadelmercat.cat.

Hi ha un fenomen natural molt estrany anomenat llac explosiu. Un exemple real és el Lake Nyos. Aquest llac es troba sobre una zona volcànica i acumula grans quantitats de diòxid de carboni al fons. Aquest gas queda dissolt a l'aigua a causa de la pressió, com si fos una beguda amb gas, però a escala gegant. Durant anys el gas es pot anar acumulant sense que passi res aparent. Però si alguna cosa altera l'equilibri, com un terratrèmol, una esllavadissa o fins i tot un canvi de temperatura, el gas pot alliberar-se de cop en una erupció invisible. Això s'anomena erupció limnètica. El diòxid de carboni surt ràpidament a la superfície i es dispersa per l'aire. El problema és que aquest gas és més dens que l'aire i pot desplaçar l'oxigen. Això pot provocar asfíxia a animals i persones sense gairebé cap avís. Això va passar al 1986 quan una alliberació sobtada de gas va afectar pobles propers.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Futbol Club Barcelona celebrarà el títol de Lliga amb la seva afició amb una gran rua que recorrerà la ciutat a partir de les 5 de la tarda. Partirà de l'Spotify Camp Nou i passarà pel centre de Barcelona per acabar el recorregut de nou a l'estadi. Una Lliga, per cert, la 29a per als Blaugrana, que per primer cop s'ha aconseguit jugant contra el Real Madrid i que s'ha celebrat fins a la matinada a Plaça Catalunya a causa de les obres a la Rambla. Les conseqüències d'aquesta nit llarga les arrossegaven aquest matí molts aficionats.
2: Muy feliz, aunque fui a dormir super tarde. Hoy sabía que me tenía que levantar a las 6 de la mañana, pero valió la pena disfrutar del partido hasta el final, de cómo levantamos la copa y ser seguidora del mejor equipo del mundo.
3: Estic molt contenta, no podria estar més orgullosa del meu equip i estic allí. Van celebrar-ho d'una manera, vaig veure el Casador i el Valder, va ser brutal.
0: És dilluns 11 de maig de 2026 i tenim més titulars. El creuer Ondius abandonarà aigües espanyoles aquesta mateixa tarda, un cop acabada l'evacuació de tots els passatgers. Sònia Kerr.
4: La ministra Mònica García s'ha mostrat orgullosa de com ha transcorregut l'operatiu.
5: Creo que es indudable que la colaboración institucional, la visión de salud pública, el multilateralismo que hoy y que ayer se están desarrollando aquí en las Islas Canarias, creo que podemos sentirnos orgullosos de no solamente del país, sino de las instituciones sanitarias internacionales que tenemos.
4: La dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona per compartir vol amb una de les persones mortes per antivirus ha donat negatiu en la primera prova.
0: Un tren orbital i una societat mercantil a prop en la negociació dels pressupostos entre Esquerra i el PSC, que es podrien aprovar abans d'acabar el curs polític.
4: Avui Esquerra ha aclarit que la dimissió o cessament de Josep Lluís Trapero per la infiltració de Mossos a una assemblea de mestres no serà condició sine qua non per aprovar els comptes.
0: El govern canvia l'estratègia de gestió forestal i prioritzarà els espais de confinament d'incendis.
4: Ja s'han identificat 14 eixos a tot el territori que estan ubicats entre els massissos principals i que poden ser clau per evitar la propagació de grans incendis.
0: En cultura, arquitectes de 41 països europeus es troben a Barcelona per celebrar les jornades al voltant dels Premis Mies van der Rohe.
4: Durant dos dies debatran sobre la reutilització i la transformació en l'arquitectura. Les jornades també donen el tret de sortida a dues exposicions al Palau de Victòria Eugènia de Montjuïc.
0: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, situació més aviat tranquil·la, la que estem tenint aquest dilluns i amb alguns núvols, això sí, però que són poc destacables. Aquest matí eren una mica més espessos, eren una mica més extensos i també eren una mica més freqüents, però la tendència és que es vagin trencant en gran mesura. Per tant, l'ambient que a hores d'ara ja és suau acabarà convertint-se en un altre de molt més càlid, sobretot a les comarques de la Costa Daurada i de l'àrea metropolitana de Barcelona. Passarem en aquests indrets dels 25 graus. Ara bé, també al nord de Girona, a l'extrem nord de Lleida, tindrem núvols més potents amb algun ruixat. Per tant, bàsicament, a l'Alt Pirineu o cap a l'Alt Empordà, però de moment ruixats molt més locals que dies enrere. En canvi, el dimarts, una altra vegada el temps serà ben regirat. Al matí encara no, farà força sol. Però atenció, demà a la tarda i demà al vespre, gairebé acabarà plovent a tot arreu, amb ruixats i tempestes que en algun cas seran intenses, sobretot cap al prelitoral i la Catalunya central. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi Pérez, al control de so, i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Avui és dia gran per al Barça, que celebra el seu 29è títol de Lliga i ho farà amb l'afició aquesta tarda, després de guanyar el Real Madrid ahir al Camp Nou per 2-0. Anna Freixa, bon dia.
7: Bon dia, serà en una rua que està prevista que comenci a les 5 de la tarda a l'Spotify Camp Nou i que recorri els carrers de la ciutat passant per Travessera de les Corts fins a Numància, baixant fins a Berlín. A Josep Tarradellas, a Berlín, hi haurà un dels 3 punts d'animació que estan planificats. Els altres dos seran a Balmes, en Gran Via, i a Consell de Cent, en Passeig de Gràcia, per on seguirà la rua amunt fins a Provença, on ja començarà el camí de tornada fins davant el Camp Nou, on acabarà. Un recorregut llarg que permetrà a l'afició veure l'autobús dels campions amb el títol. Una lliga que el Barça va certificar ahir, guanyant el Real Madrid per 2-0, amb gols de Rashford i Ferran Torres en el primer clàssic que es disputava al nou Camp Nou. És la primera vegada a la història que el Barça guanya la lliga en un clàssic davant el Real Madrid. Aquest és el segon títol de l'era Hansi Flick, que ahir va voler ser amb l'equip, tot i la mort del seu pare.
0: Ahir jugadors i afició van celebrar el títol en diferents punts de la ciutat, Anna.
7: Amb canaletes en obres, alguns culers ho van celebrar a Plaça Catalunya, ho van compartir alegria amb els jugadors Marc Casado i Alejandro Valde, que van aparèixer per sorpresa. Els efectes d'aquesta nit tan llarga es veien aquest matí en el rostre de molts aficionats que es dirigien cap a la feina. L'Anna Ruiz ha parlat amb alguns d'ells.
8: Sí, aquest ha estat un dilluns diferent, plena de seguidors vestits amb la samarreta de l'equip. Barcelona ha arrencat la setmana amb rostres que exhibien alegria. Res a veure amb els posats resignats camí a la feina que defineixen l'inici de la setmana. És el que té guanyar l'etern rival, el Real Madrid, i apunta un títol de Lliga més a l'històric del Barça.
2: Pues muy feliz. Muy feliz, aunque fui a dormir súper tarde. Hoy sabía que me tenía que levantar a las 6 de la mañana, pero valió la pena disfrutar del partido hasta el final, de cómo levantamos la copa y ver a todos los jugadores disfrutar y ser seguidora del mejor equipo del mundo.
3: Estic molt contenta, no podria estar més orgullosa del meu equip i estic... Ai, van celebrar-ho d'una manera, vaig veure el Casado i el Valdé, va ser brutal.
9: Però lo ha seguido, sí, des del principi a teu fin. Ha sofrido, claro, ¿no? Pero somos vencedores y estoy muy feliz con la victoria del Humo Club.
8: Barcelona ha recuperat la ressaca de la victòria d'ahir diumenge i pren forces per a la rua d'aquesta tarda. La segona celebració col·lectiva en menys de 24 hores.
1: Notícies en xarxa.
0: Tenim novetats respecte del creuer Òndius que marxarà d'Espanya avui mateix, com a molt tard a les 7 de la tarda, després d'haver estat durant un dia i mig fondejat en aigües de Tenerife. Posarà rumb cap als Països Baixos un cop ja els darrers passatgers hagin sigut evacuats les properes hores en una operació de màxima seguretat després del brot d'antivirus que ha fet 3 morts a bord. La dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona, per cert, per compartir vol amb una de les persones mortes, ha donat negatiu a la primera prova que li han fet, i tots els passatgers, catalans i espanyols, que han començat a fer la quarantena un hospital militar de Madrid, segons el Ministeri de Sanitat, es troben bé. Maite Polo, bon dia.
10: Bon dia. Finalment serà un avió i no dos el que traslladarà tots els passatgers que queden dins del buc i una part de la tripulació cap als Països Baixos, d'on és el vaixell. Són d'Austràlia, Nova Zelanda, el Regne Unit i nacionalitats molt variades als membres de la tripulació. Ho ha anunciat des de Tenerife la ministra de Sanitat, Mònica García.
11: Ahora mismo hay 54 personas en el buque, de las cuales van a desembarcar 22 y se quedarán 32 en el buque que partirán hacia Países Bajos. Y finalmente, para terminar el operativo, cuando el buque zarpe y el avión despegue, pues iniciaremos las labores de desinfección del puerto, tal y como los protocolos nos mandatan que serán llevadas a cabo por los expertos en esta materia.
10: El vaixell salparà com a molt tard a les 7 de la tarda i anirà als Països Baixos després d'haver carregat combustible durant el matí sense apropar-se a la dàrsena del port de Granadilla, de Tenerife.
0: Pel que fa a la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona i l'altra dona hospitalitzada, en aquest cas a Alacant, per ser contactes de passatgers, han donat totes dues negatiu a la primera PCR. Continuaran, això sí, ingressades fins que repeteixin la prova d'aquí a 7 dies, Maite.
10: El cap de Servei de Salut Internacional del Clínic és José Muñoz.
12: I és una molt bona notícia en el sentit de que tenim una pacient asimptomàtica amb una PCR inicial negativa, amb la qual una crida a la calma, en el que ens dona molt de tranquil·litat, això. I com sabeu, el nostre protocol marquem que li fem una segona PCR una setmana després, una mica per completar el protocol.
10: Els 14 ciutadans espanyols que estan ingressats a Madrid a l'Hospital Militar es troben bé, segons la ministra, i durant el dia d'avui els sanitaris tindran els resultats de les PCR que els han fet. Estaran en habitacions aïllades fins al 17 de juny perquè la quarantena serà de 42 dies, tal com ha fixat l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut. Pel que fa a la resta de passatgers, dos d'ells han donat positiu un cop als seus països. Un home a França, hospitalitzat, i un altre als Estats Units, on a més una tercera persona ha donat positiu, tot i que de forma lleu.
0: En el capítol de política internacional, Espanya dona suport a la negociació entre els Estats Units i l'Iran per l'obertura de l'estret d'Hormuz i torna a reclamar la suspensió total de l'acord d'associació entre la Unió Europea i Israel. Així ho ha expressat el ministre José Manuel Álvarez en la reunió del Consell d'Afers Exteriors de la UE. Jordi Casino, bon dia.
13: Bon dia, Marta. A la trobada que s'ha fet a Brussel·les, el titular espanyol del RAM ha defensat novament la via sancionadora contra el govern de Netanyahu mentre aquest no respecti el dret internacional, a més de reclamar un alto el foc permanent tant a l'Iran com al Líban.
14: Es necesario que las negociaciones de paz vayan avanzando, que el alto el fuego se haga permanente, que también sea permanente en Líbano, que cesen las violaciones de ese alto el fuego y que el paso libre y seguro del estrecho de Hormuz permita a todos los países del Golfo retomar las operaciones comerciales normales. El Consejo de Asociación entre la Unión Europea e Israel no puede continuar como si nada estuviera ocurriendo.
13: En la mateixa línia que Espanya, l'alta representant per a la política exterior de la Unió Europea, Kaja Kallas, també dona suport a la negociació per l'obertura de l'estret d'Hormuz.
0: Pel que fa a l'activista i membre de la flotilla Global Summit, Saïfa Boukeshek presentarà denúncia contra Israel per violació de drets humans durant la seva detenció en aquell país.
4: L'activista assegura que s'han violat tots els seus drets des del moment en què el vaixell on viatjava va ser interceptat fins que el van deixar en llibertat i que en cap moment ha declarat davant d'un jutge. Boukeshek ha perdut 15 quilos després d'estar 12 dies sense menjar i 6 sense beure, però diu que demà mateix té la intenció de tornar a la flotilla.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: 20 minuts i seran les 3 de la tarda. Un tren orbital i una societat mercantil apropen la negociació dels pressupostos entre Esquerra i el PSC, que podrien arribar a bon port abans d'acabar el curs polític. Avui Esquerra ha aclarit que la dimissió o el cessament de Josep Lluís Trapero per la infiltració de Mossos en una assemblea de mestres no serà condició sine qua non per aprovar els comptes. Mont Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. Tots dos partits, Esquerra Republicana i el PSC, busquen una fórmula per controlar que les promeses del govern espanyol en infraestructures es compleixin. I tot apunta que seria una societat mercantil que no necessitaria l'aprovació del Congrés de Diputats. D'altra banda, avança una proposta de mobilitat dels republicans. Es tracta de fer una línia de tren orbital, en diuen, que uniria Mataró i Vilanova i la Geltrú pel Vallès. Costaria entre 4.000 i 5.000 milions d'euros que hauria de portar el govern espanyol. El portaveu d'Esquerra, Isaac Albert, ha dit que s'aniria fent de mica en mica perquè ja existeixen molts trams fets.
16: Amb decisions molt quirúrgiques es pot anar construint d'una forma clara, i el que nosaltres reclamem és la inversió, però sobretot la voluntat política d'entendre que el país s'ha d'organitzar d'una forma absolutament diferent, que la mobilitat en aquest país ha de passar, ha de deixar de ser centralista i ha de ser en xarxa.
15: La portaveu socialista Lluïsa Moret no descarta que després es celebri una reunió bilateral entre Generalitat i Estat per afirmar l'acord del tren orbital, per exemple.
17: Acabin ratificant-se amb una futura bilateral, doncs segurament serà així.
15: Pel que fa a Trapero, Esquerra insisteix que ha de plegar, però no ho condiciona a aprovar els comptes.
0: Doncs justament el sindicat USTEC portarà als tribunals la infiltració de Mossos en una assemblea de docents. A més, exigeixen la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
4: USTEC ho considera una vulneració gravíssima del dret de reunió, de vaga i de llibertat sindical. Portarà els fets davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i estudia la interposició d'una demanda al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El sindicat CGT també treballa per judicialitzar els fets i demana responsabilitats a Parlon, Salvador Illa i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero.
0: Mentrestant, les Generalitats i els ajuntaments han signat un acord per tal de poder fer obres de millora a les escoles. Es tracta d'una inversió extraordinària anunciada el mes de març de 100 milions d'euros que beneficiarà més de 700 municipis. Rebran els diners en funció de la quantitat d'alumnes escolaritzats i de l'antiguitat dels edificis. Esther Minguell, bon dia.
18: Bon dia. L'acord preveu arribar a 723 municipis a través d'un programa de cooperació financera en què el govern transferirà als ajuntaments els diners per fer obres de reforma, adequació i millora a les escoles d'infantil, primària i educació especial. Un gest de confiança cap a les administracions locals per fer més àgils les reformes als centres educatius. Ho explica el president de la Generalitat, Salvador Illa.
19: Confiem en vostès. Vostès coneixen què han de fer en els seus equipaments d'educació pública. Vostès saben quines necessitats hi ha i vostès tenen tota la confiança del govern per poder destinar-los i invertir-los de la forma i en el moment que creguin més adequat. No?
18: Les entitats municipalistes agraeixen aquesta dotació per poder millorar equipaments públics que han patit la manca d'inversions que afecten la qualitat de vida dels ciutadans. Escoltem David Bote, president de la Federació Catalana de Municipis, i Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis.
20: Anem a incidir directament aquí, en obres de manteniment, de millora, d'accessibilitat, de fer les escoles millor per garantir l'espai en el qual es juga la cohesió i la igualtat d'oportunitats a Catalunya.
5: Mentre moltes inversions s'ajornaven, els ajuntaments hi hem continuat sent. I ho hem fet perquè sabem que una escola digna no és una qüestió secundària. És una condició bàsica d'igualtat d'oportunitats, de cohesió social i de futur del país.
18: Se'n podran beneficiar més d'un miler d'escoles construïdes o rehabilitades íntegrament abans del 2007.
0: No deixem les aules. El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professió universitari, a les quals es va comprometre fa 3 anys en contra de la precarietat del personal docent investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el departament sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i per l'elevada temporalitat del professorat. Lluís Mata.
21: Fa 3 anys el govern es va comprometre a crear 820 places fixes de professor al conjunt de les universitats públiques de Catalunya. Un cop culminat aquest termini, el departament ha avançat a la xarxa que se n'han generat 513 i que cap d'elles està vinculada a jubilacions. Universitat justifica que no s'hagi arribat a l'objectiu fixat inicialment, en bona part pel fet que des del govern espanyol s'ha desplegat un programa d'incorporació de talent docent i investigador que ha dotat dels centres catalans de prop de 1.200 places d'ajudants a doctor, unes places que el govern es compromet a estabilitzar en un futur. Sigui com sigui, el col·lectiu de professors associats denuncia les condicions laborals que arrossega i posen en dubte que s'hagi avançat. Núria Suero representa el col·lectiu a la Universitat Autònoma de Barcelona.
22: Davant d'aquesta insuficiència extrema d'aquest pla de xoc, les dades o les explicacions que es donen des del govern el que fan és, un cop més, justificar aquesta falta de finançament per acabar amb la precarietat.
21: Pel que fa al govern intern de les universitats, el vicerrector de la UB, Ernest Abadal, considera que ara els esforços s'han de centrar en reforçar el personal administratiu i de serveis.
23: Ara han entrat molts professors i la plantilla de PAS no hi ha hagut aquest programa, aquest pla de xoc que s'ha fet pel PDI, que és el que els rectors estan reclamant, que es faci un pla de xoc pel personal tècnic.
21: Universitats considera que s'han superat els problemes d'incorporació de nou professorat del passat amb les limitacions imposades per les lleis de pressupostos que deixaven moltes jubilacions sense cobrir.
0: El govern canvia l'estratègia de gestió forestal i prioritzarà els espais de confinament d'incendis. De moment ja s'han identificat 14 eixos a tot el territori que estan ubicats entre els massissos principals i que poden ser clau per evitar la propagació de grans focs. Canal Taronja Anoia, Sergi Lladó.
24: Els 14 eixos de confinament d'incendis són espais ubicats entre els principals massissos de Catalunya que poden ser clau per evitar que el foc salti d'un massís a un altre. Els 14 eixos sumen més de 200.000 hectàrees, però perquè siguin operatius fent la contenció del foc caldria actuar en 34.000 d'aquestes hectàrees. Així ho ha explicat el govern aquest matí en una visita a Montserrat. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
25: Aquí hi ha 2 milions d'hectàrees protegides, d'acord, i afecten a unes 850.000 persones. Zones, d'acord, que serien les que també voldríem protegir. D'aquí actuem sobre 34.000 hectàrees forestals, d'acord? I tenim 5 trams de prioritaris, d'acord, que serien bàsicament a zones on hi ha molta massa forestal, on hi ha molta població.
24: Tot i que portarà anys completar tots els treballs, ja s'ha començat a fer actuacions en 5 d'aquests eixos que es consideren prioritaris. Són les zones Igualada-Martorell, Santa Coloma de Cervelló, Perafita-Manresa, Girona-Salrà, Argentona-La Roca i Rasquera-Perelló.
0: La plantilla de la planta de Gurb de Leche Pascual s'ha manifestat aquest matí a les portes de la fàbrica. Ha estat en resposta a la venda de la factoria a Casa Terradellas. Demanen que l'empresa s'assegui a negociar un procés col·lectiu. Aquesta, per la seva banda, manté les ofertes laborals de manera individual, però assegura que si no es pot resoldre per aquesta via, s'iniciarà un procediment d'extinció col·lectiva. El 9FM, Guillem Rico.
26: La decisió ha estat pràcticament unànima. Bona part dels treballadors de la planta de Gurb de Leche Pascual s'han concentrat aquest dilluns a mig matí en la que ha estat la primera jornada de vaga organitzada. Es manifesten davant la incertesa que els genera la compra de la planta per part de Casa Terradellas i la reconversió a la producció de mozzarella. Andrés Rodríguez és treballador de Leche Pascual.
27: Lo que estamos pidiendo es que nos sentemos en una mesa a negociar. Jueves estuvimos en Barcelona con los abogados, un representante, un abogado de Pascual, pero siguen en la misma línea, que el que tenga preguntas, el que tenga dudas, está recursos humanos para atenderlas, pero en sí no es lo que queremos, no queremos es negociar ya en mesa y ya está.
26: La cinquantena de treballadors han tallat la rotonda de davant la planta, que dona accés a la C-17. Confien que amb aquesta mesura de pressió l'empresa mogui fitxa. Si no és així, no descarten noves mobilitzacions. L'empresa assegura que la seva intenció és mantenir les condicions dels treballadors, però si aquesta via no prospera i fos necessari activar un marc diferent, començarà el corresponent procediment legal d'extinció col·lectiva.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Fiscalia i Advocacia de l'Estat mantenen les peticions de penes per als acusats en el cas Pujol.
4: Així, les dues acusacions públiques mantenen les peticions de 29 anys i 25 anys de presó, respectivament, per associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsedat en document mercantil, frau fiscal i frustració en l'execució per a Jordi Pujol Ferrusola. També mantenen 17 anys per a Mercè Gironès, la seva esposa, i 14 anys i 4 i mig per a Josep Pujol. Per a la resta de germans, l'Advocacia de l'Estat no demanava pena, mentre que la Fiscalia reclama 8 anys de presó. Els advocats els demanen 5 i 2 anys de presó.
0: L'Audiència de Barcelona condemna 3 dels 10 acusats en la peça número 21 del cas Mercuri per irregularitats en l'ampliació d'un concessionari a Sabadell l'any 2019.
4: El jutge conclou que hi ha 3 autors del delicte de falsedat documental: el portaveu de la nau, Antoni Sitges, el propietari, volíem dir, l'assessor de comptabilitat, José María Caballero, i el president del gremi de constructors comarcal i oncle de l'exalcalde Manuel Bustos, Melquíades Garrido. Aquest últim imposa 3 mesos de presó i una multa de 900 euros. Els dos primers, un mes i 16 dies de presó i 360 euros de multa. La resta d'acusats han quedat absolts, entre els quals hi ha l'extinenta d'alcaldia i ara directora territorial d'Educació, Montserrat Capdevila.
0: La Generalitat no tornarà a externalitzar la gestió de prestacions en programes d'extutelats. Ho ha anunciat la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, en la comissió d'investigació sobre l'anterior Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
4: Per aquesta raó, el 31 de desembre, quan expiri la concessió actual, no es tornarà a licitar aquest servei. A partir de llavors, l'ajuda es calcularà de manera semiautomàtica amb dades administratives i l'acompanyament socioeducatiu a joves extutelats es faran amb personal propi de la conselleria. A més, a partir d'ara es faran creuament mensuals de dades en relació amb les persones que reben una prestació i comencen a treballar per tal d'ajustar-la.
0: I la Comissió Nacional del Mercat de Valors sanciona l'exfutbolista Gerard Piqué i l'empresari José Elías amb 200.000 euros i 100.000 euros, respectivament, per operar en borsa amb informació privilegiada.
4: Uns fets que haurien passat el 2021 en l'inici de converses sobre l'oferta de compra d'una companyia sobre una altra. En concret, la sanció a Elías és per a abús del mercat, per la comunicació il·lícita a Gerard Piqué d'informació privilegiada, mentre que en el cas de l'exfutbolista és per la compra d'accions, tenint prèviament informació també privilegiada i havent-ne obtingut benefici econòmic.
0: És moment per a la cultura. Arquitectes de 41 països europeus es troben a Barcelona per celebrar les jornades al voltant dels Premis Mies van der Rohe. Durant 2 dies debatran sobre la reutilització i la transformació en l'arquitectura. Les jornades també donen el tret de sortida a 2 exposicions al Palau de Victòria Eugènia, a Montjuïc, que es podran veure fins al mes de juliol. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Els EUMIES Awards Days és una de les trobades clau de l'arquitectura europea. Les jornades tenen el seu epicentre en l'entrega de premis d'aquest dimarts. 2 estudis, un de belga i un altre d'eslovac, rebran els reconeixements al pavelló Mies van der Rohe. A més, com ha explicat la directora de la fundació que porta el nom de l'arquitecte, Anna Ramos, es faran conferències centrades en la reutilització i la transformació.
3: És la festa de l'arquitectura europea, és a dir, tenim representants de 41 països d'Europa, que són els que participen en aquests premis, no només els estats membres, que venen aquí a debatre, a escoltar, a compartir, a ajudar-nos a fer evolucionar la disciplina cap a una arquitectura que estigui al servei de la societat, que és el que ara l'arquitectura europea està plantejant.
2: El pavelló de Victòria Eugènia acull també 2 exposicions que s'allargaran fins al 5 de juliol. EUMIES Awards 2026, amb maquetes de més de 400 obres nominades als premis, i Què és això? Exposant la col·lecció de la Fundació Mies van der Rohe, cobra al públic els arxius de la institució.
0: Hi ha en marxa 2 setmanes intenses de Tàrraco Viva, el Festival de Reconstrucció Històrico-Romana, enceta avui la 28a edició, preguntant-se per què Roma. La reflexió marca la temàtica de mig miler d'actes fins a la cloenda prevista pel 24 de maig. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
6: El Festival Romà de Tarragona presenta una edició de reflexió sobre quina funció té la història, sobre si veritablement serveix per evitar que es repeteixin errors o episodis foscos, com alguns del present, però també es vol explicar en aquestes 2 setmanes quin valor té precisament un certamen com Tàrraco Viva. La rellevància d'això, segons el seu director Magí Saritjol, és que cadascú pot fer la seva pròpia reflexió.
7: i reflexionar sobre el que estem fent. És a dir, en realitat la pregunta per què Roma és per què la història, és a dir, si la història serveix per alguna cosa. I l'última pregunta d'aquesta gran pregunta que es fa per què Roma és per què el festival, és a dir, per què fem el festival.
6: Aquest dilluns l'audiovisual romà arriba al Centre Cultural de l'antic Ajuntament i Tarracó Viva, que proposa amb dos caps de setmana forts, el primer el següent amb el Moll de Costa com a epicentre i el darrer a l'entorn del Camp de Mar.
0: I més enllà de la victòria del Barça a la Lliga, tenim més informació esportiva. Saludem de nou Anna Freixa. Bon dia, Anna. L'Espanyol fa oficial la incorporació de Monchi com a nou director general esportiu del club.
8: Bon dia, Sil. L'arribada del gadità al club suposa un reforç important per l'estructura esportiva. L'avala l'èxit aconseguit amb la creació del projecte del Sevilla, que va ajudar el conjunt sevillà a sumar 11 títols. També ha passat per Roma i Aston Villa. En futbol, aquest vespre el Girona tanca la jornada al camp del Rayo Vallecano. A partir de les 9 del vespre, els gironins els separa un únic punt de la zona de descens que marca ara l'Alavés. I necessiten puntuar. Michel és el tècnic gironí.
9: Donar-lo tot, naturalitat, toca pensar en nosaltres, en detalls, reconèixer que hem de millorar, fer en petits detalls, i no més. Preocupació, sí, responsabilitat, tota, treball a full.
8: En bàsquet, l'Espart Girona no podrà continuar lluitant pel títol a la Lliga Femenina Endesa. Es quedava a semifinals després d'empatar 73 amb el València Bàsquet en el partit de tornada. Les valencianes van fer bo un únic punt d'avantatge que havien aconseguit a l'anada. La final serà València, casa de Montsaragossa. Roberto Íñiguez, tècnic gironí, ho valorava així.
10: Mi emoción es de estar contento. Realmente estoy contento. Las jugadoras no lo entienden, pero yo estoy muy contento. Creo que hemos dado mucho más de lo que podíamos dar, hemos luchado, hemos llevado el partido al límite con un equipo que ahora Rubén me decía mucho mérito, y con 12 jugadoras y con momentos estelares de Fievich y de Aguazán tirando de, bueno, pues de talento, ¿no? De talento. Bueno.
8: El Lima Horta, que estava disputant el play-off d'ascens a Lliga Femenina Endesa, va caure a quarts de final després de perdre de 30 punts al partit de tornada contra Unicaja Mijas. Només tenia 5 punts d'avantatge de l'anada i queda fora del play-off. I pel que fa als hoquei, a l'hoquei patins, el Barça va perdre la final de la Champions. Feia 8 anys que no disputava una final de la Lliga de Campions. Ahir tenia l'oportunitat d'aconseguir el seu títol número 23 en aquesta competició, però el Porto li va impedir. Els portuguesos van imposar-se per 3-1.
0: Déu-n'hi-do, Anna Freixa, cap de setmana intens pel que fa a la informació esportiva. Moltes gràcies. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
11: Per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández, que tenim aquí a punt els nostres tertulians aquest dilluns, que dilluns passat us vaig donar festa. Toni Caules, bon dia.
1: Sí, teníem ganes de tertúlia.
0: Teníeu bon ganes dia. De tertúlia. Montse La Llave, bon dia.
2: Bon dia.
0: I Josep Maria Bartolomé, bon dia.
3: Visca el Barça.
0: Jo vaig proposar el tema perquè dic, segur que si no ells me'l trauran, doncs jo vaig sentir petards quan em vaig ficar al llit, estava molt cansada i dic, suposo que és el Barça, però clar, no ho tenia clar, i jo aquest matí ja he mirat l'actualitat i ja he vist que era el Barça.
3: Bueno, escolta, també quan guanya el Madrid també en tiren per
0: això vaig dubtar, perquè sí. M'ho barria de tot. No? I gent que no li agrada el futbol com nosaltres. Que de fet jo li vaig dir al meu home de dir, ostres, podríeu veure, anar a veure el partit, i el meu home em diu, però que t'empatolles, si jo no miro mai el futbol, que no...
3: I jo te diré una cosa, jo sí que m'agrada el futbol, ja ho he dit més d'una vegada aquí, i si ets amant del futbol, el futbol, si és un partit interessant, el vols veure sol, perquè si el veus amb molta gent, no t'interessa ben gota els crits, o vull dir, el vols veure sol però estar concentrat i no perdre el detall. És la meva opinió, eh?
1: Jo tampoc vaig en postos que hi ha penyes, eh? Tinc amics que hi van, no?
3: Sí.
1: Però jo penso que igual.
3: Sí, sí.
1: El miro a casa de la meva dona. La meva dona és tan forofa com jo.
0: Sí. Ostres!
1: Estan allà ens venint bé.
0: Héctor Amello, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: És que va anar a veure el partit i va anar a les celebracions, i per això ha arribat aquí més justet, no?
4: No sabia que jugava el Barça-Madrid. No sé. Con eso lo digo todo.
0: Bé, bé. La Montse tampoc.
2: Sí, sí que ho sabia, que feien el partit, però... Ja sabeu que jo la pilota...
3: Ja, és que, bueno, no tots ens ha d'agradar això d'uns 11 tius a darrere una pilota, eh? Vull dir que és normal.
2: No,
1: però va ser, parlant del tema, va ser una gesta important la que ha fet el Barça aquesta temporada. No solament un partit d'aquesta temporada. Quasi tots amb Mainada. Amb Mainada. Amb dos o tres veterans.
0: Mainada vols dir jugadors joves, no?
3: Jo ara aquí,
1: tu veus que estan en edat de juvenil encara.
3: Jo ara aquí, mentre començàvem a engegar la tertúlia, m'he apuntat de memòria els jugadors que han sortit de la Masia. Guiteu, Corrosi, Gerard Martín, Gavi, Fermín, Yamin Yamal, Marc Bernal,
0: apropa't al micro,
3: i Eric García. Sí, que els repeteixo, si
0: no, no, sí. Ostres, però sí que tens bona memòria, no, perquè jo seria capaç.
3: Sí, no, bueno, cada qual té memòria amb el que li interessa, no? Vull dir que ja us he dit sempre que a mi el futbol m'agrada molt, m'interessa, i de tota la vida, no? Però vull dir, el partit d'ahir es va demostrar quins són els mercenaris i quins són els que senten els colors. Vull dir, un tal Mbappé, que és un jugador que al Madrid li va costar 200 milions d'euros, vull dir, pobret, li feia una mica de mal la cuixa i es va autodescartar. Però per què es va descartar? Perquè hi ha el Mundial endavant, hi ha el Mundial d'aquí 4 dies, i el tio es vol conservar, que no fos cas que es trenqués, però igual, això no hi ha dret. No hi ha dret perquè el que el paga és el club, el Real Madrid. Vull dir, en canvi, aquests nanos que he dit abans són tios que senten el color i, bueno,
0: també són més joves que l'Mbappé.
3: Sí, bueno, no és vell l'Mbappé, eh? No és un jugador vell.
0: És que, esclar, el fet de ser vell o jove amb el futbol és una mica diferent.
3: Sentir els colors és importantíssim.
1: Bueno, de fet, tots els senten els colors, eh?
3: Com?
1: Tots els senten els colors.
3: De cada club?
1: Tots els senten. Tots.
3: Els colors o...
1: Els colors.
0: Tenint en compte que et paguen, que és una feina... No sé.
1: Però, agafant el fil de lo que estava explicant abans jo crec que té molt mèrit per això, no?
3: Sí, sí.
1: Que són nanos molt joves que han jugat ja des d'infantils, han jugat junts, d'aquí ve un de les bases, no? que fan, que facin el futbol que fan. I jo penso que la temporada que ve, si saben fitxar un delanter i un defensa contrastats amb una mica de veterania, tindrem un equip per aspirar a la Champions.
3: Sí.
0: Héctor, tu com ho veus?
4: No, em sorprenderia que el Barça o el Madrid no tuviesen que aspirar a la Champions. A mí me parece una competición sumamente aburrida en la Liga, y como no se la replanteen, esto es una mierda. Así de claro. El otro día
0: porque siempre guanyen els mateixos.
4: Sí, o sea, si haces un repaso de los últimos 30 años, no, yo no lo sé porque no lo he hecho, pero dudaría que no lo hubiesen ganado o el Barça o el Madrid prácticamente todas. Alguna habrá ganado algún otro equipo, pero es lo que queda.
0: Así que l'Atlètic, sí. No, l'Atlètic de Madrid.
4: No, pero
5: a Bachelet donó la rol a Héctor, perquè la lliga anglesa sempre hi ha dos o tres, però hi ha més, els cinc o sis primers equips es torna una miqueta. Aquí no, aquí si fos una lliga més
0: perquè
5: normal,
0: perquè són els que tenen més poder adquisitiu, no?
5: Bueno, però aquí sempre guanya Madrid o Barça, està a Nadal, i poder fa 10 anys va guanyar l'Atlètic de Madrid, que no ho sé,
4: sí, ahí que se equivocaron todos, no,
5: pero... i hauria de ser, jo crec que inclús pel món del futbol i perquè la competició fos més maca, hauria de ser-hi que guanyessin també els altres.
1: Jo estic totalment d'acord amb aquesta proposta que fas tu, però jo pregunto, ¿y cómo fas això?
4: Claro, claro. Pero fíjate, yo estuve poniendo números en la inteligencia artificial, ¿eh? para analizar la competitividad de la liga. Y te lo estoy hablando de que antes de que se resolviera la liga a favor del Barça. Porque se ha resuelto a favor del Barça, pero no sé si fue esta semana, la pasada o no.
1: La inteligencia artificial ya lo decía, que
4: no hay competitividad en el sentido de...
1: No, pero voy a decir que sería el Barça que sería campeón.

0: y el último equipo de la liga. O sea, realmente dónde está la competitividad entre ver que si quedas 12, 17 o 8. Pero los dos primeros puestos estaban muy claros que iban a ser Barça-Madrid con muy pocas variaciones, que después el Atlético ahí. Pero al final esto va a ser siempre así. O sea, tal como está diseñada la liga, es el año que viene quien la ganará. Pues o el Barça o el Madrid. Pueden tener una mala temporada y a lo mejor colarse ahí un equipo que haga una buena temporada, pero al final va a ser así.
1: El Girona no la guanyarà mai, no?
0: No, no lo sé, no creo.
2: I en cas de que tingués possibilitats, com fa dos anys que es va classificar per la Copa d'Europa, doncs ja se'n cuidarien els àrbits de arreglar-ho això,
1: Ai, ai, ai.
3: Home, avui té partit important, perquè avui amb el Rayo Vallecano el Girona juga avui aquesta nit a les 9. Si no guanya els tres, i a l'Espanyol igual, són dos equips catalans que si no guanyen els pròxims partits poden anar a la segona.
2: El Girona, com va perdre a casa seva amb el Mallorca, que era un rival directe, ja se li va complicar molt, i ho té molt complicat el Girona, perquè el Rayo, cuidado, està jugant a Europa el Rayo,
4: I està classificat per jugar a la final de la Conference League.
1: Però llavors això potser s'arregla amb diners?
4: No.
1: A donar més diners als altres equips i que tots tinguin el mateix.
0: Jo crec que tiene que ir más allá del dinero.
4: Pressupost.
1: Que és una de les coses per les que no m'agrada el futbol. El Barça
4: fa molts anys, perquè econòmicament ha estat molt malament i encara hi està. Em sembla que ha fitxat un jugador els últims anys, l'Olmo. El Madrid fins ara ha tingut el doble de pressupost i ha fitxat el que ha volgut, i en canvi està guanyant el Barça amb 14 punts de diferència amb el Madrid. Què vol dir això? Que els diners no són tot. Això està demostrat.
1: No són tot.
2: I aquí hi ha una cosa que no hem comentat i crec que té molta importància, és la feina de l'entrenador. És un entrenador que ha sabut posar les peces al seu puesto i s'ha fet respectar i s'ha fet estimar.
4: Sí. I després, Héctor, referente, és que jo en tema de futbol difícil que tus datos me ganes en datos.
0: No, seguro que no, seguro. O sea, ya te digo yo que no.
4: Allà voltes te diré una cosa. Deportivo de la Coruña, un equip que està a segona divisió ara, va durar molts anys que va guanyar la Lliga. Atlético Bilbao, va durar molts anys que va guanyar la Lliga. Atlético Madrid, molts anys que va guanyar la Lliga.
0: Però són excepcions, no són la regla. No són excepcions. O sea, Atlético, me estás hablando de Deportivo, que eso sucedió cuánto hace.
1: Claro, en los últimos 25 años.
0: Es que claro, dices, si analizamos la Liga los últimos 30 años, ¿cuántas veces sacas al Madrid y sacas al Barça y cuántas ligas realmente han ganado otros equipos?
1: Sí, llavors el Barça i el Madrid haurien de jugar una altra competició.
4: Jo tenia dades que ha ganat el Barça, ha ganat 29. Entonces, suponiendo que el Madrid hagués ganat les mismas, serien 30 y 30, pongamos, 30 y 30 son 60, ¿no?
1: Sí.
4: ¿Y desde cuánto aquí con estos datos te voy a dar un poco la razón? ¿Cuántas ligas se han jugado? 100, pues 60 se las ha llevado el Barça y el Madrid.
0: Sí, pero y de las 100, si sacan las primeras, que a lo mejor ganaba el Atlético Aviación o ese tipo de cosas,
2: no.
0: Pues, jo que sé, diu Atlético va dir perquè és que me suena.
2: Traguem les primeres amb l'època d'en Franco, que tots els partits els guanyava el Madrid,
0: No és cierto.
1: Ui, aquí ara hi fiquem política,
0: això, eh? El Barça lo rescató també en Franco, ¿sabes?
3: Però quan han guanyat aquests...
0: Mira, como si los socios del Barça no fueran franquistas, no había ningún...
3: El Deportivo de la...
0: Eran todos republicanos a muerte.
1: No crec.
0: Y los presidentes que tenían el Barça no eran franquistas, y los alcaldes de Barcelona no eran franquistas.
2: Estàs assabentat que varen assassinar a un president del Barça? Ho sabies, això, tu?
0: El franquisme ha matat mucha gente. Sí.
2: No, però un president del Barça, per el fet de ser president del Barça.
3: I del Madrid. I del Madrid el van afusellar els nacionals quan van entrar a Madrid, I era president del Madrid,
2: Sí.
3: Per fer-vos això, quan va guanyar l'Atlètic de Madrid, hi havia un senyor que posava calés de la butxaca, que era en Jesús Gil. Quan va guanyar el Deportivo de la Coruña, a Riazor, hi havia molta gent, i sobretot hi havia un personatge, que ara me'n recordo, que era el president del Deportivo, que posava calés.
2: Sí.
3: Quan el Figueres va estar a punt de pujar a primera, hi havia gent de Figueres i de comarca i tal, que hi posava calés. O sigui,
1: llavors el calés
3: no és tot en el futbol, perquè veiem que treuen jugadors de la Masia, el Barça i tot això, però és que el calés ajuda molt, perquè et fa portar primeres estrelles.
4: El calés ajuda amb tot ajuda.
0: Però que sí que hi ha altres competicions on...

0: sí que se buscan otros sistemas de reequilibrio, pues a través de los fichajes, de las preferencias que tienen los clubs a la hora de fichar, a la hora de los repartos televisivos.
1: Però tot el deport és igual. Rally París-Dakar, qui el guanya? Pues les marques punteres. Aquest any, les marques punteres, les que més inverteixen. Fórmula 1, lo mateix. Vull dir,
0: però per això la Fórmula 1, tots els aficionats se quejan de que és una competición sumamente aburrida. De hecho, sí, yo la dejé de ver. A mí me encantaba la Fórmula 1 y llegó un momento que dices que es aburrido, ni adelantamientos. Prácticamente el que gana, el que salía primero, terminaba primero.
1: Y si es un circuit como el de Mónaco, surt un primer y acaba primer y se acaba.
0: El Dakar, bueno, pues el Dakar tiene más de imponderables en el sentido de que pueden suceder muchas cosas, pero evidentemente no es lo mismo el equipo Repsol que un equipo.
1: Un particular. Exacto, particular, si llega, es un gran éxito, si llega.
0: Lo que pasa es que aquí lo que yo estoy hablando es de intentar hacer una liga un poco más competitiva, en el sentido de que por lo menos haya equipos que puedan disputar más el acceso a las primeras posiciones. Ahora es imposible, o sea, el año que viene, pues quién será, yo apostaría que el Barça o el Madrid, bueno, a lo mejor se cuela alguno más ahí a competir un poquito, pero...
2: Però clar, per solucionar-ho, com ho fas? Jo deia, posar més diners als altres equips...
1: No, més diners ja se'n gasten prou.
2: Clar, és que per mi, a mi és de les coses que no m'agrada el futbol, bueno, no sé, la Montse, d'allà tampoc li agrada el futbol, no ho sé, ho he donat per fet que no t'agrada.
3: No. Aviam, a mi ni m'agrada ni m'agrada, si estic en un moment que estic amb gent que està mirant un partit, doncs me'l miro i ja està, de tot se n'aprèn. Però, ara com ara, no? Aquesta conversa per mi d'avui... de quin treure alguna coseta. És important els diners, estic veient, l'any que ve segurament serà Barça-Madrid, i d'aquí ens mourem, excepte de que hi hagi algun que vagi pujant fins i poca cosa més. Bueno, aviam, són esports, són aficions, i jo per mi lo important és que la gent ho viu, no? I és un sentiment que hi ha, tant sigui pel Madrid, pel Barça, pel València, per l'Atlètic, és igual, no? I m'ha quedat amb això al final.
1: De tots modos, Montse, el que sap greu de tot això, a part dels calés que es gasten, que jo estic d'acord que és una bestiesa, després és la violència que el futbol arriba a provocar, perquè els ultres de cada equip fan verdaderes destrosses, vull dir, bueno, ja no parlem del futbol a Sud-amèrica, perquè a Sud-amèrica hi ha morts, vull dir, assassinats, vull dir que és terrible.
0: En Sud-amèrica mataron jugadores per fallar un penalti, no era?
1: Sí. És terrible. Però és que vinculen, o sigui, donen l'excusa del futbol
2: per desenar
1: el seu no sé com dir-ho, la mala llet que porten a dintre, tu.
2: Bueno, és perquè, que som una societat que cada cop
1: perquè,
2: és més violenta.
1: Trencar, no sé, mobiliari urbà, trencar, destrossar-ho tot, no és de defensar un equip.
4: Mira,
1: no?
4: Avui aquest matí he vist una imatge i no m'ha agradat gota. L'arribada del Madrid al camp del Barça
1: el van apedregar, van trencar
4: policies a cada costat i tirant-li pedres i coses això no és esportivitat.
1: No.
4: Estic
1: no
4: totalment en contra d'això.
0: Això no toca.
4: Però esclar, és igual que el que deia abans, com controles que hi hagi igualtat en tots els equips? Com controles tota aquesta gent? No hi ha prou policia per controlar-ho.
1: No hi ha prou policia, aquest és el problema.
4: Però esclar, això és una mala imatge, que l'esport no és això, carai.
1: No. Però bueno, de tots modos no ens queixem. Bueno, sí que ens hem de queixar, però els equips inglesos, francesos, són encara molt més violents. Hi ha equips que venen ja preparats amb punys de ferro i pals americans.
2: Això jo no ho entenc.
5: La celebració del Paris Saint-Germain, que es va classificar per la final, no ha guanyat res, només per classificar-se per la final de la Champions, 137 detinguts, bueno, París va cremar cotxes, sí, no sé sí. quants cotxes, cap a 400 cotxes cremats, bueno, una bestialitat.
2: Però això vol dir que tenim un problema, no? Perquè...
4: La societat tenim un problema,
2: clar,
4: tant que sí.
2: O sigui, si aprofitem la més mínima per fer aquestes gambarrades, sí, bueno, sí. gambarrades, no.
0: Incivisme total.
2: I fins i tot delicte, si tu pares a pensar, no?
5: Però... I sabeu què és el pitjor? Que tot aquest acte delictiu, tot això que estem visquent ara, si no s'arregla... de bona manera, amb paraules, amb mediació, amb educació, amb el que vulguis, arribarà un moment que tindrem un buquel, O sigui, la manera d'arreglar-ho serà algú d'extrema, extrema, extrema dreta, una dictadura, i mà dura, I qui diu extrema dreta diu pot ser extrema esquerra, però algú que posi mà dura, perquè si no, no s'arreglarà.
2: O sigui que l'única manera de que ens portem bé és que
3: ens castiguin.
2: Que ens castiguin.
1: Sí, això va així, sí.
0: Bueno, a todos no.
2: Doncs a mi em desanima profundament,
4: És molt trist que...
2: Que avui dilluns,
3: És el que diguem, no? Tu, perquè a nivell d'aquí, si no et multen, què fas? Corres, els radars perquè hi són. Al final hi ha llocs que dius aquí ha d'haver-hi un radar i que et faci anar a 30.
4: I aquests bons que tenim als carrers,
3: Els bons, és que clar...
4: Ho paguem tots, això.
3: Al final, tot això és perquè tu, si no et sancionen... No faràs cas.
1: Perdó, i aquests bonys que dius tu, que s'han de posar perquè si no circularien amb un puesto que hi ha un col·legi que poden sortir mainades darrere una pilota, a tota, doncs aquests bonys perjudiquen per tots aspectes, perquè...
2: Bueno, el tema dels amortiguadors, dels cotxes...
1: Fan molt bé el cotxe, els amortiguadors, amb aquests... Els amortiguadors no estan preparats per un moment determinat, si no te'n dones compte, fot un salt en allò. Llavors es castiga els amortiguadors que no són baratos. I després, la gent que dorm a sota d'un esquena d'asa, vull dir, a la nit, cloc, cloc, cada vegada que passa un cotxe, és soroll, vull dir que és trist que per l'incivisme s'hagin de fer coses que són contraproduents per altres coses, no?
4: Que hagin de pagar-ho tots.
0: De forma, volvint al
2: futbol, no hagués pensat mai que diries això,
0: Però que en cuanto a qüestions de violència, jo crec que sí que estàvem mejor que hace 20 años atrás, sí. O sea, sí que ha habido yo sí que he visto, me da la sensación,
2: No ho sé.
0: Constantemente, pero sí que me da la sensación
4: 20 años enrere estaban más, y había más violencia que ara, en el futbol.
0: Creo que sí, y de hecho los ultras estaban más aceptados, por lo menos en España, en el extranjero no lo sé, estaban más vinculados al club. Sí, no, tanto los ultras va ser, como los boisos, no, sí, tuvo una desvinculación.
4: Va ser com per exemple en la Porta va començar a desvincular els bojos nois del club.
0: O en el Madrid.
4: I el Madrid també, sí.
0: Se desvincularon del club.
2: Vols dir que hi ha hagut més consciència per la part institucional?
0: Bueno, también ha habido hechos muy trágicos, ¿no? Sí. Fue lo de la bengala, que se le clavó a aquel chico en el ojo. I termino falleciendo en el...
5: Home, recordeu que els camps tenien la tanca.
2: Sí,
5: vull dir,
2: sí.
5: Tu anaves a veure un partit de futbol i tenies una tanca que no podies saltar. I la gent, quan van posar les tanques, és que cada dos per tres en un partit hi havia invasió de camp.
1: Sí.
5: Ara no. Ara no passa això.
2: I el cap de porc que li van tirar en Figo.
1: Però,
4: bueno, escolta, això ja se'l mereixia,
2: Més enllà de si se'l mereixia o no, però no.
1: Escolta, tirar un cap de porc no es pas fer mal a ningú, van tirar un cap de porc.
2: Mira, jo m'estimo més una pancarta, que la gent sigui creativa, que no pas...
3: Ha d'haver-hi el respecte.
2: Sí.
3: Ha d'haver-hi el respecte que no hi és. I però de totes maneres, si dius que ahir, jo no ho he vist, si dius que ahir tiraven pedres a l'autocar,
4: sí.
3: No sé,
1: i el bo és que van tirar moltes i moltes bengales, llavors no es veien els autocars, i va rebre l'autocar del Barça, també van trencar, el seu propi autocar.
2: Però que no pot ser és que sigui, no sé, com una guerra, no? El futbol, sí. Perquè al cap i a la fi, i, bueno, me'n recordo quan era, que sentia un programa de ràdio que a nivell històric els colors de les seleccions tenien a veure amb les banderes i l'estratègia, que ens ho prenguem com si fos una guerra i tu estàs en un bàndol, jo en un altre, i jo no et parlo perquè tu ets de l'altre bàndol, no?
1: Aquests extrems no s'hi ha passat.
2: No, però clar, he arribat a veure aquestes coses. Jo he arribat a veure gent de la meva família anar-se'n a dormir enfadadíssim si el Barça perdia.
1: Bueno, a veure.
2: A mi això, bueno, no sé, jo també m'enfado per altres coses, em direu.
4: En partits importants del Barça, no, enfadat sí, però a més és que no pots dormir.
2: Sí, t'ha passat.
4: M'ha passat, sí.
2: Jo, el meu pare i el meu avi, no? Per exemple,
1: em
2: sorprèn molt.
1: Jo penso que actualment, de la manera que està la política, és més perillós parlar de política entre amics que parlar de futbol, perquè, vull dir, de la manera que està la política...
2: Però no creieu que s'hi barreja, ara aquí hi ha brut un altre meló, que es barreja molt el futbol amb la política, sense anar més lluny, el moment Héctor, Toni, amb el tema del franquisme, el Barça, tot això, sí, està clar que s'ha barrejat i segueix barrejant, no? O no? No hi esteu d'acord?
0: Bueno, jo crec que hi ha una rivalitat absurda entre, per exemple, Barcelona i Madrid, i això traslada al futbol.
4: No, absurda no.
0: Totalment.
4: No hi estic pas d'acord.
0: Totalment absurda.
4: És una rivalitat i punt, i les rivalitats dintre d'un ordre són bones.
0: No. No hay ningún orden en esa rivalidad y en vez de buscar las formas de cooperación para tener dos ciudades más fuertes, lo que se busca es intentar desprestigiar a la otra. Las pancartas de Laporta en Madrid, el desprestigio constante al contrario.
4: No, Ricardo Laporta diu, es un programa a veure, no diu per més,
0: Si te lo hace el Madrid aquí, lo hubieses vivido como un insulto, como una falta de respeto.
4: No, no. Bueno, no soy muy respetuoso.
2: Antoni personalment no, però els aficionats.
1: De tots modos, hi ha molta rivalitat Barça-Madrid, però també hi ha una rivalitat bestial amb l'Espanyol, eh? Els del Barça no poden veure l'Espanyol ni...
2: Home, i alguns de l'Espanyol tampoc poden veure el Barça.
4: I els de l'Espanyol, que parlàvem d'això dels hooligans, té una claca de gent que aquests són els més perillosos de la Lliga.
2: Però s'ha de dir que tenim alguns tertulians que són de l'Espanyol aquí, Xavi Santiáñez, per exemple, ell és de l'Espanyol, que n'hi ha de diferents menes,
4: de
2: l'Espanyol. Jo tinc un amic molt amic que també és de l'Espanyol, però a ell el que li agrada és el futbol, vull dir, li agrada, si el Barça guanya no s'enfada pas, saps?
3: De fet, a nivell de carrer, la gran majoria és la rivalitat aquesta així maca, no? Entre cometes, sí, esportiva, sí, sí. I això, sí. Els altres són els extrems que...
0: Ara, la misma que hi ha entre Betis i Sevilla...
2: La rivalitat maca com la de l'Entrepobles ahir a Llançà, no? Que és la cursa aquesta a nivell de comarca que cadascú defensa el seu poble.
3: I després quan estan al final veus que tant ballen, no? O celebren un poble amb l'altre agafats i això és el que toca.
4: Ara cada dilluns, no hi vaig pas, però de tant en quant, hi ha un grup d'amics que ens trobem i els dilluns parlant de futbol. I n'hi ha un del Madrid.
3: Veus?
4: Ja m'estic esperant d'anar-hi avui.
2: No es presenta... Potser si ens està escoltant avui,
1: Toni,
2: no vindrà.
1: No es presentarà aquest, eh?
4: Sí que vindrà, sí.
2: Si ens està escoltant, que hi vagi, que després dilluns que ven s'expliquin, Toni, a veure com ha anat la conversa, no? Perquè...
3: Deu baixar el cap avui.
2: Sí.
4: No, avui no, és molt...
2: Però una pregunta, va jugar bé el Barça? Va jugar bé el Madrid?
4: Bueno, va ser un partit net, un partit... No semblava un clàssic, no? Vull dir, el Barça no va voler fer sang. Si el Barça hagués volgut, hagués fet més de dos i més de
2: tres. Perquè
4: el
2: Madrid està en un moment conflictiu, pel que explicava José de las Heras aquí, que és molt del Barça, en José, el divendres aquí, que deia que clar, que s'havien barallat en el vestidor aquests dos jugadors, sí. Perquè hi ha la tensió, perquè el Madrid ha guanyat el Nadaplete. El Nadaplete, que triplete, pues Nadaplete, perquè no han guanyat nada. En José de las Heras és molt del Barça, per això puntualitzo. Clar, això suposo que li deu passar factura a l'hora de sortir al camp, no? Que el vestuari dos jugadors s'hagin arribat a les mans
1: i després és la motivació. O sigui, ahir el Barça sortia al camp sapiguent que amb un empat 0-0 i eren campions.
4: I si no era ahir, serà la setmana que ve.
1: Un empat eren...
2: També va anar a jugar...
5: A veure que s'han d'entendre les coses.
2: Explica.
5: S'han d'entendre les coses perquè la gent està ara mateix criticant a Mbappé, perquè clar, és un fitxatge de 200 milions d'euros, que amb això no sé quantes escoles i hospitals es podrien fer. Vale, que també això és una gran crítica que jo faig al món del
2: futbol. Per això no m'agrada el futbol a mi.
5: Tendria que estar això totalment prohibit. Però clar, després diu, és que ha agafat l'avió i s'ha anat amb la seva xicota a passar uns dies, en lloc d'estar pel futbol, estar per la xicota. Bueno, és que és l'Ester Expósito, Cuidado, agafar
2: l'avió
5: particular.
2: Sí, aquesta noia deu ser molt guapa, no? Perquè si en Dani Martín
5: se l'ha de perdonar, això,
2: Li va dedicar una cançó i tot, no sé qui és aquesta noia, però deu ser molt guapa.
1: Escàner, no?
4: Aquí ja em perdo jo, Aquí ja em perdo jo.
5: És una actriu, model, clar, actriu, model, molt maca, clar, i se'n va a Ibiza amb un avió particular.
3: Bueno, però no has dit que tenia mal a la cadera o alguna cosa, s'ha de relaxar.
1: La cadera sí, clar. Però amb un altre puesto no.
3: S'ha de relaxar.
2: Ai, no sé si és molt guapo o no, no ho sé.
0: Però no vamos a valorar a la gente por su físico, ¿no? No.
2: Des del meu punt de vista, exacto, tampoc et trobo tan maca, però bueno, deuen tenir una relació molt amorosa i clar...
1: Es diu Laura Escàner, no, aquesta?
2: No, l'Esther Espósito ha dit.
1: Esther Espósito, ah, sí, sí.
2: La Laura Escàner també és maca.
4: I de què fa aquesta noia?
2: És actriu.
1: És actriu. Són influencers, aquesta.
2: Bueno, això és un altre tema, perquè el tema dels influencers... Fem una cosa, fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem, que us vull fer una pregunta. Va, fins ara.
6: Notícies, magazines, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
7: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb la meva gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat. I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició. Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb la meva gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
8: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió. Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
9: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
10: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional, el d'un nadó que no ha pogut quedar-se, o el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
11: Al Centre de Psicologia L'Ikigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol. Espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
10: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
11: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia L'Ikigai a Figueres.
12: Cada matí a Ràdio Vilafant posem veu a l'actualitat. A les veus del matí, amb Mercè Munt i Ivan Llerpes, trobaràs entrevistes, seccions de proximitat i col·laboradors que ens parlen de música, ciència, benestar, tecnologia, tradició, gastronomia, esports i cultura de casa nostra.
13: Un magazín viu, dinàmic i proper amb la mirada posada a l'Empordà i al món.
12: De dilluns a divendres, d'11 a 1 de la tarda, a Ràdio Vilafant.
13: Les veus del matí, les veus que t'acompanyen.
14: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972-50-77-50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
2: Ens hi tornem a posar aquí a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández. Deia que us volia fer una pregunta, si t'acabes d'incorporar, doncs a la primera part doncs hem estat parlant de futbol, ara ja parlarem d'altres coses, però abans vull fer-los una pregunta. És que he pujat al cotxe i he escoltat una notícia, o estaven comentant del tema de la tecnologia, i com que l'Héctor ha parlat que havia estat buscant estadística futbolera a través de la IA, doncs m'ho faig venir bé per fer-vos la pregunta, que els professors estaven com molt espantats del tema dels exàmens. No he escoltat bé, no sé quin tipus d'exàmens es referien, però que cada cop doncs, hi ha tecnologia més sofisticada, que el tema de copiar els exàmens és més complicat, orelleres doncs, que quasi no es veuen perquè et puguin xivar les respostes, calculadores que es connecten a internet i pots buscar...
5: La notícia és que posaran inhibidors de freqüència a les aules de selectivitat per quan s'hagi de fer les proves.
2: M'he imaginat que referia a la selectivitat.
1: Sí, però és que hi ha el problema que avui dia dels exàmens hi ha aparatos petitíssims com el fill del cap d'una agulla que des de l'exterior pues, es comuniquen i ja està.
4: Clar, i si això no hi posen fre, que li han de posar... Quins personatges tindrem en un futur?
2: La meva pregunta és...
4: Qui són els que ens governaran en un futur? Gent que han copiat sempre. Clar.
5: Com els d'ara. Com els d'ara.
2: Jo us volia preguntar si havíeu copiat mai en un examen.
1: Jo sí,
2: i com ho havíeu fet.
1: Jo sí, moltes vegades. Sí, jo sí, moltes vegades.
2: I ho diu així tan tranquil. Sí. Jo no sé si gosaria...
1: Amb la xuleta, tu.
2: Jo no he copiat. He copiat molt poques vegades, jo.
0: Jo copio un poco porque me pongo muy nervioso si intento copiar. Y estoy más preocupado si me pillan o no me pillan.
2: Yo igual.
0: De todas formas, me parece que algo tendrán que hacer, evidentemente, para poner límites, porque es cierto lo que comentabais, ¿eh? Hay un aparato muy pequeño que se puede poner en el oído y este tipo de cosas, pero me parece más preocupante en unas oposiciones, porque al final que haga unas oposiciones tiene un trabajo para toda la vida, y está metiendo a una persona dentro del Estado a pagarla con impuestos, que a lo mejor está haciendo trampas respecto a un montón de gente que habrán tenido que estar peleando ahí para ganarse
2: selectivitat, oposicions, tot aquest tipus d'exàmens.
3: No fa tant. Que ja ha passat això. Llavors, i aquí a nivell de secundària, ja parlo així, a nivell més baix, diguem-ho així, no? Que hi ha instituts que fan fer una cua a les noies o els nois que portin el cabell llarg, vale? Perquè si no portaven doncs, els micros aquí i es veia els rellotges fores, els bolígrafs havien de ser uns bolígrafs normals i corrents, sí, perquè si no tal. Jo me'n recordo del boli Vic, el transparent aquell, que el gravaves. Amb aquella fórmula.
1: Posava els paperets a dintre.
3: Amb aquella fórmula, jo ho havia fet.
2: La Montse està responent la meva pregunta.
3: Sí, te la responc. Però llavors, de tant de gravar-la, perquè clar, costava una mica, què passava? Que ja te la prenies.
2: Clar.
3: I les xuletes que dius tu del paper, vale? A mi em anava molt bé per estudiar. Perquè clar, les havies de repetir, les havies de fer tan petites cada vegada.
1: És veritat,
3: al final tu sabies, ja no calia doncs emportar-te-la, no?
2: Clar, aquí anava, és molt diferent com es copiava abans, no? Això que deies tu de la xuleta, el que sigui, perquè almenys si et feies la xuleta o t'ho copiaves o feies així petit, com a mínim
1: estudiaves
2: i ja se't quedava alguna cosa. Però el que estem parlant ara de la manera de copiar d'ara és que
3: un carnet un examen de cotxe. Un examen de cotxe també tenia un pinganillo no sé què amb el de fora i li responia totes les preguntes que dius, per favor.
2: Però i com es comunicaven? Mira, ara
0: lo pio copiando,
2: la resposta a la pregunta de si copiava o no, que no la respon Antoni.
3: Ara li xivaran a Antoni.
2: Copiaves o no?
4: Jo copiava, sí.
3: Tu som a copiar,
4: sí,
3: no?
4: Copiava, però copiava... El que feia jo era escriure-m'ho aquí.
3: A la mà. Imagina't.
4: Ostres. Sí. Esclar, parlo de molts anys, eh?
2: Sí.
3: Però que eren coses puntuals, això, una fórmula que no hi havia maneres que detectar-lo...
2: L'any en què es va inventar el telèfon, per exemple, que jo no hi havia maneres que m'entrés.
3: Era una cosa molt puntual, no com ara, que dius, és que vaig com aquell que dius sense estudiar. Val? I com ho diguin tot.
0: Sí, bueno, habrá que buscar también fórmulas, porque, por ejemplo, yo cuando estudiaba, por lo menos la carrera, cuando estudié ciencias políticas, copiar era realmente complicado, no, por mucho que llevas pinganillos y demás, porque los exámenes eran de desarrollar un tema, y claro, dices, desarrollar un tema, tienes que escribir dos o tres folios por tema, y dices...
3: Però ara amb la IA
0: o alguien que m'està explicant
2: amb la IA.
3: Però amb la IA ara sí, perquè clar, tu li poses i te va desenvolupant tot.
2: Amb una calculadora, no? I vas copiant de la calculadora. Ostres, és que és molt fort, eh?
0: Bueno, al final tindreu que passar això, serà entrar a una aula d'examen con un boli i pràcticament desnudos.
5: No fa gaires dies van enxampar no una persona, sinó que aquella persona es dedicava amb unes ulleres d'aquestes
2: internacionals. Sí, també.
5: A provar, i clar, tenia un pinganillo a l'orella i ella mirava el que és el test i des de fora li deien la B.
2: Ara m'has respost, ara m'has respost com es comuniquen, perquè això que deia la Montse de l'examen de conduir, havia de veure les preguntes al de fora per poder saber quina resposta era la correcta, no? Però
5: sí, amb les ulleres, el de fora, a través d'una tablet que estava fora, a través veia el que ella veia, diguéssim, a l'examen, i clar, quan tu miraves si era l'A, la B o la C, el de fora li deia la C, sí. Res, era fàcil.
2: Llavors cada cop anem a una societat que menys esforç
4: quan... I més inútil a la vegada, si anem així, eh?
2: I aquí
4: home, esclar, si tu aproves uns exàmens perquè ho has copiat, vol dir que tu no saps el...
2: Però llavors, però llavors quan et trobis en el moment de treballar, què faràs? Faràs servir aquestes mateixes eines?
0: No, bueno, te encontrarás que muchas cosas no tienes ni puñetera idea
1: Jo penso que és el que ha dit la Montse abans. Es copia una fórmula determinada que no saps memoritzar, però, escolta, un metge o un arquitecte, si volen fer un edifici o volen curar un pacient, no poden saber fer el que han de fer.
2: Jo era de les que deixava copiar, més que copiar. Jo.
1: Deixaves copiar, dius?
2: Sí, No.
0: Ella hacía el esfuerzo de estudiar y sabérselo para que otros aprovecharan de su esfuerzo.
1: No, però jo copiar...
2: Real com la vida mateixa.
1: Jo copiar el company no ho he fet mai, perquè potser és més soca que tu.
0: Puede pasar.
2: Vale, d'acord. Tens tota la raó. No, però que mira, l'Antoni deia, no? Jo m'ho apuntava a la mà, estic parlant de fa molt de temps.
4: Sí.
2: Clar, la vostra generació la gent gran que estava, i així ho lligo, ahir l'alumenatge de la bellesa d'aquí Vilafant.
3: És que m'estaves mirant quan deies tota la gent gran i pensava, bueno, ara ja m'ha passat a l'altra.
2: No, perquè jo em referia per la festa de la bellesa, perquè tant la Montse com l'Antoni hi eren, tota la gent que hi havia ahir en aquesta festa que es va fer Vilafant i el Pa Volador, eren persones que valoraven l'esforç, no? Que dubto molt que copiessin de la manera que s'està copiant ara, que devien fer-ho, o si copiaven...
4: Entre altres coses no hi havia les tècniques que hi ha, eh? Clar.
2: Però clar, el que passa és que quan surt una novetat, de seguida intentem utilitzar-la per fer menys esforç, en lloc de fer per millorar. No, anem a buscar a fer trampes, no?
5: Bueno, quan surt la notícia que molts metges de la Seguretat Social utilitzen les IAs per saber el diagnòstic no sé què, cuidado, eh? Cuidado, perquè la IA està molt bé, si vols, però a nivell professional poder s'hauria de tenir una IA professional. La de pago, eh? Almenys que els hi paguin la bona, per dir-ho així, eh?
1: Jo te diré una cosa, Toni, actualment jo he parlat amb persones, advocats, arquitectes, que estan utilitzant la intel·ligència artificial. Allà on s'ho llegeixen, s'ho miren, i no sé, un arquitecte, per exemple, fer una instància en un ajuntament no és una cosa que faci cada dia, i li diu a l'intel·ligència artificial que li faci i li farà. I és un arquitecte.
2: Però si és el més fàcil del món fer una instància en un ajuntament.
1: Sí, però això està passant.
3: Però la intel·ligència artificial hi ha de ser, jo penso que hi ha de ser-hi com a complement.
1: Com a complement.
3: I és a dir, però si tu no saps la base principal, allò et pot dir el que vulguis.
1: Que sí,
3: et
1: pot dir mentida, sí.
3: Tu, jo crec que és, si ha d'existir, ha d'existir perquè et faciliti la feina, sí. No perquè te la substitueixis. És a dir, tu pots agafar i dir això mateix, no?, que dius a un arquitecte, guita, ell ja sap com ha d'anar i així, i tu li dius, però és que aquí hi ha aquest tram que la llei no la tingui, per no buscar-la, llavors ell que te la busqui, sí. O sigui, ha de ser un complement, però mai un substitut.
1: Sí, per descomptat.
4: És que el problema que hi ha és que és això.
3: Ah.
4: No, però això es nota. No és com un complement, ho fan servir com a substitut, eh?
3: Sí.
4: I això és el greu.
3: Però clar, si hi ha algun tema que ara, per exemple, estem a la ràdio, no? I ara que vosaltres en sabeu molt més, li poseu alguna cosa. Llavors, si jo vinc empapada d'aquesta IA, així simplement, vosaltres ja detectareu...
2: O fer això que ha fet l'Hèctor, no? Buscar...
3: Ja detectareu que hi ha errors, i és que hi surten els errors, perquè l'has d'entrenar molt i molt i molt i molt, saps? Per acompanyament, jo penso que és interessant, i inclús perquè la burocràcia en general, parlo, no sigui tan feixuga també, perquè hi ha documents que dius, fes-me un resum, val? I aquest resum, abans d'estar tu vinc a posar-li, aquest resum te'l pot fer, i això sí que dius, bueno, doncs m'està ajudant a fer la feina més ben feta.
2: Clar, a mi em fa por que deixem de pensar, no? Que ens faci, ens ho posi tot,
0: sí,
2: tan fàcil,
0: no tant,
2: que
0: fa temps,
2: deixem de pensar.
5: Sí, no tant, però penseu que el que ara ha començat, això de la intel·ligència artificial, que acaba de començar, imagineu com evoluciona de ràpid tot el que és l'electrònica, el temps i tot això. Jo crec que d'aquí 10-12 anys, jo l'altre dia feia el comentari, igual que ara compres l'últim model de telèfon mòbil i te'n vas al Media Market, per posar una marca, eh? I compres la pantalla de tele o el portàtil nou, el que vulguis, aniràs a comprar un robot. I compraràs un robot que et farà les feines de casa i aquest robot al final serà...
2: Mentre siguin les feines de casa i no presentar la tertúlia o fer la meva feina per
5: ja arribarà,
2: laboral...
5: Ja arribarà, arribarà.
4: Ara que dius això del robot, jo deu fer un parell de mesos, vaig anar a Barcelona, vaig anar-hi a veure una obra de teatre. I com que tenien temps, vàrem entrar en un bar. Vàrem demanar això i això. Ens va venir un robot, amb tot el que varen demanar, es va parellar a la taula i llavors va venir el camarer i ens va posar el cit a la taula.
2: Sí, jo també he anat a algun restaurant
4: no
2: que t'ho porta un robot.
4: Això,
2: eh? Jo sí.
4: El robot així petit.
2: Sí.
3: És com un carrito.
2: Sí,
4: però es va parant allà. Exacte,
0: és un carrito que se mueve automàticament.
2: I que sap on s'ha de parar,
0: i
2: no?
0: Ja està.
4: Sí.
2: Bueno, mira, no sé. Sí. Clar, a mi, jo em nego a fer-la servir, perquè... Bueno, no ho sé. A mi em fa por...
4: No hi ha dubte que és una bona eina. Sempre que se'n sàpiga fer un bon ús.
3: Per això, a vegades te dius, ostres, tinc aquesta idea, tinc l'altra, i... Ajuda'm a fer, perquè no... Vale. I no tinc a ningú més per parlar-hi, no? Llavors... jo ho veig amb les nenes meves, que hi ha vegades que me diuen... Mira, jo tinc aquesta idea, tinc l'altra i no sé com lligar-ho. Després li posen i li donen aquesta idea i a partir d'aquí tu has de continuar-la. El que no pots fer és dir-li de l'1 al 10 fes-m'ho tot.
0: Clar. Jo crec que havia un problema durant bastantes anys i jo l'he vivido, en el sentit de que l'he vivido muchas veces, és el valor que le damos al conocimiento en nuestra sociedad. Entonces, creo que incluso la universidad se ha desprestigiado en el sentido de que mucha gente dice, por ejemplo, filosofía, ¿para qué sirve? Si no sirve para nada, o sea, como si tuviesen que ligar mucho más los estudios universitarios a funciones prácticas. Para mí no tiene que ser jamás así. O sea, las universidades lo que son para mí los templos del conocimiento, y lo que se tiene que transmitir es el valor del conocimiento. O sea, oye, ya veremos si después tú le encuentras utilidades prácticas o no, que seguro que sí, porque hayas estudiado la carrera que hayas estudiado, eso va a tener un valor y tú lo vas a transformar en una utilidad práctica. Pero lo que tenemos que decir es, oye, el valor, el conocimiento en sí tiene un valor, y eso es lo importante. Entonces, que tú vayas a un examen y seas capaz de aprobarlo porque te has puesto un pinganillo en la oreja, muy bien, habrás aprobado el examen, pero después, ¿qué valor vas a tener? No vas a tener absolutamente ningún valor, porque no habrás aprendido absolutamente nada, habrás aprendido a copiar, pero cuando salgas de ahí seguirás siendo tan zoquete como cuando entraste en esa sala, y ya está, y te habrás esquivado el sistema, le habrás hecho una trampa al sistema, y habrás copiado. Una cosa es una copia puntual para aprobar un examen, o una cosa así, como podía suceder en algún momento, o habremos hecho todos en algún momento en nuestra etapa educativa, y otra es usarlo por sistema, porque posiblemente la persona que ha llegado a comprarse el pinganillo para ponerse la oreja para entrar ese examen, los otros 10 exámenes que haga, no se habrá ido mucho.
3: Lo curioso del tema, y eso... tornant una mica amb el que ens deies, no? de la Festa de la Vellesa o de la gent gran o així, no? I vosaltres dos, que us tinc aquí al cantó, vosaltres ara segurament us demanaria els rius de Catalunya, els rius d'Espanya, i els diríeu, vale? Nosaltres, és veritat o no? O sigui, jo amb el meu pare o amb gent, no? Que te comencen a dir totes les muntanyes, tot el no sé què. Nosaltres, i m'hi incloeixo jo, jo me'n recordo de tres puntuals. Per què? Perquè no hi havia això d'estudiar lo important, potser. Vale? Llavors,
2: clar, perquè ara no s'ha...
3: Ara què fas?
2: No memorització.
3: Abans buscaves a l'enciclopèdia, ara busques directament al Google te dius, digue'm quines són, vale? O quin és el riu, o on està situat aquesta població, o així. Ho heu vist moltes vegades, no? que han fet preguntes. I te diuen, on està Lleida? Te l'han posat al sud, on te sigui, que ni idea.
0: Claro, però ahí
3: és greu.
0: Estava la banalización, en el sentido de... Yo entiendo que no hace falta saberse dónde están todos los países
3: matemáticamente,
0: banalizarlo es justamente lo contrario, lo que se hace. ¿Cómo lo puedo encontrar en internet? No necesito saber dónde está España, o dónde está Francia, o dónde está Estados Unidos.
4: Quan nosaltres estudiàvem geografia, el mestre es posava un mapa.
3: Exacte.
4: Allà hi havia l'estat espanyol.
0: Claro.
1: No, i després,
4: els rius, les capitals...
1: Sí. I, després,
4: i ho sabíem, i ho memoritzàvem, i ho dominava, i jo me'n recordo molt bé encara.
3: Clar, per això...
4: Estic segur que el meu net, els meus nets els dic que el riu Tajo per on passa.
3: Té.
4: Ni deia.
2: Els teus nets o jo.
0: Però l'altre dia me parece que Salvador Illa també m'invitó un xico al Parlament.
2: Sí, sí, sí.
0: Porque había unos influencers que empezaron a preguntar sí, quién era el presidente de la Generalitat. Empezaron a preguntar quién era el presidente de la Generalitat. Y claro, ahí pues empezó a salir de todo.
2: Sí, mm-hmm.
0: Y entonces cuando empezaron a decir, claro, le daban pistas y fue como Salvador. Y la gente contestaba Dalí.
3: Imagina't.
0: Pero un montón de gente. Pero, o sea, no uno o dos o tres.
2: Però clar, estudiants de batxillerat, que estaven al saló de l'ensenyament.
0: Que me digas, oye, mira, a mí la política no me interesa y no sé quién es el presidente de Cataluña o quién es el presidente de España, pues lo puedo entender, pero claro, ya que me digas Dalí, dices
1: però jo, no interessa. Però parlant d'això, jo us explicaré una anècdota meva que és molt grossa. Jo vaig ser 10 anys alcalde de Vinyonet de Puigventós i tots sabem que els nuclis a vegades les forques no té massa contacte amb l'Ajuntament. Doncs el que és el Mas Pau, hi ha gent que viu al Mas Pau i no sé, estic segur que més d'un, i jo quan anava a tope de feina, quan era més jove i vivia al Mas Pau, no, vaig estar molt de temps sense entrar dintre el poble. Això us ho explico perquè un dia a la farmàcia d'aquí de Vilafant parlaven de l'alcaldessa de Vinyonet de Puigventós, i jo es feia 5 anys que era alcalde, i li dic a aquella senyora: vostè d'on és? Diu: del Mas Pau. D'entrada te diuen del Mas Pau, no te diuen de Vinyonet, del Mas Pau. Dic: perdoni, no li sàpiga greu, presento, soc en Josep Maria Bartolomé,
2: fa 5
1: anys que soc alcalde.
0: Sí. Sobre lo que comentava Montse sobre intel·ligència artificial, jo crec que també és que és així. O sea, al final intel·ligència artificial te puede solucionar muchas cosas. Por ejemplo, te pongo un ejemplo personal, Yo, por ejemplo, ahora sabéis que vengo del mundo del diseño y demás. Claro, entonces eso es lo sé hacer. Y tengo algunos conocimientos de informática. Pero, por ejemplo, tú tienes inteligencias artificiales donde yo ahora me he montado varias páginas web que a mí me sirven absolutamente, pero me las he montado en cuestión de días. O sea, dar unos cuantos instrucciones a la web, a la inteligencia artificial, y te montas un programa. Yo me he montado un programa de facturación, me he montado un programa de seguimiento de contratos que tengo en vigor, me he montado un programa de seguimiento de mercado inmobiliario. O sea, todo eso con la IA. ¿Me sirve para mí? Sí. Si eso me lo encargase un cliente, o sea, no. si yo me dedicase profesionalmente a montar páginas web, ¿me lo encargase un cliente? Pues no, porque yo intento solucionar todos los agujeros de seguridad según mis conocimientos. ¿Pero qué necesitas ahí? Alguien
2: que
0: tenga unos conocimientos muy robustos para dárselos a una empresa. Me sirven para mí, para mi seguimiento.
3: Pero
0: el problema es que posiblemente empecemos a dar el salto de cosas muy poco profesionales a un mundo profesional.
3: Bueno, y ahí hay gente que está estudiando.
2: Clar. Sí. No, i que per això és important, doncs, jornades com la d'ahir de la Festa de la Vellesa, que torno una mica per valorar una mica aquest coneixement.
3: Ahir hi havia molts pobles que feien aquesta trobada i així. Bueno, jo, Toni, jo crec que tu que hi eres, doncs, ens ho vam passar molt bé.
4: Vale?
3: Jo
4: vaig
3: veure disfrutar, i això és lo important. I sí que la meva valoració quan vaig acabar, a part d'estar cansada i tot lo típic, no, que això, però ostres, me vaig anar a dormir molt contenta perquè vaig pensar, uau, no, tenim una gent gran que té moltes ganes de passar-s'ho bé
4: i que és agraïda,
3: i que, exacte, i que aquell detall, no, de que t'agafen la mà o que te toquen o... Bueno, te toquen ara sonarà malament, però vull dir que te posen la mà a l'ombro o així, no? Doncs, ostres, és molt agradable. Home, és molt agradable, i jo vaig sortir d'allà com...
2: Amb energia, amb molta energia, no?
3: No sé, botida, no? Com aquell que diu, saps allò que dius, uau, perquè per molt que... No sé, jo quan vaig per aquí a Vilafant o així, moltes vegades no m'ho trobo gent, perquè, bueno, Vilafant té una casuística així, no? No hi ha molta gent pel carrer. I a vegades quan te paren és per dir-te, escolta, que tinc la vorera plena de fulles, no? I dius, sí, clar, és que és l'època, no?, de que caguin les fulles. Però ahir, per exemple, lògicament sempre hi ha alguna cosa, només faltaria, però no hi era, jo veia la felicitat, i això us ho dic de veritat, em va omplir moltíssim, moltíssim, perquè era una estona o un dia que
2: es contagia una mica,
3: que deies, uau, per això val la pena.
4: I un dia que veu gent que feia temps que no havies vist.
3: Molt.
4: Jo em vaig trobar amb gent...
3: I retrobaments,
4: sí. que feia temps que no els havia vist.
2: Clar, després et buscaven i no et trobaven, eh?
3: No, i aquests retrobaments que dius, no...
4: Això va ser una anècdota,
3: sí. És que estaven... Jo me vaig trobar, doncs, això també, gent que em deia, quina il·lusió, diu, perquè feia com 10 anys, vale, que no ens havíem vist i ens hem tornat a trobar ara.
2: Que xulo. Sí. Nosaltres ho deixem aquí, tornarem ben puntuals demà dimarts amb el suport de Gestoria Fernández. Passeu un molt bon dia. Adéu-siau.
3: Adéu-siau.
4: Adéu.

Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La Generalitat i els ajuntaments signen un acord per fer obres de millora a les escoles. Es tracta d'una inversió extraordinària de 5 milions d'euros que beneficiarà més de 700 municipis que rebran els diners en funció de la quantitat d'alumnes escolaritzats i l'antiguitat dels edificis. Escoltem el president Salvador Illa.
2: Confiem en vostès, vostès coneixen què han de fer en els seus equipaments d'educació pública, vostès saben quines necessitats hi ha i vostès tenen tota la confiança del govern per poder destinar-los i invertir-los de la forma i en el moment que creguin més adequat, no?
1: I Espanya dona suport a la negociació entre els Estats Units i l'Iran per l'obertura de l'estret d'Hormuz i torna a reclamar la suspensió total de l'acord d'associació entre la Unió Europea i Israel. Així ho ha expressat el ministre José Manuel Álvarez en una reunió del Consell d'Afers Exteriors.
3: Es necesario que las negociaciones de paz vayan avanzando, que el alto el fuego se haga permanente, que también sea permanente en Líbano, que cesen las violaciones de ese alto el fuego y que el paso libre y seguro del estrecho de Hormuz permita a todos los países del Golfo retomar las operaciones comerciales normales. El Consejo de Asociación entre la Unión Europea e Israel no puede continuar como si nada estuviera ocurriendo.
1: Per cert, que l'activista i membre de la flotilla Saif Abu-Keshek presentarà denúncia contra Israel per violació de drets humans durant la seva detenció en aquell país. L'activista assegura que s'han violat tots els seus drets des del moment en què el vaixell on viatjava va ser interceptat fins que el van deixar en llibertat i que en cap moment ha declarat davant del jutge. Abu-Keshek ha perdut 15 quilos després d'estar 12 dies sense menjar i sí sense beure, però demà mateix té intenció de tornar a la flotilla. I Fiscalia i Advocacia de l'Estat mantenen les peticions de penes per als acusats del cas Pujol. Així, les dues acusacions públiques mantenen les peticions de 29 anys i 25 anys de presó, respectivament, per associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsedat en document mercantil, frau fiscal i frustració en l'execució per a Jordi Pujol Ferrusola. També mantenen 17 anys per Mercè Gironès, la seva exesposa, i 14 anys i 4 anys i mig per Josep Pujol. I la Generalitat no tornarà a externalitzar la gestió de les prestacions en programes d'extutelats. Ho ha anunciat avui la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, en la comissió d'investigació sobre l'anterior Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. Per aquesta raó, el 31 de desembre, quan expiri la concessió actual, no es tornarà a licitar aquest servei. A partir de llavors, l'ajuda es calcularà de manera semiautomàtica amb dades administratives i d'acompanyament socioeducatiu.
0: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
4: I faci el temps que faci, aquí estem en directe des de Ràdio Vilafant FM, les 24 hores del dia al teu costat, en aquest punt del dial, al 107.3, i també doncs, a través de la nostra plana web, radiovilafant.net, i a les principals plataformes de streaming de ràdio online. Hi ha moltes plataformes on ens pots trobar aquestes pàgines web que fan recopilatoris d'emissores de ràdio de tots els estils d'àmbit nacional. Aquí també doncs, ens pots trobar i escoltar allà on estiguis, allà on vulguis. Estem a 22 graus de temperatura. Avui doncs, el temps s'ha de mantenir una miqueta amb aquesta estabilitat. Hem tingut solet al matí. Sí que és veritat que veiem núvols. Al principi doncs, no és previst que hagi de ploure, però ja ho sabem, al maig què pot passar, Sí que és previst que plogui demà. Demà tenim fins i tot alerta de pluges. Marca doncs, un 80% de precipitacions i de cares a la tarda poden ser intenses, poden ser puntualment fortes. Aquest és el contingut que us oferim del temps, que després complementem amb la resta d'informació que la xarxa ens ofereix a cada punt horari i també doncs, la música que us anem punxant i que us punxarem en aquesta tarda d'aquest 11 de maig. Per cert, aquest cap de setmana s'ha estrenat la nova gira de l'Oreja de Van Gogh. Amb Amaya Montero comentàvem al principi de les veus del matí avui. He estat veient diversos vídeos a les xarxes socials, dos concerts, dos bolos, anava a dir, dissabte i diumenge. Han estat doncs, dos concerts que s'han pogut veure, precisament doncs, bé, la Maya doncs, encara li queda una miqueta de treball, La veu doncs, en algunes cançons no estava a l'alçada. D'altres, sí, d'altres va recuperar aquella il·lusió de les cançons orígens celebrant 30 anys i 20 anys del Viaje de Copperput.
0: 107.3
5: FM. En directe.
6: En directe.
5: Ivan Yerpes.
4: Aquí estaré al teu costat i començant amb l'Aitana, anirem navegant pel panorama nacional i internacional. Us deixem ara amb aquest 6 de febrero.

edició 2017 d'Operación Triunfo ha estat a Aitana, sense cap mena de dubte. Ja ho diuen, que moltes vegades no és qui guanya Operación Triunfo, sinó qui aprofita doncs, aquest trampolí, aquesta plataforma, per tirar endavant els seus projectes. I una altra d'aquestes veus joves que tenim al nostre panorama és l'Abraham Mateo, que en aquest cas l'escoltem aquí també col·laborant doncs, amb aquesta proposta musical que es diu Clavaito.

0: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
1: L'Ajuntament de Vilafant informa. Cada any es detecten solars i terrenys privats en mal estat, amb vegetació descontrolada i acumulació de residus. Aquesta situació pot provocar incendis i problemes de salubritat. Recordem que és obligatori mantenir les parcel·les netes durant tot l'any. Per això s'ordena a tots els propietaris que netegin els seus terrenys abans de l'1 de juny d'aquest 2026. En cas d'incompliment, s'aplicaran sancions i l'Ajuntament de Vilafant podrà actuar de manera subsidiària. Vilafant, entre tots, més net i segur.
2: I jo que deia que no havia de ploure, mires el radar i tenim un núvol que pot ser que d'aquí una estoneta puguin caure quatre gotetes, eh? D'aquests ruixats del maig, eh? Esperem que no sigui amb la intensitat de la setmana passada. Afrojack, i aquí tenim, doncs, Black Five i Nick Mooney amb aquesta proposta musical, Long Day and Night.

0: Álvaro Soler no ha vingut sol amb aquesta proposta que es diu Zero, sinó que també l'acompanya Namayana Women's Choir. El cor, doncs, de veus que escoltes, aquí de fons. Així estem, doncs, passant aquesta estoneta de tarda empordanesa des de la teva ràdio, Ràdio Vilafant FM.
1: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
2: Ui, ens l'hem passat, no?
3: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
4: Guadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlgama 2 de Figueres.
5: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
0: I ens anem cap a l'Alba amb Itacabant i també, doncs, amb la col·laboració de Doni Azolati.

0: Aquest dissabte 23 de maig vine a descobrir els oficis d'emergència a Vilafant. Bombers, Mossos, SEM, Protecció Civil, Creu Roja, agents rurals i molt més, amb activitats per a totes les edats. De 10 del matí a 2 del migdia a l'Àgora de Vilafant, al costat del pavelló Joel González. Tercera fira comarcal dels oficis d'emergència. T'hi esperem!
1: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.

0: Hey Billy there.
1: Doncs vinga, va, més música després de que CH diu que aquest estiu el passo amb tu, doncs arriba la Billie Eilish col·laborant amb Charlie XCX amb aquesta proposta musical.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: I vinga, va, que anem amb la proposta musical de Coldplay que tant hem escoltat aquí a la FM amb la col·laboració de Tini. Anem cap al punt de 4:45 amb el We Pray.

0: Al Casal de la Gent Gran, a la rectoria de Vilafant, tenim tot un ventall d'activitats perquè hi participis. Els propers dies, aquest mes de maig, tenim decoració del teu individual el dimecres dia 13 a les 4 de la tarda. Decoració de flors seques el dimecres dia 27 a les 4 de la tarda. Tallers de tecnologia els dies 5, 12, 19 i 26 de maig a les 5 de la tarda. I més activitats per al mes de juny. Taller d'espelmes el dimarts dia 9 a 3:45 de la tarda. Taller de tecnologia els dies 2, 9 i 16 de juny a les 5 de la tarda. Pintura amb textura el divendres 26 de juny a 3:45 de la tarda. Recorda, el Casal de la Gent Gran és un espai amb molta activitat i propostes. Cada mes ens proposem diferents xerrades i tallers a l'espai de la rectoria. Anima't a participar.
1: I tenim una bona cançoneta per compartir amb tu, amb Dani Martín i Carla Morrison. Aquesta proposta ens arriba amb aquest tema que es diu Que se mueran de envidia.

I mantenim una mica aquest to, aquesta línia que teníem amb Dani Martín i Carla Morrison, amb David Bisbal i Juan Luis Guerra, amb aquesta versió de Maná que es titula Si no te hubieras ido.

0: Cicle de xerrades Drets de les persones grans a Vilafant. El dijous 14 de maig a les 5 de la tarda a la rectoria, xerrada Un cuidador inexpert, a càrrec de Joan Sales. El dimecres 27 de maig a les 5 de la tarda, també a la rectoria, Rioreteràpia per cuidar-nos, a càrrec de Gemma Mogues. I el dijous 4 de juny a les 5 de la tarda a la rectoria, Diversitat de comiats al final de la vida, a càrrec de Són provisionals. Recorda, cicle de xerrades Drets a les persones grans. A Vilafant, no hi faltis.
1: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.

0: Els divendres de maig a Vilafant tenim tardes literàries. Els divendres a les 7 de la tarda al Cau de Vilafant. El divendres 15 de maig, presentació de llibre Converses a sobretaula al Motel amb Joan Armenguer i Xavier Fabrés. El divendres 22 de maig, Realitats paral·leles 1 i 2. Dos llibres de Mar Aparicio. I el divendres 29 de maig, presentació del llibre Totes les olors del món, amb Neus Safon. A l'Espai del Cau, els divendres de maig, a les 7 de la tarda.
1: A Vilafant, recordeu que teniu a la vostra disposició la deixalleria municipal, de dilluns a divendres de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores.
2: I podeu portar envasos, fluorescents, piles, bateries, pintures, tèxtil, olis vegetals, plàstics, vidre, ferralla i metalls, mobles, electrodomèstics i runa de construcció.
1: De dilluns a divendres de 10 a 1 i de 4 a 7.
2: Dissabtes de 10 a 13 hores.
1: Diumenge tancat.
2: I recordeu que de setembre a juny les tardes són de 15 a 18 hores.
1: Per a la recollida de mobles i voluminosos, recollida de poda a l'hivern a domicili, truqueu al 972 54 60 20 abans de dimecres a les 14 hores.
2: Deixalleria de Vilafant. Fem entre tots un municipi més net i sostenible.
3: Disturbed amb The Cyril. Aquí arriba el The Sound of Silence.

Sound of Silence amb Disturbed amb The Cyril. I cap a les 5 marxem i ho fem, doncs, amb Figaflaues. Amb nosaltres, amb aquest tema del 24, que no s'acabi. Tenim ganes d'estiu, eh?

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Comença a hores d'ara una gran rua de celebració del títol de Lliga amb l'afició del Futbol Club Barcelona, que recorrerà la ciutat des d'ara, a partir de l'Spotify Camp Nou, i passarà pel centre per acabar el recorregut al nou estadi. Una Lliga, la 29a, que han guanyat i han aconseguit per primer cop jugant contra el Real Madrid. Un tren orbital i una societat mercantil apropen la negociació dels pressupostos entre Esquerra i el PSC, que es podrien aprovar abans d'acabar aquest curs polític. Avui Esquerra ha aclarit que la dimissió o el cessament de Josep Lluís Trapero per la infiltració de Mossos a una assemblea de mestres no serà condició sine qua non per aprovar els comptes. El portaveu republicà és Isaac Albert.
2: Amb decisions molt quirúrgiques es pot anar construint d'una forma clara, i el que nosaltres reclamem és la inversió, però sobretot la voluntat política d'entendre que el país s'ha d'organitzar d'una forma absolutament diferent, que la mobilitat en aquest país ha de passar, ha de deixar de ser centralista i ha de ser en xarxa.
1: I el sindicat USTEC portarà als tribunals la infiltració dels Mossos d'Esquadra a una assemblea de docents i exigeix la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon. USTEC ho considera, diu, una vulneració gravíssima del dret de reunió, de vaga i de llibertat sindical. Portarà els fets davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i estudia la interposició d'una demanda al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El sindicat CGT també treballa per judicialitzar els fets i demana responsabilitats a Parlon, al president Salvador Illa i al director general de la policia, Josep Lluís Trapero. I l'Audiència de Barcelona condemna 3 dels 10 acusats a la peça del número 21 del cas Mercuri per irregularitats en l'ampliació d'un concessionari a Sabadell l'any 2009. El jutge conclou que hi ha 3 autors de delictes de falsedat documental: el propietari de la nau, Antoni Sitges, l'assessor de comptabilitat, José María Caballero, i el president del Gremi de Constructors Comarcal i oncle de l'exalcalde Manel Bustos, Melquiades Garrido. Aquest últim posa 3 mesos de presó i una multa de 900 euros. Dels dos primers, un mes i 16 dies de presó i 360 euros de multa. La resta d'acusats han quedat absolts, entre els quals hi ha l'extinenta d'alcaldia i ara directora territorial d'educació, Montserrat Capdevila. I el Teatre Nu estrena aquest dijous l'obra Àvia Trauré d'aquí, basada en el llibre i la promesa de l'escriptor de noia Joan Pinyol de rescatar la memòria del seu avi, Joan Colom, un republicà enterrat al Valle de los Caídos.

Així és com està l'actualitat informativa. Amb els companys de la xarxa ens posem al dia. I nosaltres que ens posem al dia amb la música, i ho fem amb La meva sort, amb Ginestar, per donar-te la benvinguda en aquesta tarda de l'11 de maig. Qui us està acompanyant? Un servidor, Ivan Llerpes.

0: fent alguna cosa. A Optipunt, amb el doctor Saben, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. Optipunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: I el panorama internacional ens torna a deixar una bona proposta musical de Harry Styles. Aquí tenim el Late Night Talking.

0: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional, el d'un nadó que no ha pogut quedar-se, o el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
1: Al Centre de Psicologia Likigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol. Espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
0: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
1: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia Likigai a Figueres.
2: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
3: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèl·lets i llenya amb Big Bag.
2: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
3: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
2: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
4: La versió italiana que va fer Jarabe de Palo del seu Depende, l'escoltem aquí. Es diu Depende. Depende.

0: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
1: Ui, ens l'hem passat, no?
2: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrida endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
3: Guadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlgama 2 de Figueres.
4: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

Isabel Ayun i aquesta mescla de Fernando Moreno ens ha portat al Potre Salvaje des de la FM, aquest ritme més contundent. A dos minuts per arribar al punt de dos quarts de sis en aquest 11 de maig. I una miqueta de tot, com dèiem, des d'aquí, des de la FM, acompanyant-te amb l'actualitat, amb els grans èxits, amb el programa nacional, internacional. Aquesta cançó és molt nacional, eh? Aquesta cançó sonava fins i tot a la selecció espanyola de futbol, eh? Doncs vinga, va, que continuem amb més música. Arribarem a l'Equador d'aquesta hora i ho farem amb la música d'Anna Mena i Belinda. I cap a les 12.

0: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.

0: álbum.
1: ¿Qué lo que estamos a rular? Y empezó el verano. ¡Fuego!
2: Encara no, encara ens queda una miqueta per començar l'estiu, però de moment tenim aquest mes de maig de xàfecs per compartir amb tu. Però bueno, anem a repassar algunes d'aquestes cançonetes que escoltàvem. Karol G, Si antes te hubiera conocido, de l'agost passat. O fa dos anys ja, eh?
3: Pero si

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: Aquest dissabte 23 de maig vine a descobrir els oficis d'emergència a Vilafant. Bombers, Mossos, SEM, Protecció Civil, Creu Roja, agents rurals i molt més, amb activitats per a totes les edats. De 10 del matí a 2 del migdia a l'Àgora de Vilafant, al costat del pavelló Joel González. Tercera Fira Comarcal dels Oficis d'Emergència. T'hi esperem!

Caigo amb el Max amb el Whatever, aquí amb nosaltres. Anem ara a escoltar doncs, aquesta cançó, la darrera que va presentar-nos a Oreja de Van Gogh, Todos Estamos Bailando la Misma Canción, que és una de les cançons que ha quedat exclosa de la gira, doncs, de la primera, ja, del segon concert ja no es va tocar, eh? Problemes vocals, problemes de so va tenir, doncs Amaia Montero va poder cantar-la.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: Tercera festa transfronterera de la cervesa artesana a Vilafant, a la zona dels Pins. El proper 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Food trucks, animació, concerts de rock. Recorda, tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. A la zona esportiva Els Pins de Vilafant, el 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Us hi esperem.
3: I la Lady Gaga amb nosaltres ara amb The Death Dance.

Aquesta cançó va sortir a la sèrie de Miércoles, la segona temporada. Aquell ball especial, eh? Molt guapo, per cert, la posada en escena. I vinga, que ens anem amb la Lola Índigo, a 10 minuts per les 6 de la tarda, amb la seva proposta que ens va arribar al març del 23. És la Santa.

Els divendres de maig a Vilafant tenim tardes literàries. Els divendres a les 7 de la tarda al Cau de Vilafant. El divendres 15 de maig, presentació del llibre Converses a sobretaula al Motel amb Joan Armenguer i Xavier Fabrés. El divendres 22 de maig, Realitats paral·leles 1 i 2. Dos llibres de Mar Aparicio. I el divendres 29 de maig, presentació del llibre Totes les olors del món, amb Neus Safont. A l'Espai del Cau, els divendres de maig, a les 7 de la tarda. L'Ajuntament de Vilafant informa. Cada any es detecten solars i terrenys privats en mal estat, amb vegetació descontrolada i acumulació de residus. Aquesta situació pot provocar incendis i problemes de salubritat. Recordem que és obligatori mantenir les parcel·les netes durant tot l'any. Per això s'ordena a tots els propietaris que netegin els seus terrenys abans de l'1 de juny d'aquest 2026. En cas d'incompliment, s'aplicaran sancions i l'Ajuntament de Vilafant podrà actuar de manera subsidiària. Vilafant, entre tots, més net i segur.

Doncs sí, maldita Nerea, aquí amb nosaltres. 3 minuts per les 6 amb la seva bailarina. Anem cap a l'informatiu de la xarxa un altre cop a les 6 i una horeta més que compartirem amb tu de Radio Fórmula amb tota l'actualitat i els grans èxits a la FM. No desconnectis, eh, d'aquest punt del diàleg.

0: 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva ràdio. La teva ràdio.
1: I amb la Mamaduixa ens anem. Amb la Mamaduixa, amb el seu grup i el seu Catalan Society.

0: タランソサエティ。
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Marxa des de les 5 de la tarda la rua de celebració del títol de Lliga del Barça amb l'afició, sortit de l'Spotify Camp Nou. Un autèntic bany de masses. Allà hi ha la nostra companya Judit Vallès. Bona tarda.
3: Molt bona tarda, què tal? Doncs mireu, la rua ha sortit uns minuts tard des del Camp Nou, com és habitual en aquest tipus de celebracions. De fet, fa poqueta estona que ha passat per davant de Travessera, continua passant per Travessera de les Corts i baixaran de seguida per Numància, també passant per Josep Tarradellas, i l'objectiu és que arribin a Passeig de Gràcia. Moltíssima gent seguint aquesta gran celebració, i això, l'objectiu és que arribin a Passeig de Gràcia perquè després tornin i arribin al Camp Nou de tornada. Moltíssima gent està seguint aquesta celebració dels campions de la Lliga.
2: Moltíssimes gràcies, Judit. Doncs ja ho sentíem, on anirem seguint. Més temes. El govern ha identificat i dissenyat 14 eixos de confinament d'incendis al territori català. Són espais ubicats entre els principals massissos de Catalunya que poden ser clau per evitar que el foc salti d'un massís a l'altre. Sumen més de 200.000 hectàrees. N'ha parlat avui el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.
4: Aquí hi ha 2 milions d'hectàrees protegides, d'acord, i afecten a unes 850.000 persones, d'acord, que serien les que també voldríem protegir. D'aquí actuem sobre 34.000 hectàrees forestals, d'acord? I tenim 5 trams de prioritaris, d'acord? Que serien bàsicament a zones on hi ha molta massa forestal, on hi ha molta població.
2: La Unió Europea ha arribat a un acord polític per imposar sancions contra colons israelians violents a Cisjordània. Ho ha dit l'alta representant de la política exterior, Kaja Kallas, en un missatge a xarxes socials. Els ministres han acordat també aplicar noves mesures de represàlia contra els càrrecs de Hamas. Segons Kallas, era hora de passar del bloqueig a l'acció perquè els extremismes i la violència han de tenir conseqüències. I Nissan planteja acomiadar 211 treballadors a Barcelona, un 37% de la plantilla dels 3 centres que té l'automobilística a Catalunya. La direcció de l'empresa nipona ho ha anunciat als representants laborals en una reunió a la qual s'havia de constituir la mesa per negociar l'expedient de regulació d'ocupació. I arquitectes de 41 països europeus es troben a Barcelona per celebrar les jornades al voltant dels premis Mies van der Rohe. Durant 2 dies celebraran i debatran sobre la reutilització i la transformació de l'agricultura. En una hora, més notícies en xarxa.
5: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant Soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant Soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
6: Recorda que tots els continguts que compartim des de la ràdio els pots recuperar a través de la nostra plana web radiovilafant.net i a xarxes socials. De moment et deixem amb bona música.
7: See the storm set in your eyes.

0: Art Unit presenta l'obra de teatre Calma. El dissabte 23 de maig a 6:45 de la tarda al Centre Cívic Les Mèlies de Vilafant. Entrada 5 euros. Entrades de taquilla o bé trucant al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Al cap dels enginyers de Lluís Riera, 606-59-91-19. I a les forques, Antoni Caselles, 609-45-07-41. Organitza Clau de Sol, amb el suport de l'Ajuntament de Vilafant i Ràdio Vilafant. Recordeu, dissabte 23 de maig, 6:45 de la tarda, Art Unit presenta Calma.
1: Esperem que estiguis passant una bona estona amb nosaltres. Des de Ràdio Vilafant, nosaltres t'acompanyem amb la música i també amb les darreres informacions, actualitat, doncs, a la nostra comarca de l'Alt Empordà.

0: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
1: Ui, ens l'hem passat, no?
2: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
3: Guadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlgama 2 de Figueres.
4: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
5: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva ràdio. La teva ràdio.
6: El panorama internacional, novament, des del 107.3 amb un dels grans, Imagine Dragons, el seu Mònica.

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net. Vam
1: conèixer. Aquesta freqüència, el 107.3, és un millor pas del temps, perquè sempre hi ha bona música sonant i els millors continguts.

0: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment. 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
1: Com ens agrada recuperar cançons o artistes, millor dit, que continuen amb la seva trajectòria musical. Fangoria, la tenim amb nosaltres amb aquest Me Voy.

0: MusicCat, el teu programa de referència del panorama musical en català. Tots els diumenges de 6 a 7 de la tarda i tots els dilluns de 8 a 9 del vespre. MusicCat amb Joan Antoni Blanco.
1: Aquesta és la ràdio que no et falla, que no et talla el rotllo i que sempre té un següent...

0: al Casal de la Gent Gran, a la rectoria de Vilafant, tenim tot un ventall d'activitats perquè hi participis. Els propers dies, aquest mes de maig, tenim decoració del teu individual el dimecres dia 13 a les 4 de la tarda. Decoració de flors seques el dimecres dia 27 a les 4 de la tarda. Tallers de tecnologia els dies 5, 12, 19 i 26 de maig a les 5 de la tarda. I més activitats per al mes de juny. Taller d'espelmes el dimarts dia 9 a 3:45 de la tarda. Taller de tecnologia els dies 2, 9 i 16 de juny a les 5 de la tarda. Pintura amb textura el divendres 26 de juny a 3:45 de la tarda. Recorda, el Casal de la Gent Gran és un espai amb molta activitat i propostes. Cada mes ens proposem diferents xerrades i tallers a l'espai de la rectoria. Anima't a participar!
1: Si estàs buscant el millor ritme, ja saps que amb nosaltres el trobaràs. El millor ambient i també la millor selecció. T'has quedat al lloc correcte, eh?

0: Fuck!
1: Cicle de xerrades Drets de les Persones Grans a Vilafant. El dijous 14 de maig a les 5 de la tarda a la rectoria, xerrada Un cuidador inexpert a càrrec de Joan Sales. El dimecres 27 de maig a les 5 de la tarda també a la rectoria, Riureteràpia per cuidar-nos a càrrec de Gemma Mogues. I el dijous 4 de juny a les 5 de la tarda a la rectoria, Diversitat de comiats al final de la vida a càrrec de Són Provisionals. Recorda, cicle de xerrades Drets a les Persones Grans. A Vilafant, no hi faltis.
2: Des de primera hora del matí fins a l'últim minut del dia, la música que vols escoltar sempre sona aquí en el 107.3 de la FM.

0: elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
1: Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
2: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.

0: Aquí tenim l'aire rumbero de l'Alfred Garcia amb aquesta rumba catalana que acabem d'escoltar des d'aquí, des de Ràdio Vilafant FM. L'Alfred, que va ser un dels participants a l'edició del 2017 d'Operación Triunfo i que va treure molt bon resultat en aquesta edició.
1: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
0: I és que Ràdio Vilafant no només escoltes música, la vius, la sents i la portes amb tu a cada moment del dia.

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 21 de febrer, gra de sorra amb Guillem Coscubiela. 28 de març, Bel Contes. 18 d'abril, gra de sorra amb Albert Quintana. 30 de maig, Bel Contes. 27 de juny, gra de sorra amb Guillem Coscubiela. 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, gra de sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, gra de sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
2: Ràdio Vilafant, ja saps que és més que música, també tenim informació, és aquell fil invisible que et connecta amb cada moment del teu dia i aquí coneixeràs tot el que passa a la comarca. 9, ignition sequence start, 6,

0: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
1: Arriba el bronceador amb Maluma des d'aquí, des del 107.3 de

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
0: El Futbol Club Barcelona celebra a aquesta hora el títol de Lliga amb l'afició amb una gran rua que recorre la ciutat. Jordi Fortià.
2: Ha sortit de l'Spotify Camp Nou pels vols a les 5 de la tarda i ha de passar pel centre de la ciutat per acabar el recorregut de nou a l'estadi. Una Lliga, la 29a pels Blaugrana, que per primer cop s'ha aconseguit jugant contra el Real Madrid.
3: Seguirem la rua amb la meva filla, que està allà asseguda, i fins que ens cansem i tornem a casa.
4: Tota la rua, segurament. I a tornada, aquí, tornem cap a casa. Segurament ens farem tota.
5: Per què no fan juntament amb les noies? Perquè guanyar la Lliga també. Però crec que la raó és perquè hi ha la Champions per mig, i potser les noies mereixen una celebració per elles soles.
6: Venim a celebrar la Lliga i res, amb els nens, algun dia festiu, meravellós.
0: L'Ondius ha d'amarrar el port de Granadilla per l'empitjorament de les condicions meteorològiques.
2: El Ministeri de Sanitat afirma que la nau hi serà el temps mínim imprescindible per garantir la seguretat del passatge.
0: L'OMS confirma 7 positius d'antivirus entre els passatgers de l'Ondius després del nou cas a França. L'organització està a l'espera de confirmació addicional del CDC pel que fa al passatger d'Estats Units, que en un primer moment va donar positiu molt confús.
2: El Ministeri de Sanitat assegura que tots els passatgers van ser tractats com a casos i no com a contactes, i que el possible el desenvolupament dels símptomes posterior a l'evacuació no implicaria haver pres majors precaucions. La ministra Mònica García insisteix que tots els passatgers eren asimptomàtics.
7: La última evaluación epidemiológica que se hizo en el buque ayer antes de desembarcar, y en esa evaluación epidemiológica no había ningún pasajero con síntomas, incluyendo los síntomas, la fiebre, e independientemente de los síntomas hay una rigurosa evaluación epidemiológica que tiene que ver con tomar la temperatura, preguntar los síntomas y luego en destino hacer todas las pruebas que sean necesarias.
0: El sindicat USTEC portarà als tribunals la infiltració dels Mossos d'Esquadra a una assemblea de docents i exigeix la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: Parlon ha anunciat que es revisarà l'oportunitat i la proporcionalitat, ha dit, de la infiltració dels Mossos, però assegura que es va tractar d'una decisió operativa i no política.
0: En cultura, en marxa dues setmanes intenses de Tàrraco Viva.
2: El Festival de Reconstrucció Històrica Romana enceta avui la 28a edició preguntant-se per què Roma. La reflexió marca la temàtica de mig miler d'actes fins la cloenda, el 24 de maig.
0: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
8: També es vol explicar en aquestes dues setmanes quin valor té precisament un certamen com Tàrraco Viva. La rellevància d'això, segons el seu director Magí Saritjol, és que cadascú pot fer la seva pròpia reflexió.
9: I reflexionar sobre el que estem fent. És a dir, en realitat la pregunta per què Roma és per què la història, és a dir, si la història serveix per alguna cosa. I l'última pregunta d'aquesta gran pregunta que es fa per Roma és per què el festival, és a dir, per què fem el festival.
0: I en esports, al marge del Barça, Jordi Cervantes, el Girona se la juga.
10: Els gironins disputen un partit important a Vallecas contra el Rayo a partir de les 9. Els de Mitchell, a un punt del descens, necessiten la victòria per apropar-se a l'objectiu de la salvació. I és que, en cas de triomf, se situarien amb 4 punts de marge a 3 jornades per acabar la temporada 25-26.
0: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. A hores d'ara es van succeint els núvols i els ruixats a l'extrem nord del país, bàsicament a tocar de França, cap a l'Alt Pirineu, també en el cas del Ripollès, l'Alta Garrotxa, l'Empordà. Aquí tenim núvols més gruixuts i es van produint algunes pluges locals. En canvi, a la resta del país la tranquil·litat impera, però fa més vent, sobretot a les comarques de Barcelona, un vent de ponent força tossut. Ha fet pujar la temperatura d'una forma evident. Aquesta nit i demà al matí, de moment tranquil·litat, no ha de fer una nit gaire freda, amb pocs núvols en general, si de cas algunes boires a les valls del Pirineu, també a la Costa Brava, i de moment el dimarts al matí despertarà amb aquesta calma. Però, en canvi, demà a la tarda, déu-n'hi-do el reguitzell de tempestes que tindrem. Les més fortes es formaran primer a les comarques de l'Ebre, després al prelitoral, i avançada la tarda entre Tarragona i Barcelona, també a l'interior de Girona, déu-n'hi-do les tamborinades que hi arribaran a descarregar. Precaució. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda. Doncs aquesta hora parlem d'aturades més o menys habituals. No és una tarda, afortunadament, excessivament complicada en aquesta xarxa viària. Repassem àrea metropolitana de Barcelona, extrem sud, l'autovia A2, sí que presenta uns 3 quilòmetres de lentitud i aturades entre Cornellà i Sant Joan d'Espí, en sentit Martorell, això l'autovia A2 sortint de Barcelona. I l'autopista B23, en aquest cas d'entrada a Barcelona, un parell de quilòmetres també de lentitud i retencions entre Esplugues i l'avinguda Diagonal. A extrem nord, les dues autopistes que baixen del Vallès cap a Barcelona, C58, C33, carregades, com és habitual a aquesta hora, entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les rondes. I l'AP7, com us dèiem, en principi tira prou bé. Si hi ha retencions, també són puntuals, un parell de quilòmetres a Barberà del Vallès i en sentit sud. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.

0: I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: Notícies en xarxa.
3: La meva filla que està allà asseguda.
2: Notícies en xarxa. Edició vespre.
3: Seguirem la rua amb la meva filla que està...
4: El Futbol Club Barcelona celebra a aquesta hora el títol de Lliga amb l'afició amb una gran rua que recorre la ciutat.
5: Ha sortit de l'Spotify Camp Nou pels vols a les 5 de la tarda i ha de passar pel centre de la ciutat per acabar el recorregut de nou a l'estadi. Una Lliga, la 29a, per als Blaugrana, que per primer cop s'ha aconseguit jugant contra el Real Madrid i que s'ha celebrat fins a la matinada a la plaça Catalunya per les obres de la Rambla.
4: Les conseqüències d'aquesta nit llarga les arrossegaven aquest matí molts aficionats, però ara, a aquesta hora, Barcelona és una festa per celebrar el títol amb els jugadors. Jordi Cervantes, bona tarda.
6: Bona tarda, Lali. Dia gran per al Barça, que celebra la Lliga amb l'afició pels carrers de la ciutat comtal. Segona Lliga consecutiva per un equip blaugrana que continua amb fam de títols. Seguint aquesta rua, tenim a la nostra companya, l'Anna Freixa. Anna, bona tarda. Com està evolucionant aquesta rua?
7: Bona tarda, doncs com dèieu, ha començat un pèl tard aquesta rua, estava previst que comencés a les 5 de la tarda, finalment s'han endarrerit uns 20 minuts, però avança força ara mateix. De fet, aquesta rua que ha passat primer per Travessera de les Corts ha baixat per Normància cap al carrer Berlín, doncs en aquest moment ja ha girat doncs al carrer Balmes avall. Recordem que hi ha alguns punts d'animació al llarg d'aquest recorregut. El primer a l'avinguda Josep Tarradellas en Berlín, el segon és precisament aquí al carrer Balmes, a baix de tot, amb Gran Via. Escoltem què dèiem als aficionats que han vingut a celebrar aquests títols amb el Barça. Escoltem què dèiem.
3: Seguirem la rua amb la meva filla, que està allà asseguda, i fins a que ens cansem i tornem a casa.
8: Tota la rua, segurament. I a tornada, aquí, tornarem cap a casa. Segurament farem tota.
9: Visca el Barça i visca Catalunya.
10: Per què no fan juntament amb les noies? Perquè guanyar la Lliga també. Però crec que la raó és perquè hi ha la Champions per mig, i potser les noies mereixen una celebració per elles soles.
11: Venim a celebrar la Lliga i res, amb els nens, algun dia festiu, meravellós.
7: Doncs aquestes són algunes de les persones que s'han apropat avui a Barcelona a celebrar aquests dos títols del Barça, la Lliga aconseguida ahir davant del Real Madrid i també la Supercopa fa uns dies precisament també davant el Real Madrid.
4: Gràcies, Anna, i gràcies, Jordi, també. De seguida tornarem amb tu amb la resta de l'actualitat esportiva.
2: Notícies en xarxa. Edició vespre.
4: L'altre titular de la tarda, l'Ondius amarra finalment al port de Granadilla després que les condicions meteorològiques hagin complicat l'evacuació dels 28 passatgers que encara queden al creuer.
5: Ha estat una recomanació de la capitalitat.

0: Els passatgers catalans i espanyols que han començat a fer la quarantena en un hospital de Madrid, segons el Ministeri de Sanitat, es troben bé. També s'ha confirmat que estaran 42 dies en aïllament.
1: I paral·lelament, l'OMS confirma 7 positius d'antivirus entre els passatgers de l'Ondius després del nou cas a França. L'organització està a l'espera de confirmació addicional del CDC pel que fa al passatger d'Estats Units, que en un primer moment va donar un positiu molt confús.
0: L'OMS afegeix que hi ha, a més, dos casos sospitosos. L'últim cas confirmat és el de la passatgera francesa que va presentar símptomes durant el vol de repatriació i que el govern francès ha confirmat com a positiu aquest dilluns.
1: Doncs sobre les crítiques a l'operatiu de desembarcament i a la no detecció del cas de la dona francesa, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha assegurat que en el moment de l'avaluació dins el vaixell, cap passatger va mostrar símptomes.
0: Amb tot, però, ha recalcat que tots van ser tractats com si fossin casos i no com contactes, i el ministeri afegeix que el possible desenvolupament de símptomes posterior a l'evacuació no implicaria la necessitat d'haver pres majors precaucions, ja que la precaució ha estat màxima.
2: La última evaluación epidemiológica que se hizo en el buque ayer antes de desembarcar, y en esa evaluación epidemiológica no había ningún pasajero con síntomas, incluyendo los síntomas la fiebre, quiero decir, porque me preguntaban si alguno de los pasajeros podía haber engañado con los síntomas. No, porque independientemente de los síntomas hay una rigurosa evaluación epidemiológica que tiene que ver con tomar la temperatura, preguntar los síntomas y luego en destino hacer todas las pruebas que sean necesarias.
0: Tots els passatgers catalans i espanyols que han començat a fer la quarantena en un hospital militar de Madrid, segons el Ministeri de Sanitat, es troben bé. També s'ha confirmat que estaran 42 dies en aïllament.
1: I pel que fa a la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona i l'altra dona hospitalitzada a Alacant per ser contactes de passatgers i que han donat negatiu en la primera PCR, continuaran ingressades fins que repeteixin la prova d'aquí a 7 dies.
0: Ho ha confirmat el cap de Servei de Salut Internacional de l'Hospital Clínic.
3: I és una molt bona notícia en el sentit de que tenim una pacient asimptomàtica amb una PCR inicial negativa, amb la qual una crida a la calma, ens dona molt de tranquil·litat això, i com sabeu el nostre protocol marquem que li fem una segona PCR una setmana després, una mica per completar el protocol. La situació actualment és molt bones notícies en el sentit de que asimptomàtica, malalta amb PCR negativa.
1: En el capítol internacional, Espanya dona suport a la negociació entre els Estats Units i l'Iran per l'obertura de l'estret d'Hormuz i torna a reclamar la suspensió total de l'acord d'associació entre la Unió Europea i Israel. Així ho ha expressat el ministre José Manuel Álvarez en la reunió del Consell d'Afers Exteriors. Jordi Casino.
4: A la trobada que s'ha fet a Brussel·les, el titular espanyol del RAM ha defensat novament la via sancionadora contra el govern de Netanyahu, mentre aquest no respecti el dret internacional, a més de reclamar un alto el foc permanent tant a l'Iran com al Líban.
5: Es necesario que las negociaciones de paz vayan avanzando, que el alto el fuego se haga permanente, que también sea permanente en Líbano, que cesen las violaciones de ese alto el fuego y que el paso libre y seguro del estrecho de Hormuz permita a todos los países del Golfo retomar las operaciones comerciales normales. El Consejo de Asociación entre la Unión Europea e Israel no puede continuar como si nada estuviera ocurriendo.
4: En la mateixa línia que Espanya, l'alta representant per a la política exterior de la Unió Europea, Kaja Kallas, també dona suport a la negociació per l'obertura de l'estret d'Hormuz.
1: Doncs per cert que l'activista i membre de la flotilla, Saif Abu-Keshek, presentarà denúncia contra Israel per violació de drets humans durant la seva detenció en aquell país.
0: L'activista assegura que s'han violat tots els seus drets des del moment en què el vaixell on viatjava va ser interceptat fins que el van deixar en llibertat i que en cap moment ha declarat davant d'un jutge. Abu-Keshek ha perdut 15 quilos després d'estar 12 dies sense menjar i 6 sense beure, però demà mateix té intenció de tornar a la flotilla.
6: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: El sindicat USTEC portarà als tribunals la infiltració dels Mossos d'Esquadra a una assemblea de docents i exigeix la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
0: USTEC ho considera una vulneració gravíssima del dret de reunió, de vaga i de llibertat sindical. Portarà els drets davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i estudia la interposició d'una demanda al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El sindicat CGT també treballa per judicialitzar els fets i demana responsabilitats a Parlon, Salvador Illa i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero.
1: Doncs la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha anunciat que revisarà l'oportunitat i la proporcionalitat, ha dit, de la infiltració dels Mossos.
0: Parlon ha insistit que la infiltració va ser una decisió operativa i no política i que aquesta mena de decisions operatives no estan en mans del director general de la policia, Josep

0: Lluís Trapero. En aquest sentit, ha assegurat que manté la confiança en el cos de Mossos d'Esquadra i en el major Trapero davant les peticions per cessar-lo que fan Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP.
1: Encara en plan educativa, la Generalitat i els ajuntaments signen un acord per fer obres de millora a les escoles d'infantil, primària i educació especial. Es tracta d'una inversió extraordinària de 100 milions d'euros que beneficiarà més de 700 municipis que rebran els diners en funció de la quantitat d'alumnes escolaritzats i l'antiguitat dels edificis. Esther Minguell.
2: L'acord preveu arribar a 723 municipis a través d'un programa de cooperació financera, un gest de confiança cap a les administracions locals per fer més àgils les reformes als centres educatius. Ho explica el president de la Generalitat, Salvador Illa.
3: Vostès coneixen què han de fer en els seus equipaments d'educació pública, vostès saben quines necessitats hi ha i vostès tenen tota la confiança del govern per poder destinar-los i invertir-los de la forma i en el moment que creguin més adequat.
2: Les entitats municipalistes agraeixen aquesta dotació per poder millorar equipaments públics que han patit la manca d'inversions que afecten la qualitat de vida dels ciutadans. Escoltem David Bote, president de la Federació Catalana de Municipis, i Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis.
4: Anem a incidir directament aquí, en obres de manteniment, de millora, d'accessibilitat, de fer les escoles millor per garantir l'espai en el qual es juga la cohesió i la igualtat d'oportunitats a Catalunya.
5: Mentre moltes inversions s'ajornaven, els ajuntaments hi hem continuat sent. I ho hem fet perquè sabem que una escola digna no és una qüestió secundària. És una condició bàsica d'igualtat d'oportunitats, de cohesió social i de futur del país.
2: Se'n podran beneficiar més d'un miler d'escoles construïdes o rehabilitades íntegrament abans del 2007.
1: I encara un darrer apunt, Barcelona oferirà a partir del curs vinent 5.000 noves places de català del Consorci per la Normalització Lingüística. D'aquesta manera, el consistori vol acabar amb les llistes d'espera per aprendre català a la ciutat. Carina Bellbé.
6: La capital catalana arribarà a oferir el curs vinent 35.500 places als cursos de català del Consorci de Normalització Lingüística, 5.000 més que les actuals. Una xifra que, segons l'alcalde de Barcelona, no s'havia assolit mai a la ciutat. Per fer-ho, el consistori incrementarà la inversió dels 1,9 milions anuals als 3,1 milions, uns diners amb els quals es contractaran 23 docents i amb què s'obriran nous cursos. Escoltem l'alcalde Jaume Collboni i Francesc Xavier Vila, conseller de Política Lingüística.
7: L'objectiu d'aquest augment de la plantilla d'aquests 5.000 és acabar amb les llistes d'espera, arribar pràcticament al 100% de la demanda no atesa.
8: Com que aprendre català és clau per una plena integració a Catalunya, per trobar feina, per relacionar-se, per arrelar, les administracions hem de tenir un paper capdavanter per garantir el dret a l'aprenentatge.
6: Aquest increment de l'oferta té a veure amb l'impuls que el govern municipal ha acordat amb el Departament de Política Lingüística de la Generalitat i s'inclou dins del Pacte Nacional per la Llengua.
1: El PSC i Esquerra asseguren que les converses per aprovar els pressupostos són sòlides i avancen bé i confien en aconseguir-ho abans que acabi el curs polític. Tots dos partits desvinculen el cessament de Trapero a la negociació pressupostària. Mont Carvajal.
9: Per als republicans, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha de dimitir o ser cessat per les infiltracions de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents, però això no condicionarà la negociació per als pressupostos. El portaveu Isaac Albert situa el tren orbital que uniria Mataró amb Vilanova i la Geltrú pel Vallès com a clau per l'èxit dels comptes.
10: Que la mobilitat en aquest país ha de deixar de ser centralista i ha de ser en xarxa. Nosaltres el que no farem és que el senyor Trapero acabi hipotecant el finançament dels hospitals o de les escoles.
9: Aquesta línia de tren s'afegeix a la Societat d'Inversions per controlar el compliment del govern espanyol en infraestructures i tot plegat podria segellar-se en una reunió bilateral a Estat Generalitat, segons la portaveu del PSC, Lluïsa Moret.
11: Que s'incorporin en el marc dels pressupostos, que després requereixin o es reforcin o acabin ratificant-se amb una futura bilateral, doncs segurament serà així.
9: Moret ha dit que el PSC no té opinió sobre la infiltració de Mossos i ha evitat defensar explícitament Trapero, com sí que ha fet amb la consellera d'Interior, Núria Parlon.
1: I en clau judicial, Fiscalia i Advocacia de l'Estat mantenen les peticions de penes pels acusats del cas Pujol.
0: Així, les dues acusacions públiques mantenen les peticions de 29 anys i 25 anys de presó, respectivament, per associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsedat en document mercantil, frau fiscal i frustració a l'execució per a Jordi Pujol Ferrusola. També mantenen 17 anys per a Mercè Gironès, la seva exesposa, i 14 anys i 4 i mig per a Josep Pujol. Per a la resta de germans, l'advocacia de l'Estat no demanava pena, mentre que la Fiscalia reclamava 8 anys de presó. Els advocats els demanen 5 i 2 anys de presó.
1: I l'Audiència de Barcelona condemna 3 dels 10 acusats en la peça número 21 del cas Mercuri per irregularitats en l'ampliació d'un concessionari a Sabadell l'any 2009.
0: El jutge conclou que hi ha tres autors de delictes a falsedat documental: el propietari de la nau, Antoni Sitges, l'assessor de comptabilitat, José María Caballero, i el president del Gremi de Constructors Comarcals i oncle de l'exalcalde Manuel Bustos, Melquiades Garrido. Aquest últim imposa 3 mesos a presó i una multa de 900 euros. Els dos primers, un mes i 16 dies a presó i 360 euros de multa. La resta d'acusats han quedat absolts, entre els quals hi ha l'extinenta d'alcaldia i ara directora territorial d'Educació, Montserrat Capdevila.
12: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Nissan planteja 211 acomiadaments als tres centres que té a Catalunya, un 37% de la plantilla. La retallada de llocs de treball es concentra a la planta de recanvis del Prat, amb 110 afectats d'un total de 122.
0: La direcció de l'empresa Nippona ho ha anunciat als representants laborals en la reunió en la qual s'havia de constituir la mesa per a negociar l'expedient de regulació d'ocupació. El gran gruix d'afectats serà a la planta de recanvis del Prat, amb 110 afectats, el 90% de la plantilla. També estan inclosos en l'expedient el centre tècnic NTC, on la direcció ha proposat retallar 86 llocs de treball, i en l'àrees funcionals al Prat, amb 15 acomiadaments. En tots dos casos, l'afectació ronda el 20% del total de treballadors.
1: I encara en l'àmbit laboral, els treballadors de la planta de Gurb de Leche Pascual s'han manifestat aquest matí a les portes de la fàbrica en resposta a la venda a Casa Terradellas.
0: Demanen que l'empresa s'assegui a negociar a través d'un procés col·lectiu. Aquesta, per la seva banda, manté les ofertes laborals de manera individual, però assegura que si no es pot resoldre per aquesta via, iniciarà un procediment d'extinció col·lectiva.
1: En cultura, en marxa dues setmanes intenses de Tàrraco Viva. El Festival de Reconstrucció Històrico-Romana enceta avui la 28a edició, preguntant-se per què Roma. La reflexió marca la temàtica de mig miler d'actes fins la cloenda el 24 de maig. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
13: Els 14 eixos de confinament d'incendis són espais ubicats entre els principals...
14: El Festival Romà de Tarragona presenta una edició de reflexió sobre quina funció té la història, sobre si veritablement serveix per evitar que es repeteixin errors o episodis foscos, com alguns del present. Però també es vol explicar en aquestes dues setmanes quin valor té precisament un certamen com Tàrraco Viva. La rellevància d'això, segons el seu director Magí Saritjol, és que cadascú pot fer la seva pròpia reflexió.
15: I reflexionar sobre el que estem fent. És a dir, en realitat la pregunta per què Roma és per què la història, és a dir, la història serveix per algú? I l'última pregunta d'aquesta gran pregunta que es fa a Roma és per què el festival? I per què fem un festival?
14: Aquest dilluns l'audiovisual romà arriba al Centre Cultural de l'antic Ajuntament i Tàrraco Viva, que proposa amb dos caps de setmana forts, el primer el següent amb el Moll de Costa com a epicentre i el darrer a l'entorn del Camp de Mart.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar la resta d'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. En futbol, aquest vespre el Girona tanca la jornada a Vallecas, al Camp del Rayo, a partir de les 9 de la nit. Els gironins els espera un únic, els separa un únic punt de la zona de descens que marca l'Alavés i necessiten el triomf per apropar-se a l'objectiu de la permanència. Mitchell és el tècnic gironí.
3: Donar-lo tot, naturalitat, toca pensar en nosaltres, en detalls, reconèixer que hem de millorar en petits detalls i no més. Preocupació, sí, responsabilitat, tota, treball a full.
2: A l'Espanyol s'ha fet oficial la incorporació de Monchi com a nou director general esportiu del club. L'arribada del gadità al club suposa un reforç important per l'estructura esportiva. Monchi agafa les regnes del conjunt blanquiblau de manera immediata i es mantindrà en el càrrec tant si l'equip es manté a primera o baixa a segona. El sentim.
4: Estoy aquí porque desde el primer momento, en mis primeras conversaciones con Alan, sentí mucho cariño, sentí mucho respeto y vengo, bueno, a intentar sumar en el futuro, pero también en el presente. Y por eso estoy aquí, me he incorporado lo más rápido posible, porque creo que cualquier pequeño empujón, por muy pequeño que sea, le va a venir bien al club. Desde la modestia, desde la humildad, pero también desde la experiencia, intentar ayudar al club en lo que se pueda desde ya.
2: A Monchi l'avala l'èxit aconseguit amb la creació del projecte del Sevilla, que va ajudar el conjunt sevillà a sumar 11 títols. També ha passat per Roma i Aston Villa. El cap de setmana ens deixa la disputa de la Lliga de Campions, tant masculina com femenina, a Coimbra, a Portugal, però sense cap títol català. A la masculina, feia 8 anys que el Barça no disputava una final d'aquesta Champions i ahir tenia l'oportunitat d'aconseguir el títol 23 en aquesta competició, però el Porto li va impedir. Els portuguesos van imposar-se per 3-1. Ricard Ares és el tècnic del conjunt blaugrana.
5: No hem entrat bé al partit, és un equip amb molta qualitat que ha culminat dos gols i davant d'un equip així pues no és fàcil. És cert que al llarg del partit hem competit, hem tingut opcions, no hem sabut aprofitar algunes superioritats de 4x3 que ens podíem entrar en el partit. Molt content amb els jugadors, molt content amb l'equip i treballant com estem treballant, tornarem a estar aquí i l'aixecarem.
2: En aquesta final a 8, el Reus havia caigut als quarts de final. I en la final a 4 femenina, el Vila-sana va perdre semifinals contra el Fraga, que s'acabaria proclamant campió amb 5 catalanes a l'equip i el tècnic Jordi Capdevila. Carla Font de Glòria, jugadora del Fraga, parla d'aquesta final a 4.
6: Tingut unes semis molt difícils contra el Vila-sana i una final contra el Benfica, que també a la fase de grups els dos partits que havíem jugat havíem empatat i sabíem que tot costaria molt, seria molt complicat. També nosaltres hem fet un molt bon treball en equip, hem sigut molt sòlides en defensa i a mesura d'anar picant pedra doncs, els gols han anat entrant i estem supercontentes, amb moltes ganes de celebrar-ho fort i amb ganes de més.
2: En bàsquet, l'Espart Girona no podrà continuar lluitant pel títol de la Lliga Femenina Endesa. Es queda a semifinals després d'empatar 73 amb el València Bàsquet en el partit de tornada. Les valencianes van fer bo un únic punt d'avantatge que havien aconseguit en l'anada. La final serà València-Casademont-Saragossa. I un últim apunt també de bàsquet, el Lima Horta, que estava disputant el playoff d'ascens a Lliga Femenina Endesa, va caure a quarts de final després de perdre de 30 punts al partit de tornada contra l'Unicaja Mijas.
1: Moltíssimes gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Lali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació.
1: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
2: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
3: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
4: Ruta 66.
5: Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
6: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972 54 6020 i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
7: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
8: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm old. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
9: Bona tarda, són 8:15.
10: Notícies en xarxa vespre. Amb l'Ali Giné.
9: El Futbol Club Barcelona celebra a aquesta hora el títol de Lliga amb l'afició amb una gran rua que recorre la ciutat. Jordi Fortià.
11: Ha sortit de l'Spotify Camp Nou pels vols al 5 de la tarda i ha de passar pel centre de la ciutat per acabar el recorregut de nou a l'estadi. Una Lliga, la 29a per als Blaugrana, que per primer cop s'ha aconseguit jugant contra el Real Madrid.
12: Seguirem la rua amb la meva filla, que està allà asseguda, i fins que ens cansem i tornem a casa.
13: Tota la rua, segurament. I a tornada, aquí, tornem cap a casa. Segurament farem tota.
14: Per què no fan juntament amb les noies? Perquè guanyar la Lliga també. Però crec que la raó és perquè hi ha la Champions per mig, i potser les noies mereixen una celebració per elles soles.
15: Venim a celebrar la Lliga i res, amb els nens, algun dia festiu, meravellós.
9: L'Ondius amarra el port de Granadilla per l'empitjorament de les condicions meteorològiques.
11: El Ministeri de Sanitat afirma que la nau hi serà el temps mínim imprescindible per garantir la seguretat del passatge.
9: L'OMS confirma 7 positius d'antivirus entre els passatgers de l'Ondius després del nou cas a França.
11: El Ministeri de Sanitat assegura que tots els passatgers van ser tractats com a casos i no com a contactes i que el possible desenvolupament dels símptomes posterior a l'evacuació no implicaria haver pres majors precaucions. La ministra Mònica García insisteix que tots els passatgers eren asimptomàtics.
16: La última evaluación epidemiológica que se hizo en el buque ayer antes de desembarcar. Y en esa evaluación epidemiológica no había ningún pasajero con síntomas, incluyendo los síntomas, la fiebre. E independientemente de los síntomas, hay una rigurosa evaluación epidemiológica que tiene que ver con tomar la temperatura, preguntar los síntomas y luego, en destino, hacer todas las pruebas que sean necesarias.
9: El sindicat USTEC portarà als tribunals la infiltració dels Mossos d'Esquadra a una assemblea de docents i exigeix la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
11: Parlon ha anunciat que es revisarà l'oportunitat i la proporcionalitat, ha dit, de la infiltració dels Mossos, però assegura que es va tractar d'una decisió operativa i no política.
9: En cultura, en marxa dues setmanes intenses de Tàrraco Viva.
11: El Festival de Reconstrucció Històrica Romana enceta avui la 28a edició preguntant-se per què Roma. La reflexió marca la temàtica de mig miler d'actes fins la cloenda, el 24 de maig.
9: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
0: També es vol explicar en aquestes dues setmanes quin valor té precisament un certamen com Tàrraco Viva. La rellevància d'això, segons el seu director Magí Saritjol, és que cadascú pot fer la seva pròpia reflexió.
17: I reflexionar sobre el que estem fent. És a dir, en realitat la pregunta per què Roma és per què la història? És a dir, la història serveix per alguna cosa? I l'última pregunta d'aquesta gran pregunta que es fa a Roma és per què el festival? És a dir, per què fem el festival?
9: I en esports, més enllà del Barça, Jordi Cervantes, el Girona se la juga.
18: Els gironins disputen un partit important a Vallecas contra el Rayo a partir de les 9. Els de Mitchell, a un punt del descens, necessiten la victòria per apropar-se a l'objectiu de la salvació. I és que, en cas de triomf, se situarien amb 4 punts de marge a 3 jornades per acabar la temporada 25-26.
19: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. A hores d'ara es van succeint els núvols i els ruixats a l'extrem nord del país, bàsicament a tocar de França, cap a l'Alt Pirineu, també en el cas del Ripollès, l'Alta Garrotxa, l'Empordà. Aquí tenim núvols més gruixuts i es van produint algunes pluges locals. En canvi, a la resta del país, la tranquil·litat impera, però fa més vent, sobretot a les comarques de Barcelona, un vent de ponent força tossut. Ha fet pujar la temperatura d'una forma evident. Aquesta nit i demà al matí, de moment tranquil·litat. No ha de fer una nit gaire freda, amb pocs núvols en general, si de cas algunes boires a les valls del Pirineu, també a la Costa Brava, i de moment el dimarts al matí despertarà amb aquesta calma. Però, en canvi, demà a la tarda, déu-n'hi-do el reguitzell de tempestes que tindrem. Les més fortes es formaran primer a les comarques de l'Ebre, després al prelitoral, i avançada la tarda entre Tarragona i Barcelona, també a l'interior de Girona, déu-n'hi-do les tamborinades que hi arribaran a descarregar. Precaució. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Dali. Doncs parlem gairebé d'absoluta calma ja en aquesta xarxa viària, en una tarda força tranquil·la, la veritat. Quedarien aturades puntuals, bàsicament zona carregada aquesta de l'autopista AP7 a l'altura de Barberà del Vallès en sentit sud, o la B30 també amb una mica més de volum de trànsit, res a l'altre món, tram de Barberà en direcció nord. Les rondes de Barcelona també estan millorant molt ràpidament, queden alguns punts de lentitud, però vaja, aquesta hora, com et deia, en general, parlem ja de circulació força tranquil·la. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El Futbol Club Barcelona celebra aquesta hora el títol de Lliga amb l'afició amb una gran rua que recorre la ciutat.
4: Ha de sortir de l'Spotify Camp Nou pels vols a les 5 de la tarda i ha de passar pel centre de la ciutat per acabar el recorregut de nou a l'estadi. Una Lliga, la 29a, per als Blaugrana, que per primer cop s'ha aconseguit jugant contra el Real Madrid i que ha celebrat fins a la matinada a Plaça Catalunya per les obres a la Rambla.
0: Les conseqüències d'aquesta nit llarga les arrossegaven aquest matí molts aficionats. Però ara, a aquestes hores, Barcelona és una festa per celebrar el títol amb els jugadors. Jordi Cervantes, bona tarda.
5: Bona tarda, Lali. Dia gran per al Barça, que celebra la Lliga amb l'afició pels carrers de la ciutat comtal. Segona Lliga consecutiva per un equip blaugrana que continua amb fam de títols. Seguint aquesta rua tenim a la nostra companya, l'Anna Freixa. Anna, bona tarda. Com està evolucionant aquesta rua?
6: Bona tarda, doncs ja ha fet part del recorregut, podríem dir que aproximadament ja està cap a la meitat d'aquest recorregut. Recordem, ha sortit del Camp Nou, ha passat per Travessera dels Corts, Numància. El primer punt d'animació de tres que n'hi ha al llarg d'aquest recorregut era Avinguda de Tarradellas, en Berlín, i aquí, en aquest punt d'animació, com en la resta, en els altres dos que hi ha, doncs es repartien tot de banderetes perquè els aficionats doncs poguessin rebre els jugadors quan arribessin amb l'autobús de la millor manera i de la millor manera més colorida, podríem dir, perquè moltíssimes banderes rebien els jugadors en la seva arribada amb l'autobús. Hi ha moltíssima gent arribada d'arreu de Catalunya que està acompanyant aquest autobús del Barça amb els jugadors, amb les dues copes, i ara l'autobús ja està arribant al tram final del carrer Balmes, on hi haurà el segon punt d'animació. Després pujarà per Passeig de Gràcia, on a la Pedrera s'espera que sigui un dels punts importants d'aquest recorregut. Això deia la gent que ens hem anat trobant al llarg d'aquest recorregut.
7: Seguirem la rua amb la meva filla, que està allà asseguda, i fins que ens cansem i tornem a casa.
8: Tota la rua, segurament. I a tornada, aquí, tornem cap a casa. Segurament farem tota.
9: Visca el Barça i visca Catalunya.
10: Per què no fan juntament amb les noies? Perquè guanyar la Lliga també. Però crec que la raó és perquè hi ha la Champions per mig, i potser les noies mereixen una celebració per elles soles.
11: Venir a celebrar la Lliga i res, amb els nens, algun dia festiu, meravellós.
6: Doncs aquesta rua, com dèiem, està aproximadament a la meitat. S'espera que aproximadament duri unes 5 hores i arribi finalment al Camp Nou per allà a les 10 de la nit.
5: Gràcies, Anna. També hem vist en aquest autocar dels jugadors com, per exemple, Robert Lewandowski o Chesney es menjaven un gelat, però gairebé tota la comitiva estava agafant forces perquè resta de rua, l'Ali, gairebé 2 hores i mitja per endavant fins a les 10, on l'equip espera tornar al Camp Nou pels vols de les 10 de la nit.
0: Gràcies, Jordi. Deu fer calor, que amb el gelat està bé que se'l mengin. De seguida tornem amb tu, però amb la resta de l'actualitat esportiva. Gràcies, Jordi.
12: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'altre titular de la tarda, el MV Ondius ha hagut d'amarrar el port finalment de Granadilla després que les condicions meteorològiques hagin complicat l'evacuació dels 28 passatgers que encara queden al creuer.
4: Ha estat una recomanació de Capitania Marítima amb l'objectiu de garantir la seguretat. Sanitat afirma que la nau s'estarà al port canari el temps mínim imprescindible per garantir la seguretat del passatge i dels membres del dispositiu d'evacuació. Hi ha hagut diverses maniobres per intentar fer l'operació, però l'empitjorament de les condicions ho han fet impossible. Pel que fa als passatgers catalans i espanyols que han començat a fer la quarantena en un hospital de Madrid, segons el Ministeri de Sanitat, es troben bé. També s'ha confirmat que estaran 42 dies en aïllament.
0: I l'OMS confirma 7 positius d'antivirus entre els passatgers de l'Ondius després del nou cas a França. L'organització està a l'espera de confirmació addicional del CDC pel que fa al passatger d'Estats Units, que en un primer moment va donar un positiu molt confús.
4: L'OMS afegeix que hi ha, a més, 2 casos sospitosos. L'últim cas confirmat és el de la passatgera francesa, que va presentar símptomes durant el vol de repatriació i que el govern francès ha confirmat com a positiu aquest dilluns.
0: Doncs sobre les crítiques a l'operatiu de desembarcament i la no detecció del cas de la dona francesa, la ministra de Sanitat, Mònica García, que en breus moments tornarà a compareixer, ha assegurat abans que en el moment de l'avaluació dins el vaixell cap passatger va mostrar símptomes.
4: Amb tot, però, ha recalcat que tots van ser tractats com si fossin casos i no contactes, i el ministeri afegeix que el possible desenvolupament de símptomes posterior a l'evacuació no implicaria la necessitat d'haver pres majors precaucions, ja que la precaució ha estat màxima.
13: La última evaluación epidemiológica que se hizo en el buque ayer antes de desembarcar, y en esa evaluación epidemiológica no había ningún pasajero con síntomas, incluyendo los síntomas, la fiebre, quiero decir, porque me preguntaban si alguno de los pasajeros podía haber engañado con los síntomas. No, porque independientemente de los síntomas hay una rigurosa evaluación epidemiológica que tiene que ver con tomar la temperatura, preguntar los síntomas y luego en destino hacer todas las pruebas que sean necesarias.
0: Sentíem a la ministra Mònica García, insistim que estem a l'espera que torni a comparèixer d'aquí breus moments per explicar aquesta decisió d'última hora, precisament d'amarrar el vaixell a port, finalment, per les condicions meteorològiques. Pel que fa, mentrestant, a la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona i l'altra dona hospitalitzada a Alacant per ser contactes de passatgers i que han donat negatiu en la primera PCR, continuaran ingressades fins que repeteixin la prova d'aquí 7 dies.
4: Ho ha confirmat José Muñoz, cap de Servei de Salut Internacional de l'Hospital Clínic.
14: I és una molt bona notícia en el sentit de que tenim una pacient asimptomàtica amb una PCR inicial negativa, amb la qual una crida a la calma, ens dona molta tranquil·litat això, i com sabeu el nostre protocol marquem que li fem una segona PCR una setmana després, una mica per completar el protocol. La situació actualment és molt bones notícies en el sentit de que asimptomàtica, malalta amb PCR negativa.
0: En el capítol internacional, Espanya dona suport a la negociació entre els Estats Units i l'Iran per l'obertura de l'estret d'Hormuz i torna a reclamar la suspensió total de l'acord d'associació entre la Unió Europea i Israel. Així ho ha expressat el ministre José Manuel Álvarez en la reunió del Consell d'Afers Exteriors, Jordi Casino.
15: A la trobada que s'ha fet a Brussel·les, el titular espanyol del RAM ha defensat novament la via sancionadora contra el govern de Netanyahu, mentre aquest no respecti el dret internacional, a més de reclamar un alto al foc permanent tant a l'Iran com al Líban.
16: Es necesario que las negociaciones de paz vayan avanzando, que el alto al fuego se haga permanente, que también sea permanente en Líbano, que cesen las violaciones de ese alto al fuego y que el paso libre y seguro del estrecho de Hormuz permita a todos los países del Golfo retomar las operaciones comerciales normales. El Consejo de Asociación entre la Unión Europea e Israel no puede continuar como si nada estuviera ocurriendo.
15: En la mateixa línia que Espanya, l'alta representant per a la política exterior de la Unió Europea, Kaja Kallas, també dona suport a la negociació per l'obertura de l'estret d'Hormuz.
0: Doncs per cert que l'activista i membre de la flotilla, Saif Abukashek, presentarà denúncia contra Israel per violació de drets humans durant la seva detenció en aquell país.
4: L'activista assegura que s'han violat tots els seus drets des del moment en què el vaixell on viatjava va ser interceptat fins que el van deixar en llibertat i que en cap moment ha declarat davant d'un jutge. Abukashek ha perdut 15 quilos després d'estar 12 dies sense menjar i 6 sense beure, però demà mateix té intenció de tornar a la flotilla.
12: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El sindicat USTEC portarà als tribunals la infiltració dels Mossos d'Esquadra a una assemblea de docents i exigeix la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
4: USTEC ho considera una vulneració gravíssima del dret de reunió, de vaga i de llibertat sindical. Portarà els fets davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i estudia la interposició d'una demanda al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El sindicat CGT també treballa per judicialitzar els fets i demana responsabilitats a Parlon, Salvador Illa i el director general de la policia, José Luis Trapero.
0: Doncs la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha anunciat que revisarà l'oportunitat i la proporcionalitat, ha dit, de la infiltració dels Mossos.
4: Parlon ha insistit que la infiltració va ser una decisió operativa i no política i que aquesta mena de decisions operatives no estan en mans del director general de la policia, Josep Lluís Trapero. En aquest sentit, ha assegurat que manté la confiança en el cos de Mossos d'Esquadra i en el major Trapero davant les peticions per cessar-lo que han fet Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP.
0: I encara en plan educativa, el govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari a les quals es va comprometre fa 3 anys. És el balanç que ha avançat a la xarxa el departament sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català a causa de l'envelliment progressiu de les plantilles i de l'elevada temporalitat del professorat. Lluís Mata.
17: Fa 3 anys el govern es va comprometre a crear 820 places fixes de professor al conjunt de les universitats públiques de Catalunya. Un cop culminat aquest termini, el departament ha avançat a la xarxa que se n'han generat 513 i que cap d'elles està vinculada a jubilacions. Universitat justifica que no s'hagi arribat a l'objectiu fixat inicialment, en bona part pel fet que des del govern espanyol s'ha desplegat un programa d'incorporació de talent docent i investigador que ha dotat dels centres catalans de prop de 1.200 places d'ajudants a doctor, unes places que el govern es compromet a estabilitzar en un futur. Sigui com sigui, el col·lectiu de professors associats denuncia les condicions laborals que arrossega i posen en dubte que s'hagi avançat. Núria Suero representa el col·lectiu a la Universitat Autònoma de Barcelona.
18: Davant d'aquesta insuficiència extrema, d'aquest pla de xoc, les dades o les explicacions que es donen des del govern el que fan és, un cop més, justificar aquesta falta de finançament per acabar amb la precarietat.
17: Pel que fa al govern intern de les universitats, el vicerrector de la UB, Ernest Abadal, considera que ara els esforços s'han de centrar en reforçar el personal administratiu i de serveis.
19: Ara han entrat molts professors i la plantilla de pas no hi ha hagut aquest programa, aquest pla de xoc que s'ha fet pel PDI, que és el que els rectors estan reclamant, que es faci un pla de xoc pel personal tècnic.
17: Universitats considera que s'han superat els problemes d'incorporació de nou professorat del passat amb les limitacions imposades per les lleis de pressupostos que deixaven moltes jubilacions sense cobrir.
12: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Nissan planteja 211 acomiadaments als 3 centres que té a Catalunya, un 37% de la plantilla. La retallada de llocs de treball es concentra a la planta de recanvis del Prat, amb 110 afectats d'un total de 122.
4: La direcció de l'empresa Nippona ho ha anunciat als representants laborals en la reunió en la qual s'havia de constituir la mesa per a negociar l'expedient de regulació d'ocupació. El gran gruix d'afectats serà a la planta de recanvis del Prat, amb 110 afectats, el 90% de la plantilla. També estan inclosos en l'expedient el centre tècnic NTC, on la direcció ha proposat retallar 86 llocs de treball, i el d'àrees funcionals al Prat, amb 15 acomiadaments. En tots dos casos, l'afectació ronda el 20% del total dels treballadors.
0: I encara en l'àmbit laboral, els treballadors de la planta de Gurb de Leche Pascual s'han manifestat aquest matí a les portes de la fàbrica en resposta a la venda a Casa Tarradellas.
4: Demanen que l'empresa s'assegui a negociar a través d'un procés col·lectiu. Aquesta, per la seva banda, manté les ofertes laborals de manera individual, però assegura que si no es pot resoldre per aquesta via, iniciarà un procediment d'extinció col·lectiva.
0: El nou FM, Guillem Rico.
20: La decisió ha estat pràcticament unànime. Bona part dels treballadors de la planta de Gurb de Leche Pascual s'han concentrat aquest dilluns a mig matí en la que ha estat la primera jornada de vaga organitzada. Es manifesten davant la incertesa que els genera la compra de la planta per part de Casa Tarradellas i la reconversió a la producció de mozzarella. Andrés Rodríguez és treballador de Leche Pascual.
21: Lo importante es manifestarnos. Lo que estamos pidiendo es que nos sentamos en una mesa a negociar. El viernes, jueves, estuvimos en Barcelona con los abogados, un representante, un abogado de Pascual, pero siguen en la misma línea, que el que tenga preguntas, el que tenga dudas, está recursos humanos para atenderlas, pero en sí no es lo que queremos. Queremos es negociar ya en mesa y ya está.
20: La cinquantena de treballadors han tallat la rotonda de davant la planta, que dona accés a la C-17. Confien que amb aquesta mesura de pressió l'empresa mogui fitxa. Si no és així, no descarten noves mobilitzacions. L'empresa assegura que la seva intenció és mantenir les condicions dels treballadors, però si aquesta via no prospera i fos necessari activar un marc diferent, començarà el corresponent procediment legal d'extinció col·lectiva.
0: En territori, el govern canvia l'estratègia de gestió forestal i prioritzarà els espais de confinament d'incendis. De moment ja s'han identificat 14 eixos a tot el territori que estan ubicats entre els massissos principals i que poden ser clau per evitar la propagació de grans focs. Canal Tronja Noia, Sergi Lladó.
1: Els 14 eixos de confinament d'incendis són espais ubicats entre els principals massissos de Catalunya que poden ser clau per evitar que el foc salti d'un massís a un altre. Els 14 eixos sumen més de 200.000 hectàrees, però perquè siguin operatius fent la contenció del foc, caldria actuar en 34.000 d'aquestes hectàrees. Així ho ha explicat el govern aquest matí en una visita a Montserrat. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
2: Aquí hi ha 2 milions d'hectàrees protegides, d'acord, i afecten a unes 850.000 persones, d'acord, que seria les que també voldríem protegir. D'aquí actuem sobre 34.000 hectàrees forestals i tenim 5 trams de prioritaris que serien bàsicament a zones on hi ha molta massa forestal, on hi ha molta població.
1: Tot i que portarà anys completar tots els treballs, ja s'ha començat a fer actuacions en 5 d'aquests eixos que es consideren prioritaris. Són les zones Igualada-Martorell, Santa Coloma de Cervelló, Perafita-Manresa, Girona-Celrà, Argentona-La Roca i Rasquera-Perelló.
0: I l'aparició de restes arqueològiques al cim de la Mola pot fer tornar a repensar el seu futur. Els treballs d'adequació a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt, entre el Vallès Occidental i el Bages, han permès descobrir una antiga necròpolis del segle X. Pel cim de la Mola hi passen unes 300.000 persones cada any. Ràdio Municipal de Terrassa.
22: La Diputació de Barcelona ha confirmat aquest matí la troballa de restes de 14 persones a l'antiga necròpolis. De només dues o tres hi ha les restes íntegres. Algunes podrien datar del segle X, en les primeres èpoques del monestir. Les restes arqueològiques trobades són ara en un laboratori de Mataró, on s'analitzaran, es dataran i s'extrauran informacions més concretes, com l'edat, el sexe, traumatismes o patologies. Es preveu tenir conclusions abans d'acabar l'any. Maica Carmona és arqueòloga i directora tècnica de la intervenció.
23: La Diputació està plantejant-se de fer una mica d'inversió en alguns d'aquests individus que ens puguin fer dir, a veure, quins ens poden donar una cronologia més interessant i fer unes quantes proves de carboni 14 a veure què ens poden dir. A nivell científic és molt interessant.
22: Ara la Diputació vol delimitar l'àmbit de la necròpolis i en les properes setmanes farà una quinzena de cales en diverses feixes del voltant del cim. De moment ja ha delimitat els llocs de les troballes on podria haver més restes per evitar que es deteriorin.
0: I en cultura, en marxa dues setmanes intenses de Tàrraco Viva, el Festival de Reconstrucció Històrico-Romana, encetat avui la 28a edició, preguntant-se per què Roma. La reflexió marca la temàtica de mig miler d'actes fins la cloenda el 24 de maig. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
24: El Festival Romà de Tarragona presenta una edició de reflexió sobre quina funció té la història, sobre si veritablement serveix per evitar que es repeteixin errors o episodis foscos, com alguns del present, però també es vol explicar en aquestes dues setmanes quin valor té precisament un certamen com Tàrraco Viva. La rellevància d'això, segons el seu director Magí Saritjol, és que cadascú pot fer la seva pròpia reflexió.
25: I reflexionar sobre el que estem fent. És a dir, en realitat la pregunta per què Roma és per què la història? És a dir, si la història serveix per algú? I l'última pregunta d'aquesta gran pregunta que es fa per què Roma és per què el festival? És a dir, per què fem un festival?
24: Aquest dilluns l'audiovisual romà arriba al Centre Cultural de l'antic Ajuntament i Tàrraco Viva, que proposa amb dos caps de setmana forts. El primer, el següent, amb el Moll de Costa com a epicentre, i el darrer, a l'entorn del Camp de Mar.
0: I l'Auditori acull demà el Concert per la Pau 2026, un clam col·lectiu per la construcció de la convivència i la solidaritat.
4: Es tracta d'un concert a l'Auditori de Barcelona organitzat per la Fundació Victoria de Los Ángeles i destinat a donar suport als projectes de construcció de pau de la Creu Roja. El concert començarà a les 8 del vespre de demà dimarts i el cost de l'entrada és de 35 euros. L'esdeveniment compta amb la soprano Adriana González com a ambaixadora del concert. El director artístic de la Fundació, Marc Busquets, remarca que pel que fa a les guerres i els conflictes bèl·lics, enguany encara és pitjor que altres anys.
26: Vam tornar l'any passat, 2025, perquè desafortunadament els conflictes bèl·lics no han anat a menys, sinó a més, i aquest any hi tornem a l'Auditori demà a les 8, 35 euros l'entrada, ja que és un dels anys, segons la Creu Roja, més bèl·lics de les darreres dècades, amb més de 130 conflictes armats.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Més enllà de la rua de campions del Barça, aquest vespre el Girona tanca la jornada a Vallecas, al Camp del Rayo, a partir de les 9 de la nit. Els gironins els separa un únic punt de la zona de descens que marca l'Alavés i necessiten el triomf per apropar-se a l'objectiu de la salvació. Mitchell és el tècnic dels gironins. L'escoltem.
3: Donar-lo tot, naturalitat. Toca pensar en nosaltres, en detalls, reconèixer que hem de millorar en petits detalls i no més. Preocupació, sí, responsabilitat, tota. Treball a full.
2: A l'Espanyol s'ha fet oficial la incorporació de Monchi com a nou director general esportiu del club. L'arribada del gadità al club suposa un reforç important per l'estructura esportiva. Monchi agafa les regnes del conjunt blanc i blau de manera immediata i es mantindrà en el càrrec tant si l'equip es manté a primera o baixa a segona. El sentim.
4: Estoy aquí porque desde el primer momento, en mis primeras conversaciones con Alan, sentí mucho cariño, sentí mucho respeto y vengo, bueno, a intentar sumar en el futuro, pero también en el presente. Y por eso estoy aquí, me he incorporado lo más rápido posible porque creo que cualquier pequeño empujón, por muy pequeño que sea, le va a venir bien al club. Desde la modestia, desde la humildad, pero también desde la experiencia, intentar ayudar al club en lo que se pueda desde ya.
2: En bàsquet, l'Espart Girona no podrà continuar lluitant pel títol de la Lliga Femenina Endesa. Es queda a semifinals després d'empatar ahir a 73 amb el València en el partit de tornada. Les valencianes van fer bo un únic punt d'avantatge que havien aconseguit a l'anada. La final serà València-Casademont-Saragossa. Roberto Íñiguez, tècnic de les gironines, ho valorava així.
5: Mi emoción es de estar contento. Realmente estoy contento. Las jugadoras no lo entienden, pero yo estoy muy contento. Creo que hemos dado mucho más de lo que podíamos dar, hemos luchado, hemos llevado el partido al límite con un equipo que ahora Rubén me decía mucho mérito y con 12 jugadoras y con momentos estelares de Fievich y de Aguazán tirando de, bueno, pues de talento, ¿no? De talento. Bueno.
2: El Lima Horta, que estava disputant el playoff d'ascens de Lliga Femenina Endesa, va caure a quarts de final després de perdre de 30 punts al partit de tornada contra l'Unicaja Mijas. Només tenia 5 punts d'avantatge de l'anada i queda fora del playoff. I el cap de setmana també ens deixava les finals a 8 i a 4 de les lligues de campions masculina i femenina respectivament. A la masculina, el Barça disputava la final i la perdia davant el Porto per 3-1, mentre que la final a 4 femenina, el Vilassana va caure a les semifinals davant un Fraga que es va acabar proclamant campió amb 5 jugadores catalanes a l'equip i el tècnic Jordi Capdevila.
1: Gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Lali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que acabin de passar molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
2: Ui, ens l'hem passat, no?
3: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
4: Guadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlgama 2 de Figueres.
5: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm old. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
6: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
7: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
8: Ruta 66.
9: Oh yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
10: Els dimecres al vespre de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.
11: Sense 7.3 FM.

0: Ets dins el cau de l'àvia. Xxxt, calla, que sigui un secret.
1: Bueno, ens acabem de posar en contacte amb... amb l'Ivan, que l'Ivan és el superguai, i ja m'ha dit que ja està tot clar i tot arreglat. Ara, teòricament, teniu que estar-ho escoltant perfectament. Gràcies als que heu avisat de que no s'escoltava, ja sabeu que comptem sempre amb la vostra complicitat com a oïdors i oïdores a través de les xarxes web que Ràdio Vilafant té al llarg de tota aquesta existència del món, i podeu escoltar-nos des d'aquí fins allà, i aquí i allà pot ser la volta al món. Gràcies, Ivan, sempre és un plaer. I apa, llavors ja tornem a ser aquí, Anabel.
2: Sí, ja està.
1: Ja està, ja hem parlat de cantar i tot això, ja tens cortat ja.
2: Jo per cantar a la ràdio hauria de fer classes de cant, o sigui, de moment no.
1: Vale, jo...
2: No vull, o sigui, ja gairebé es cau al cau de l'àvia.
1: Jo he aconseguit algunes firmes que deien que volien que, si més no, cantessis aquell fragment de Viva la vida, viva la mare, però bueno, com podreu comprendre, futurs i probables fans de l'Anabel, avui té aquella cosa que en diuen el pànic escènic, la propera vegada, que serà dilluns que ve, aconseguirem arrencar-li, encara que sigui un petit fragment de la meravellosa cançó coneguda mundialment com Amo la vida e amo l'amore.
2: No sé si ho aconseguirem o no. Bueno, en directe, sense gravar.
1: És igual, un gotet d'aigua de coco i escolta, tot fantàstic, tu. És una cosa que... Què tenim de part del coco?
2: Doncs avui volíem parlar de l'humor, no?
1: Ah, sí, vale, pues parlem de l'humor, ja parlarem del coco. Teníem el coco?
2: També, però també no.
1: Va, anem a parlar de l'humor. L'humor, allò que et fa riure.
2: Sí, a veure, realment és molt important riure. I avui el que havia preparat era per això, perquè jo sabia que avui riurien de mi, que no em fa res, perquè realment jo sabia que riurien de mi.
1: No, home, no.
2: De la meva brillant actuació a la biblioteca.
1: Ningú, això no m'ha fet ningú de riure-se'n de tu. Ens n'hem fotut, sí.
2: Sí, però bé, no passa res perquè això forma part de la vida, no? Però riure és una eina que ens serveix per reduir l'estrès. Jo crec que, jo els deia bueno, a varia gent que per mi l'humor és molt important i ara entenc el per què és tan important per mi. Pel nivell d'estrès que porto, doncs el riure m'ajuda molt a rebaixar-lo.
1: Chachi.
2: Sí. Però no només serveix per a la gent que tingui estrès, sinó que millora l'estat d'ànim. No és el mateix que t'aixeques de mala llet i al cap d'una estona doncs veus un meme, no? I mira, ja et fa feliç el dilluns, no?
1: No sé, no?
2: Jo segueixo, per exemple, una humorista a l'Instagram i ella sempre, cada dia està penjant coses per aixecar-te el dia.
1: Ah, fantàstic.
2: Sí, doncs això, que riure serveix per pujar l'ànim. També, a part de rebaixar l'estrès, rebaixa l'ansietat i la rumiació. La rumiació és quan estàs donant voltes al mateix problema en aquest bucle de pensaments negatius. Riu una mica i es rebaixa, no? Ara, desapareix, perquè l'ansietat és...
1: Sí. Hem de fer un incís.
2: Sí.
1: Sempre es diu que no tots els moments de la vida donen per riure.
2: Exacte, ja, però...
1: Però, bueno, sí. Els moments en els quals no t'hi va la vida, pots guanyar una mica de vida rient, no?
2: Sí.
1: És una cosa així, alguna cosa així.
2: Sí, però fins i tot en moments durs, sobretot els que visquis tu mateix, intenta buscar una escletxa per riure. Sí, sí. Això parlàvem.

0: amb la Neus l'altre dia també del seu llibre, per això ho vaig cantar a la biblioteca, perquè ella hi ha molts passatges del llibre que parla de l'humor.
1: Sí.
0: Sí. Després, riure afavoreix la connexió social i la sensació de pertinença, no, allò de, en realitat, de fer una mica de tribu. Tots els animals, bueno, no tots els animals riuen, però quan es barallen, no? Per diferenciar que ens estem barallant i estem jugant, doncs riem. Mm. Això ho fan els ximpanzés, per exemple.
1: Bueno.
0: No?
1: Sí, sí, vale, per això són monos.
0: I els nens també ho fan molt. Els nens,
1: ah, sí, bueno,
0: nens petits,
1: sí,
0: quan s'estan, sí,
1: és el que aprenen de petits,
0: s'estan picant i tu l'estàs mirant i dius, a veure, estan jugant o s'estan barallant? Si s'estan rient és que no passa res, però hi ha una barrera molt fina que ja comença, sí, el plor,
1: sí, el que llepa i el que riu.
0: Exacte.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Riure també va molt bé per millorar la creativitat i la flexibilitat mental, és a dir, per no ser tan quadrats i tan rígids, mm, va bé una mica obrir aquesta mentalitat amb el riure. I també afavoreix i potencia l'aprenentatge i la memòria.
1: Ah, mira que bé.
0: Perquè suposo està en relació que com et relaxes, doncs tot t'entra millor, d'acord? I a nivell de neurociència, també en un altre programa que vam parlar dels petons, aquí hi ha una similitud, perquè riure augmenta la dopamina, que està relacionat amb la motivació i el plaer, les endorfines i la serotonina, que està en connexió amb el benestar i l'estabilitat emocional, i també l'oxitocina, que és la connexió i la confiança, això que dèiem de riure en grup. Mm. I per contra, disminueix el cortisol, que està en concordança amb l'estrès, i l'adrenalina. Llavors, riure és meravellós. No sé si a mi sobretot hi ha moments, sobretot en grup, que acabes amb mal de panxa o que et fa mal la mandíbula de tant de riure.
1: Sí, és la part dolorosa de riure.
0: Sí, però són vegades comptades, no? No passa cada dia això. Doncs, bueno, aquests, sí, moments els has de guardar.
1: Si això passés cada dia, escolta.
0: És com fer abdominals, no has d'anar al gimnàs.
1: Okay.
0: Quan comences a riure d'això que et fa tan de mal...
1: Sí.
0: És com si anessis al gimnàs, t'estalvies aquell dia d'anar-hi.
1: Sí, bueno, no sé, jo vaig al gimnàs i pateixo, que no, a mi no em fa riure, bé. Coses d'aquestes. Tu, pues, està bé, no?, que hi hagi... Perquè hi ha moltes classes de riure, val? Però nosaltres marquem unes pautes entre el riure i la com dir-ho, i l'estat lúdic de la ment, oi? I ho fem allò a base d'una de cal i una música. Ara posarem una cançoneta allò perquè la gent digui ui, ui, ui, i després tornem a riure.
0: Molt bé.
1: Et sembla bé o què?
0: Sí.
1: Sí? Pues anem a posar una little chanson, chanson petita. Que bé, domino l'anglès, tu. Com aquell que és watching o la cosa. Aviam, aquesta. Com que tinc el dit fotut. Eh? No, no, sí. Ja ho sé.

0: Al cau de l'àvia, els somnis dormen, però poden despertar.
1: I aquí tornem a estar un altre cop, com aquell que diu que no és la cosa... No? Bueno, això... Sí. Doncs, aviam, seguim amb la qüestió aquesta de riure, riure-se'n, ser riguts.
2: Exacte, començarem per riure's d'un mateix.
1: Vale.
2: Que això és un bàsic, no?, perquè... serveix per moltes coses, però la primera per acceptar que et pots equivocar, que ets un humà, i acceptar que t'equivoques i que fas errors, però sense dramatitzar, és a dir, no passa res. Hi ha gent que li passen coses i després es fustiga, no? O, oh, he caigut al carrer i, bueno, pff, li pot passar qualsevol. A mi em passava abans això, que... qualsevol tonteria que em passava després estava tot el dia donant voltes. Però si acabes rient de tu mateixa, doncs li treus importància. Redueix la vergonya, que és el que deia jo, que per això ho vaig fer en la biblioteca. Bàsicament també ho vaig fer perquè vaig veure una de les presentacions del Figueres de Por que la Montserrat Segura va cantar. Ella ho va fer molt millor que jo, però vaig dir, mira, m'ho apunto això a la llibreta d'idees, cantar una presentació, encara que no siguis cantant, canvia una mica la dinàmica de la presentació. I per això ho vaig fer també, no?
1: Te diré una cosa.
2: Digues.
1: I això és cert, eh? Hi ha cantants que tenen nom i desafinen com una mala llet. O sigui que, no, tranquil·la, que això no és que et canti cap...
2: es posen a l'autotune, no?
1: No, però n'hi ha que ja directament desafinen. Aquest, com se deia aquest? Com se deia? Un així, amb cabell rissat i...
2: En Bisbal?
1: Que va, no, era estranger. Ara no me'n recordo. Bueno, és igual, era un que... És que desafina era poc. Bueno, va, segueixes.
2: Doncs bé, ara està molt de moda un tipus d'espectacle que la gent es riu de les seves ruïnes, que es diu La Ruïna, aquest programa, i la gent puja a l'escenari per explicar les seves històries i al final per riure's i compartir amb la gent la seva ruïna.
1: Vale.
2: I n'hi ha algunes realment molt interessants, jo ho recomano, és molt divertit, però això, has de ser molt atrevit per pujar a l'escenari per compartir els detalls que comparteix la gent, no ho sé. Jo no ho faria, no ho sé.
1: Home, la línia que separa l'humor de l'avorriment és més fina que un cabell.
2: Doncs sí.
1: Depèn de com ho expliques, ja està, ja has mort l'ocell.
2: Doncs sí. El tema de riure's un mateix és que la maduresa és poder riure's sense deixar de respectar-te a tu mateix, perquè arriba un punt que hi ha gent que no para de riure's d'ell mateix, però dius, és que no... Això que dius no cal, tampoc, no? Hi ha gent que diu, ah, sóc un inútil, no? Com sempre, i riu. Al final són coses que repeteixen a si mateixos que no els hi fa bé, no? És com minimitzar-se per agradar o amagar inseguretats. Aquest tipus de riure no cal. Si riure per anècdotes, sí, està molt bé, però no em matxaquis.
1: Mira, hi ha una cosa que diré.
2: No?
1: Diré una cosa. Que el fet de que un se'n rigui d'un mateix no és motiu perquè després em pugui riure de tothom. Allò que
2: diuen,
1: no, aquest se'n riu de si mateix i per això se'n riu de tothom. No. A veure, de tu te riguis de tu mateix, és una mostra de maduresa, però que tu facis servir això com a excusa per fotre-te'n de la gent, això implica mala llet.
2: Exacte.
1: Que bé m'ha quedat.
2: Sí. Després passaríem a l'humor absurd, de coses il·lògiques o surrealistes, i aquí encabrien també el tema de les caigudes. Jo quan era petita hi havia un programa que tenia molta tirada que es deia Impacto TV, que en aquest programa triomfaven les imatges de gent caient a terra o això, com més gran era...
1: Pensa mal.
2: Sí,
1: és divertit, he passat a l'altre.
2: Això, exactament, Impacto TV, no sé si l'heu vist, però ara mateix no hi ha cap programa així, jo crec que no es podria fer, bàsicament, però sí que l'Instagram així sí que veus alguna Bueno, imatge viral que...
1: un llargues.
2: Sí, doncs això seria l'humor absurd, no? Que a mi realment, quan era petita, algunes caigudes em feien molta pena. Vull dir, això no calia posar-ho a la tele, però bueno, era, abans era diferent tot.
1: Però les caigudes d'altres, no?
2: Sí, exacte.
1: No eren pas les teves.
2: No, no.
1: Ah, vale, vale.
2: Aquestes caigudes és una de les coses que fan els pallassos, no?
1: Sí, bueno.
2: Quan estan al circ, el típic que fan veure que cauen, que se'ls cau els tirants i el pantaló, això és molt típic. Però després hi ha un tipus de pallasso que seria un pallasso que fa humor terapèutic.
1: Com què?
2: Humor terapèutic.
1: Ah, vale, vale, sí.
2: Són aquells pallassos que amb mímica o també amb un tipus d'humor més amable van als hospitals o a centres sanitaris, no? I hi ha diferents organitzacions que es dediquen a això. Jo n'he trobat una que es diu Pallapupes, que són professionals que tenen formació en teatre i en humor, que visiten hospitals des de zones d'espera, àrees quirúrgiques i fins i tot a les plantes d'hospitalització. Per exemple, van a Sant Joan de Déu, a l'Hospital del Mar, a l'Hospital de Terrassa, al Parc Taulí i al Josep Truet he trobat.
1: Jo diré Big Smiles.
2: És un altre, sí.
1: Big Smiles, que és com, però ho fan a nivell, com si diguéssim, internacional. Però també és el mateix, o sigui, que fan... Porten la rialla a llocs on la rialla ha perdut les claus.
2: Sí,
1: oh, que maco m'ha quedat,
2: sí, sí.
1: Tu.
2: I realment això té una base científica, perquè abans hem parlat dels beneficis del riure i com augmenta la serotonina i les endorfines. Les endorfines és com una analgèsia natural. Llavors, si estàs en un entorn fred, amb dolor, doncs riure ajuda molt.
1: Ai, fantàstic.
2: Sí, sí.
1: No, sí, jo benvingut tot allò que fa riure. Tot i que hi ha coses que fan riure que realment són penoses, val? Però això ja ens n'aniríem a política.
2: Bueno, hi ha vegades, parlant així del cervell, no?, que hi ha gent que es fot a riure dins en un funeral, en un enterrament.
1: Sí.
2: I té una explicació també de l'estrès que tenen,
1: sí.
2: El seu cervell fa cortocircuit i comencen a riure per alliberar... aquest, sí, cortisol.
1: És curiós això, eh?
2: Sí.
1: Però és cert, sí, és allò. Està histèric i es fot a riure. Mm. Què vols fer-hi, no? O sigui, com motorees quan, pues, de la manera que el cervell troba?
2: Sí.
1: I el riure histèric, que al final és un riure histèric, és el que surt. No és prepensat. No és allò, però, o sigui, et surt perquè et surt.
2: Sí,
1: hi ha gent, que en situacions iguals plora com una magdalena. I tampoc saps per què. Ostres, estàs exagerant. No, és que és el que hi ha.
2: Sí, tothom té els seus mecanismes. El que passa que, clar, riure en una situació que ja està seriós, doncs incomoda, no? Però és que és això.
1: No sé,
2: el cortisol.
1: Jo una vegada vaig entrar en un tanatori. No, ho explicaré. No és graciós, no fa riure. Però vaig entrar a un tanatori, vaig anar a donar, doncs, allò, allò que em diuen, no, ostres,
2: el condol.
1: Em sap greu, no? I tal, tot el que entro, i vaig donar quatre d'això, i al final resulta que me vaig equivocar de família, no? Clar, no eren pas d'allà on jo... i tal.
2: Li pot passar qualsevol, això.
1: Saps? I dic, bueno, pues ja que has fotut la pota, foto el camp. I me'n vaig anar. No m'agraden els tanatoris, me posen molt, saps? I llavors vaig fer-ho, ostres, és clar, el bo és que encara que t'equivoquis de lloc,
2: de sala, sí,
1: et contesten igual.
2: Sí.
1: Si és una bona persona, i tal. Però és així, eh? I ja està.
2: Sí, no, a vegades, jo les últimes vegades que he anat de tanatori és que et trobes a mig poble allà.
1: Sí.
2: Sí.
1: Sí.
2: I segons a partir dels 60 anys, els observes, clar, tu vas allà amb el posat seriós, els observes i per ell és un acte social més i no paren de xerrar, però de coses que no tenen res a veure amb el mort que estan vetllant, no? Però és com un punt de trobada, en comptes de trobar-se a la plaça del poble van al tanatori.
1: Hi ha una explicació d'aquelles que hi és, que diu que a determinades edats el que la gent fa és anar a assegurar-se de que realment van quedant cada cop menys. Sí, vull dir, ostres, fulano, anem cap allà i ho veiem, pues sí. I llavors posen una marca en el seu temps. Per guita, si ara aquest d'això, a mi ja no me queda pas gaire, i aquest és el pensament, aquest no em queda pas gaire. Clar, quan tens 20 anys i vas amb un és clar, tota psicologia, vull dir, és una cosa que la ment, no? Tens 20 anys i vas a l'enterrament d'algun amic conegut o el que sigui, que també és de la teva edat, doncs hi vas allò fotut, perquè no esperaves una cosa com aquesta, no? Però és impensable, no? Llavors la ment no està preparada per això i això que és diferent. Però quan ja arribes a una edat que la ment està de sobres preparada, llavors el que fem és començar a comptar, no? Ara aquest tenia tant d'anys, ara aquell que també tenia tants d'anys, jo que en tinc tants, doncs me queden tants de dies o tants de setmanes, tants de mesos, i si passen d'aquí, llavors te diuen aquella frase de ui, jo ja fa temps que diuen tot això que porto de regal, per favor. Però sí, és el que tu dius, és una reunió més social que no pas una reunió per sentiments, i això ho entén tothom. O sigui, tu vas en un tanatori, vas en un lloc on hi ha gent de l'edat del difunt o difunta, i si t'hi fixes només hi ha dos rostres que potser estan compungits, la resta és un guió que ho veuràs a qualsevol lloc on vagis. És així de trist, eh?
2: Sí, no? És la realitat.
1: Però és així de natural. Ja està, hem parlat prou de morts. Digues.
2: No, res, ara no sé si ho vas posar a música o comencem a parlar d'altres tipus d'humor.
1: Sí, posaré música perquè ara em ve tos i si no, no podràs tossir que... O sigui que amb tots vosaltres una mica de música. I dic una mica de música... Mira, l'Elisa, tu, Elisa Petit. Veus, el tinc el dit fotut, no puc apretar dos cops seguits, tic, tic,

0: El cau de l'àvia, l'avui, és el demà del teu ahir.
1: Ai, pensava que no acabava mai. Tu, escolta, dic, ja li he donat un canguel, saps què et vull dir? El pot, tinc-tong. Digues.
2: Després tenim un humor més sofisticat, o podríem dir intel·ligent, però bueno, que és aquell tipus d'humor que fa servir jocs mentals, referències culturals, l'ironia, els finals inesperats, que trenca, no?, amb el que pensaves que passaria. Aquest tipus d'humor que fa aquestes connexions, a mi com a escriptora és el que m'interessa. Fer riure a mi em sembla que és difícil amb aquest tipus d'humor, però realment és el que m'agradaria cultivar, no? I ho estic intentant en els meus relats, perquè a mi al principi em resultava fàcil fer plorar.
1: Ah, és molt fàcil.
2: Per mi fer plorar sí, i fer riure ho trobo com un repte, llavors ho intentaré en els meus relats.
1: Jo t'ajudaré pas, tranquil·la. No, no sé fer riure, no.
2: Home. No és cert.
1: No és part del meu.
2: Després, abans hem parlat dels sanatoris, doncs mira, aquí hi ha l'humor negre, no? Aquell humor és, diguéssim, jo crec que dels més polèmics, perquè és el que es riu una mica de l'amor, de l'enfermetat, de les tragèdies, i aquí s'ha d'anar en compte, no?
1: Bueno, si no m'equivoco, en Groucho Marx.
2: Sí.
1: A la seva, no sé si a la seva tomba, i té una frase molt curiosa.
2: No sé quina és, però sí que és cert que hi ha gent que a la seva làpida escriu, però ho deixa per escrit, frases aquestes que fan riure.
1: El Groucho Marx tenia una que està allà feta i que posa: perdone que no me levante.
2: Sí.
1: O algo així. No sé, eh?
2: Sí, però aquí no hi ha cap problema, perquè és el propi humor que ha deixat per escrit que vol aquesta frase sí o sí, no?
1: Sí. Home, aquí hace un perfecto cabrón, no sé quantos, sé que... No? Sí, aquesta és la història d'en Jordi, que no hi ha Déu que se n'en recordi, que tot i jugant d'esquenes li tocava el cul a les nenes. No sé, és un escrit...
2: Doncs bé, després ja passaríem als humoristes. Ells són aquells professionals que es dediquen a fer monòlegs.
1: Sí.
2: Hi ha gent, normalment s'escriuen ells mateixos, i després hi ha d'altres tipus d'humoristes que tenen un equip de guionistes, no?
1: Sí.
2: Però diguéssim que el tipus d'humorista va molt segons la generació. Jo, si tirem enrere, hi ha referents com en Gila.
1: Sí.
2: No? Que aquest hem dit abans a la prèvia, hem estat comentant. Que aquest és un bon referent de monòlegs a la televisió. Després, a nivell català, teníem l'Eugeni, que barrejava català i castellà.
1: Sí. Teníem un que es deia Capri.
2: No conec aquest.
1: En Capri?
2: Capri, no.
1: Joan Capri?
2: No.
1: Vale.
2: Després, aquest era un mite que molta gent potser que a Catalunya no li agradava, però jo el veia, era el Chiquito de la Calzada. Aquest és un...
1: Sí, vale. Sí. Jo em quedo amb en Capri.
2: Després, que ja no, això, ara veiem aquest tipus d'humor i pot semblar que es pos, no? Carca, com els Morancos o el José Mota.
1: Vale, no? Sí, carca, en fi, no. Que suau que ho poses.
2: No sé. I després ja tenim una nova generació d'humoristes. Mira, ho separaré per homes i dones. D'homes tenim en Buenafuente, en Berto Romero, que aquests han fet tàndem i a vegades fan per separat, en Joaquín Reyes, per exemple. I ara tenim, que està molt d'actualitat, en Broncano, que havia estat col·laborador d'en Buenafuente, que realment des de la seva empresa surten molts humoristes, no? És com una fàbrica de l'humor. I com a dones tenim la Sílvia Abril, que és la parella d'en Buenafuente. Sí, aquella casa, si no rius, malament, no? Més antiga tenim... La Paz Padilla, que és un referent també, l'Eva H, i ara més recents tenim l'Enara Álvarez, que té també un programa, la Lala Chus també, i la Laura del Val. Són els exemples que us posaré.
1: Pues jo me quedo amb la Mari Sant Pere. La Mari Sant Pere.
2: No sé qui és.
1: No saps qui és?
2: No, no sé qui.
1: No saps qui és la Mari Sant Pere?
2: No.
1: Ui, senyor, Déu meu.
2: M'ho apuntaré aquí.
1: Ui, Déu meu, senyor. Ara també era un emoji on te surt la Mari Sant Pere.
2: Després, aquest tipus de monòlegs el que fan és servir-se de temes d'actualitat, ho passen pels seus sedars, afegeixen experiències pròpies o que han observat, també riuen d'ells mateixos, o també està molt de mà d'això, agafar algú del públic, preguntar-li coses i després aquests monologuistes fan, donen la seva opinió, fan el seu punt. Jo crec que això és molt difícil, aquest punt d'improvisació.
1: Bueno,
2: per fer riure, no sé, o deuen tenir els seus
1: suposo que
2: acudits sota la màniga.
1: Suposo que tal i com és la història del món, no serà res més que un cortar i pegar d'altres històries que ja han existit, que l'única cosa que has de canviar és una mica tot el circuit del fil i ja està, perquè l'humor realment està tot inventat. Jo, de veritat, faemino i cansado. El Capri i la Mari Sant Pere, tu.
2: Ja buscaré.
1: Sí, busco. A veure, és humor dels d'abans. En Capri, el seu humor el venia amb discos.
2: Com amb discos? Que cantava?
1: Sí, no compraves una CD. No compraves un chip, no, o sigui, compraves un disco. I un disco, un mini disco,
2: sí, sí,
1: d'aquests de vinil, i posava Joan Capri i explicava coses, explicava pel·lícules. Era molt, molt divertit. Si més no, jo el trobava divertit. Després hi havia la Mari Sant Pere, que era una actriu. Era una actriu. I a part era una dona molt, molt, molt divertida. Vull dir, increïble. T'hem passat a l'emoji de la Mari Sant Pere. I Faemina i Cansado, pues, era un humor allò curiós, ràpid, saps? I ja està. I bueno, sí. I després hi havia el fabulós i irreemplaçable, genial entre els genials, que no era com es deia, que era de Barcelona, i sempre ho criticava tot. Com es deia aquest bon home? Ostres, es fotia amb els borbones i es fotia amb tot Déu. Bueno, me'n recordo, ho buscaré perquè...
2: Molt bé.
1: Sí, es va morir, pobre home, es va morir. Però era un humorista també genial, que hi ha alguns monòlegs també penjats a YouTube. En Rubianes.
2: Ah, sí, encara
1: sí,
2: fa alguna cosa, no?
1: No, està mort.
2: Ai, ui.
1: Pepe Rubianes.
2: Ai, pobra. Bueno, al final, sense voler, hem rigut molt. Humor negre.
1: Sí, sí, me sembla que és mort, vull dir, que jo recordi, és mort. Bueno, i ara que ja ens anem fotent de la mort, per desgràcia.
2: Veieu que no tenim guió, sí.
1: No, la culpa és de la novel·la. Escolta, tu, anem a posar una mica de música d'aquesta.
2: Sí, sisplau.
1: Del Me Despisto, que diuen, i tu riu. No, sí, jo,
2: ai, ja, mare meva. Ja,
1: veus aquest pito? És una cosa que no sé per què, aquí aquests. Vale, pues vinga, posem la musiqueta, anem a fer el cafè, les fotos i tot això, i tornem amb res i amb menys. Vinga, va, fins ara.

0: I amb aquesta fluïdesa tan emotiva i emocionant amb la que estàvem escoltant aquesta cançó, s'ha anat diluint dintre de l'espai. Sí, per dir-ho d'alguna manera, ha quedat més maco, veritat? Sí, oh, que maco que ha quedat. Bueno, anem per lo que ens interessa, estimades i estimats ràdio oïdors i oïdores. Anabel...
1: Sí, abans hem parlat del coco, que li hem de donar el coco per treure l'humor, no? També.
0: Ah, sí, el coco.
1: Bé, abans he tingut un lapsus important que m'agradaria aclarir-ho. El pobre Rubián és mort i jo havia tingut el lapsus amb el Toni Albà, que també, clar, que feia la crítica aquesta i he tingut l'encreuament, pobret.
0: Ja, no, ha sigut allò sorprenent, l'encreuament.
1: Però que els nostres oients sàpiguen això, que improvisem aquí al Cau de l'Àvia i mira, a vegades passen aquestes coses.
0: Sí, evidentment no ho sabem tot.
1: Doncs bé, ara parlarem d'una cosa totalment diferent, que és el coco ratllat.
0: El coco ratllat, hòstia, tens el coco ratllat, eh?
1: No, jo no m'he ratllat, ja està, mira, m'he equivocat i ja està.
0: No.
1: El coco ratllat és un excepcional...
0: Molt bona aquesta entrada.
1: És un excepcional font de fibra, d'acord? No porta colesterol perquè bàsicament és 100% vegetal i va molt bé per ensucrar postres, per afegir pa de pessic a galetes, que a diferència de la xocolata amb llet, doncs això no porta colesterol. D'altra banda, el coco ratllat és un... Què passa aquí?
0: Què passa?
1: Em sento rara.
0: Em sento un volum.
1: Ja ho veig, ja. És un laxant natural. Dues cullerades de coco ratllat tenen 8 grams de fibra, és a dir, quasi una quarta part de la ingesta diària recomanada. Llavors, si hi ha algú a casa amb estrenyiment, una mica de coco ratllat va bé, d'acord? A les postres, al iogurt, a Macedònia, doncs ja sabeu què podeu fer. També si necessitem molta energia. Avui és un programa d'humor. Doncs això, si necessitem una dosi d'energia pels esportistes, el coco, que venen ja en làmines, que et pots emportar així a la Carmanyola, va molt bé. Però hem d'anar en compte perquè, clar, no ens passem de la dosi, perquè cada cullerada de coco són 77 calories, llavors no ens podem passar, d'acord? I així com a propietats té potassi, té seleni i zinc i ferro, llavors poseu una mica de coco a la vostra vida i no us ratlleu.
0: I s'ha de dir que l'aigua de coco també és molt bona.
1: No l'he tastat.
0: Jo tampoc. Sí, perquè veig aquests paquets tetrabrics que posa aigua de coco, saps? I no m'atreveixo a dir que... Per molt compraria un coco per veure quin gust té l'aigua de coco, però és el que diuen, eh? Diuen que és molt bona, que té moltes propietats. Sí, sí, posar un coco a la vostra vida. Mira coco, mira coco.
1: Que viene el coco.
0: Cerca y lejos, oi? Coco, eh? Cerca y lejos, coco. Bueno, anem a posar una chanson.
1: Sí.
0: Perquè... Coco sortia a Barrio Sésamo. Sí, galletes.
1: Sí.
0: Era el monstre de les galletes, no? Coco,
1: sí.
0: Eh?
1: No sé si es deia coco.
0: El blau.
1: El blau.
0: Sí, sí, galletes. Y ahí sortía y decía, esto está cerca y esto está lejos, ¿eh?
1: Y hay una película de Disney, la de Coco, que es muy bonica.
0: Ah, sí?
1: Bueno, Disney o Pixar es el mateix, ¿no? Sí.
0: Ara sí.
1: Doncs Coco, que va sobre en Miguel, que és el protagonista, un nen que vol ser músic.
0: Ah.
1: És molt xula. Sí, sí, la recomano. És molt emotiva. Ah, no cantaré, però...
0: És emotiva.
1: Sí, jo vaig plorar.
0: Bueno, ves, llavors jo ja sé el que no haig de veure. Coco. Coco. Recomanarem a la mica les flors, que la vegi.
1: Sí, segur que plora. Segur.
0: Quina mala llet. Vaig a posar una chanson, eh? Perquè, perquè toca. Vinga, fins ara. Veus, ja t'ho digues.
1: Avui...

0: I au, ja tornem a ser aquí. Quines coses més tenim en aquest món tan rialler, Anabel?
1: Doncs hi ha situacions a la vida que passes per una muntanya russa d'emocions, que passes de riure a plorar o del plorar al riure, no? Però si anem a la vida real, podem pujar a muntanyes russes, d'aquelles d'atracció, de veritat, i hi ha una que pots arribar fins a 239 quilòmetres per hora.
0: Per hora.
1: Exacte. És una muntanya russa que es diu Fórmula Rossa, es troba al Ferrari World d'Abu Dhabi.
0: Sí.
1: I per pujar-te t'has de posar unes ulleres de seguretat.
0: Ah, sí?
1: Exacte. D'aquesta velocitat que agafes. I bueno, suposo que també hi ha algunes proteccions per protegir les cervicals i el coco. perquè allò traqueteu, no? Aquest moviment no deu ser gaire bo. Jo m'he pujat al Port Aventura, hi ha una just a l'entrada, no sé com es deia, però Furious Bacchus, crec que es diu.
0: Dragon Khan,
1: no. No, el Dragon Khan sí, però hi ha un altre, el Furious Baco, al Mediterrani, a la part de Mediterrani, que aquella recordo que el moviment era terrible. Després hi ha el Dragon Khan, que tens una protecció, aquella que puja de dalt cap a baix, és diferent. Però el Furious Baco, aquella, déu-n'hi-do, no sé quina velocitat té, però 239 no.
0: N'hi havia una que deia també estampida, allò no...
1: També hi és.
0: També. Jo t'ho dic una cosa, jo he estat aquí.
1: A Port Aventura?
0: Sí, a Port Aventura. I vaig comprovar que no podia pujar a cap d'aquestes atraccions. O sigui que tampoc sé. Més que res perquè no hi cabia. Saps? Clar, jo amb els meus 160 quilos i el meu 1,90 i pico, doncs era una enorme mola que allò que tanca no hi havia collons de poder-ho tancar. Llavors, esclar, jo arribava, m'assentava tan feliç d'en Panxo, venia el paio amb allò i allà no hi havia maneres que tanqués. I jo deia, bueno, doncs igual, si vaig encaixonat, no pot ser, no pot ser, però, pau, a tomar pel cul, o sigui, fas 10 minuts de cua i no pots pujar. En l'estampida, més de lo mateix, saps? I el Dragon Khan, evidentment, tampoc vaig. Llavors, me vaig passar tot el dia aquell absurd en allà. Aviam, va vindre amb mi, però la meva dona, la meva filla i altra gent
1: guardant els bolsos, no?
0: S'ho van passar bé, no? S'ho van passar bé. Jo em vaig pujar amb una cosa que hi havia, saps allò, l'olla?
1: Sí, a l'aigua, sí.
0: Sí, doncs vaig pujar a l'olla, no? Perquè hi cabia. I després en algun d'aquells puestos de menjar que hi havia per allà, un barco que es movia per l'aigua i un cine que es movia, feia una pel·lícula de dofins amb ulleres 3D i tot això, no? I vaig poder veure un teatre que feien els xinos.
1: Exacte, sí.
0: I ja està, vull dir, jo les atraccions aquelles que tothom, jo les veia des de fora, cosa la qual tampoc és que m'entristís, no? Em va fotre mal llet, simplement. Escolta.
1: Però 10 minuts és molt poquet, eh? Les cues realment poden ser més d'una hora i depèn de l'època de l'any. Però bé, en aquesta del 239 km per hora, per arribar a aquesta velocitat fan servir el mateix sistema que fan els portaavions per...
0: Ah, sí.
1: Sí.
0: La ballesta aquella d'aire pressió.
1: Sí.
0: Sí.
1: Sí, sí, sí, déu-n'hi-do. Jo no sé si m'hi pujaria. Només pel fet d'haver de posar-te ulleres de seguretat és que no deu anar gaire bé que tant d'aire als ulls.
0: No, jo m'hi preocuparia simplement que jo, en vez d'agafar la curva, sortir disparat en línia recta. Llavors, la nata que et fots no et fa falta les ulleres.
1: Doncs sí.
0: Vull dir, a veure, escolta, jo... Sí. Jo sempre he trobat que és més divertit quan vas a llocs d'aquests, els xiringuitos que et serveixen coses de menjar. No sé per què, però el trobo més segur, saps? Vaig a posar una chanson.
1: Molt bé.
0: Et sembla bé?
1: Sí, sí.
0: Pues vinga, este mismo, a veure què passa.

0: veus, tu una pregunta.
1: Digues.
0: Anabel, tu saps com marquen el seu territori els hipopòtams?
1: Ensenyant les dents? No.
0: No.
1: No ho sé.
0: Jo vaig descobrir-ho amb 9 anys.
1: Que en vas veure un?
0: Sí, vaig...
1: Documental?
0: No, en directe, o sigui, in person, allà. Me van portar el so, no perquè la gent pogués per veure'm, no, sinó perquè jo pogués veure animalets allà en cautivitat, amb cara de m'estoy muriendo de asco, i tot això, no, en aquells garitos i recintes. I l'hipopòtam, doncs, estava, pues, en una espècie com de piscina, allò que volia aparentar, pues, una bassa d'aquelles que hi ha per allà, i tal, i qual... I hi havia la bassa, hi havia la barana que separava la bassa del públic, no? I totes aquestes coses. I, no sé, total, que jo, innocent de mi, doncs veig l'hipopòtam, no? Allà, pim-pam, quatre potes per sobre de l'aigua, o sigui, no, estava a la vora, no? De la bassa, no estava dins, eh? I la distància, doncs, seria com d'aquí on estem tu i jo ara, aquesta distància. I l'hipopòtam, pues, em donava l'esquena, no? Jo veia l'esquena de l'hipopòtam, m'apollo que allà a la vall aquella mirava l'hipopòtam. Era tan interessant veure com feia la ballarina, que digo, pues, mirarem l'hipopòtam. I llavors l'hipopòtam va decidir que marcaria el seu territori davant de la gent, no? Vaig a marcar el meu territori. El territori el marquen d'una manera molt, molt curiosa. Mouen la cua així, com si fos un ventilador, i caguen. No. Saps? I llavors la santíssima sortida de trasero, aquelles coses que surten per allà, viatgen a través de l'espai i s'esparramen fins allà on t'arriben, i allò és el territori d'aquell precisament cagon enorme. I lògicament jo estava dintre del arc d'influència de la seva trajectòria. Total, que el resto del viatge al sou el vaig passar, pues, fent olor a merda.
1: Un souvenir d'hipopòtam.
0: Sí, sí, unes quantes gotes de merda d'hipopòtam, tu, mare de Déu. Va ser una experiència, allò, si més no, olorosa.
1: Bé, ja parlant d'animals, sí, no? Hi ha molts que marquen territori amb l'orina, no? amb el pipí, no? Fent pipí per les cantonades, amb els gossos es veu, no?
0: Sí.
1: Bàsicament. I l'altre dia, mirant l'enciclopèdia Animals amb els meus fills, parlàvem dels goril·les, i els goril·les sempre van de quatre grapes, quatre potes, només s'aixequen per marcar territori i per barallar-se.
0: Ja, per semblar que són més grossos.
1: Sí, i per donar-se cops al pit. Així, i si no, si estan a quatre grapes, no patiu amb els goril·les.
0: Pues,
1: si s'aixequen,
0: pues aneu en compte. Els elefants ho marquen amb pipí.
1: Una dutxa, no?
0: Si veieu un mascle d'elefant, allò... És que la trompa, la segona trompa de l'elefant, pot arribar a fer un metro i mig i pico llarg. I a més, es mou igual que es mou la trompa primera. O sigui, no és una cosa que surt i no, allò surt, es belluga cap aquí, cap allà, bim, bim, bam, bam, i lògicament, quan allò deixa anar l'aixeta, doncs, escolta, apaga i marxem, perquè no hi haurà prou temps per acabar de veure com acaba de fer allò. És la natura, sí.
1: No, sí.
0: Sí, sí, no, vull dir, la natura pot riure molt si no ets la víctima.
1: Bé, de fet, molts contes infantils es basen en els personatges, són animals. Va molt bé per marcar diferents caràcters, no?
0: Sí.
1: El lleó, el tigre, la serp.
0: Sí.
1: No, normalment és la atrapadora, no? Sí, hi ha molts contes que tenen això, el simbolisme dels animals, i d'altres que no, que barregen animals i fins i tot a un li posen el cap d'un animal i el cos d'una persona, això també es fa.
0: Però és egipci, això.
1: Sí, no, però en contes infantils ho podeu trobar, ara mateix sí.
0: en Disney els matava, ja directament els feia passar putes als pobres animals.
1: No sé què passa a les pel·lícules Disney, però sempre es mor algun pare o una mare, són drames, i sí.
0: En Bambi, en Dumbo, i de tot això.
1: Jo, clar, sóc filla de Disney i una plorera ja de petita, ja, per això, sí.
0: Que sensible, que sensible. Ui, ho siete nenito, siete nenito, aigó, a casa a descansar. No deia la cançó de les siete nenitas?
1: No cantaré.
0: Pensava que cauries.
1: No.
0: Ja veig que no, ja la portes marcada, la senyal. Aneu a posar una, eh? Què et sembla?
1: Molt bé.
0: Aquesta, mira, que diuen que... Pff,

0: a Lucille. Little Richard, què tenim de bo?
1: Doncs abans que parlàvem dels hipopòtams, el seu hàbit natural són els rius, no? A mi també em fa... Encara no sé la música aquesta a fons, no?
0: No, és el mòbil.
1: Doncs a mi em fa paneta els ous també, perquè clar, allò que tenen són piscines artificials, no és els... on haurien d'estar, no, realment?
0: Exacte.
1: Haurien d'estar els rius. I parlant de rius, quin és el més llarg del planeta? El riu més llarg
0: del planeta?
1: Sí.
0: Ara, si no és el Nil, és l'Amazones.
1: El Nil, exactament. 6.650 quilòmetres de longitud.
0: Ai,
1: i per contra, l'Amazones és una mica més curt, 6.400. Això és pregunta de trivial, eh? Si es pregunta el riu més llarg, recordeu, el Nil, per poc, no hi ha gaire diferència, eh? Nil, 6.650, Amazones, 6.400 quilòmetres. Però l'Amazones sí que té un altre rècord, perquè és el riu amb més caudal del planeta. Aquí potser és per això que la gent es confon, no? En temporada de pluges pot arribar fins a 40 quilòmetres d'ample.
0: Sí.
1: És exagerat. I recull aigua de més de 1.100 afluents.
0: A l'Amazones.
1: A l'Amazones, sí, exacte. Això és pregunta de trivial, anoteu. A l'Amazones no és el més llarg, però sí el que té més caudal.
0: De fet, ja, en Amazones hi ha una cosa que és molt curiosa, sobretot els seus afluents. Hi ha afluents que porten aigües de càustiques, hi ha afluents que porten aigües negres, hi ha afluents que porten aigües vermelles, hi ha afluents que porten aigües blanques o clares. O sigui, hi ha molt d'afluents que no porten aigua pura, que porten aigües verinoses.
1: Sí.
0: Si tu mires a l'Amazones des de l'aire, hi ha llocs en el qual el color del riu té diversos tons, depèn de la zona per on t'hagi passat el riu. I sí, 40 quilòmetres avui a cruçar l'Amazones. Tu vas a cruçar l'Amazones nedant, sí.
1: No, ja et dic que les tintureres no anem.
0: No, això, saps? No, i a més que surts d'un cantó del riu i vas anar a l'altre, però el riu es mou.
1: Sí.
0: I llavors comences a nedar i aquests 40 quilòmetres, seguint el caos del riu, es converteixen en 80 o 90, saps? Sí, m'atiro que aquí, però amaneixo, me desperto que 80 o 90 quilòmetres més avall. Anda, que m'han de narices, ja, això, pels peixos. Les piranyes, allò.
1: Sí, sí, déu-n'hi-do.
0: Què?
1: No, que jo a l'Amazones no crec que hi vagi, però veure-ho des del cel sí que deu ser interessant.
0: A l'Amazones?
1: Sí.
0: Bueno, no ho sé, jo... No, a veure, és fàcil, eh? Vull dir, avui en dia a YouTube pots veure-ho tot des de... I anar-ho a veure des del cel allà amb una avioneta, jo què vols que te diguis, saps? Allò s'estrella per allà entremig d'aquelles selves, tu, i no et troben mai més a la vida.
1: Jo conec una persona que hi va anar, que és en Joan Regidor de Darnius, que era metge.
0: Sí.
1: Ara està jubilat, però és regidor de Cultura de Darnius, i ell té un llibre on explica les seves vivències allà a l'Amazones.
0: Ah.
1: Sí, déu-n'hi-do, sí, és interessant.
0: Bueno, jo no sé, jo tota aquesta gent que hi va, me sembla molt bé, m'hi trec el barret, perquè escolta tal i que qual, però jo he vist moltes pel·lícules sobre l'Amazones, i francament, entre les pel·lícules de monstros amagats i piràmides escondides i peixos que se't mengen, jo què vols que et digui, prefereixo que se't mengin uns mosquits aquí, és més fàcil, no? Tu, Anabel,
1: digues.
0: Hem arribat a aquell punt, saps?
1: Sí.
0: El punt de la nit en el qual doncs, ens acomiadem dels nostres meravellosos i meravelloses oients, oi? Agraïm-te'ls i que estiguin tan atents que de tant en tant ens donguin a l'avís i les sortides a onda no són les adients. Així nosaltres ho podem transmetre al Ivan, que l'Ivan és una eminència, és una màquina, escolta, pim-pam, pim-pam, i ja està. Gràcies per ser aquí un altre dilluns.
1: Bona nit a tothom. Esperem que hàgiu rigut amb nosaltres.
0: Sí, no, vull dir, cuidado, avui ha sigut un dia curiós.
1: Sí.
0: Però d'això es tracta, si més no, cada dilluns procurem riure una estona. Mm-hmm. Això és lo guai, no?, que en diuen. El guai, se m'ha enganxat la paraula guai. Guai.
1: Fem menys feixuc el dilluns, jo crec.
0: No? El dilluns?
1: Sí.
0: Sí, és no. més curiós, perquè si més no la gent d'aquella mala llet del dilluns, encara que es posin de mala llet amb nosaltres, és una mala llet diferent. Bona nit, oients.
1: Bona nit.
0: Vinga, gràcies per estar aquí. Passiu bé, i fins al dilluns que ve. Oh, que maco que ha quedat això. Vinga, va, fins ara.

0: programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Benvinguts i benvingudes a una nova edició de Hot Dance 80. En aquesta edició, a la història de la música dance, els protagonistes serà la banda de reggae britànica Musical Youth. Després d'una cançó escoltarem quatre versions. La versió original de 1964, la versió dels anys 80 que varen fer els Soft Cell. Escoltarem una versió heavy d'aquesta cançó i després una versió en castellà. Estem parlant d'Amor en mal estat, Tanti Love. I la resta del programa, doncs, escoltarem temes que varen ser número 1 a la llista Billboard el 1980. El 1979 es va crear un grup a Birmingham amb dos grups de germans estudiants de col·legi, Kevin i Michael Grant per un costat i Junior i Patrick Wade per l'altre. El pare de Junior i Patrick, anomenat Frederick, fou membre del grup jamaicà anomenat The Technics i per això es va fer el cantant líder del naixent grup. Inicialment es presentaven en pubs i van aconseguir llançar un senzill anomenat Political amb el segell 021.

0: Eric Wayne va deixar el grup i va cedir el lloc de cantant a Dennis Seaton durant l'hivern de 1982. El grup va llançar un dels senzills més venuts de l'any, Past Dochi.
1: This generation rules the nation with Russian.

El 1983, Never Gonna Give You Up va aconseguir el número 6 a les llistes d'èxits.

posteriorment varen col·laborar amb Donna Summer, la reina de les discos, amb la cançó Unconditional Love, que el 1985 es varen separar quan Seaton va deixar el grup.

Benvinguts a Hot Dance 80. Anem a escoltar cançons que ja tenen 44 anys. I és que el dia 5 de gener de 1980, Casey and the Sunshine Band va ser número 1 amb la cançó Please Don't Go. I si la primera cançó que va ser número 1 el 1980 va ser la que estem escoltant, Please Don't Go, Casey and the Sunshine Band, una setmana més tard, Rupert Holmes, el dia 12 de gener, va ser número 1 amb Escape de Piña Colada.

És el 12 de gener de 1980, Rupert Holmes, un home que va ser cantant, actor, director de cinema, de teatre, va fer moltes facetes dins del món artístic. El que va ser número 1 la propera setmana, és a dir, la del 19 de gener de 1984, i va estar a dalt de tot fins al 9 de febrer, va ser Michael Jackson amb Rock With You.

El 16 de febrer del 1980 van tenir èxit, van ser el número 1 els Captain Tenille amb la seva balada Do That To Me One More Time.

Captain and Tennille era un duet musical americà format pel matrimoni de Tony Tennille, que va néixer el 8 de maig de 1944, i Daryl Dragon el 27 d'agost de 1942, i que ens va deixar el 2 de gener del 2019. Els seus grans èxits van ser Do That To Me One More Time, que estem escoltant, Muscle Love i Love Kill, Keep On Together, la qual també varen cantar en espanyol amb el títol Por Amor Viviremos. Tell it to me once again. Del 23 de febrer al 15 de març de 1980, Queen van ser el número 1 amb Crazy Little Thing Called Love, i del 22 de març al 12 d'abril ho van ser els Pink Floyd amb l'altre totxo del mur. Saltem el 19 d'abril de 1980. Fins al 24 de maig va ser Blondie la número 1 amb la seva gran trucada.

Gloria Enriqueta Jones va néixer el 19 d'octubre de 1945 a Cincinnati, Ohio. Coneguda com Gloria Jones, és una cantant i compositora americana, afroamericana, afincada als Angeles. El 1964, l'any en què jo vaig néixer, va gravar la primera versió del tema Tainted Love, popularitzada anys més tard per la formació britànica Soft Cell. Fou parella sentimental de Mark Bolan, líder de la banda de glam rock T-Rex, fins que va morir aquest el 1977.

Soft Cell és un duet de música britànic fundat al 1978 a Leeds, Anglaterra, pel vocalista Mark Almond i el teclista David Ball, amb dos compositors. El duet fou popular durant la dècada dels 80 al començament per aconseguir un número 1 com aquest del Tainted Love, com hem dit, la cançó de Gloria Jones. I anem a escoltar una altra versió que és una mica més pujada de to. És una versió heavy feta per Marilyn Manson.

I després de tenir un fals amor, anem a escoltar el que va ser el número 1 del 31 de maig de 1980, el 21 de juny.

Lipsing, una banda d'estudi americana que va aconseguir un èxit important Funky Town al 1980. El grup fou format a Minneapolis per Steven Greenberg, qui va escriure i va produir tota la música del grup i també tocava diversos instruments musicals. La cantant i saxofonista era Cynthia Johnson i la resta del grup estava format per músics de sessió.

Qui no coneix aquesta dona? És la Diana Ross, que va saltar la fama als anys 60 al formar part del grup de Supremes. El 1970 es va establir com a solista. El 1993 va entrar al rècord Guinness com l'artista femenina de major èxit de tots els temps, degut en part als seus 18 números 1, 6 d'ells en solitari. Tan sols els Beatles amb 20 números 1 i Mariah Carey amb 19 l'han igualat o superat.

també va acompanyar a la carrera musical a Michael Jackson. I seguim amb els números 1 de la llista Billboard nord-americana de l'any 1980. Ara ens anem a escoltar Billy Joel, Amidst Still Rock and Rock to Me.

recorda, estàs sintonitzant Hot Dance 80, el programa de música dance de dècades anteriors. Ara anem al mes d'agost de 1980. Del 2 al 23 d'agost, Olivia Newton-John va aconseguir el número 1 amb aquesta cançó, Magic, inclosa a la banda sonora de la pel·lícula Xanadu.

Olivia Newton-John va néixer el 26 de setembre del 48 a St. Ignat's i va morir el 8 d'agost del 22. Fou cantant, compositora, actriu i activista britano-australiana. I va cantar aquesta cançó a la banda sonora de Xanadu i aquesta altra al costat de la Elo. Ara, però, escoltem la versió de Xanadu del 2000, 20 anys més tard.

diem a Hot Dance 80 que no tan sols ens dediquem a posar els números uns. A vegades posem versions, a vegades són bones, altres vegades no sonen tan bé. Anem a escoltar la versió de Xanadu cantada per l'Olivia Newton-John.

I ens presentem el dia 30 de setembre del 1980. Anem a escoltar una versió en directe d'una balada de l'home del cigne, Christopher Cross. Això és Sailing.

Sí, el juliol del 1980 aconseguia el número 1 a les llistes nord-americanes. Uns mesos abans, el mes de març, es va quedar el número 2, però també va tenir gran èxit.

Un altre tema que també va triomfar de Christopher Cross va ser aquest, la banda sonora d'Arthur. I com podeu comprovar, la música de Christopher Cross podia omplir els 30 minuts de lents que es punxaven a les discoteques.

ella és la Barbara Streisand. És el seu treball Guilty. Estem escoltant Woman in Love. Una dona que ha estat actriu, cantant, ha aconseguit tots els premis, tant en música com en cinema, i que va treballar moltíssim amb Barry Gibb dels Bee Gees.

Anem ara a escoltar un altre protagonista que no té res a veure amb les pistes de ball, però que aquesta cançó es podia escoltar tranquil·lament. Va ser número 1 des del 15 de novembre de 1980 fins al 20 de desembre. Estem parlant de Kenny Rogers i el seu Lady.

0: força.
1: I és que des de Hot Dance 80 sempre hem recordat i recomanat que als anys 80 i 90 a les discoteques feia el disjockey 30 minuts dedicats als lents. Hem deixat dues cançons pel final que no són música dance però que van ser èxit al 1980. Del 22 de març al 12 d'abril, Pink Floyd va ser número 1 amb Another Brick in the Wall.

I si la banda sonora de... El mur de Wall va ser número 1 del 22 de març al 12 d'abril del 1980, del 23 de febrer al 15 de març, una setmana abans que fos número 1 aquest tema de Queen, sabeu qui era número 1?

Una forta encaixada de l'equip que us hem estat acompanyant des de la producció. La Susi Bautista, des de la coordinació tècnica i musical, Barbara Roja Show, i dirigint, editant i presentant, Josep Maria Jurado. Hot Dance 80 és una producció d'HDMR.

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda.

0: iCat, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica
0: i el cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a iCat.

exist. Hit me on the gram at 6, saying Jada Grace.

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit, aïcat.

0: videojocs. Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
1: Pels videojocs.
0: Generació Digital amb Albert Murillo.
5: Ara els diumenges a les 10 de la nit.
0: Aïllat.

considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.